0: a peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Vos convidem a acompanyar-nos en este recull dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio al llarg d'estos mesos. Ens centrem avui en els temes que tractarem i algun dels convidats que ens xerraren a finals del mes de maig. Comencem recordant que Lorenzo Silva, el gran escriptor, ens visitava perquè estava per ací, participant d'actes de València Negra i, a més, ens presentava una nova novel·la que girava entorn a la biografia d'un general que va néixer al Coi, que va treballar dur en les guerres espanyoles al nord d'Àfrica i que va morir en l'estiu de 1936, el general Campins.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Wow. Està superant el tema, eh?
2: És una selecció musical.
3: Quant de temps? Se'n recordeu d'aquell Rubio? Anava a dir damunt d'un piano, al costat d'un piano. De vegades estava damunt. Richard Clayderman, sí. Que meravella.
2: Que ha sonat molt en les sales dels dentistes del món.
3: En els ascensors i en els centres comercials. I que bueno, no hi havia centres comercials en els 80, quan triomfava sí, Richard Clayderman d'altra banda.
2: Però la intencionalitat d'estar en qui ha escollit la cançó, el títol de la cançó, Sacrifici.
3: Sacrifici.
2: El protagonista de la novel·la.
3: Molt bé. Que és del Tom John, d'altra banda, la cançó.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé, fenomenal.
2: Però te l'he buscat en versió Richard Clayderman. Per què te pogueres clavar en mi?
3: No, és que m'encanta com connecta Gemma els temes i com ambienta la... Un poc fa preàmbul a la xerrada que anem a fer a continuació. Bueno, anem al gra que
2: s'enrotllen con les persianes.
3: És l'última novel·la de Lorenzo Silva. Dita sí. Aixina, dius, ostres, que guai, mola.
2: Temazo.
3: Un dels autors referents de la nostra literatura contemporània, molt estimat, molt llegit, molt volgut. Perquè, home, en general, per les seues novel·les, les policiaques, com que està en València Negra, també, però un poc la cosa del noir i tot això, les històriques, també. 2,5 milions de lectors. Igual ens en queda curts.
2: Bueno, tu hi recordarem La flaqueza del bolchevique, Carta blanca, la trilogia de Getafe, bueno, moltíssims, posa quatre. Ja va demostrar l'estima per Àfrica, que reenganxa la novel·la de Gui a escriure del Rif a Llevala o Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. I per descomptat, recordem a molt de gust la sèrie protagonitzada pels investigadors de Vilaqua i Chamorro. Hombre, temazo. A més, ens va fer disfrutar amb L'alquimista impaciente, flipant premi Nadal a l'any 2000 o La marca del meridiano, flamant premi Planeta 2012. Poca broma, que Lorenzo és advocat. Ostres. O anava per advocat, però fa dècades que es dedica a escriure de forma prolífica.
3: No sé si portaria un cas, ara mateix portaria la defensa d'algun cas de relumbrón.
2: No crec. Que són 30 anys escrivint la persona, llibres, i quasi 90 llibres. Què?
3: Quasi 90 llibres.
2: Molt prolífic
3: però
2: molt de cura, molt de piquipala.
3: Lorenzo Silva porta escrivint apenas...
2: 30
3: anys, Marta. Com passa el temps. Mira, estarem després en els 30 anys de l'Habitació Roja, la banda valenciana
2: sí.
3: tan reconeguda.
2: Estava jo fa 30 anys al querer de la meva vida.
3: I ara també.
2: Ara al querer con experiencia.
3: Bueno, hi participa, a més, en les jornades de València Negra, ja sabeu, el certamen de cultura noir, en realitat. Així que, Lorenzo, què tal? Sempre és un plaer, Rebret. Com estàs?
4: Molt bé, bona vesprada.
3: Que bien te veo. Gracias. Nos alegramos.
2: Comencem per ahí.
3: Un bon rotllo, no? Con València Negra, además, ¿no?
4: Sí. Mira, que yo vine a hacer ese festival en la primera edición y soy testigo de lo, sé lo difícil que es poner en pie un festival de cualquier cosa, pero más cultural, porque lo he hecho, ¿no? Pero sé lo difícil que lo tuvieron ellos. Tienen mucho mérito lo que han levantado, ¿eh? No sé si sois conscientes de los valencianos.
2: Sí, Santiago es colaborador nuestro.
4: De lo que han levantado. Bueno, vosotros lo sabéis, pero no sé si la ciudad es consciente de lo que ha aportado esa gente y de que ha levantado un festival de primera fila.
2: Queremos explicar que a las 5:30 tienes en el Club de la Lectura eso, un análisis o una reflexión sobre Recordarán tu nombre. És en la Biblioteca Municipal Carlota Reig Salvà, al carrer Francesc Martínez, per si algú pregunta. Però és que esta novel·la a la que faig referència, de la que parlarà el Club de Lectura, té a veure també amb la que ens presenta avui. Després ens ho xerrarà. Perquè a l'ESA de la vesprada sigues con Innocència tràgica, que presenta Ramón Palomar, Inocencia Trágica. ¿De qué hablaréis ahí?
4: Eso es una idea de Ramón Palomar. Él sabrá.
3: Le gustaban las dos palabras, las mezcló.
4: Él sabrá.
3: Claro, porque hay cosas que acaban en tragedia desde la inocencia.
2: Puede ser.
3: O hay inocencias que pueden...
2: Amb la que ens presenta avui. Después en su charla. Perquè a l'ESA de la vesprada sigues con Inocencia Trágica, que presenta Ramón Palomar, Inocencia Trágica. ¿De qué hablaréis ahí?
4: Eso es una idea de Ramón Palomar, él sabrá.
3: Le gustaban las dos palabras, las mezcló.
4: Él sabrá.

0: Sempre és un goig llegir a Lorenzo Silva i poder-lo escoltar en xerrades, col·loquis i entrevistes. Així que no vos perdau esta novel·la. I tampoc vos perdau si aneu a Altea i voleu menjar bona carn d'una banda i bons arrossets d'altra banda, la cuina de Ca Joan amb Joan Abril i la cuina a Sambra de Vicenç Aragosí, especialistes o especialistes en aquestes matèries que vos diades i que s'ajunten tots dos en un nou projecte anomenat Murmur que podem considerar irresistiblement deliciós. Ens els presentava el nostre gastroturista Vicenç Gil.
1: Serà bonic, això. En esta melodia, cada dilluns, arriba a estes horetes l'hora de parlar de les coses de menjar, però de menjar, de disfrutar, de que ens facin feliços en una taula i així en el territori de la Comunitat Valenciana tenim tant de bo i tant de privilegi. Imagineu que, Anna, fem un exercici d'imaginació i ens n'anem a la platja de l'Olla, allà en Altea.
0: És un sí.
1: O muntem dalt.
0: Bé.
1: Allí, al mirador que hi ha la banda de dalt, on està l'església i tot allò.
0: També, és un sí.
1: I una volta que ja has pegat una volteta d'això, ens agarra gana. I dius, ostres, que és hora de dinar. I estem en Altea.
0: Sí, però vull...
1: Però jo voldria...
0: Quiero gozármelo, baby.
1: Ostres, una carn, per exemple.
2: Una carn.
1: Torradeta.
0: I el nostre gastroturista Vicenç Gil ens diu que hem de fer.
3: Hola, Vicenç. Jo m'he passat molt de temps que quan deixia de l'autovia i creuava per allà davant i dic, Ca Joan, això és una sortida. Tindré que vindre algun dia així i tal, perquè jo, com sóc un carnívoro confés i declarat, i un dia grava el meu amic Pedro, diu, va, vamos hoy a Ca Joan. I, bueno, un escàndalo.
1: Perquè... O dos, si són pequeñitos.
3: Realment van ser dos escàndals.
0: Definís l'escandalera, va.
3: Una va ser un xuletó de 45-50 dies de maduració, no va estar mal, i l'altre, i ara teniu que provar este. De un any i una setmana, de 53 setmanes de maduració, i jo el veia en tota la grasa, en un color groc.
0: Mira,
3: oscur,
0: va la boca,
3: jo dic, però això? I a voltes...
1: Només li faltava que parlar.
3: Claro, jo pregunto i la gent me diuen, però, che, un any, això estava bo. Dic, estava bo. Té un sabor molt intens.
0: Sí, senyor.
3: Té que agradar molt la carn. Hi ha gent que li agraden sabors més suaus i tal. Però, bueno, ahir tenim així el rei de la mauració a uno dels... Jo crec que dels més icònics que tenim en la Comunitat Valenciana, que Joan, a Joan Soldevila. Joan, què passa en les mauracions?
1: Què tal, Joan?
4: Bones tardes. Bones tardes, què tal, com esteu?
1: Bé.
4: Bé, les mauracions, però, bueno, al final ha sigut una miqueta una revolució de tot el sector càrnic. Sí, pense que, bueno, ara estem pegant un passet arrere, estem baixant una miqueta la potència, estem posant una miqueta més alerta, no? I bueno, per mi ha sigut un espectacle, per mi i pel públic, perquè al final sense el públic no podem fer res, però la veritat que aquests sabors que es aconsegueixen, aquestes fijacions en escala i aquestes ternures, pues bueno, la veritat que és espectacular tant pel comensal com per nosaltres que ens dediquem al món de la carn, i al final pues, quan tu la teva feina la veus plasmada i dius, ostres, pues molt guai, si ha valgut algo.
3: Eres un obsessiu, no sols de la carn, sinó del producte en general. Tot el producte que podem tastar en Ca Joan és un espectacle.
1: Les carxofes també parlen.
3: Hombre, dili a la meva dona els berberechos, que ella sempre diu, cada volta això diu, ui,
0: les closques a mi flipen totes.
3: Ella ho conta i diu, el berberecho més gran que m'ha menjat en ma vida. Dic, carinyo, això ho digueres l'any passat jo quan vam vindre. Ella sempre repeteix, però clar, però a més... Ell és dels que el producte els agrada toquetejar-lo lo mínim.
4: A mi Ricard Camarena, quan començàvem, em comentava, Joan, el teu producte ni el toque, el roses. Rosalo, sale Rosalo. I bueno, li han fet cas a Ricard.
0: Però el que s'has de fer és controlar el procés, vull dir que siga el millor producte. Bé, les carns sí. És des de la procedència de l'animalet, el que l'animalet ha menjat, com s'ha criat, l'educació que ha rebut.
3: Però mira, sí que...
0: Si és de bona cosa... família, tot això conté, no?
3: N'hi ha una cosa
4: tot
3: que...
4: Tot conta, tot suma.
0: Després ja ve la maduració.
3: Tinc curiositat jo, Joan. Només carn de bou i de vaca. No t'has volgut complicar la vida en més històries?
4: Bueno, ara toquem una miqueta de cordes lechal, tant siga la paletilla com són els xulletetes xicotibos, els de lechal. Al principi sí que tocaven més coses, però bueno, al final N'hi ha que centrar-se en un producte i no tocar més, i en aquest producte ser el millor, o sigui, buscar-li totes les voltes per poder treure el major jugo.
3: Ara podré portar la Madonna, perquè ella diu, no, és que com allí l'únic que menges carn eres tu, ara si tens xulletes...
4: Clar, li fem un trosse de peix.
3: Entonces sí. Escolta, i bueno, ho comentàvem abans d'entrar, tens sardines valencianes del Cantàbric, de Rafa López.
4: Home,
0: o sea, perquè les sardines valencianes naden on volen.
3: Venen del Cantàbric, exacte. Palcos són valencians.
0: Home, ja.
3: Que és el millor producte, però els espàrrecs de Navarra... Vull dir sí. Que...
4: sí, cada zona... Jo penso que cada zona tenim un país espectacular i cada zona té el seu producte, i la veritat que pues intentem en la seva estacionalitat pues tindre el producte
3: a banda
4: en casa.
3: De que tu tens la teva horteta.
4: Seguim en ella, seguim en ella. Sí, anem fent tomaquetes, anem fent pebreres, anem fent una miqueta de tot, sí.
3: Bueno, i una cosa que a mi me meravella de Can Joan, que són els salassons.
0: Ole, ole.
3: I dius que en la Marina són molt de salassons?
0: Sí.
4: Pues sí. És la veritat. Un salat ben treballat i una bona tomaca. Podem fer dos o tres garres.
0: Ja està. Deixo d'oli per damunt, ratx d'oli, una moixama bona, un hueva, jo
4: què sé. Una bona hueva. O al final, un bon capellà.
0: Un bon capellà.
4: Un bon capellà ben torraet a la llama, això és una virgueria, això és una barbaritat.
3: Menos mal que fa poc que candidat. Menos mal.
4: Vicent, una miqueta de salat encara em podia cabre.
3: Això
4: no hi ha problema.
3: No, això sí, no ho han pensat. Escolta, i bueno, en Can Joan anava tan bé, que n'hi havia molts clients de madrilenys que li diuen, oye, ¿por qué no montes algo a Madrid? ¿Y por qué no montes algo a Madrid? I la més agarratxa era a Madrid.
4: No vam anar a Madrid, així no va ser. Sí, la veritat que va ser una experiència espectacular. Van tindre els accidents que van tindre, però bueno, al final de la vida...
3: Va patir dos incendis.
4: Van fer dos incendis grans, però bueno, al final està tot marcat i les coses estan per superar-les. Pense que al final totes aquestes coses pues, mos fan més durs, mos fan veure les coses d'una altra manera, n'hi ha que treure-li els punts bons i ja està.
3: Clar, que al final has dit, si tinc que diversificar... millor fer una Altea que anar-me'n a Madrid, sempre podré controlar-ho més a prop. I bueno, has vingut acompanyat de Vicent Saragossí, que a mi me fa molta gràcia, perquè ells tenen un vídeo en Instagram que se presenten els dos. Jo soc Joan Abril, i ella diu, no, jo soc Vicent el de Asambra. Ell no diu Vicent Saragossí, no, Vicent el de Asambra.
0: Eres l'Asambra.
1: Què tal, Vicent? Com estàs?
2: Bona vesprada.
3: Escolta, i com va ser això? Tu anaràs a buscar a Joan, Joan te va buscar a tu, de cop per repente girar un cantó i sabeu xocar? Què ha passat ahir per aquest invent que heu fet nou ara?
2: Bueno, Joan i jo ens coneixem de fa anys, inclús ja vam tenir un negoci conjunt fa anys, i la veritat que la relació sempre ha sigut molt bona, i pues, sempre que ens juntem pues, tenim el negoci en ment i pensem en estaria bé això, estaria bé allò, i ja està, que ha quallat.
3: Ha plegat el moment.
2: Ha plegat el moment.
3: Perquè a Sambra, per exemple, era un local més d'arrossos, de menjars casolans, de menjars típics.
2: De cullera, sí.
3: I ara, de cop, per repent, el local nou, que s'anomena Murmur, que ara mos explicaràs el perquè del nom, Murmur, arròs i brases. Per què és? Perquè l'arròs és pel migdia i les brases per la nit. Això com funciona?
2: Bueno, més que res perquè Joan és més de brasa i jo som més d'arròs. Entonces és com la unió dels dos, i com que aporta la part i la sabidoria de la brasa, i jo un poquiu, molt lluny de Joan, no? Que és un expert del sector, però aporta un poquet de la part de l'arròs, claro, que és el que domina un poquet.
3: Altea, que sigui la cúpula del Mediterrani, i tenc ixe tros tan ibicenc i tant... però jo crec que és probablement el raconet més cosmopolita que té la costa alacantina. Allí teniu guiris de tot arreu. I això és quan te plega la nit, també te demanen un arrosset.
2: Sí, per supost. Passa que ells venen antes. El que fa nosaltres és dinar tard, per a ells és sopar pronto.
3: O sigui, que ells sopen allà a l'Esa de la Prat, te demanen la paella, clar.
2: Sí.
4: A l'Esa de la Prat ja tens la paella, doncs.
3: O sigui, és un berenar o és un sopar.
2: Sí, així és.
3: I vos comentava jo antes d'entrar que esteu en un lloc que evidentment no és de pas, ja que anar a buscar-vos això en ningú moment vos ha coartat, heu dit, mos dona igual, vosaltres anem ahir que segur que triomfem.
4: Bueno, al final N'hi ha que fer les coses ben fetes. Defendre el producte, fer les coses en temps i en hora, i com Déu mana, i al final, què cosa més xula n'hi ha d'alçar-te un diumenge, agarrar-te la teva dona, i dir, mon anem, com si mon anem d'expedició, mon anem així,
5: com
4: mon anem allà, correcte.
5: El dia.
4: I dir, che, i dinar de categoria. Mm. Pues bueno, a veure, tenen el club de tenis d'Altea, que la veritat que és un puesto espectacular. Estem dins i estem fora del poble, perquè està ja el poble quasi que s'ho ha menjat. Lo bo que tenim ahí, pues, al final, és pues, que no sents motos, no sents cotxes, no sents res, ni una tranquil·litat espectacular.
3: És una zona molt tranquil·la.
4: Sí. Entonces, pues bueno, pues Vicent me lo va proposar i ja, ja em va dir, me estàvem acorralats, no tenien manera d'escapar-nos d'ahí. Ara, pues suerte y al toro. Així no va ser.
1: El nom, Murmur, és això, una Murmur. Paraula... Té una sonoritat molt xula.
5: Xula.
1: D'on ve la idea? Sí.
2: Bueno, en... Murmur significa el soroll que fa la ola al tornar, no? La ola del mar al tornar. I pues, parlant de l'agència d'imatge i comunicació i això, en la que treballem, pues, mos feia preguntes a què mos recordava Murmur i el lloc i què és el que buscàvem, no? Pues, al final nosaltres som molt del poble, nosaltres som els dos alteans.
4: S'imagines?
2: I pues, clar, pues, volíem algo que representara, no? I al final què més que el soroll de la mà.
1: A més, ara perfecte. Que estàs mencionant-ho, no sabia, perquè imaginava que tindria més a veure en la paraula castellana de murmurar, no? Quan hi ha algú que murmura, no? Que susurra, no? Que parla de en veu baixa o algo així, però no tenia ni idea de que era el so
5: la
1: de la ona
5: les...
1: quan torna.
3: Mira que Ximo també és del poble mariner, que ell és pixaví, ell és de Gandia.
1: La ona quan torna en la platja de Gandia, però quan torna en una platja de pedres,
4: ahí està.
1: Això és, mira, el so més zen,
5: la sonoritat canvia,
1: més brutal,
4: brutal
1: que ho puga usar per a dormir, per a relaxar-se, no hi ha una altra.
4: És
1: veritat, és que m'encanta.
4: I si d'agut t'agarres un dia d'eixos que fa que olora salitre i dius, buah, te sents a la costa de la mar i és impressionant.
5: Sí, sí, sí.
4: Impressionant.
1: De veritat que sí. Jo crec que la nit que millor, més profundament, més relaxat de la vida del món he dormit va ser una nit a Campomanes. I teníem, va ser una Pasqua, que va ser una Pasqua boníssima, de xamba, vestint d'una primera línia, perquè va ser una cosa d'última hora i tal, i jo en la tornada, i jo encara me'n recordo de ser un somie en aquella nit, és una passada.
5: Jo nosaltres ho hem viscut en Altea, perquè la Michelle té apartament
1: no
5: a primera línia
1: és que
5: i si
1: és...
5: jo hem experimentat i si murmur és en primera persona
1: que és orgàsmic això, és que és una cosa així, que no ho ha viscut, això s'ha de viure una volta en la vida i si tens un apartament que té arriba un acord en el teu amic i te ho deixa una nit o el que sigui o te'n vas a un hotel, això
3: bueno,
1: s'ha de viure.
3: Escolteu, anem a arreglar-ho perquè Joan també va tenir una iniciativa en uns apartaments allà en Altea, això que està en marxa.
5: Bé, que Joan és valent, com el Cid.
3: Ell no para.
4: Diners no en tindrem mai, però en cert i trastos en tindrem és que vulguem tindre, això mai mos faltarà. Però sí, mos vam clavar ahir en una història del casc antic. Tenim ahir quatre apartaments turístics que la veritat que són espectaculars, perquè tenen, a veure, perquè tenen unes vistes, no, perquè és que Altea dona per tindre unes vistes espectaculars, i el que estava dient ara mateix a Ximo em recordava al principi de Tildos, jo i la meva dona, la sabem, les
3: cites... Aneu a provar-los, no?
4: No, collons, ja estem en la prova.
3: Sí.
4: I me'n pujàvem igual a les 6 del matí i veies quan alçava el sol i és que senties hasta les oles de baix que dius, és que és impressionant.
5: És impressionant.
3: I els amaneixers que ahir en Altea el sol ix per darrere del com se diu?
4: Del penyó.
3: El penyó de Faig.
4: No, penyó de Faig.
3: Això és el penyó de Faig.
4: Sí, penyó de Faig.
3: Allí...
4: Bueno, morro de Toix i penyó de Faig, correcte.
3: Morro de Toix, exacte, sí.
4: Sí.
3: Espectacular.
4: Sí. El raconet aquell és...
3: I el castell de l'Olla també esteu que veure allà dalt, vamos, d'aquella manera.
4: El castell de l'Olla brilla, en el poses brilla.
5: Pues si tot això ho adobes, amb una carneta de les de Joan, amb una roseta de les de Vicent...
1: Que meravella. Jo tornant a lo de la carta que comentava Vicent, no? Que l'amic Joan és un mestre del procés de la brasa i de l'elaboració de la carn, tinc ahir clavat com el primer dia... El dia que me portareu a veure el procés de maduració de cans allà dins, que entenc que igual no devia contar-ho,
4: però és
1: un privilegi que tinguereu, diguem-ne, els amics. Però també entenc que no és perquè anar allí, Ximo, o anar allí, que és una cosa que si algú mostra interès, com sou tan apassionats, és que te peguen una volta per allí, que t'ensenyen les carxofes, mira, i així es fa amb la brasa, i així, i esta carn, i vas a menjar-te un tros d'esta carn, i dius... però que meravella. És crec que fer això, aixa, traslladar aquesta estima,
5: aixa
1: que el remat és cultura també, està molt guai que ho feu també, aquesta divulgació, no?
4: Claro, si és que la gent puga entrar dins d'una cuina i veure el que es treballa, com es treballa, que puga entrar dins d'una nevera, que veus el producte en feo, quan dic jo, perquè el producte està en feo, quan dic a la taula ja va
5: volar, ja va ben arreglat.
4: O sigui, que al final, que el vegis del quilòmetre zero d'on va, o sigui, per mi és espectacular.
3: Però i això va ser una lliçó... Que això és improvisat, eh? No és que ell prepara per si algú ve... Perquè... No, o
4: sigui... No, a mi m'agrada que la gent...
3: Tu ho veus tal qual, no és que està...
1: Estan allí penjades les banques.
4: Sí, sí, literalment.
1: En el cuny, sí, tot sí, allò. Sí, clar. I tu li parles de tu, clar, perquè tu les coneixes...
4: Ja són de la
1: família. Estava allí dient, bueno, bé, ja veurem quan arriba el moment de disfrutar-lo.
3: No, però
1: mola molt.
3: Té les càmeres de mauració allí a l'entrada, la gent pot veure les peces, i més quan tu demanes, que dius, de quan? Pues de quilo i mig. És més atrevist demanant de quilo i mig. I en si ja te la porten.
1: Mira, tu sols quilo i mig?
3: Sí.
1: Ja, Vicente.
5: Que
4: tremendo,
5: Vicent
4: és
5: tremendo. Si es fa, no, però compartiria.
3: No, per això dic que quan anem la moda, no, claro, quan tu minxes carn, jo, bueno, jo del de la picaeta jo faré poquet, perquè, bueno, allí te fa una tomaqueta, una tonyina i tal, que te pots morir, els berberechos, bueno, i té una gamba de Denia també espectacular, o sea que... Ah,
5: pues. Evidentment, el producte pues. Vas a buscar-lo
3: claro,
5: al
3: claro.
5: Millor proveïdor.
4: Tot, o... tot si això no... El món, com no anem a tindre millor producte? Si és que tenim costa, entonces, tenim muntanya, ho tenim tot.
5: Nostra, pràctic...
4: Que ho tenim tot.
3: Clar. Hasta el pa.
4: El pa.
3: Hasta el pa.
4: Molt bo el pa.
3: Però dic, jo soc molt carnisser, vull dir, jo m'entretendria ahí, vamos, en un entrecot, bueno, tira'm entrecot.
1: Rosegant.
5: I, però jo vull preguntar per les brases, perquè això també és... No tot el món sap manejar-les, cada brasa, cada carn, cada... necessita un ritual diferent, no?
4: Sí.
3: I l'altura bueno, de la graella.
5: Oh, claro, bueno, doncs ho teniu assumit, però des de fora això crida molt
4: l'atenció. Mira, l'altre dia vaig baixar a Sevilla, que vaig anar als bous, que m'agraden a muntar els bous, i li vaig enviar una xulla al xicón del taxi, que és molt amic, perquè com, sí. No, si no tens un amic taxista, no pots manejar, no te venim un costat. I en dia... ¿Y cómo hago la carne? ¿Cuánto tiempo le pongo por un lado? Y el otro, yo digo, ¿cuánto pone la carne? Yo qué sé, ¿cuánto pone la carne? Yo, ¿sabes qué pasa? Que al final, como vas bebendo, vas tocando. Y claro, ahí vas bebendo y el que des ahí, bueno, y al final le vas a explicar al chicón y ahorita que le va a ir súper bien. Pero que al final, pues toques temperatura, veus temperaturas, vas mirando a ver cómo están las temperaturas, pero yo qué sé. Es que es...
3: Hombre, depende también de
4: la mano y digo, todo el día bebendo. Pero vosotros... Claro.
1: Però quina nyenya gasteu?
4: Carrasca, bèxica, carrasca. Gasta tot carrasca, tant en nyenya com en carbó. La nyenya la tinc perquè el ciclo és molt més gran i quan em fa falta espentar, que em fa falta brasa en seguida, espentequen el carbó.
1: I què feu? Teniu, diguem, una brasa sostinguda per a que quan arribi el moment de la punta de la nit o d'això, i després vas afegint?
4: Clar, al final anem afegint-li per els costats. Si li afegissis damunt, l'únic que vas a fer és afegar la brasa. Llavors, què passa? Que al final el carbó, com se'n sent per contacte, en què vagis arrimant-lo al costat,
3: poquet a poquet.
4: Ja està, clar.
3: Escolta, no, i la nyenya esta cubana, com se diu, que també està molt de moda.
4: Cabracho? No, cabracho
3: no és. No, cabracho no és. Sí, sí. Home, que gasta el nostre amic Pablo Chirivella i Edu Espejo.
4: El gran Pablo Chirivella.
3: Pablo i Edu sé que la gasten. Sí. Però jo sé que està molt de moda, no sé, però bueno, tampoc...
4: Sí, sé lo que en dius, és que no és ni arbre, és com si fos un arbust, sí. Que allí es fa gran. Ja no me'n recordo ara com es diu.
3: I parlant d'experiències, a Vicenç Saragossí me'l vaig trobar allí, en la teua zona, fa dues setmanes.
5: Castelló?
3: En Castelló, un dilluns participant de les semifinals del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I aquesta experiència com va anar?
2: Pues mira, estàvem avorrits, no teníem quasi faena. I van dir, anem a fer alguna cosa més. No, pues mira, es va plantejar i bueno, com ha dit anteriorment, a mi el que m'apassiona és l'arròs i es va plantejar i pues nada, a ello vam anar.
3: Claro, que paella, això és una paella kafkiana, perquè claro, una paella en conill i pollastre i...
4: Ja estem tocant la tecla.
3: En Alacant fan a tres arrossos, que me pareix perfecte, però bueno. Però sí, què vols veure per allí?
2: Bueno, va ser una experiència inolvidable, molt bé. Perquè vam estar en companyia d'altres restaurants, en total eren 40 de la Comunitat Valenciana. Vam fer una paella totalment diferent de la que estem acostumats a fer. Nosaltres la fem en el sistema alicantí, que és sofregint l'arròs, i allí les condicions eren per a tots els mateixos, les mateixes condicions, i clar, eren ingredients diferents, varietat d'arròs diferent, fet a llenya.
3: A llenya, cuidado.
2: Que nosaltres normalment
3: perquè este sí que treballa a llenya, però tu però no, no, tu a gas.
4: No, jo a gas. No, però jo si em despiste ja em guanya, perquè farien 200 racions d'arròs a llenya, que, i hasta que no tenia 2 mil·límetres, jo esto, jo, no sé què, dile-li, Vicent, dile-li.
3: Anava tastant,
4: sí, sí, sí.
2: Sí, va ser un rato, però ho van passar molt bé, que era l'important, i ho van disfrutar.
3: Sí. És que em diuen, Jec, ahir, que han dit que n'hi ha un socio de Joan, ahí, fes-li una foto i tal, i veig-hi sabor com va i tal. I dic, però com un soci de Joan? Dic, però que així estem fent paelles. Diu, sí, no, és que és una història nova que porta ella.
5: I saps quan te vas enterar del murmur que tenien estos dos?
3: Ahí, hi havia un murmur ahí que no sabies lo que era. Pues era Vicenç Aragosí.
1: En quant al tema de que has obert el meló dels arrossos a la valenciana i els arrossos a la cantina, a mi m'agradaria aprofundir, no, però no en la polèmica, no tens. Al contrari.
4: No, perquè
1: el problema absolut, però de bo,
5: sí a tot.
1: Però sí a tot, per conèixer més. Parlaves, sí, Vicent, de sofregir l'arròs. Sí. Per exemple, l'anyora. Ese preparat que feu, com és allò?
4: L'all, el julivert
1: i l'anyora. Que teniu ja això preparat prèviament.
3: Sí, se diu la
4: salmorreta.
3: La salmorreta.
1: Que, claro, a mi salmorra... jo tinc
4: la pebrera, la tomalla.
1: Efectivament. Jo salmorra, se me creu un poc això, però que és un sofregit que teniu fet prèviament. Això seria el que distingiria l'arròs a la cantina del fet a la valenciana, diguem-ho, què més?
2: En veritat, el que diferencia principalment és la tècnica, entre cometes, de l'elaboració. En València es bull, o sigui, es fa el caldo en la pròpia paella i després afegint l'arròs posteriorment al caldo. Vale. I en Alacant el que fem és sofregir l'arròs i després posar el caldo normalment calent, és millor.
3: Per això es diu que els d'Alacant són descendients d'escarletins. Perquè els carletins també són regeixants.
2: Sí,
3: és com l'aldea gala allí al mig de la Ribera, ells són els únics que són regeixants l'arròs, però bueno.
5: He de dir-vos una cosa, a mi m'agrada molt aquest procediment, sí.
3: Bueno, en l'hostaleria se gasta molt perquè això alleugera el temps de preparació de la paella. Estan els puristes que diuen que no, que hi ha que bullir, i n'hi ha gent que no, que li peguen una sofregideta i prepara la paella. Això t'estalvia 10-15.
1: Però tens un caldo 15. Prèviament fet?
3: No.
2: En Alacant n'hi ha gent que no, hi ha gent que el fa en aigua, i n'hi ha gent que el fa...
4: Bàsicament, si és de carn...
3: Si és de conill i pollastre, la gent no...
2: I en peix sempre és en caldo.
5: En caldo de peix,
3: has de fer el fumet, això ja...
5: I quin és el teu favorit?
2: Bueno...
5: D'arròs.
2: Que estiga ben fet. Així és el meu favorit.
5: Quina bona contestació.
2: Que estiga ben fet, que després el producte m'agrada.
3: Però és d'Altea. Què li poses? Alguna galereta, cigala...
2: Jo sóc de mar. M'agrada el producte de mar.
1: I això que diuen els cuiners d'arròs, que l'arròs te parla,
4: sí.
1: Jo ho he intentat...
2: No es contesta.
1: A mi és la meva dona la que diu, no veus que ja està, vale.
3: Mira que ets molt prestat atenció, que està allà al tanto.
5: De bona mà, Paguis, però bueno.
1: Però com te parla l'arròs?
2: És un poc el que deia Joan en el tema de la brasa i això, pues, de tant de fer-ho, al final no està parlant, però tu ja estàs ben lo vindre, no? Pues l'arròs un poquet igual. Ens hem enganyat tantes voltes fent-lo i hem vist les conseqüències de quan va per un costat o va per l'altre, pues ja quan va venir per un costat ja sabem més o menys...
3: Jo crec que el nas també influeix molt.
2: Sí, clar.
3: Tant en la brasa com en els arrossos. Perquè jo crec que mon pare n'hi ha voltes que diu...
2: El gesto ese de...
3: Vaig a apagar ja el foc.
2: Està socarrant.
5: Imagina't si ho tenen això fet vegades... que ho apercebixen de seguida.
3: Ho tenen automàtic.
4: Per exemple, el tema de les mauracions, nosaltres tenim 4 neveres grans en el restaurant, per anar passant les, cada nevera fa un tractament diferent, i un nòtic per l'olor.
5: Clar,
4: veus? No tant l'olor, dic, ui, ja sí el tinc ja. Este és. Ahí està.
1: Que fort, també.
4: Al final jugues en temperatures
5: i veritats.
1: Fins que no supere el meu rècord en un arròs, de destrossar un arròs, vaig esclatar i cru, i l'ànima crua, el mateix arròs.
3: Això com pot ser?
5: Això també és difícil. De quemar-la també és difícil.
3: Eres anyenya.
1: Supera-me-lo.
3: Era gas. Això que és més difícil.
5: Supera-me-lo. Que estaria entretingut. Que se s'acaben els últims minuts, igual Vicent volies dir alguna
3: cosa. Sí, antes de que se'n vagi. Una curiositat. En casa guixes fent la ginebra?
4: En casa havíem fet la ginebra.
5: Mare, Joan, fas de tot?
3: Fa una ginebra espectacular.
1: Ginebra en casa?
4: Sí, no, me la fan fora. Me la fan fora, però sí, una marca que vam crear nosaltres i la veritat que és molt bé, pues, va rodant i de cine. Per això dic, que diners, bueno, diners, no.
6: Però sempre que vaig,
5: m'emporto un parell... a la piscina que siga.
6: No, jo sempre m'emporto un parell de botelles quan vaig. I si algú va, jo li recomano que es faci un gin tònic en la ginebra de Cachoan. Una locura.
1: Ai, que ganes de tornar a Altea pronte.
5: Tindre... Sí.
1: Moltes gràcies per la visita.
5: Bueno, i anar a Altea i d'un topetars en ells. Bueno, en ells ve alegria i de tot, però el que ells són capaços de guisar.
1: Farem esos arrosos en murmur.
2: Clar que sí, com
1: vulgueu. I farem un lloc per a casa. Serà
2: benvinguts.
1: Clar que sí.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Vicenç, per la setmana que ve.
3: Setmana que ve, emparint la clotxinera.
5: És que m'hi flipa, emparint la clotxinera.

I aquestes delícies d'Altea sols es pot acabar acompanyant amb música cantada en directe i en valencià com cada setmana. Interpretada per Carme Juan, en esta ocasió ens porta un himne en la pandèmia, un gran èxit del duo dinàmico que va formar part també de la banda sonora original de Atame, la pel·lícula de Pedro Almodóvar. Sí, sí, sí,

0: Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: A la mar, senyores.
9: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A.Punt.
2: Amics i amigues, seguim recordant els millors moments viscuts a la vesprada d'A.Punt Ràdio. Revisitem els programes del 18 al 20 de maig i prenem nota perquè ens van visitar el grup L'Habitació Roja, que celebrava 40 anys en el món de la música. I a més d'un disc genial, ens presentaven un concert apoteòsic per a commemorar. Escolteu.
1: La vesprada d'A.Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Allà.

0: Que bons que són. Quina banda de rock and roll.
1: Que, musical i personalment.
0: Que bona gent,
1: sí,
0: sí,
1: sí, que guai.
0: Estación Roja és una de les bandes de la nostra vida. Una de les bandes més destacades del rock de la nostra vida. I que guai que celebren, Gemma, amics, 30 anys de vida. Que Dios, este fa fredat, eh?
1: Sí, és que nosaltres ho hem vist. Sí, hem estat en aquests 30 anys per això. És impressionant que ha passat tan ràpid. Sí, bueno, que a més ho celebren com toca, eh? Sí, amb àlbum recopilatori, ens podran escoltar els grans èxits del grup, amb gira per tota Espanya, atenció.
0: I saps el que més me mola? Veure-los la il·lusió en la que estan acometent este concert.
1: Ara ens ho contaran perquè nosaltres parlem amb dos dels seus integrants, amb Jorge Martí, el líder de la banda, i amb José Marco, bateria, però ara volem que escolteu un dels temes amb què celebren aquestes tres dècades de la música i èxits.
0: Parlen d'himnes, eh?
1: Volver a casa.
0: I tant.
1: Volver a casa.

0: És que som molt bons. Mira, Gemma, volia contar només una cosa, una vivència personal. Gemma ho sap, jo crec que ho conto moltes vegades així, estic molt enamorada de la meva dona. Des de fa quasi 20 anys tornarem a trobar-nos en la vida després d'haver sigut nòvios quan teníem 20 i pocs anys.
1: És una història de novel·la.
0: La vida ens va retrobar i som molt feliços des de fa 20 anys. Quan ens vam retrobar, després de tots aquells anys, em va pegar un abraç, ens vam pegar un abraç els dos. I va dir la cosa més bonica que m'ha dit mai poques persones mai m'han dit. Estic a casa.
1: Volver a casa. És que té aquesta significació.
0: I és que aquesta cançó profunda. És tal qual això. Per això, com moltes vegades parlem, m'emociona, perquè la música és això.
1: És emoció pura. Sí.
0: I quan artistes d'este nivell fan una cançó i tu dius, és que està contant-me el que jo vaig sentir.
1: Ells ho diuen
0: en moltes ocasions.
1: Ells les escriuen, les parixen, les creen, però són nostres. O cadascú de nosaltres la fem nostra.
0: Que guai.
1: Quan el passem pel color de les nostres vivències. Anem a saludar-los.
0: Com esteu, bonicos?
2: Ara a punt de plorar.
0: És que és tal qual la cançó. Conteu la nostra vida.
3: Si pogués escoltar a l'orquestra ahir, era solo lo més bonic que ens ha passat.
1: És que ahir van escoltar l'orquestra perquè estan, claro, estan els ultimant els preparatius per al 22. I també va ser flipant, José.
3: Sí, va ser flipant. Ahir van soltar, ens va presentar a l'orquestra el director, Daniel Abad, el mestre Daniel Abad, i vam escoltar tot el repertori que vam tocar, però sols l'orquestra, nosaltres no vam fer res, i va ser una meravella.
2: Sí, és com...
3: I vam pensar, si no toquem tampoc passa res.
1: Però quan estic a tot junt, això serà per morir-se de xulo, Jorge.
2: Va ser molt guai perquè podies identificar, vull dir, sense nosaltres, podies identificar que eren les nostres cançons, no sols per l'estructura i tal, sinó perquè els arranjaments, tu que toques la guitarra, i ho saps,
0: bueno, quatre acordes.
2: De repent, ja, però de repent els arranjaments que hem fet nosaltres en les cançons...
3: Jo vam pensar, si no toquem tampoc passa res.
2: Sí, saps què
1: passa? Però quan estic a tot junt, això serà per morir-se de xulo, Jorge.
2: Va ser molt guai perquè podies identificar, vull dir, sense nosaltres, podies identificar que eren les nostres cançons, no sols per l'estructura i tal, sinó perquè els arranjaments...

0: la bellesa que ja tenen aquestes cançons, no? Sí. I és com de repent tot tenia sentit, vull dir que no era sols, pues no sé, que aplega un tio i fa uns arranjaments que no tenen res a veure, no? I està molt guai perquè el tio té molt de talent i tal. No, és que ha agafat la nostra música creada en petit comitè, no? En el nostre assaig, en pues els estudis, a més han fet discos i tal, i de repent és com si tirara el fil, no?
1: Sí, que xulo.
0: I es plenarà tot de melodies i de bueno, un rotllo evocador superpotent i la veritat és que va ser super tan bonico que van dir, bueno, a mi no fa falta que toquem, no? Jo crec que estaria guai voler el concert sense estar nosaltres a l'escenari, no?
2: Vull dir. Espero que el graveu alguna cosa perquè el pugueu veure després.
3: Sí, àudio i vídeo.
2: Perquè després podeu veure-ho, perquè el que tu dius, això és com sublimar, és com un recorregut que era per a desembocar d'alguna manera.
1: És memorable, és eixa volta i s'ha acabat. Sí,
3: irrepetible.
2: Conteu-nos com l'heu... el que puguem saber de com l'heu estructurat.
0: Sí, bueno, hem fet un repertori de... són 18 cançons, també pues, el temps està limitat, no? Nosaltres haurem fet més, però bueno, l'orquestra toca una hora i mitja i són 80 minuts més els bises i després pues, tenim una dilatada trajectòria, la veritat tenim 14 discos d'estudi, pues, una montonada de cançons i bueno, el que sí que volíem és pues, tocar per este 30 aniversari. Estem fent concerts tocant cançons una o dues de tots els discos, no? I al final el que passa és que són 2 hores i pico i tal, i ara hem hagut de retallar una miqueta i al final pues, són 18 cançons. No toquen cap del primer, desgraciadament, perquè a última hora n'hi havia que retallar i hem llevat alguna que altra per ahir, però sí que es comencem ja en una cançó de... bueno, no vull desvelar-ho, però sí que ho fem en ordre cronològic.
3: Ordre cronològic. Ah, vale. Que van començar.
0: Sí, que és veritat, és que és, la primera no és, no, en ordre cronològic, és una cançó icònica, però és actual, i després ja el que fem és anar avançant en el temps, no? I una cançó de cada disc i anem avançant.
1: Hi ha una història, diguem, a través de les cançons, o se pot
2: pues
3: interpretar, no. Bueno, però la història de l'Habitació Roja, no? Com érem abans,
2: cronològicament com heu crescut,
3: com fem la música abans i com la fem ara, no? Abans érem més joves, igual ficàvem més distorsió, ficàvem més coses, i ara som igual una mica més tranquils, no? Pot ser.
0: Bueno, ara acabem de gravar cançons, unes
3: bueno,
0: cançons
3: sí,
0: noves.
3: Bueno, sí, veritat, també molt de guitarreres.
0: I són supercanyeres les que hem gravat noves, no sé, bueno, vull dir. Però sí, jo crec que sí que pots fixar-te, no, en l'evolució que ha tingut la banda pues, a nivell de musical, de textos també, no, de lletres. I res, jo crec que el rotllo este de fer-ho en ordre cronològic, jo crec que està bé, perquè és un viatge en el temps, també ens dona... es dona pas a fer reflexions a lo millor entre cançó i cançó, no? Pues esta cançó és d'este disc, vam gravar en tal lloc.
1: T'has pensat el que teniu
0: bueno,
1: pensat?
0: Bueno, no, sempre... No,
1: deixareu fluir. No,
2: però quin repàs heu de fer?
0: Sí, però no fem un repàs, no fem guions, no sé. Yeah. Jo crec que és el que te ve al moment, sí, no? I, bueno, serà molt emocionant. Jo, pues, no sé... per exemple, vindrà mon pare, per exemple, que no ha vingut a un concert des de fa molts anys.
3: Mon
0: pare té una miqueta d'Alzheimer, ara pues, està una mica despista, però jo crec que va ser...
2: Ei.
0: Se va emocionar molt.
2: Sí, vam entrevistar un especialista en psicologia que deia la música és el punt d'encontre de la memòria.
0: Exacte.
2: És l'única cosa que permaneix.
0: Després jo a nivell personal també ve la meva dona, que fa 10 anys que no m'ha vist tocar en concert perquè ella té també una malaltia i tal, a més vivim a Noruega i tal, i a este concert volia vindre i va vindre, i això pues, estic super emocionat, tan emocionant com lo que has contat tu ahir. Estava pensant en la meva dona i pensa, hosti, serà molt guai, perquè jo sempre que cante la tinc en la ment, no? Sí, la tinc en ment, sí, és com... I li vas dir a ti, bueno, vaig a poder cantar com... cantar-te, no? O sigui, és que és com molt guai, no?
2: És molt guai.
1: Cantar-te mirant-la.
0: Sí.
1: Aquí, en primera fila.
0: Li ha agafat una... No, bueno, li ha agafat una entrada, la tenia a un costat i ara... les imitacions que ens han donat estan ben situades i la vaig a posar
2: estratègicament.
0: Sí,
1: el del vídeo que no se li para el casset, per l'amor de Déu. Que això és únic, I el de l'àudio que ho fa ben fet,
3: Sí.
0: Això es grava doble, per si de cas.
2: Sí,
1: dos càmeres.
0: No, però l'àudio se grava doble, per si de cas.
2: Molt bé.
1: Tindre sempre, com es diu allò,
0: el backup.
1: Molt bé, això, backup.
2: I quan vos ve el cap, 30

0: Anys no penseu, jo vaig començar a treballar fa 30 i pocs, vull dir, i penses, ja? 30 anys? Sí. Quina sensació vos causa això?
1: Sí que penses lo de ja.
0: Que ràpid.
1: Fa que, molt de temps, no? Però veus les fotografies i dius, pues sí, sí que és veritat, no? Que s'han fet majors, però han passat la vida com volien passar-la, no? Jo conec a Jorge des dels 4 anys. Jo vaig, en Pàrvuls anava en ella.
0: Tota la vida.
1: Sí, sí, jo vaig ser ell des dels 4, tenim 54, portem 50. Porte,
0: 50
1: jo
0: passa,
1: sí, més temps en ell que, la meva dona, les meves filles, passen més temps en ell. I, pues res, volíem fer això quan anàvem a l'institut, i així estem els dos encara fent, el vaina que dia, bueno, alguns mestres dient, estos anaran i tant, estos en els cacharros, tal. No, mira.
2: Jo també pense que... A veure, lo del temps passa brutalment ràpid.
0: Sí,
2: sí que és veritat que dius, hosti, fa res, fa no res, estàvem, vas començant a assajar i jo en una casa vella que tenia ahí al carreró, ahí en un carreró ahí a la Liana. I el primer estat va vindre la policia, diguem-nos, sí, que això no podia, no podíem fer això, ese ruido ahí.
0: Montem un massa escandalera.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però jo lo que sí que pense és que, dic, clar, fa 30 anys, estàvem ahí començant. Jo lo que sí que pense és que 30 anys endavant sí que pense, ostres, d'ací 30 anys, en lo ràpid que ha passat, és que d'ací res estem...
1: No fa falta que penses així.
0: No fa falta que penses
2: així. Això sí que me dona, me dona lluio, no? Pensar que sí que probablement, sí, home, jo crec que de carrera ens queda menys per davant que per darrere, això ja. és la veritat, la vida és aixina i...
0: Ja. En aquest punt estem els quatre sí presents.
1: No.
0: Jo vull preguntar-vos ara pel disc homenatge, perquè 14 discos d'estudi, 250 cançons, més de 100 concerts, Espanya, Europa i Amèrica, 30 anys de trajectòria.
2: 1.000 concerts,
0: sí. Pues sí, m'haurà deixat un zero.
2: Sí.
0: Bueno,
2: els zeros importen,
0: a la dreta són importantíssims. Tenim una cosa, per a seleccionar temes per a este disc homenatge, com s'ho ha aclarit o com...
1: Molt fàcil.
3: Ah, sí?
2: Sí?
1: Es tria ahí.
3: Lo que diga Jorge.
2: Això no és 100% de veres, però la veritat no. O sigui, que hem gravat dices. Bé, que no, que tu volies...
1: vaig escoltar a un grup, ara, perquè és una pregunta difícil, que ja, que és el que feu quan aneu a fer el set list després de tants discs, i fa acudir cada un en l'advocat.
2: En
1: l'advocat, no...
3: Però no retira.
0: No, pa que me dien. No,
2: la veritat és que lo que hem gravat, dices que no, que tu volies gravar-la.
1: Sí,
2: no sé,
1: sí, sí.
2: No, fem una selecció i en este cas, en comptes de triar les més conegudes, lo que volíem és regravar algunes cançons que creiem que són... Que es mereixen una segona oportunitat o més
0: revisar-les,
2: sí,
0: o com,
2: sí, algunes que
1: no van
2: gravades o sí. I
1: igual la gent no es coneixia per algun motiu, no es coneixia la gent, pues sí. A veure si ara,
2: per exemple, ja. Esta de volver a casa, pues una cançó.
1: Sí,
2: sí, era una maqueta i
3: estava amagada.
1: Sí.
2: Sí, era una maqueta, mai se va editar i estava a YouTube, que la varen pujar en un vídeo en els mòbils i tal, i molta gent ens preguntava, ah, per què no l'editeu? Pues ara l'hem regravada bé en un estudi i estarà en format físic properament, no?
3: I és un temacle. Bueno, i està, pues veig, és tu.

0: No sé què ens passa quan bueno, sé què ens passa, perquè que disfrutem aquestes xerrades i que disfrutem tant de la música, que a vegades diguem, si tinguérem 3 hores...
1: 3 hores que faríem d'entrevista.
0: Per parlar en músics com vosaltres, faríem el programa 100% musical o dedicat en general, no a les arts. Fotògrafo de l'alma, dic, i si... No, ho pensa fer... Dic, comentaves, José, lo de les fotos, no? Dic, hòstia, vegem les fotos tal, el que ha passat 30 anys i tal... I si fotos aquelles més o menys, no sé, històriques, o que siguin xules o boniques per a vosaltres, per a la vostra història, tornar a fer-les 30 anys després al mateix lloc, vull dir, a l'Habitació Roja, o
2: avui.
0: En el cine.
2: Ho he pensat avui. Igual vol dir algo, però jo ho he pensat avui.
0: No
3: sé per què,
2: però ho he pensat avui.
0: Pues m'ha pegat el flash ara, pues mira que estan currant l'entrevista.
2: Ho he pensat avui, en sèrio, eh? No sé per què, però pensava, conseguir les fotos igual, no, idèntiques, idèntiques, no, però igual en la mateixa posició, sentat a la bateria, en la guitarra. Sí que ho he pensat avui d'haver fet alguna cosa així.
0: Pues molaria, no? O que Jorge fa cara rara.
4: No, estic pensant en lo de les fotos. Mira, Pau és fotògraf i per cert té una exposició ara en marxa en Les Negres, sí, en el barri del Carme, no? Superxula. I ell va en la seva càmera Hasselblad fent fotos analògiques quan anem per ahí de viatge, no? I moltes de les portades són fotos de Pau. De fet, l'últim disc, Crear, era una foto de les nostres mares, com si fos el grup. I en l'interior del disc estan els nostres pares. Perquè varem reflectir, o sigui, varem pensar, hosti, encara tenim els quatre a
3: les mares.
4: Sí, una cosa super increïble, no? I varem immortalitzar aquestes fotos i vas pensar, hosti, és que nosaltres, a millor, quan siguem majors, farem la foto dels nostres pares i serem clavats, a millor, no? I bueno, i lo que dius també, estava pensant també, mira, ens van treure fa molts anys un EP i la foto de portada era una foto aixina casual en la porta del cine Metropol, que ja desapareix. Nosaltres serem molt fans del cine de restreno.
0: I està passant programa, a tan art deco, tan xula.
4: Sí. I me recordo que van fer la foto allí i bum, aquesta foto pues, ara és com mítica.
1: Sí. Clar.
4: Varen fer un vídeo que era una mica, no sé, es donava una mica vergonya i tal, en la plaça Renona, i l'escriptor Rafa La Huerta sempre me diu, el vídeo de l'Habitació Roja és un document,
0: és un document
4: com el seu llibre de Noruega, saps? Vull dir que és la València com era, no? Abans de la reforma nefasta esta que...
0: Ja, allà cagaren, però...
4: Sí. I de repente pues, fas un vídeo que era una mica amateur i tal, però de repente té el valor este, no? De immortalitzar, pues, moments i instants i llocs.
1: Immortalitzar los mejores años de nuestra vida.
0: Ahí está.

0: Igual esta pregunta es para José, pero el fan del grupo.
1: Está, digamos, está en el top 3.
2: Las nuevas canciones preferidas de la Habitación Roja son Los mejores años de nuestra vida y Dices que no. Son los que son les canto nata a grabar.
3: Y digo que no, te influencia.
2: Un cuadro. No, tengo un cuadro.
4: Sí, que mana, sí.
2: Que va a hacer la Mama Cocina, me va a pintar la Mama Cocina que, en el cuarto, que fica Los mejores años de nuestra vida. Sí. Esta canción me flipa a mí.
4: Es que es flipant. Es y en este, y la historia que la envolta y todo, porque era de 8 minuts, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
4: y...
2: sí,
3: sí, sí. Sí, una super cançó llarga que van fer quan Quaremer, un chavalet, sí.
4: Gravada al barri del Carme, vull dir, és que tot entorna esta cançó.
0: De molta història. Mítica, no? El voltant sí. De la cançó, mola.
3: Sí, sí. I luego, però, no sé...
0: Però per què fer-ho? Per què la fer-ho tan llarga?
3: No, sempre
0: que era un poc per influència del rock que, progressiu o alguna cosa així.
2: Igual que pensaven que no era llarga.
0: Pensava que no era llarga.
3: No, ens agrada ben, és, no sé,
2: desarrollar. Que
3: sí,
2: llarga, foren llargues, perquè tampoc hi ha que s'agafaven al final, ens agrada ben.
3: Sí, perquè la gent moltes vegades creu que, bueno, que el grup és un grup de pop, de cançons de 3 minuts, però tenim una vessant més de fer soroll, de fer ruïdo i de fer cançons llargues i desenvolupar-les i passatges instrumentals, no? I és algo que ens agrada molt, que posàvem en pràctica pues ja de prou jovenets i érem tan flipats que de repente tocàvem en el escenari principal del FIB en 15.000 persones ahí i acabàvem una cançó de 10 minuts que era una cara B. Vull dir que això eren coses de... Això sí que és ser indie, no? Això sí que és ser indie.
0: Ahí va això.
2: No crec.
4: Però és un temacle, és un temacle.

0: mi me conmou. Jo la conec fa més de 20 anys, que no sé, jo què sé. Quants anys t'estàs en el primer?
1: Sí, està des de l'any 99.
2: Antes del segon disc. Sí. Abans del segon disc.
0: Me conmou moltíssim.
3: Jo sabia que aquelles cançons que pega com cercles, no? Sí. Al voltant d'ella mateixa, que va creixent, és un que va creixent i va creixent i va creixent. Que jo que sé, estaríem tot el rato así xerrant en José i en Jorge, abraçada per descomptat per a la resta de la família. I jo que sé, digueu vosaltres el que vulgueu, perquè
0: però que vull
3: qualsevol cosa que diguem nosaltres...
0: Que este divendres és al Palau de la Música, el concert al que hem al·ludit.
1: Set i mitja.
0: Mireu que encara queden entrades. Les ubicacions no, potser no siguin les millors, però l'experiència pagarà la pena. A Benicàssim aneu al FIP. També, sí, sí. El 18 de juliol, perquè la resta de que veig estem posant-se en Ferrol, en Baeza, en Gijón, en Irún, en Sevilla. Bueno, aneu seguint-los per si voleu anar a por ells, però si a casa nostra, que van estar fa poc en Vinaròs,
1: la setmana passada.
0: Va ser xulo també, no?
1: Sí, molt guai. Es van entractar superbé i recomana a la gent que vaig a Vinaròs, que és un lloc molt, molt guai.
2: I van tocar en Kiko Veneno i molt mola molt. Sí? Kiko Veneno.
0: I tu seguís vivint a Noruega i vas i vens?
1: Sí, jo vaig i vens. Però bueno, ara
0: tinc... Jo vaig i vinc a Onda, tu vas i vens a Noruega.
2: Sí, jo la liana, ja, jo tinc el problema.
1: Però he de dir que tinc ara una coseta, una caseta i un apartamentet a la plaça de les Deveses en Dénia. Així és que si algú me veu per ahí...
0: També tens casa,
1: sí.
3: Has triat bon puesto, Buñetero.
1: Sí, sí, molt guai. Molta fortuna, perquè és un lloc, una platja superguai, és molt tranquil i és superbonico. Estic molt content.
3: Que meravella.
1: Pa jubilar-me.
0: Tinc pressa.
3: Sí, estàs pensant-ho?
1: No, però bueno...
3: No, això ja... Però és un bon lloc.
1: Sí, però jo
3: espero... És un lugar en el mundo,
1: espero no tindre que passar els hiverns de 6 mesos a Noruega, pues... Que es comença a fer mal, això.
3: Ja pica.
0: Sí, ha de ser difícil de viure la persona.
1: La persona no descansa, que diria Eugeni Alemany. La persona no descansa, diria Eugeni.
0: Eugeni Alemany, sí, senyor.
3: Mil gràcies per la trajectòria, per els 30 anys, per les cançons, per els concerts i per el talent.
1: Molt bé, gràcies. Igualment, a vosaltres, per la conta que... Sí, perquè... Porteu una trajectòria també molt dilatada i...
3: També encara així és. També estem ahí els 30 anys.
0: Ja tiene muescas sí. Nuestro revólver, querido. Sí. I gràcies per ser com sou.
3: Un plaer. Habitación Roja.
1: Gràcies.

0: Quines ganes de tindre el disc i de poder veure d'alguna manera aquest concert tan especial. Especial també va ser descobrir un documental que podria veure's en el marc del Festival Docs València i que girava entorn de l'esport de contacte i boxa a les dones, amb una directora valenciana que va vindre a presentar-nos Valquíries. I també vam conèixer una de les seues protagonistes.
1: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: Esta es la història de dos lluitadores de MMA, una modalitat d'esport de contacte i de combat associat al món masculí. Mariona i Emili, una amateur i una altra professional, les dos lluitadores en el més ampli sentit de la paraula.
2: Parlem d'un docu, un documental molt currat que ens acosta a la seva realitat. Durant 4 anys, la directora Carmen Torner ha seguit la trajectòria i la vida d'aquestes dos lluitadores de les que vos parlem, en un relat que combina d'una banda la part esportiva i també el temps, la vida al voltant de la lluita, la esportiva i la de la vida, amb una mirada íntima i personal. És un documental titulat Valquíries. Valquíries.

0: Aquesta música precisament és la que arranca el documental.
1: I ara ens acompanya Carmen Torner, responsable del documental. Benvinguda, Carmen.
2: Hola,
1: Carmen.
2: Moltíssimes gràcies per invitar-me.
1: I enhorabona, perquè és un gran treball. I que emocionant, no?, la resposta del públic. Conta'ns les teves percepcions fins ara.
2: Pues hicimos un preestreno por el Día de la LGTBofobia en el Deporte y la verdad es que llenamos la sala, metimos a 400 personas y fue muy guay.
0: Claro, que es el primer documental, además, pel que sabem, sobre esta modalitat esportiva, MMA, femení, rodat a Espanya. És un esport poc conegut o gens conegut, diríem. ¿Per qué habías de contarnos les històries d'estos dos lluitadores, Carmen?
2: Porque me parece increíble que unas chicas de prácticamente mi edad se suban a una jaula a pegarse y que luego sus vidas sean como tan normales y que puedan conectar tanto también con el resto de gente.
1: ¿Y tú cómo aplegues a descubrirles o a descubrir o a decir eso? ¿Eso es un documental?
2: Bueno, yo es que estaba escribiendo un guión sobre una luchadora de MMA que planeo rodar el año que viene y nada, se celebró durante la pandemia el primer evento femenino de Europa, que se llamó Valkyries, de ahí el nombre de la película, y las conocí, me encantaron, nos hicimos súper amigas y 4 años después seguíamos rodando sus historias.
0: 4 años, poniendo la cámara y siguiéndolas, quedando con ellas en momentos, me quedo claro que prevés que pueden ser momentos especiales, claro, o cotidianos del día a día. Eso ha sido un trabajo... bueno, arduo, y además te lo has currado.
1: Hay que mucha faena.
0: Tenía muchísima faena, ¿no? Esa lluita MMA está asociada, como pueden pensar, a muchos estereotipos masculinos. El documental, como os digo, tiene una pinta fantástica y se trabaja enorme, ¿no? 4 años frente a seguimiento a los dos lluitadores. Una de las dos lluitadores a las que seguimos al llarg del documental es Mariona Om. Hola, Mariona.
3: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
3: Mariona?
1: ¿Cómo estás, Mariona?
0: Así estamos en Carmen y en Gemma, charlando una miqueta del documental de Valkyries. Bueno, además, estrena, ya había Fetman, os comentaba a Carmen, esa preestrena. Tú lo habrás pogut veure también. ¿Estás contenta del resultado? ¿Con t'has vist en la pantalla?
3: Yo, claro, portem 6 anys esperant. Bueno, sí, jo estic enamorada d'aquest docu, sí. I el dilluns el vaig veure per quarta vegada i és que cada vegada m'agrada més. I dic, com pot ser que m'agradi més, però cada vegada m'agrada més. És que és preciós, o sigui, és espectacular.
0: Hi ha algun moment així, Mariona, que te toqui més el cor o que te emocioni especialment?
3: Bueno, tot en general, no? Perquè, clar, també és veure una Mariona que o sigui, han passat molts anys... Llavors també és nostàlgia de qui era jo i qui sóc i això, però un moment que crec que és super especial és el moment que, bueno, és que no sé si fer spoiler, però
2: puedes, dale.
3: El moment que abraço la meva iaia i per primera vegada en, no sé si anys o mesos, però després de la pandèmia. I clar, que ens vam abraçar i no ens en vam adonar de que ens estàvem abraçant després de tant de temps. I és pues, molt maco perquè ja sabeu, bueno, tots ho hem viscut i va ser un moment...
1: Molt bueno, intens, molt, sí. molt impressionant per a tots nosaltres. Imagina't i després veure això plasmat, perquè què conta, sí, què sí. Ens conteu en este documental, Carmen?
2: El documental se centra en la subida professional de Mariona, tota su carrera amateur, y en las luchas de Emily, que gana un cinturón, y un poco también en sus vidas personales y las personas que tienen alrededor y la subcultura de la lucha en nuestro país, que ha ido creciendo durante estos años. Y esto sería como un poco antes de que estuviese tan de moda, hace unos pocos años las cosas eran bastante distintas y yo creo que todo lo que es lo amateur, los campeonatos de España, todo lo que es lo underground del deporte, creo que está bastante explorado.
0: En general, lo underground es material artístico, ¿verdad?
1: Potente.
0: Muy potente. Y además, si es realidad, porque estás detrás de la cámara y estás viendo precisamente qué es lo que estás filmando y es la vida misma, ¿no? Claro, y de Mariona, concretamente, de la seua historia, que no sé si la coneixies abans de fer el documental. Hi havia algun aspecte de la seva història que t'interessara especialment remarcar en el documental, Carmen?
2: Mariona, es que yo es que conocí a Mariona y me enamoré de Mariona, o sea, obsesionada con Mariona, con la mirada de Mariona, y todo era Mariona. Y me encanta su vida, me encanta su familia, me encanta dónde vive, me encanta su energía, me encanta como luchadora, me parece una tremenda luchadora, y me encanta su forma de ver la lucha, que es muy especial y atípica dentro del discurso de las luchadoras.
1: ¿Por qué dices atípica?
2: Porque ella viene de una familia muy artista y le da una visión muy artística a la lucha, muy técnica y también muy poética.
0: Ay, Mariona, poética.
1: La curiositat.
0: Al final, jo m'hi ha part del documental, no? Efectivament, que sí. Anem veient també, coneixent també part de la teva família. Al final hi ha com una... Estic fent spoiler, no? Com una reunió també familiar, no? Per tancar el docu i això. Clar, algú puga pensar, està escoltant-nos... Coneixes el tipus de lluita? És una lluita dura.
1: Dura, sí, forta.
0: En el ring, vull dir... Després hi ha una esportivitat...
1: Marcada, sí.
0: Marcadíssima, no?, entre els contrincants, no? Però és una lluita dura. On traus, Mariona, diguem-hi, sabe sant, aquesta part artística, en algo que és tan... S'entén des de fora, que és molt visceral, no? Molt de fetge, diguem, no?
3: Sí, o sigui, jo vinc d'una... família d'artistes, o sigui, es dediquen a l'escenografia, al vestuari, vull dir, tots són artistes a la meva família, esportistes no hi ha ningú. Llavors, jo vaig començar estudiant el batxillerat artístic i per mi les arts marcials és una manera d'expressar-me, o sigui, hi ha com... Els artistes marcials és la manera de treure, com cadascú s'expressa amb diferents tipus d'art, doncs per mi m'expreso amb les tècniques i amb l'MMA, que a la gent potser li costa d'entendre si no ho... Perquè el fet de la violència i l'agressivitat pot ser que si no ho coneixes i si no ho practiques ho vegis, o sigui, camufli una mica aquesta part, però quan tu ho vius i ho entens, i entens les tècniques i tot el que hi ha darrere, per mi és una meravella, però ho has de conèixer una mica per veure-ho així.
1: El documental ens ho pot ensenyar, digues.
0: Diu, un bon luchador debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear. En esta frase de Bruce Lee, ¿no? Carmen, volgut, és el que estava explicant Mariona, exactament,
2: sí.
0: No? Que ja... que la lluita percebuda com una manera d'expressar-se i com una mena d'art, si vol dir-se així, i no el que a primer colp és la violència o inclús la sang o la ràbia que se puga expressar. Per al comú és complicat i expressar-ho, a més, això cinematogràficament t'ha costat, però on has tirat per explicar-ho, no?
2: Pues a través de la observación, en realidad. He tirado mucho de observar, de rodar escenas de 20 minutos, porque al final la acción no la puedes parar. Tú entras en un evento de MMA y tú no puedes estar parando a la gente. Claro. Salen cuando salen.
0: Y hay adrenalina.
2: Hay adrenalina.
0: En el público, todo el mundo.
2: Es una locura, es una locura.
0: Un ambiente brutal.
2: Entonces, lo que hemos hecho ha sido buscar... tomas muy largas y después tener miles de horas de rodadas.
1: O sea que el montaje se persigue.
2: El montaje, hemos estado Tomás Muñoz y yo, pues un año y medio montando.
0: Ese detalle, ese momento, ese plano.
2: Y luego, pues también tiene como una capa un poco efectista el documental. Para sumergirte un poco como en las sensaciones, en recalcar mucho como las miradas también dentro de la jaula, que la gente a veces piensa que mientras estás luchando estás totalmente ido y no hay nada más alrededor, y muchas veces están las esquinas, estás pendiente de lo que te dicen, estás pendiente de hacerlo bien.
1: Y después está la vessant particular de la vida d'aquestes persones fora del moment en què practiquen les arts marcials o estan en un campionat, que és pues, la trajectòria, les metes que volen perseguir, com conviuen amb la família, els amics, tot això també està captat en este documental.
2: Sí.
1: Perquè ho dius al principi, m'han encantat elles, professionals i personalment.
2: Sí, totalmente. Además, creo que sus familias y su entorno son fundamentales para que ellas puedan tener una vida normal, porque realmente subirte a una jaula es algo que mentalmente es una locura, sobre todo el previo a subirte a esa jaula. Entonces necesitas a tu alrededor muchísimo apoyo de tus familiares y una vida muy organizada con la alimentación y con todo.
0: Y Mariona, al documental, dius que tú estaves física y emocionalment fatal quan començares en la lluita i que la lluita ha canviat la teua vida. I comentaves també la evolució que has tingut durant tot aquest temps que has vist en el documental. Com era la Mariona d'abans i la Mariona d'ara, el canvi, no?
3: Sí, o sigui, és que és com parlar d'aquella Mariona, per mi ja és com parlar d'un personatge, perquè han passat tants anys i em sento tan diferent, però sí, o sigui, vaig tenir una vida i una adolescència com bastant explosiva, destructiva. Jo, és una mica com Joan Jett, com en plan, jo penso que en comptes del rock and roll, no?, que va salvar a molts artistes, a mi em va salvar l'MMA. Però
0: tu, tan jove, coneixes a Joan Jett?
3: Home, què et penses?
0: Hòstia, the Black Hearts. Me llevé el barret.
1: Acabes de guanyar-te el hockey.
0: M'has tocat el tendre. Claro. És un símbol per al rock femení, òbviament. És una lluitadora al nivell d'una Patti Smith o a ti, o així. Però no tan coneguda, en efecte, com la Patti i la Joan Jett. O sigui, que tingueu la Joan Jett com a heroïna, o sigui, mola tot. Bueno,
3: pues a ella la va salvar el rock and roll i a mi me va salvar l'MMA.
1: L'esport, 100%.
0: O sea, estaves, necessitaves algo que te salvara, o sea, estava la cosa fotuda, no?
3: Sí. Bueno, és que jo sempre ho dic, o sigui, jo i les meves amigues teníem, no sé si ho... com es deia? La sèrie aquella de Skins, es deia?
2: Sí, bueno, Skins,
3: pues érem com Skins, però a Barcelona, al Raval, a Plaça Castilla, i a liar-la, drogues
0: i raves, no?
3: I rock and roll, sí, i destrucció. I llavors jo sóc una persona molt sensible i a mi les coses m'afecten i al final tot va, bueno, com hi ha una espiral de destrucció xunga fins que ja ens vam despersonalitzar. Quan estàs en un món de moltes drogues i molta festa, al final acabes perdent la teva essència i veus com la gent del teu entorn perd l'essència i perd la mirada. O sigui, sí. Llavors això per mi va ser un punt molt heavy de dir, uau, Mariona, o sigui, és que sou molt joves i si no fas un canvi acabaràs molt malament. Sí. Perquè vaig veure com en un any totes les meves amistats, s'havien perdut, i això, veure això és molt dur. I llavors vaig dir, he de fer alguna cosa, i el meu germà tenia un sac de boxa, jo estava com amb una, jo què sé, depressió, mono, no sé, com fatal. I vaig pagar el sac i vaig dir, uau, vaig sentir com algo de felicitat que no havia sentit en, potser en mesos, saps, que estava feta merda. I vaig dir, vaig a provar. I vaig fer unes classes aquí a Cardedeu i em va molar i ho pillava tot superbé i llavors vaig dir, va, pues, em foto amb això i ja va ser com també l'excusa per no sortir de festa, per començar a cuidar-me i tot això, llavors ja...
1: Tota una disciplina diferent de vida que...
3: Sí, ja, sí. Mira.
0: I un punt milió de dòlars, baby. No?
3: Sí. Espero que no acaba però... com ella.
0: No, que el final del documental, que no sé si se pot fer spoiler. No, no,
1: bueno, ella ja ha deixat caure algo.
0: Ha deixat caure alguna cosa, no?
1: Mariona ja ha dit, sí, que el seu objectiu era professionalitzar-se en l'ofici.
3: Sí, sí.
1: I això se veu en el documental.
2: Sí.
0: Com se veu, fins a que puguis contar, però no...
2: Per a fer spoiler.
1: Claro, no, nos da miedo contar demasiado.
0: Està guai perquè no és fàcil que un documental tinga una narrativa tan cinematogràfica.
2: Ja.
0: Yeah. Jo ho deixo ahí.
2: Jo, a ver, al final es que ha sido seguir toda su carrera y seguirla, claro, por toda España, allá donde pelease. Entonces...
0: Ja, però això creixendo.
2: Ja.
0: Això creixendo del final.
2: Ese es...
0: Això... La ficció te ho pot
2: donar. La música és molt important també per a ese crescendo. I hemos trabajado muchísimo a través del diseño de sonido y de la música, tanto las sensaciones de las luchadoras como el crescendo de la película.
0: Mira Mariona, que posa tona el nostre company de so. Los Ramones, que diuen que si havien inventat algo los Ramones, eh? I la Joan Gell, què? Eh? Ostres, mola molt. Hem de rematar aquesta xerrada, estem molt a gust amb vosaltres.
1: Ai, que guai.
0: Ens ha agradat molt el docu. Sí. I recordar que s'estrena...
1: El docu i vosaltres.
0: I vosaltres, més que el docu, diria jo. Mariona, Valquíria.
1: Molts èxits.
0: Amunt sempre.
1: Molts èxits.
3: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies per contar-nos-ho a nosaltres i al documental, sobretot. Cristina, i tu no parar. A fer-ne no més, no?
2: Sin parar.
1: De documentals, dic, o de pel·lícules.
2: Sí, jo este i luego...
1: Tens en cap?
2: Luego quiero hacer una película de ficción. Que estoy preparando, que se llama Huesos Rotos, y espero rodar el año que viene.
0: Ostra, mola,
1: Carmen,
0: mola,
1: anem a seguir de la tua carrera. Así ni una directora como la copa de un pino.
0: Mira, posem el blues de Million Dollar Baby. Sense el final, sense el final. Gràcies, Carmen.
1: Ens agrada donar suport a les creadores emergents, com és el cas de la directora del documental, Valquíries, i a d'altres que després d'anys de periodisme i estudi aprofiten en escabussar-se en la vida de personalitats tan inconmensurables com la del semiòleg Umberto Eco, pare d'històries tan impactants com la del nom de la rosa. Maite Aparici ens presentava Umberto Eco desclassificado. Esta música no està triada perquè sí, escoltem una composició de Luciano Beiro perquè era un compositor que admirava el següent protagonista de la nostra xerrada, Umberto Eco, que a més sentia fascinació per clàssics com Bach, Telemann o Chopin, diu que tocava la flauta per afició. Ara ho preguntarem a qui més sap d'ell perquè anem a entrevistar-la de seguida. I per a la majoria de nosaltres, a tu què deu Umberto Eco?
0: Hombre, el péndulo, el nombre de la rosa, yo creo que un poco lo que todos, el pensamiento, ¿no?, del gran Umberto Eco. Pero es que hemos descubierto, y lo compartiremos también con vosotros, que hi ha un Umberto Eco desclassificat, allò.
1: Sí.
0: Hi ha moltes curiositats al voltant d'Umberto Eco que jo crec que també apropar-se a allò de humano, demasiado humano, pues també, clar, Umberto Eco també ho va ser.
1: A mi em ve al cap, en la carrera que estudia, llegia amb Apocalíptics
0: Integrats,
1: que va ser una de les obres que va fascinar a Maite, que entrevistarem de seguida, però ella anava a llegir unes quantes més confessions d'un jove novel·lista, com se fa una tesi, li va encantar. Umberto Eco efectivament va ser pare de reflexions brillants com aquesta manifestada en un fragment gloriós del nom de la rosa.
4: Però què és lo alarmante de la risa?
5: La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad.
1: La risa mata el miedo.
0: Pedazo de frase.
1: Quin pedazo de frase.
0: Això s'ha tingut durant segles, també, per la felicitat, al riure. Quin goig tindre així a Maite Aparici. Ballera, què tal? Com estàs, Maite? Benvinguda. I companya al Departament de Digital i Apunt. Bueno, ja fa uns quants anys, no?, que és Maite periodista, ha treballat en premsa, en tele, en gabinets de comunicació, bueno, ha fet una miqueta de tot, té molta experiència, i bueno, es presentes este Umberto Eco desclassificado, el segon llibre que publiques, o sea, estàs escabussat en la biografia d'Umberto Eco, trobant, a més, xavalles increïbles, eh?
1: Com naix este projecte, Maite?
2: Com naix?
1: Com naix?
2: Bueno, moltes gràcies per rebre'm així en vostra casa, que és la meua.
0: I tant.
2: I mira, a mi m'agradaria dir que este projecte realment té dos inicis, té dos començaments. El primer començament és com naix el projecte, i és un projecte molt valencià, tot i que és, el nom és Umberto Eco desclassificado. Naix als peus del Micalet, i més en concret a l'altura de la campana, perquè estàvem un estiu, un sopar d'amics, un editor francès havia convocat... Jo acabava de presentar la meua novel·la, el meu llibre primer, Los ruidos de la noche, ell era argentí, i con la meua història era d'Argentina, havia convocat a un sopar a unes argentines. Estàvem en aquest sopar, 2023, i al meu costat hi havia una dona, casualment. Si hagués estat la que tenia enfront, no hi hauria llibre. I en un moment donat jo li vaig preguntar: Lucrecia, ¿y tú a qué te dedicas? Y ella em va dir: soy semióloga. Y jo li vaig dir de broma: hombre, como Umberto Eco, perquè crec que és lo poc que jo sabia, això, i els llibres que havíem estudiat a la carrera. I li vaig dir: como Umberto Eco. Digo: ahora me dirás que lo conociste. Jo estava, donava per suposat que anava a dir-me no. I me se va quedar mirant, va fer un silenci,
1: sí,
2: i em va dir: éramos como familia. Durante 40 años pasamos las navidades juntos. I jo li vaig dir: ¿me dejarás que te entreviste en algún momento?
6: i em va dir, bueno, pues más adelante ya lo vemos. Bueno, la qüestió és que en el mes de juny de l'any passat vaig decidir, o en abril, vaig decidir que anava a ser llibre. Vaig començar, clar, jo havia sintetitzat tot en un article que vaig tornar a ampliar,
0: expandir,
6: vaig, clar, vaig tornar a començar a entrevistar-la, perquè clar, ja em vaig ficar en modo llibre. I a més era un llibre que venia, estava molt relacionat amb el meu primer, que també estava basat en la memòria oral d'una família. I clar, jo li vaig dir, digo, mira, esto va a ser un libro, i li vaig ficar un, li vaig dir com anàvem a treballar per a evitar els problemes que jo havia tingut en el meu primer llibre. Jo li vaig dir, Lucrecia, cuando yo te entreviste, todas las notas que yo haga, yo te las devolveré a ti. Yo li vaig retornar a ella la seva memòria per a que ella chequejara.
1: Que deberes eren aixina.
6: Més que deberes és que estava d'acord en el que havia recordat, perquè estem penseu que estem parlant de records de fa 50 anys, que s'han estès durant 40 seus, però que ella recorda fa 50.
0: I què seria, Maite, de lo que has desclassificat, entre cometes, lo que més t'ha sorprès?
6: Entonces, la història és que ahí comença, el projecte Valencià comença davant del Micalet, però la història de Lucrecia comença en Buenos Aires, en Argentina. I què va a trobar qui llisca este llibre? Va a trobar una història d'una xica assetjada per la dictadura de Videla, que escriu una carta i que aquesta carta li salva la vida. I aquesta carta acaba en mans d'Humberto Eco. És que és tot molt cinematogràfic, molt poètic, molt... Clar, tu veus això i dius, tampoc m'ho va posar difícil per a fer un llibre. Va ser difícil després posar en ordre i treure-li, pues, netejar.
1: El format, anar al llibre.
6: Exactament.
1: A la molla veloç.
6: Però és que esta dona ha sigut un regal. Ha sigut un regal, no només ella, perquè, clar...
1: Bueno, hem de dir que Humberto Eco li salva la vida perquè se la trau de la seu argentina, no?
6: El que, perdona?
1: Ajuda a Lucrecia a eixir d'Argentina...
6: Exactament.
1: Perquè siga, perquè estudia amb ell, no? O faci una tesi amb ell...
6: Els detalls, hi ha molts més detalls dins del llibre, però, resumidament, ella és una persona, una xica jove, que està estudiant... Bueno, ja havia acabat la carrera de lletres, i vosaltres sabeu, en la dictadura de Videla, a les universitats que apuntaven, als joves que apuntaven, abans del colp i ja després durant la dictadura, eren totes les de filosofia, les de lletres, i ella estava, el seu entorn estava començant a estar assetjat. Ella treballava en el rector de la universitat, l'havien amenaçat de mort, les seues amigues ja havien anat els parapolicies a les portes, i la família d'ella li va aconsellar. Ella tenia una família molt ben, en un cap molt ben amoblat, diguem, un vuelo molt ben amoblat, que li va donar un consell, li va dir, no te vayas por los tejados y sal legalmente para poder volver legalmente. I ella, que era una, tenia un currículum excepcional, per uns detalls que es poden llegir en el llibre, va poder enviar una carta a Humberto Eco demanant-li que volia estudiar, perquè ella ja era una enamorada de lo que ella escrivia. Ella s'havia enamorat de Apocalípticos e Integrados. Ella havia llegit Obra Abierta, que és un referent per al món de l'art. No teniu per què conèixer, perquè és una obra molt específica, però Semiòlegs i el món de l'art és molt, perquè va sentar uns precedents. La qüestió és que ella li escriu la carta i la sorpresa d'ella és que el que no passava mai és que funcionara el correu italià, com ella diu, i que funcionara el correu argentí.
1: És que no ens donarà temps d'explicar que el llibre se publica perquè ja han passat 10 anys de la seva mort, perquè ell tenia prohibit al seu entorn que, no, que parlaren d'ell. I per a que siga un ganxo, bé, la gent vull, ara després ens contes com se pot aplegar al llibre, jo el que he descobert, el que més m'ha cridat l'atenció, era la part gamberra d'Humberto Eco.
6: Efectivament.
1: És que disfressar-se una nit de Cap d'Any.
6: És que així és que descobrim...
1: I el geni.
6: Heu seleccionat ara una frase del Nombre de la Rosa que la mig sentiva i no portava els cascos, però parlava de la risa.
1: La risa mata el miedo.
6: La risa mata el miedo, però és que ell era l'home més divertit. Però què passa? Que ell tenia una façana molt seriosa, molt de semiòleg. Clar, ell era un erudit. Ell era, pues, ha sigut de les persones referents del segle XX. Però ell, en la intimitat, era una persona divertidíssima. Li encantava la ironia, li encantava jugar amb els altres i fer bromes i després les anècdotes, i no es perdia res.
1: Lucrecia és una font important, i en altres també el llibre que ja anireu a averiguar, però jo vull que contes una anècdota perquè la gent se faci compte, que és quan ell li diu a Lucrecia que jo soy la Coca-Cola. Com volen dir que la seva fórmula havia de ser infal·lible, entenc, no?
6: Efectivament. Això és una anècdota molt bonica que ocorreix a Bolònia, a l'Hotel Palace. Precisament la setmana que ve jo estaré a l'Hotel Palace perquè presente la novel·la, el llibre presente a Bolònia, en el context d'un congrés que ha organitzat la universitat per a totes deixebles internacionals en honor a Humberto Eco, perquè és la primera vegada que es poden reunir. La qüestió, Hotel Palace. Ell s'assentava sempre al saló de l'Hotel Palace, a la cafeteria, i allí rebia els alumnes mentre el millor acabava de dinar i citava uno després de dinar per a revisar-li la tesi doctoral. Un dia d'això li va tocar a Lucrecia. Li va muntar un pollastre perquè no havia fet els deures com ell volia. I en aquest moment ell li va dir la famosa frase, que és un aforisme meravellós. Jo soy la Coca-Cola. Jo, donde pongo el cuño, tiene que ser perfecto. Vull dir, clar, ella es va alçar
1: a un racó,
6: va començar a plorar i, ja, bueno, i el detall està en el llibre.
1: Una altra anècdota que crida l'atenció és que ella plega a comprar-se un convent i li ha donat una explicació surrealista a la seva dona per justificar la compra.
0: A veure, M'he comprat un convent,
1: la dona que era Humberto! Jo, que li diria, por el amor de Dios.
6: No, tal qual, li va dir Humberto. Però ell li va donar la seva explicació. Jo que tengo ganas de pasearme por sus paredes con una antorcha y sentir el poder, la fuerza del poder. Quan ell dia això, 9 mesos després, això és important, 9 mesos després començava a escriure el nombre de la rosa. I quan Lucrecia el coneix, Lucrecia, quan arriba a Bolònia, es fan un grup d'amics que està on Lucrecia, Patricia Magli, que és l'altra font directa, que ella m'obri la porta, Cristina Peñamarín, catedràtica de la Universitat Complutense, que ella m'obri la porta, i als que tinc que donar les gràcies perquè són les meues fonts directes, les tres estan en ese grupé del 76 que es fan superamics, que al llarg de 40 anys no deixaran mai de ser íntims amics, i 9 mesos després ell comença a escriure en Montecherignone, en el seu convent, el nombre de la rosa. I wow. Elles abans entraven al nombre, anaven perquè Bolònia en aquell moment era tenia molts problemes socials, conflictes, havien vingut de la crisi del petroli del 1972, hi havia molta vaga, no podien donar classe, havien tancat la universitat, i Humberto va dir, pues nos vamos a Montecherignone, i allí donaven les classes, i quan elles anaven allí entraven a una habitació, o sea, els ensenyava un estudi on tenia caixetes de fusta plenes de targetes perquè vull escriure una novel·la, i elles li diuen, tu eres semiòlogo? Perquè clar, no ho entenien, que un semiòleg poguera perdre el temps escrivint una novel·la.
0: Bueno, el nombre de la rosa, ni més ni menys.
1: Vos recomanem Humberto Eco, Desclassificado. Maite, gràcies.
0: Moltes gràcies, Maite.
7: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Dones que fan esports de contacte, que han superat dificultats a la vida i que s'han empoderat i han trobat una eixida en un esport difícil. Així que es mereixen bona cosa d'aplaudiments i de flors. Per això, les acompanyem amb el tema Flowers, de Miley Cyrus, que Carme Juan va versionar en valencià.

0: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

Alacant, agost de 1896. Al Cafè del Comerç es presenta per primera vegada el cinematògraf a la Comunitat Valenciana. València, 10 de setembre de 1896. Charles Cull realitza la primera projecció a través d'un cinematògraf en la ciutat del Túria, al Teatre Circ d'Apolo. Castelló, 10 de desembre de 1896. El teatre principal acull per primera vegada una projecció de cinema a la Plana Alta. A partir de 1898 s'obrin els primers salons estables per a l'exhibició cinematogràfica. El públic acudix a estos esdeveniments amb l'entusiasme propi de qui no sap què es trobarà, sense ser conscients que estaven presenciant el naixement d'un nou art, descobrint una dimensió fins a aquell moment desconeguda, sorprenent-se, emocionant-se i terroritzant-se davant d'aquest invent que canviaria les nostres vides per sempre.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'A.Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. El meu nom és Lluís Campello, m'acompanya Pablo Plaza i avui rebuscarem en les prestatgeries de cinema clàssic del nostre videoclub per endinsar-nos en els orígens de la cinematografia valenciana.
2: Partirem de la secció de cinema mut i des d'allí donarem tota la volta al videoclub, centrant-nos en les pioneres i pioners de la comunitat valenciana que han trencat barreres en la història de l'audiovisual, ja siga aconseguint grans progressos al nostre territori o transgredint el cinema de la seua època a nivell nacional i internacional. Tenim moltes personalitats a destacar.
1: Doncs comencem per l'any 1896, amb els inicis del cel·luloide a la Comunitat Valenciana.

0: Només un any després de l'invent del cinematògraf, el 1895, podem trobar els primers rodatges al nostre territori, realitzats pel fotògraf francès Eugène Lisch. A més de capturar diferents escenes costumistes en pel·lícules com Baile de Labradores o Plaza de la Reina, va ser el primer a rodar l'elaboració del nostre plat més típic, execució d'una paella, el 1896.
1: Tres anys més tard, inicia la seva trajectòria en el món del cinema el que podem considerar el primer cineasta valencià, Ángel García Cardona, amb la pel·lícula Una fiesta en la huerta valenciana, rodada en una barraca de l'Horto del Camí del Girós. D'esta manera, comença una filmografia centrada en temes costumistes i festius amb una visió estilitzada de l'imaginari regional valencià.
0: La professora d'Història del Cinema, Áurea Ortiz, ens dona algunes claus per conèixer un poc més el cinema d'Àngel García Cardona.
2: Ángel García Cardona és el gran pioner del cinema en València i també, per tant, és un dels grans pioners del cinema en Espanya. La seva figura estava molt amagada fa uns anys, però el treball de la Filmoteca Valenciana, molt especialment, i alguns investigadors, ha fet que ara estigui en el lloc que li correspon, pues és, que és així, el d'un dels grans pioners. És molt important perquè ell va ser un dels primers que va agarrar una càmera de cine, va començar a filmar i va crear una mica el tipus de pel·lícules que es feien en el començament, pues, aquestes escenes de festa, aquesta visió, no?, de la València típica i tòpica en certa mesura, perquè ell era fotògraf especialitzat molt en temes valencians, i aleshores el que feien les seves pel·lícules era una mica aquesta mateixa tipologia d'imatge.
1: Unes temàtiques molt paregudes a les de José María Marín i Óscar Baillart, els pioners del cinema alacant, que rodaren diverses panoràmiques de la ciutat.

0: Que es feien en el començament, pues, aquestes escenes de festa, eixa visió, no?, de la València típica i tòpica, en certa mesura, perquè ell era fotògraf, especialitzat molt en temes valencians, i aleshores el que feia en les seues pel·lícules era una mica eixa mateixa tipologia d'imatges, no?
1: Unes temàtiques molt paregudes a les de José María Marín i Òscar Baillart, els pioners del cinema alacant, que rodaren diverses panoràmiques de la ciutat

0: Que es feien en el començament, pues, aquestes escenes de festa, eixa visió, no?, de la València típica i tòpica, en certa mesura, perquè ell era fotògraf, especialitzat molt en temes valencians, i aleshores el que feia en les seues pel·lícules era una mica eixa mateixa tipologia d'imatges, no?
1: Unes temàtiques molt paregudes a les de José María Marín i Òscar Baillart, els pioners del cinema alacant, que rodaren diverses panoràmiques de la ciutat

Es diu It Fast and Furious, el secreto de su arte, que és una pel·lícula que sí que hem recuperat. És un documental estranyíssim per a l'època, molt modern per al nostre gust. I després es dedica a fer pel·lícules de ficció inspirades en sarsueles que ell mateix escriu, com ara La bruja, La Dolores, La alegria del batallón, Nit d'albaes i Moros i cristianos. L'única que conservem és Moros i cristianos, les altres estan perdudes. I és un intent de fer una barreja entre tradició i modernitat, no? És utilitzar pues, lo propi del territori, les costums, les festes, ja vegeu els títols, per a contar la societat del moment, la societat contemporània, no? És molt interessant el seu plantejament, que coincideix en altres que hi ha en aquests moments en el cinema espanyol, i la necessitat de conjugar pues, alguna tradició cultural, literària, com ara el sainet o el costumisme, etc., també una certa mirada amb l'Espanya contemporània.

0: pioners que Yuri Aguilar, cap de documentació a Aguilar Cinematografia i un dels grans coneixedors del treball dels germans Belloc.
1: En primer lloc, hi ha que dir que els Belloc es dedicaven a la indústria del metall i en concret a fer engranatges. Aleshores, com un cinematògraf incorpora moltes peces que van engranades, els Belloc, podíem dir-ne, que tenien tota l'experiència prèvia per a poder fabricar un aparell tan complex com és un cinematògraf. I al 1917 van traure al mercat el que es pot considerar com el primer projector de cinema professional fabricat a Espanya. Els projectors Belloc rivalitzaven de manera tècnica amb projectors de la resta d'Europa perquè eren projectors a l'altura, no?, de la construcció d'aquestes màquines, altres marques, que avui en dia pues, tenen moltes pàgines escrites en la història de la cinematografia mundial. Els germans Belloc tingueren molta influència en algunes zones d'Espanya, com pot ser el País Basc, com pot ser la zona d'Aragó, la zona de l'interior de Castelló, i van vendre molts aparells cinematogràfics per aquelles zones. Tenen l'orgull d'haver sigut els pioners, d'haver fet el primer projector de cinema fabricat a Espanya, d'haver tret fins a 4 models diferents, l'últim model va ser el 640, però jo crec que no hi ha ninguna altra marca que agafi el seu testic. Simplement pues, la indústria va desenvolupant-se, la indústria va millorant els mètodes de projecció i reproducció de les pel·lícules, però si hi ha que quedar-nos en una data és que els Belloc van ser pioners a tota Espanya.
0: Fa uns anys, Yuri i el seu pare, Antonio Aguilar, van adquirir i restaurar el primer cinematògraf que es conserva fabricat a València el 1917, un Belloc B1.
1: El procés de restauració de la màquina ha sigut un procés sobretot divertit i molt didàctic perquè ens ha permès descobrir aquelles peces més intrincades de la màquina, perquè la màquina es va desmuntar peça a peça. O sigui, totes les peces del projector foren desmuntades i en la restauració hem sigut criteris de deixar-los com eren originalment. Les peces que anaven cromades s'han tornat a cromar, les peces que anaven en fusta crua s'han deixat en fusta crua, si anava una cosa pintada en blanc s'ha buscat el mateix to de blanc per a pintar-ho i el projector estarà com isqué de fàbrica en 1917. Hem descobert que els Belloc aplicaven la simplesa a tot allò que fabricaven. Fabricaven màquines robustes però simples.
0: Després d'analitzar els inicis del nostre cinema, continuem amb algunes pioneres i pioners de la Comunitat Valenciana que van traspassar fronteres, aconseguint transgredir els codis de l'època a nivell nacional i internacional. Encara que ja s'havien realitzat algunes pel·lícules que analitzaven la situació de les dones a la societat, com les dirigides per la cineasta francesa Alice Guy, no es coneix cap film anterior amb la consciència feminista de l'obra que comentarem a continuació.
2: El cineasta José Estivalis, nascut a Llíria i conegut internacionalment pel seu pseudònim Armand Guerra, va dirigir la que es considera la primera pel·lícula explícitament feminista de la història del cinema, Les misèries de l'agulla, rodada el 1913 a París. La pel·lícula conta la història d'una jove que s'enfronta als mecanismes socials que l'oprimixen patint les desigualtats pròpies de l'època. En el fullet que s'imprimí per a l'estrena es podia llegir: volem posar en relleu totes les misèries de la dona moderna. El nostre feminisme consisteix a fer la dona igual que l'home en tots els fets socials. Volem que la dona s'interesse per les qüestions socials que puguen un dia transformar la condició material i moral de tots els oprimits. Esta pel·lícula, produïda per la cooperativa de caràcter anarquista Le Cinéma du Peuple, va ser estrenada el diumenge 18 de gener de 1914 a la sala de l'Hotel de Societés Savant de París.
0: El gran èxit de Les misèries de l'agulla va permetre que el llirià Armand Guerra continuara fent pel·lícules de caràcter revolucionari com Batalla de dames i Carne de fieres, fins a la seva mort l'any 1939. Ens trobem, per tant, amb un dels pioners valencians que aconseguís trencar barreres a nivell internacional amb un cinema polític i subversiu que encara continua sent de referència 80 anys després. Continuem amb la pionera valenciana Elena Cortesina, considerada la primera dona que va dirigir una pel·lícula a Espanya. En el cim de la seva carrera artística com a actriu i ballarina, Elena va fundar la productora Cortesina Films, amb la qual va produir i dirigir la seva única pel·lícula, l'any 1921, Flor d'Espanya o la història d'un torero. Esta obra, que s'anunciava com el salt definitiu de Cortesina al cinema, contava el drama del torero Jonqueres i la ballarina Flor d'Espanya, interpretada per la mateixa directora.

0: Estàs escoltant l'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Ara sí, fem el pas del cinema mut al cinema sonor amb la primera veu que es va sentir en castellà i portuguès en la història del sèptim art.
2: Intera el plomar comí.
1: L'actriu i cantant Conxita Piquer, nascuda i criada a València en el si d'una família humil, va realitzar una gira pels Estats Units amb tan sols 16 anys, gravant diversos discos i protagonitzant un dels primers curtmetratges sonors que es conserven. Ens referim a la pel·lícula From Farseville, en la qual el director Lee De Forest experimenta amb el sistema de sincronització de so anomenat fonofilm. Escoltem un fragment de Conxita Piquer en este curtmetratge realitzat 5 anys abans de la popularització del cinema sonor.
3: ¡Larica! ¡Hola, mañica! ¡Hola, maño! ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues ya lo ves, he hecho un zángano. ¿Y tu madre? En la cocina. ¿Y tu padre? Trabajando. ¿Y tu hermanico? Durmiendo. ¿Y la burra?
1: D'esta manera, Conxita Piquer es convertia en la primera veu en castellà que es conserva de tota la història del cinema.

0: I de l'aventura americana de Conchita Piquer passem a la primera pel·lícula sonora rodada en valencià, El Fava de Ramonet, dirigida per Joan Andreu i estrenada l'any 1933.
1: Ai, ai, ai, ai, que m'ha agafat el tio eixe. Bueno, en esa bata no me coneix ni m'abuela. I aixa, a veure si està a la porta? No.
2: No ha entrat en questa casa un piccolo bambino en devantale e casquete di colegiale?
3: No compre pa.
4: Oh, espavilar-te.
3: Anda, Ramonet, anem a que t'espavile.
4: Però...
0: Així és com sona El Fava de Ramonet, pel·lícula basada en el sainet popular de Lluís Martí Alegre i Ismael Serneguet, que conta la història de Ramonet, un fava que no para de ficar-se en embolics. Este migmetratge de to còmic i burlesc es va rodar a València, mostrant algunes sales de ball de l'època, el barri de la Malvarrosa i els barracons de la platja, entre moltes altres localitzacions.
5: Quin plaer gaudir d'una pel·lícula en la nostra llengua rodada durant els inicis del cinema sonor que, a més, continuava enfocant-se en el costumisme valencià que tant d'èxit havia tingut durant el cinema mut.
1: Perquè sàpiga vostè, Pepita la malagueña no és de Màlaga. Eso es, faig-lo jo, ole mi sangre en l'arena.
5: És justament en este període de cinema sonor quan naix Cifesa, productora i distribuïdora valenciana que en pocs anys es va convertir en l'empresa cinematogràfica més important d'Espanya. A més de distribuir pel·lícules internacionals, va arribar a produir més de 50 llargmetratges, amb una ambició artística i industrial que la va fer destacar sobre la resta de productores del país.
0: Juan Antonio Ríos Carratalà, catedràtic de literatura espanyola a la Universitat d'Alacant i especialista en la memòria històrica i les seues relacions amb la ficció, ens explica com funcionaven estos estudis.
6: La comunitat valenciana sempre tuvo una destacada participació entre los pioneros del cine desde los tiempos de Armand Guerra. Pero el proyecto cinematográfico que realmente cuajó fue el de la productora Cifesa, que empezó su trayectoria en 1932 y que a partir de 1934 pasa a ser propiedad de la familia Casanova. La productora Cifesa consigue un éxito tan tremendo por múltiples circunstancias. La primera de ellas es que llegó justo en el momento más oportuno, cuando el cine español estaba en el 34, 35, 36, lanzándose a la búsqueda de una popularidad que proporcionalmente nunca ha vuelto a tener en esos términos. Y aparte, Vicente Casanova tenía una idea bastante moderna, muy amparada en el modelo norteamericano de cómo debían ser los estudios. En buena medida, las características de esta productora son las características de las grandes productoras norteamericanas. Era el modelo que ellos intentaban seguir en la medida de lo posible.
5: Cifesa va ser la productora més important durant la Segona República, amb pel·lícules com La hermana San Sulpicio, considerada el primer gran èxit del cinema sonor espanyol, Nobleza Baturra, La verbena de la Paloma i Morena Clara, que es va convertir en la pel·lícula més taquillera d'Espanya fins al moment.
0: A més, l'èxit d'aquestes produccions permet l'obertura de sucursals en diverses ciutats estrangeres com Santiago de Chile, La Habana, Buenos Aires, Mèxic, París, Berlín i Manila.
6: La producció de Cifesa és tremendament interessant durant la Segunda República. Tuvo más espectadores que el cine norteamericano, porque había una especial demanda de cine nacional en aquella época y, por lo tanto, los primeros pasos de la productora se enmarcan en una situación tremendamente favorable. Las características que diferencian a Cifesa de otras productoras es la calidad en la producción. Eran películas con una potente financiación. Eso permitía contar con un buen cuadro artístico y técnico y, por otra parte, la producción era inmejorable con respecto a lo que había sido el cine español, que era hasta entonces un cine de bastantes aficionados y pocos profesionales.
5: Amb la fi de la Guerra Civil i l'inici de la dictadura franquista, Cifesa aposta per unes produccions adaptades als nous temps.
6: Cuando termina la guerra, simpatiza con el régimen de General Franco y el General Franco necesitaba una productora como Cifesa para hacer una labor de prestigio, y ese prestigio lo podía conseguir a través del cine. Siguieron los éxitos realmente notables durante aquellos años.
0: Finalment, la productora comença la seva decadència en la segona meitat de la dècada dels 40 a causa de diversos fracassos econòmics que la relegaren fins a un segon lloc.
6: Esa fecha coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente derrota de las fuerzas del Eje. Esa circunstancia le cerró buena parte del mercado internacional. Luego, por otra parte, nos encontramos con que había tenido, digamos, ciertos aires de grandeza muy por encima de las posibilidades del país. Los sueldos que se pagaban, las cantidades que se invertían en cada producción. Hubo varios pinchazos económicos y acabó siendo una situación financiera bastante calamitosa.
7: Traute el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.

0: Continuem amb el nostre recorregut parant-nos en la secció de dibuixos animats, perquè el nostre següent protagonista és Joaquín Pérez Arroyo, pioner de l'animació valenciana que va pertànyer a la denominada Edat d'Or de l'animació espanyola. A la seva filmografia podem trobar més de 110 curtmetratges realitzats entre 1941 i 1959 per empreses com la ja mencionada Cifesa, Juguetes Payà, Indústries Saludes, Publicitat de Levante o la seva pròpia firma, Passa.
1: Escoltem un fragment del seu curtmetratge publicitari Papeleras Reunidas de l'any 1948.
0: Recentment, la Filmoteca Valenciana ha participat en el projecte El cinema de Pérez Arroyo, amb l'objectiu de recuperar i salvaguardar els curtmetratges d'este pioner de l'animació que va explorar el llenguatge cartoon donant vida a personatges com Quinito i Sèneca.
1: Per a parlar-nos de la carrera de Pérez Arroyo, comptem amb la col·laboració de Carles Palau, codirector del documental Pérez Arroyo, Ànima d'Animador, juntament amb l'investigador Raúl González Monà.
2: Pérez Arroyo, Ànima d'Animador, és el títol d'un documental produït per la productora valenciana Admirable Films, de Paloma Mora, que rescata la figura del gran pioner dels dibuixos animats valencians, Joaquín Pérez Arroyo. El projecte naix d'una investigació de Raúl González Monaj, professor de la Universitat Politècnica de València i que, a més, és codirector i coguionista del documental.
0: Carles Palau ens conta quins aspectes de la vida i obra de Pérez Arroyo van ser els que més els van sorprendre quan van realitzar el documental, oferint-nos algunes claus per a conèixer el cinema d'este pioner de l'animació valencià.
2: Joaquín Pérez Arroyo és un home que no consta que tinguera una formació prèvia relacionada amb la indústria dels dibuixos animats. No havia treballat anteriorment en cap empresa de dibuixos animats. És un home que posa en marxa el seu projecte, a més en una ciutat com València, on tampoc n'hi ha una tradició en aquesta indústria. La figura d'un autodidacte com Pérez Arroyo en un àmbit que és tan complex tècnicament com els dibuixos animats és una cosa insòlita, és absolutament sorprenent. Sembla quasi el projecte d'un il·luminat, un projecte que estaria abocat al fracàs en un percentatge molt alt dels casos, no? Però no va ser així, perquè ell el que fa és posar en marxa una empresa estrictament familiar. I la qualitat de les pel·lícules de Pérez Arroyo no desmereix en absolut el que està fent-se en llocs on ja n'hi ha unes estructures molt més professionalitzades. Pensem que ell treballa durant una època que s'ha anomenat la primera edat d'or de l'animació espanyola. És una època molt prolífica en l'àmbit de l'animació. Entre 1939 i 1955 es comptabilitzen pràcticament un centenar de curtmetratges i 5 llargmetratges a Espanya, i de tota aquesta producció 9 curtmetratges cinematogràfics dirigits a sales corresponent a Pérez Arroyo, que és un percentatge gens menyspreable. En la major part dels casos, el protagonista d'estos curts és Quinito, que és un personatge que va ser ideat pel propi Pérez Arroyo. De fet, Quinito és un diminutiu de Joaquín, que és el nom propi del cineasta. El fet de tindre un personatge que és el protagonista de la major part dels seus curts vol dir que va comprendre Pérez Arroyo la importància de treballar sobre personatges seriats, perquè això comportava avantatges econòmics. És a dir, per exemple, era possible reutilitzar cicles de dibuixos d'aquest mateix personatge en diverses pel·lícules. És una característica de la producció, de les produccions nord-americanes de l'època, no? Les sèries de personatges que es fan famosos perquè es fan molts curtmetratges al voltant de cada un d'ells.
0: En la mateixa època en què les produccions de Cifesa i les pel·lícules de Pérez Arroyo exploraven nous terrenys a nivell nacional, alguns dels nostres actors seguien el mateix camí que havia emprès Conchita Piquer uns anys abans, viatjant a altres indústries i guanyant-se prestigi a nivell internacional.
1: Estem escoltant l'actor i músic valencià José Iturbi, liderant un ensemble de 18 pianistes en la pel·lícula Lleveu àncores, en la qual compartia protagonisme amb estrelles com Frank Sinatra i Gene Kelly.
3: El pianista, compositor, director d'orquestra i actor José Iturbi es va traslladar als Estats Units el 1929, on dirigís diferents orquestres com la Filarmònica de Nova York, l'Orquestra de Filadèlfia o l'Orquestra Simfònica de Chicago. El 1942 comença la seva carrera cinematogràfica amb la productora Metro-Goldwyn-Mayer. apareixent en diverses pel·lícules com a pianista i actor, entre les quals destaquen El desfile de les estrelles, El compàs del corazón, Lleveu àncores i Tres xiques atrevides. El seu èxit en aquestes pel·lícules musicals dels anys 40 el va convertir en tota una celebritat als Estats Units, sent l'únic representant de la Comunitat Valenciana que té una estrella amb el seu nom al Passeig de la Fama de Hollywood.
0: Escoltem un fragment de la pel·lícula Festival en México, en el qual podem comprovar què és el que passa quan demanes a José Iturbi que interprete un boogie-boogie.
4: Sir, father, please, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie, boogie-boogie,
5: boogie-boogie, boogie-boogie. All right, you'll get it, your boogie-boogie.

0: La primera pel·lícula de superherois realitzada a Espanya va comptar amb un total de 112 efectes especials i un rodatge que va durar 9 mesos amb jornades de 10 i 12 hores diàries.
1: De fet, van ser moltes les veus que van afirmar que el vol de Supersonic Man era més impressionant que el de la pel·lícula Superman, rodada un any abans amb molt, molt més pressupost.
2: A mi el género fantástico me ha interesado porque primero era un cine que como espectador me interesaba mucho y como profesional me interesaba sobre todo porque es un género muy creativo, donde la creatividad es básica.
0: Pioner de l'ús d'efectes especials al cinema europeu, va continuar triomfant amb una prolífica carrera dedicada al gènere fantàstic i el terror.
3: Entre els grans èxits comercials de Juan Piquer Simón podem trobar aventures fantàstiques com Misteri a l'illa dels monstres o Els diables del mar. Pel·lícules de fantaterror com Slugs, Muerte Viscosa i La Grieta, amb dues guanyadores dels Premis Goya als millors efectes especials, i tota una icona del gènere slasher com Mil gritos tiene la noche.
0: Avui hem fet un recorregut per les prestatgeries de l'últim videoclub on es troben algunes de les grans personalitats que han sigut pioneres i pioners de la història del cinema. Però no hem d'oblidar que per a poder conèixer l'obra d'estes i estos artistes és fonamental la tasca d'aquelles persones que es dediquen a la recuperació i conservació del patrimoni audiovisual.
1: Com és el cas d'Imma Trull, cap de recuperació de l'arxiu fílmic de la Filmoteca Valenciana.
4: El cinema, des dels seus inicis, ha estat molt maltractat. Ha sigut l'art que més maltractat ha estat de tots. Ha patit moltíssim perquè tenia una vessant d'espectacle i negoci fins a l'arribada dels arxius fílmics que comencen a organitzar-se al voltant dels anys 30. Es dediquen a buscar i tractar de salvar de la destrucció les pel·lícules, el suport cinematogràfic, que com no tenia cap consideració, pues, després del seu ús o quan acabava la seva carrera comercial, pues, s'abandonaven o se reutilitzaven. Estos rotllos de pel·lícules reutilitzaven pues, per a fer pintes, per a pentinar-se el moño o per a fer botons, o directament es destruïen, i es destruïen per assegurar-se que ningú havia de fer un ús comercial d'ells després de la seva vida comercial legal. Aleshores, pues, els arxius fílmics fan una miqueta de detectius i tracten de buscar pues, totes aquestes pel·lícules, aquests rotllos que estan o abandonats o en perill de destrucció.
1: A més, a la Comunitat Valenciana tenim l'arxiu de pel·lícules domèstiques més gran d'Espanya, sent una de les filmoteques pioneres a dur a terme esta mena d'iniciatives.
4: Des de fa uns anys s'està experimentant un interès molt gran de part de les productores tant de televisió com realitzadors de documentals o artistes, pel cinema domèstic, per lo que en altres cultures es diu el found footage, el metratge trobat. Posem molt d'interès en recuperar aquestes pel·lícules filmades per particulars i que reflecteixen com cap altre suport com és la vida i com era la vida dels valencians i com ha canviat la ciutat i com han canviat els nostres vestits. És un testimoni d'un valor sociològic incalculable.
1: Que important és el treball que realitzen els arxius fílmics de tot el món.
0: Ens acomiadem amb la cançó Supersonic Man, creada pel grup Natura per a la pel·lícula homònima de Juan Piquer Simón.

0: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Palmando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrà la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
6: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2. De tu!

0: Sonem amb els Premis Carles Santos.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio. En el Sonem que comença ara, ens endinsarem en els Premis Carles Santos de la música valenciana. Estos guardons els va crear el 2018 l'Institut Valencià de Cultura. L'objectiu era molt clar: potenciar els artistes i la indústria musical valenciana, augmentar el públic i donar a conèixer la faena del sector. Entre les categories creades destaquen els premis a l'artista revelació, millor disc de diversos gèneres, millor cançó, millor disseny, millor vídeo, millor gira i un premi honorífic. Ja ens vam endinsar en els guardonats de l'última edició del 2023. Ara escoltarem les propostes guanyadores de l'edició del 2022, la que va atorgar el premi honorífic a l'associació En Viu. Un reconeixement a la contribució de les sales de concerts a la difusió cultural i la continuïtat de la indústria musical valenciana. Pel que fa al Premi del Públic, va recaure en el treball de Noelia Llorenç, Titana, pel seu disc Titana. Amb ella comencem este Sonem, que travessarà les propostes guanyadores dels penúltims Premis Carles Santos de la música valenciana.

va tindre lloc al Teatre Principal de València i va distingir els millors artistes valencians del 2022. L'Esmarala, el trio format per Sandra Montfort, Clara Fiol i Selma Bruna, van arreplegar els premis al millor disc de música tradicional popular i el premi al millor disc de l'any. Escoltem la cançó que dona nom al disc amb què van triomfar, Jota de morir.

L'antic líder d'Obrim Pas, Xavi Sarrià, va ser distingit amb el millor disc de fusió i mestissatge pel disc Causa. El tema que dona nom al disc és bona mostra del compromís de les lletres d'esta proposta, que té també una forta càrrega emocional.

0: Música Kilòmetre Zero en A.Punt Ràdio.
1: Xavi Sarrià també va guanyar el premi a la millor cançó per No s'apaguen les estreles, un tema que va comptar amb la col·laboració de Pep Jimeno Botifarra.
2: Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres. Un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. La pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetitges, pardenyes, fandangos i jotes. Vinc de malaguenya

de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a la RAC, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren.

La rapera del Daya Jazz Woman va guanyar el guardó al millor disc de música urbana per Atlantis. Anem amb tot, és un dels temes del disc i va comptar amb la col·laboració del raper Lil Dalmi.

El tema que ara sona és Llavors i pertany al disc La Cura, un dels millors discos que va treure la desapareguda banda Smoking Souls i que va guanyar el premi al millor disc de rock.

El premi a la millor gira va ser per a Zoo pels concerts de la gira Llepolies, on, sens dubte, un dels temes que més despertà el desenfre del públic va ser Tobogán.

Bueno, ara sí que sí, marxem, Barcelona, ha estat un plaer. Ha sigut flipant, moltíssimes gràcies de tot cor.

A més d'aquestes categories, els Premis de la Música Valenciana també tenien guardons dedicats a categories menys conegudes pel gran públic, com la música clàssica, la música antiga i barroca i la contemporània i experimental. Feien així trobar-se en un mateix espai músics de diferents estils que no solen tindre l'oportunitat de coincidir i que en l'entrega dels premis podien interactuar, conèixer el treball de companys d'escena i fins i tot sorgiren col·laboracions inesperades. En l'edició de 2022, el Premi Carles Santos al millor disc de música antiga i barroca va recaure en la formació valenciana Amistis pel disc de Rivera and Navarro, Masters of the Spanish Renaissance. Tanquen els ulls i deixen-se emportar per esta jota renaixentista Vox in Rama.

El guanyador en la categoria de millor disc de música clàssica, contemporània i experimental va ser per a David Moliner per Physical Sound, un guardó que visibilitza aquestes propostes més arriscades que també paga la pena escoltar per a endinsar-nos en el món d'aquells artistes que ens fan un tast de com seran les músiques del futur.

Arribem al final d'este Sonem dedicat als Premis Carles Santos amb la cançó Vosaltres, del disc de Smoking Souls, premiat en la categoria Millor Disc de Rock. La cançó és tot un poema d'agraïment als seguidors i seguidores del grup. Amb el mateix afecte, dediquem la cançó a tots aquells i aquelles que ens escolteu i confieu en nosaltres per a gaudir, aprendre i créixer amb les músiques que tenim a prop. Gràcies per escoltar-nos i gràcies també a l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense qui seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

És 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A.Punt Ràdio, amb Juan al Puente, al control de so. Us saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Recordeu que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A.Punt Ràdio al seu web www.apuntradio.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, i si 90 en xifra, en número, també en xifra o en número per a, en este cas, 90 minuts ràdio, 90 minuts ràdio per a TikTok, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, i és, en este cas, sense xifra ni número, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, podeu fer-ho enviant-lo al nostre canal, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta d'avui, que és per a vosaltres quina acció és més perjudicial per al València, la d'Andrea Almeida de moment negant-se a eixir traspassat al Swansea, o la del València d'haver-lo renovat en setembre. I això és la pregunta que avui vos deixem damunt de la taula. Qui penseu que li està fent ben mal al València? Andrea Almeida negant-se a eixir traspassat al Swansea, perquè sense que entren diners no hi ha possibilitat de fitxar, i que de moment el jugador diu que sessió sí, traspàs no, o la del València que va renovar este futbolista de discret rendiment ja en setembre. Pues vaig a demanar una miqueta d'atenció. Des que divendres desvelarem quina és la realitat econòmica del València Club de Futbol, en el mercat a dia d'avui s'han succeït les informacions. Algunes venen a dir que ens espera un gran futur amb Meriton, un clàssic, i altres claven la cullera de ple en la trista realitat. A nit vos avisava que avui tindríem novetats, i este matí Darío Puig, un dels tipus millor informats d'esta ciutat, ha clavat la cullera enmig de la ferida. Ha despertat una bèstia tossuda com cap altra, que es diu realitat. Vos vaig a llegir. Titular de la informació que signa avui Darío: la última orden de Peter Lim. O sacan los cuatro jugadores que no quieren o no hay dinero para fichar. I dins de l'article aclarís Darío, en su visita sorpresa del pasado 20 de julio, hacía 6 años que no pisaba territorio valenciano, Peter Lim dejó las trazas de lo que debe ser la gestión deportiva para este ejercicio 2026-27. Lim Dixit, o venden, sacan como sea de la plantilla a los 3 o 4 futbolistas que tienen en previsiones y no cuentan con ellos a priori, o no iba a haber más dinero. El montante económico que saquen de esas operaciones es el que deben reinvertir, porque no es su intención abrir la mano. Se lo oyeron Ron Garley, Javier Solís y compañía de primera mano, por si había alguna duda o esperanza. Es decir, les informaciones que están diguen que es posible que en un futuro Peter tenga la posibilidad de abrir la mano, accionar determinadas palanques para que aumente el fair play. Peter Lim va a ser clar y directo en aquel dinar en la principal. O trauen las cuatro, als 3 o 4 futbolistas que no conten y entren diners en caixa, o no hi haurà ni uno per a fichar. Així que dels creadors de Marcos André encara no està així per culpa de Kang In Lee, la culpa que encara no hagi arribat Cavani és de Maxi Gómez, o dels productors de la culpa de tot és de Guillamón i de Fran Pérez, i dels guionistes de Ferran és una rata i Mosquera no ha volgut creure's el projecte europeu del València, arriba un altre èxit de l'estiu: no tenim lateral dret per culpa d'André Almeida.
Ara resulta que el València depèn per a fitxar un lateral dret de que un futbolista al que va renovar en setembre accepte eixir traspassat per a generar uns diners que reinvertiren en lateral dret. Ni un dia sense un meme de Meriton, o siga, un Memeriton. Per cert, segur que aquests diners se van a reinvertir en el lateral dret? Quants diners de Solero de Guedes se reinvertiren en futbolistes? O de Mamardashvili? Quants diners se reinvertiren en futbolistes l'estiu passat després de les vendes de Yare com Mosquera? Bien, alguns ja estem molt majors per a creure en gnomos i en contes de fades. Me conten que Almeida, que per cert també es creu que és Bernardo Silva, no li fa massa gràcia eixir traspassat i que vol eixir cedit. Me conten que el futbolista entén que no es sent ben tractat pel club. Mira, André, dos coses. No tinc res personal contra tu, simplement com a futbolista mai m'ha paregut que tingueres qualitat per a jugar. Ja, dos coses. Mira, André, la primera, el teu rendiment en estos 4 anys ha sigut el que ha sigut. I dos, ara que et sentes maltractat pel club, te diré. Recordes que va ocórrer el 7 de novembre de 2023? Jo te faré memòria, no patisques. El meu company Salva Folgado va signar en el diari on treballàvem, Plaza Deportiva, el següent article: malestar en André Almeida con el doctor López Mateu. Més enllà de els exabruptes cap a les nostres persones dirigides pel doctor aquell matí en Paterna, que retumbaven en tota la ciutat esportiva, i més enllà d'una cridada del propi doctor López Mateu al director de plaça per a que llevaren la informació, cosa que no va aconseguir, te prestares a fer-li el joc al club i negares esta informació en Twitter. I ara, André, ja veus com te la paguen. Igual la pròxima volta has de pensar-te dos voltes abans d'intentar desacreditar el treball de ningú si paga la pena fer determinats favors a determinats personatges. Posata. No sé si heu pogut veure avui les imatges del soterrar de Franco Baresi en Sant Ambrosio. Milers de persones en el carrer. La importància i el pes de la història. El futbol, sense el sentiment de la gent, no és res. És la crònica d'un fracàs. És simplement un patètic intent fallit de posar-li a un negoci una disfressa que es veu que és falsa des de molts quilòmetres de distància. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: pendents d'Almeida. El València està pendent que André Almeida accepte ser traspassat al Swansea per a poder tindre diners a l'hora de llançar-se per un lateral dret. Entre valencians i galesos, l'acord és total. I ara falta per veure quina decisió pren el futbolista que va ser renovat fa menys d'un any. El jugador no veuria malament una sessió, però no està convençut en eixir traspassat, que és el que vol el València per a replegar diners. Rioja cao. L'extrem del València, Luis Rioja, presenta una lesió de la musculatura del quàdriceps de la seva cama dreta. Segons ha informat esta vesprada el València Club de Futbol, el futbolista, que este matí ja no ha entrenat, va caure lesionat dissabte passat en el partit amistós que els de Mestalla jugaren en terres angleses davant l'Stoke City. Tot i que el club no ha especificat temps de recuperació, les previsions apunten que l'andalús es perdrà les primeres jornades en l'inici de Lliga. Gulaxi ambiciós. En el dia d'avui ha sigut presentat Peter Gulaxi com a nou porter del Villarreal. El veterà guardameta hongarès ha revelat que després de molts anys a la Bundesliga li apetia provar en altre campionat. El guardameta de 36 anys ha dit que trobar una oportunitat en un club competitiu com el Villarreal i que a més juga Champions era perfecta per a ell i que això ha sigut un dels principals motius de la seva tria a l'hora d'enrolar-se en el submarí groguet.
1: Why Villarreal? It's many reasons.
2: Perquè el Villarreal? Per moltes raons. Porta 11 anys jugant en la Bundesliga. Nivell molt alt. Sempre he tingut l'ambició de provar un altre país o una altra cultura.
0: Les entrades depenen de les eixides. Aixina de clar s'ha expressat el president de Llevant Unió Esportiva a l'hora de Pablo Sánchez a l'hora de parlar del mercat granota. El màxim mandatari llevantinista ha dit que les possibles compres que pugui afrontar el club de futbol, el club de futbolistes per a reforçar la plantilla de Luis Castro estan directament vinculades a que hi hagi alguna oferta per a algun dels futbolistes que senta la mirada d'altres clubs després de la segona volta de la temporada anterior.
3: Pues también depende un poco de las salidas, ¿no? El mercado está abierto, estamos preparados ante cualquier posible salida porque es verdad que hicimos una muy buena temporada, tenemos unos jugadores atractivos para el resto de clubes, no solamente en España sino fuera de España, pero estamos preparados para en caso de que haya salidas poder hacer esas compras tan necesarias.
0: Pretemporada clara. València Bàsquet, vigent campió de la Lliga i la Copa de la Reina, iniciarà la pretemporada del seu primer equip femení el 17 d'agost i disputarà només dos amistosos abans de participar en la Supercopa d'Espanya. El primer serà dissabte 12 de setembre amb la disputa d'un test davant Movistar Estudiantes i el segon serà enfront del recent ascendit Azul Marino d'Alba Torrents, contra el qual s'estrenarà en la primera jornada de Lliga. Les 11 de la nit i 15 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts. En 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio. També 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio. Sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, teniu el nostre canal de WhatsApp. 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. Per a opinar de qualsevol tema que es tracta en el programa i de la pregunta que en concret vos estem fent esta nit. Quina acció és més perjudicial per als interessos del València? Que André Almeida es nega a ser traspassat al Swansea o que el València renovara este futbolista en setembre. Les 11 de la nit i 16 minuts. A més, podeu enviar, com sempre, consultes a Miqui, que avui tenim catedral. 11 i 16, pausa per a la publi i en tornar, parlem d'això i de moltes coses més, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
11: Estàs escoltant 90 minuts.

0: 11 de la nit i 18 minuts. Vinga, anem allà. Molt ràpid. No vull perdre temps ni fer-vos el perdre. Com dèiem, el problema està que el València està de moment. La realitat econòmica del club, ja veurem el futur quin és, però la realitat econòmica del club a les 11 i 19 del 4 d'agost és que el València depèn que André Almeida diga sí a l'oferta del Swansea per a ser traspassat i generar uns diners per a poder llançar-se per un lateral. Mentretant, van en balins d'escopeta. I en això no se poden caçar peces. Ja heu vist el que vos contàrem divendres passat i el que avui vos ha contat Darío Puig en Marca, que l'obra de l'IMES, si no es trauen els quatre que sobren, jo així no en poso ni un. Les negociacions Swansea-València per André Almeida han negociat. De fet, els companys de Tribuna Esportiva este matí informaven que l'assumpte estava en 3,5 milions d'euros més el percentatge d'un futur traspàs. El jugador es mostra receptiu a una cessió, a un préstec, però no a un traspàs, perquè entén que en un préstec en Anglaterra podria revaloritzar-se, però que lo d'anar-se'n a jugar traspassat a la segona divisió anglesa no ho acaba de veure. Jo crec que el rendiment que ha donat este xicón és el de no voler veure. El que no voler veure és la realitat, perquè no està, jo diria que ni per a un segon anglesa. Si li està costant tenir un primer espanyola, imagineu-se. I en clau València, també molt ràpid, Luis Rioja cau en el seu quàdriceps de la cama dreta. Mínim les quatre primeres jornades per l'aire. Mínim. Ja veurem si no més. Fora del València, en el Villarreal, han presentat el porter Peter Gulaxi, la competència per a Luis Junior. El porter conta el per què ha escollit anar al Villarreal.
1: Why Villarreal? It's many reasons.
2: Per què el Villarreal? Per moltes raons. Porta 11 anys jugant en la Bundesliga, a nivell molt alt. Sempre he tingut l'ambició de provar un altre país o una altra cultura, però sempre al mateix nivell o més alt. Quan va sorgir la possibilitat de jugar en un dels equips més importants de la Lliga Espanyola i que juga a la Champions, em va motivar i em va emocionar. Estic molt content que al remat tot hagi eixit bé i així estic. Pense donar tot per a l'equip i per a tindre molts èxits tots junts.
0: I també ha parlat Fernando Los Negueroles i ho ha fet saber dos jugadors del planter que estan molt cotitzats com Macià i Diatá.
3: Está abierto, se pueden ir o pueden venir, pero desde luego lo que hay que tener es más creencia en los jugadores que tenemos. No podemos creer que por jugar en el campo del Bayern de Múnich y jugar con un jugador canterano tengamos que hacerlo mal. Es que ahora mismo esos dos jugadores nos lo han pedido 16 equipos, y si los sacamos al mercado los podríamos vender por muchísimo dinero, y aquí en algún sitio pues no se valoran. Son los jugadores del primer equipo a todos los efectos. No sé ya la ficha, cómo quedaremos, cómo la haremos o cómo los cupos que habrán, pero vamos, se van a quedar en la primera plantilla.
0: Bueno, también del Llevant, que voy a visitar la Basílica, y que el Capi Dela ha parlat sobre l'objectiu que va a centrar un any més el día a día de Llevant, que es el de la salvación.
4: Ya sabemos, ¿no?, lo que sufrimos el año pasado, y bueno, este año va a ser, esperemos que no suframos tanto, pero sabemos que va a ser difícil. La verdad que el vestuario es muy sano, cualquiera que pueda venir al club se va a sentir como en casa, somos una gran familia y es una de las bases que tenemos para lograr el objetivo.
0: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el Capi, y también Pablo Sánchez, el presidente, que ha hablado sobre cómo va a actuar el club en el mercado en estos días que resten.
5: Pues también depende un poco de las salidas, ¿no? El mercado está abierto, estamos preparados ante cualquier posible salida, porque es verdad que hicimos una muy buena temporada, tenemos unos jugadores atractivos para el resto de clubes, no solamente en España, sino fuera de España, pero estamos preparados para en caso de que haya salidas poder hacer esas compras tan necesarias.
0: Pues això és el que diu el president del Llevant. 11:23, no perdem més temps, anem a la càtedra de Miqui.
6: La càtedra de Miqui.

0: dels centres d'acollida. Alejandro Ramírez és el portaveu del govern de Ceuta.
1: Estamos en situación de colapso y de desborde relativos a los menores no acompañados. Ya veníamos, ¿no?, las semanas anteriores diciendo y avisando de que la situación ya estaba siendo de nuevo insostenible. A día de hoy estamos en un millar.
2: Per a solucionar la situació, el govern d'Espanya ha anunciat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a l'acollida de menors no acompanyats a la península. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió i també portaveu.
3: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Probablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
2: Saiz ho diu perquè ja hi ha tres comunitats que han insistit en Tropella a dir que no. Són els executius de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó. S'hi oposaran per tots els mitjans. Diuen encara que Ceuta també està governada pel Partit Popular. En aquestes tres comunitats governen PP i Vox. La Generalitat de moment no es pronuncia, però retrau al govern espanyol que no s'hi hagi posat en contacte. Miguel Barrachina, en acabar el ple del Consell.
4: Por la prensa hemos conocido que el interés o la intención del Gobierno de España es dirigir al menos a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, según hemos leído. Pero no ha habido ningún contacto de ningún tipo, ni formal ni informal.
2: En Vox adverteixen que no donarà ni un euro per a menors i en Junts tampoc, si Catalunya no queda exclosa del repartiment, escriuen en xarxes. D'altra banda, centenars de migrants d'origen subsaharià continuen a la platja del Trampolín al costat del centre d'estada temporal de migrants que està saturat. La Creu Roja i associacions humanitàries els estan repartint aliments bàsics després de quasi 6 dies acampats.
5: Les notícies del matí.
0: Controlat l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha arrasat més de 9.500 hectàrees, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ho comunicava així a nit, després d'11 dies de durs treballs. Elena Riego, bon dia.
6: Bon dia. Sí, l'evolució positiva dels treballs de repàs i consolidació del perímetre han permès finalment arribar a esta qualificació. Des del Consorci assenyalen que continuaran treballant per extingir-lo definitivament. Durant les últimes hores s'ha declarat un altre incendi, per cert, prop d'una urbanització de Ribarroja al Camp de Túria. Gràcies a la ràpida actuació dels efectius terrestres i d'un mitjà aeri, el foc s'ha donat per extingit. La proximitat de l'incendi, això sí, ha obligat a desallotjar el veïnat durant unes hores.
0: Els pobles afectats per aquest incendi a la Vall d'Uixó no només han perdut bona part de la Serra d'Espadà, sinó que també l'incendi ha deixat arrasat el sector agrícola. Es calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros i també pateixen les conseqüències els negocis que han estat dies tancats, especialment els del sector turístic, que han perdut clientela i que no saben quan la podran recuperar. És una crònica de Núria Navarro.
7: El veïnat intenta recuperar la normalitat. Els negocis apugen de nou la persiana, però alguns els costarà refer-se'n. Vicent Doñates, orxàter d'Eslida.
8: En el moment on vam anar, nosaltres pensem un dia o dos dies, però clar, s'ha allargat, això ha sigut catastròfic.
7: Els allotjaments turístics estan patint cancel·lacions. Ho explica Raquel Galeana, gerent d'uns apartaments.
9: Ja he tingut cancel·lacions en setembre perquè pensa la gent que no és un bon moment per visitar-nos.
7: Demanen que no els abandonem.
9: Per llàstima s'ha cremat un 12% o per ahir, però queda molta serra espadà que vore.
7: L'agricultura és l'altre sector més afectat. L'incendi ha arrasat unes 2.000 hectàrees d'explotacions agrícoles i ramaderes, hivernacles o infraestructures com sistemes de rec. Enrique Villalba és llaurador d'Artana.
10: La collita d'enguany de la zona afectada és la finca, adeu, i l'any que ve l'arbre se recupera, però ja veurem en què té que vindre. No podem estar sense regar més ja.
7: Calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros. Carles Peris, secretari general de la Unió.
11: Les ajudes que ha donat la Generalitat són positives, 4.000 euros hectàrea en secà i 6.000 euros hectàrea en regadiu, però no són suficients perquè necessitem aquest acompanyament de 4 o 5 anys.
7: Als camps totalment calcinats cal replantar i començar de zero. Tardaran entre 4 i 8 anys en tornar a produir.
0: Hi ha novetats també pel que fa a alguns dels incendis de l'Estat. A Madrid es dona per controlat l'incendi de la Serra Oest després de 14 dies, Elena.
6: Sí, l'estimació inicial de la comunitat situa la superfície afectada en més de 27.000 hectàrees, encara que hi ha illes que s'han salvat dins de la devastació. A Burgondo, a Ávila, l'incendi més gran de la història d'Espanya continua actiu. Es preveu que els bombers encara tarden un mes més a poder donar-lo per extingit. El foc ha afectat a 50.000 hectàrees.
0: I el portaveu del

0: Consell, Miguel Barrachina, ha demanat una reforma del Codi Penal perquè s'endurisquen les penes contra els piròmans, Elpidia.
1: Sí, també ha anunciat que la Generalitat estudiarà personar-se en la causa de l'incendi.
2: Es una crueldad sin límites que entre nosotros hayan pirómanos. Deben estar en la cárcel permanentemente y por tanto animamos, como ya hizo Juan Fran Pérez Llorca en presencia de Pedro Sánchez, animamos al endurecimiento del Código Penal y sobre todo animamos a una acción rápida de la policía, de la Guardia Civil y de la justicia.
1: Ho ha dit Barrachina després de visitar este dimarts dos explotacions en ramaderes per a conèixer l'estat dels animals i de les instal·lacions després de l'incendi. Ho ha fet junt amb el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. La Generalitat prepara un pla de recuperació per a restaurar l'entorn de la Serra d'Espadà.
0: I un últim apunt, abans d'anar amb altres coses, trobat un cadàver al terme de Llaurí, prop del Xúquer. De moment es desconeix la identitat de la dona, encara que la investigació tracta d'esbrinar si és una jove desapareguda sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma aquesta troballa i que no consten antecedents per violència de gènere.
3: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: Parlem ja de l'últim ple del Consell abans de les vacances d'agost. Els acords en la reunió s'ha aprovat destinar més de 8 milions i mig d'euros a la segona fase de la reparació de la presa de Buceo, propietat de la Generalitat i danyada per la dana del 24.
1: Sí, el portaveu del Consell ha assegurat que el govern valencià ha fet els deures i ha urgit al govern d'Espanya, diu, actuar en les 18 preses estatals a la Comunitat Valenciana que encara no compten amb plans d'emergència. També s'ha aprovat un nou decret d'ajudes de material escolar per a l'alumnat afectat per la dana que no va poder accedir a les convocatòries de l'any passat. L'ajuda serà de 500 euros per estudiant i l'import global màxim ascendís a 20 milions. Barrachina ha confirmat també que el govern valencià considera l'opció de comprar les vivendes de les naus d'Alacant per evitar que s'especule amb els habitatges.
2: És una opció que el govern valenciano baraja, la de adquirir para desde luego evitar y no se va a producir especulación con esas viviendas. Por tanto, es una de las opciones que tenemos. Es una cuestión judicializada, nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial. Y en este momento estamos estudiando la adquisición de esas viviendas, pero no está resuelto.
1: I sobre les crítiques de l'alcalde d'Alacant per no haver declarat festiu el 24 de juny, Sant Joan, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Barrachina ha dit que entén la petició, però ha explicat que el festiu cal conciliar-lo amb el calendari laboral i educatiu i no és, ha dit, un puzzle senzill d'encaixar.
0: I també des del Consell, reaccions a les dades de l'atur del mes passat i on el procés de regularització de migrants el PIDIA s'ha deixat notar amb força.
1: Sí, especialment a casa nostra, amb un increment de 7.000 persones en el nombre d'inscrits a les llistres de la desocupació. Esta és la lectura que ha fet la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.
4: 2 de cada 3 nuevos desempleados registrados en este mes de julio corresponden a personas incorporadas al sistema como consecuencia del proceso extraordinario de regularización. Un proceso que lleva a que en el mes de julio se hayan inscrito como demandantes de empleo por regularización 7.300 personas, de los cuales 4.635 se consideran parados según los datos del SEPE.
1: Ara bé, pel que fa a la Seguretat Social, la regularització de migrants ha tingut efectes positius, ja que el nombre de cotitzants s'ha incrementat en vora 12.000 persones. Uns efectes positius que ha destacat des de Comissions Obreres del País Valencià la responsable d'ocupació, Rocío Pascual.
5: Se vuelve a batir el récord de personas afiliadas a la Seguridad Social, con casi 12.000 personas más trabajando. Además, buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes, que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues, cotiza y cuenta con derechos laborales.
3: Les notícies del matí.
0: Són les 8 i 18 minuts. Els contàvem ahir que la policia local de Benidorm buscava els familiars o apoderats d'una urna funerària que s'havia trobat dins de la taquilla d'un supermercat. Amparo Martín, bon dia de nou. Afortunadament, hi ha un bon final per a aquesta història que tu mateix ens contaves ahir.
1: Sí, Alba, la urna amb cendres apareguda en un supermercat de Benidorm ha tornat a la família, a la policia local. Després de fer una recerca completa, inclús per xarxes socials, ha identificat els responsables d'aquest oblit tan curiós. Però més sorprenent encara que el lloc on van aparèixer les cendres ha sigut l'explicació dels propietaris familiars de la persona difunta. L'urna amb les cendres d'una persona l'havien guardada allí per a reformar la seva casa. Els familiars han explicat que l'havien deixada en la taquilla del supermercat perquè la consideraven un lloc segur mentre feien reformes a casa. Tenien intenció de guardar allà l'urna funerària fins que acabaren les obres, però la policia els ha retornada. Quique Tortosa, portaveu de la policia local de Benidorm, ens ho conta i afegís que Benidorm sempre diu que la realitat de vegades supera la ficció.
6: Finalmente, cruzando muchas bases de datos y con la colaboración de otros cuerpos de seguridad, hemos localizado a los familiares. Finalmente, ni ha sido un despiste ni nada por el estilo. Ha sido una persona que realmente confío que será el sitio más seguro para depositarlas y, bueno, pues ahí las dejo. Muchas veces en Benidorm la realidad supera la ficción.
0: I quan són les 8 i 19 minuts parlem de calor a la Comunitat Valenciana. Mai en un mes de juliol n'havia fet tanta.
7: Lo que más molesta es la humedad.
8: Muy complicado descansar por la noche.
9: Insufribles las noches.
10: O sea, yo he dormido toda la nit en el aire enchufado.
11: Que no pueden ni abrir la ventana porque es peor.
12: Dependemos del aire.
13: Eso es criminal.
12: Este calor es insoportable.
14: Yo no puedo aguantar y me pique hasta nerviosa de la calor.
0: I no ho diu només el carrer, l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet balanç de l'oratge que va fer durant el mes passat i posa les xifres damunt la taula. Ha sigut el més càlid i més sec des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 27,3 graus, és a dir, 3 graus més del que marca la climatologia de referència. Guillem Nicolás ho ha analitzat amb ajuda del nostre meteoròleg, Joan Carles Fortea, i esta és la crònica.
15: El mes de juliol ha deixat una temperatura mitjana de 27,3 graus.
16: El fet d'estar 3 graus per damunt de la mitjana dels últims 30 anys és una barbaritat. Són temperatures molt elevades. És el mes més calorós, com a mínim, des de 1950.
15: El mes de juliol amb més calor havia sigut el de l'any 2015, però enguany les temperatures han superat la sèrie històrica a les tres capitals de província.
16: Ha sigut una calor molt general. Sí que és veritat que per temperatura màxima més alta les comarques d'interior i per temperatures nocturnes molt altes i molta basca les zones del litoral.
15: Pel que fa a les temperatures mínimes, a les tres capitals de província no han baixat dels 20 graus i han deixat un ple de nits tropicals.
16: És la persistència, que fora no una nit, sinó moltes nits una darrere de l'altra acumulant calor i estrès tèrmic.
15: L'elevada humitat contrasta amb la falta de precipitacions que fan que este siga, fins ara, el tercer estiu més sec de la sèrie.
0: Anem a l'exterior. Optimisme en les borses pel possible pacte per a la reobertura de l'estret d'Hormuz anunciat ahir per l'administració Trump, un pacte que, segons el secretari del Tresor dels Estats Units, es pot produir en qüestió d'hores.
1: Sí, entre avui i demà, ha dit de fet Scott Bessent.
17: Is a chance we may have a deal today or tomorrow.
1: I la resposta en els mercats no s'ha fet esperar. Wall Street ha tancat en verd després de nous màxims del Dow Jones d'industrials. El principal indicador ha sumat l'1,71% fins a superar poc més dels 54.000 punts. També el Nikkei, el principal índex de la borsa japonesa, creix en l'obertura més d'un 3%. El preu del barril de Brent, el nostre referència, ha baixat un 5,26%. Fins a situar-se en els 79,36 dòlars. L'estret d'Hormuz és un pas estratègic clau per a vora un 20% del cru mundial.
0: Tot això, com dèiem, a conseqüència de les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units, que ha advertit que patiran un colp molt dur si tornen a retirar-se i reiteren que és l'última oportunitat per al govern de Teheran. Ho ha dit Trump.
18: We'll find out. We'll know in 48 hours.
0: Avancem molt bé, ho sabrem en 48 hores, és el que ha dit el president nord-americà sobre aquestes converses del PIDE entre Teheran i Washington.
1: Sí, però en clau militar, l'exèrcit dels Estats Units ha esgotat quasi el 80% dels interceptors per a un sistema clau de defensa antimíssils, segons ha publicat este dimarts la cadena de televisió CNN. També els comandaments del Pentàgon han advertit que les reserves de municions són perillosament baixes.
3: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
0: Com cada 4 d'agost l'Albufera es va convertir ahir en l'escenari d'una de les romeries més emblemàtiques del territori, la del Santíssim Crist de la Salut. El Palmar va celebrar el Dia Gran amb una processó que, com cada any, va congregar centenars de fidels, veïns i visitants. Enguany, a més, celebra Amparo els 50 anys recorrent l'aigua de l'Albufera.
13: Sí, l'Albufera es va tornar a ir a convertir en l'escenari d'una de les romeries més singulars. Centenars de fidels acompanyaren en processó al Santíssim Crist de la Salut per l'aigua del nostre llac més emblemàtic. Enguany, a més, la celebració tenia un significat especial. Complia 50 anys. Amb la posta de sol, milers de fidels, veïns i visitants s'embarcaren per les aigües de l'Albufera per acompanyar al Crist fins al lluent del llac. Una tradició que des del 1976 deixa una de les imatges més icòniques de l'estiu, darrere de la qual també hi ha noms propis. I un d'aquests noms és el de Vicente Tortajada, un dels festers que va iniciar aquesta tradició.
19: Tot va ser conseqüència de que la Mare de Déu vingué 3 anys antes i la traguérem en romeria l'any 73. I, claro, els clavaris que vam eixir per l'any 76 vam pensar que el millor seria que el seu fill isquera en romeria per beneir any a any les àvies de l'Albufera.
13: En la romeria van participar els representants de l'única falla que hi ha al Palmar, la de la plaça de la Sequiota, les falleres majors de València i les Corts d'Honor, i van capçalar la romeria l'arquebisbe de València, Enrique Benavent. I després, com també és tradició, es va fer un sopar popular al cor del Palmar, que és la plaça de la Sequiota.
0: Gràcies, Amparo. També celebren històric aniversari en la fila edetans de Cocentaina. Fa 30 anys va ser la primera esquadra completament formada per dones en les festes de moros i cristians. Ens ho conta des de la redacció de la Campere. Capere, bon dia.
20: Bon dia, Alba. Sí, i tot i estar només 4 anys activa, es va convertir en un símbol per a la festa d'este municipi del Comtat. Ens ho conta Maria Consuelo Camps, una de les antigues integrants.
21: Han sigut unes festeres de tota la vida que han volgut ser en igualtat en els homes. I com no van poder aconseguir a nivell personal, vam tindre que crear una fila per a poder aconseguir.
20: Ara, esta fita històrica ja té el seu lloc al Museu Fester, on romandrà una de les vestimentes d'aquella primera experiència festera on la integració de la dona en la festa encara s'havia d'aconseguir.
0: Pere, no deixem encara els aniversaris perquè a Elx fa 129 anys des que un jove llaurador va trobar el símbol més universal de la ciutat del Baix Vinalopó, la Dama d'Elx.
20: Sí, i també hi va haver celebració commemorativa, en este cas al jaciment arqueològic de l'Alcúdia, on es va dipositar un ramell de flors. Fins a aquest lloc van acudir nombrosos il·licitants orgullosos de les seues arrels, com també les reines i les dames de les festes d'Elx i representants de la Unió de Festers del Camp d'Elx. Ara, tots esperen que algun dia es tinguin en consideració les seues peticions que la dama torni de manera temporal o permanent a la ciutat. L'última vegada cal recordar que ho va fer l'any 2006.

Anem amb un poc de retard, però uns segons per a sentir esta cançó que tal dia com avui es va publicar fa ara 60 anys. Va ser el 5 d'agost del 66 i es va llançar com a doble senzill juntament amb Eleanor Rigby, inclosa dins de l'àlbum Revolver. Amb este Yellow Submarine dels Beatles arribem a les 8:27.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
2: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
6: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: que yo creo que se han publicado para llegar a un acuerdo, ¿no? 2.100 millones de euros son muchos.
1: Pero, mira, volvemos a lo de la adherencia, ¿no? ¿Quién no conoce a una persona mayor, sobre todo, que en su casa no tiene un cajón lleno de medicamentos? O sea, lo que debíamos de tener...
2: Mayor y no tan mayor, sí.
1: Medicamentos que además caducan.
0: Sí.
1: Entonces, ¿quién revisa esos botiquines? Por ejemplo, claro, aquí tenemos un desfase total, sobre todo en la atención domiciliaria, que la atención domiciliaria funciona por parches, no es una atención domiciliaria, es paliativa, no es preventiva. Por lo tanto, cuando estás hablando de ahorro, es ese ahorro que la enfermera pueda determinar, por ejemplo, si a una persona se le recomienda que utilice un pañal, analizar si realmente necesita un pañal 24 horas, porque el gasto que eso conlleva es brutal. El médico normalmente, con la presión asistencial que tiene, le dice al familiar: oiga, es que mi madre se orina y es muy posible que le dé un pañal ya y que la haga incontinente sin serlo, porque a lo mejor lo que hay que reforzar es ese efecto llamada: oye, que tengo ganas de orinar, y que te acompañen al cuarto de baño. Si la enfermera asume esa responsabilidad, va a poder controlar si realmente la incontinencia es real, o a lo mejor solo es por las noches, para las noches, etcétera. Todo eso, los pañales, por ejemplo, ¿no os imagináis el dinero que se gasta solo en pañales?
0: Claro.
1: Entonces, ese tipo de racionalización de los productos sanitarios y de los medicamentos, si se coordinan dentro del equipo multidisciplinar, pues yo estoy convencido que sí que va a haber un ahorro interesante por ese seguimiento que digo, nada más.
0: Fisioterapia pasará algo parecido, ¿no? A lo mejor.
1: Claro.
0: En vez de estar tomando 24 horas un antiinflamatorio, quizás se pueda, con más responsabilidad del fisioterapeuta, limitar, digamos, el gasto farmacéutico, ¿no?
1: Sí, el problema es el seguimiento, ya te digo, la adherencia terapéutica, porque la gente muchas veces se queja y se toma sin conocimiento de causa. O sea, ¿cuántos medicamentos están tomando mal?
0: Sí.
1: Es lo que he dicho antes, lo de la cronoterapia. Si te lo tienes que tomar antibiótico cada 8 horas, es cada 8 horas, y si es cada 12, es cada 12. Entonces, ese seguimiento, hace falta coordinación, también dentro del equipo multidisciplinar, como digo, y cada profesional que asuma la responsabilidad de lo que está dando.
3: Una duda tengo. Sí. ¿Cómo es posible que yo pueda encontrar...
2: Pero un dubte rápido.
3: Molt ràpid.
2: Molt bé.
3: Un medicamento lo puedo encontrar en internet.
1: Sí.
3: Y en cambio voy a una farmacia y me dicen: necesito la receta. ¿Cómo es posible eso?
1: Pues es otra de las anomalías del sistema. O sea, es lo que he dicho. O sea, si yo aquí os había traído una relación y todo de medicamentos que puedes comprar con y sin receta y son el mismo producto. Entonces, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si tú estás preocupándote de la población, lo que tienes que hacer es todo este tipo de cosas, controlarlo. No puede ser que yo vaya sin receta, no me den un medicamento, pero digan: pero no te preocupes, porque eso te lo hizo la misma farmacia, pero tengo esto que es lo mismo.
2: Uh-huh.
1: Eso, ¿verdad? Que eso no cuadra.
2: Nos veurem si esta normativa, si ix endavant, pues aconsegueix acabar amb anomalies com esta que ens comenta el senyor Tirado. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Juan José Tirado, president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana. Continuarem pendents d'aquest canvi parlamentari i continuarem parlant. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Són ja les 9:18. Ens queda temps per a un tema dos rapidet, i en este sentit no volia que ens n'anaren sense recordar que ja està controlat, que després d'11 dies d'aquest incendi que cremava i que s'ha emportat el 12% d'atenció de la Serra d'Espadà, ja està controlat. Hem tornat, una de les nostres companyes, Nereida Sarriona, ha tornat a Eslida, un poble que tracta de tornar a la normalitat a poc i que encara conviu amb aquest record d'un paisatge verd que ara, doncs, és gris.
4: 11 dies després, el veïnat d'Eslida encara viu amb el cor encollit entre el record passat d'una serra verda i la impotència de vore ara el seu paratge calcinat.
5: Una ruïna total, i el problema serà com ho recuperarem, perquè tampoc mos deixen xafar-ho.
6: Hasta aquí está todo quemado, parece un volcán. Es una pena.
7: Això era una debacle, això no s'havia vist mai. Encara creus que t'alçaràs demà i ho borràs tot perfecte.
4: Un sentiment que es barreja amb el desig de recuperar la normalitat, com Vicent, que torna avui a pujar la persiana del seu establiment.
8: Això ha sigut catastròfic total. I damunt, en la última setmana de juliol, que és més bona, quan antes passem fulla, pues millor.
4: I el pols de la ciutadania per a recuperar un paratge molt estimat ara calcinat.
9: El moment ara és esperar que se regeneri la vegetació per si mateix i després ja farem tot lo possible per poder plantar les espècies adequades, estiguen adaptades a lo que és el foc, igual que les sureres.
4: Una ferida encara oberta que es curarà amb el pas del temps i l'esperança que la natura reviscole.
2: Parlem de com reviscolarà aquesta natura. No tenim un càlcul de pèrdues tampoc pel que fa encara al turisme, pel que fa al comerç. Sí que, per exemple, des del camp, les associacions calculen pèrdues d'entre 35 i 40 milions d'euros. D'una banda tenim aquestes conseqüències de les quals costarà un poc refer-se'n, i d'una altra banda les investigacions sobre un incendi que des del minut 1 s'ha investigat com a provocat, com a part de la mà de l'ésser humà. Álvaro.
3: Los incendios de estos que califican de nueva generación tardan el doble en apagarse y tienen una afección prácticamente el doble en hectáreas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante una situación que tenemos que analizar, pero desde ya, desde ya, y sobre todo los técnicos. Aquí sí que es verdad que habría que vetar a los políticos. Los políticos se quedan en casa y luego les pasan las conclusiones y tienen que llevarlas a cabo. En este incendio, lo más importante, que las ayudas lleguen enseguida. Mm-hmm. Eso es lo más importante en estos momentos. Que haya un plan de alguna manera de dinamizar esa zona y luego yo creo que hay elementos que ya se conocen, es decir, evidentemente si es una zona de bosque y tenemos ahí una ganadería importante, pues sabemos que hay efectos menores, eso está estudiado, ¿no? Y luego, ¿por qué hay zonas de España donde no hay incendios? Porque viven del bosque, porque viven de los pinos. Esos són aspectes que tenem que analitzar.
2: Ens quedem molts pocs minuts, però lamento llevar-te la paraula, Giovanni. És que no volia tancar tampoc sense que em fareu un comentari també breu sobre aquesta informació que vam conèixer ahir a Andalusia. Vox es farà càrrec de les unitats de valoració de la violència de gènere, un departament que està escrit a la Conselleria de Justícia Andalusa i que en principi el que fa és estimar els riscos en les víctimes. Vull dos valoracions de com veieu que un partit polític com és Vox, que tots sabem i ho han dit en repetides ocasions, que neguen que la violència tinga gènere. Com podem qualificar este moviment del govern de Juanma Moreno Bonilla de donar-los precisament esta adscripció al partit Vox?
0: Des d'un punt de vista sociològic, és veritat que s'analitzen els canvis socials sempre siguiendo este procés, ¿no? Se dan 2, 3, 4 pasitos hacia adelante y 1 o 2 hacia atrás, y la valoración se hace longitudinal con el tiempo y vemos cómo estamos mejor que hace 20 años, ¿no? Esto en este sentido es un pasito hacia atrás. No quiere decir que volvamos a la España de hace 20 años, ni mucho menos, pero sí que es verdad que debemos estar alerta, y el cambio social, el capital social que hemos generado alrededor del feminismo, ¿no?, que incluso lo tenemos localizado y organizado en un ministerio, debe, claro que sí, ser obviamente más argumentado, profundo y estable en el tiempo que estos reaccionarismos, ¿no?, que suponen Vox. Al fin y al cabo, no creo que lleve a cabo ningún cambio sustancial, porque los pasos que estamos dando a nivel nacional son ejemplares. Y así, digamos, se refleja en todo el mundo a nivel internacional. Entonces, esto más que nada va a ser más ruido.
3: Es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo has explicado muy bien. Evidentemente choca esa decisión, pero bueno, este es un gobierno de coalición, ¿no? Y donde aquí hay entidades sociales importantes, que todo no depende de la política, Por lo tanto, hay asociaciones que van a estar vigilantes ante cualquier irregularidad que se pueda cometer. Y luego, hay un papel de fiscalización por parte de la oposición. Por lo tanto, yo creo que no podemos dramatizar este tipo de cuestiones. Bueno, analicemos luego cuál es la gestión. Pero, a priori, sí, llama la atención. Luego, veremos, creo que El ruido se produce ahora y luego creo que se producirá el silencio.
2: Doncs n'estarem pendents. 9 i 24, ho deixem així. Álvaro Razu, Giovanni Guida, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres fem pausa i de seguida recapitulem algunes coses que han passat ja des de les 8 i mitja que estem nosaltres en l'aire.
10: Som a punt.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
13: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
14: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
15: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
16: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
17: De tu a tu.
18: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
2: Ens separen 3 minuts de les 9 i mitja del matí i repassem algunes de les notícies, algunes de les qüestions que hem parat atenció en estos minuts de ràdio. La policia judicial de la Guàrdia Civil investiga el descobriment d'un cadàver al terme de Llaurí, molt prop del riu Xúquer. Elena Riegola, de nou.
19: Hola, Alba. Sí, de moment es desconeix la identitat de la dona, encara que la investigació tracta d'esbrinar si és d'una jove desapareguda sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma que no consten antecedents en el sistema biogen.
2: També la Guàrdia Civil investiga per maltractament animal després d'abatre un bou que s'havia escapat durant les festes de Gàtova.
19: Sí, concretament s'investiga el director del festeig per ordenar a un veí caçador de la localitat l'ús no autoritzat d'una arma i a este mateix veí per abatre l'animal. Tot això hauria passat després que els agents del Seprona, que ja tenien un dispositiu desplegat, advertiren el director del festeig que l'ús d'armes de foc en este tipus de situacions és completament excepcional.
2: Anem ara a Benidorm. Allà la Policia Nacional patrulla conjuntament amb agents francesos per a millorar l'atenció als ciutadans d'este país mentre estan de vacances en la capital turística de la comunitat. Ens ho conta de seguida Pere Conca, que està en la delegació d'Alacant. Pere, bon dia.
20: Una col·laboració habitual durant el mes d'agost dins del projecte Comissaries Europees. Seran dos agents de la Policia Nacional Francesa els que patrullen conjuntament amb l'Espanyola i així donar un tracte més pròxim als ciutadans francesos. Ajudaran en la traducció, per exemple, de possibles incidències o recomanacions, així com en la tramitació de denúncies. El projecte Comissaries Europees celebra enguany la sexta edició a la província d'Alacant i persegueix reforçar la cooperació policial internacional, millorar l'atenció al turisme i consolidar el concepte de seguretat transfronterera.
2: Pere, i no deixem Alacant, en este cas anem a Calp, perquè continuen sense un acord per evitar la vaga del servici de neteja viària i arreplegada de residus que comença avui mateix.
20: Sí, ho farà a partir d'esta nit a les 10 i en plena temporada alta turística i quan també són les festes patronals. De fet, a partir de demà comencen els bous al carrer que s'allargaran fins al dia 13. Per estos motius, el consistori ha establit els servicis mínims essencials de replega i transport de residus urbans perquè els llocs on es desenvolupa la festa no acaben sent un perill per a la salut pública. Els sindicats i l'empresa no han arribat a un acord després de 6 reunions en les quals els treballadors reclamen una actualització del conveni col·lectiu, millores salarials, un augment del personal, el reconeixement de les funcions que exerceix cada treballador i l'equiparació de determinades categories professionals.
2: Gràcies, Pere. I de l'exterior, en les últimes hores, 14 persones han mort i 27 han resultat ferides a conseqüència dels atacs nocturns de Rússia contra la regió de la capital ucraïnesa de Kiev. 4 punts del districte de la capital han rebut l'impacte dels míssils russos provocant incendis de gran magnitud en diversos magatzems i municipis pròxims a la capital. La resposta d'Ucraïna, atacar amb drons el centre logístic de l'anomenat Amazon russo. Ho deixem així, les notícies del matí torna demà a les 8. Com sempre, siguem feliços, passen molt bon dia.
10: Som la veu de tots. Som A Punt.
12: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
14: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
21: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
22: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
23: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
24: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
23: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
25: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
26: fem banda
25: amb el millor repertori de músics valencians.
26: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
25: Desfilarem al costat dels nostres músics.
26: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
27: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
28: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
26: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
27: En A Punt Ràdio.
29: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
30: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
0: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
30: No pintem les coses de color de rosa.
0: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
30: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
30: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
9: De tu a tu.
11: Vinga, que avui ens posem fantàstics i ens referim a les millors frases de Steven Spielberg. Frases que reflecteixen la seva passió incondicional pel cinema, la seva mentalitat optimista davant de la vida i la seva inesgotable capacitat per somniar, com esta que deia: no tots nosaltres som cada any una persona diferent. De fet, Spielberg diu no creure que sigam la mateixa persona per a tota la vida.
13: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
11: Vinga, un abraç ben fort a tots els que ens escolteu cada dia este programa i qualsevol de les freqüències d'esta casa, la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Comencem la jornada amb la mirada posada en una escalada de tensió internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha cancel·lat i s'ha avisat de l'ambaixadora del Brasil a Washington en un tens pols comercial amb el govern de Lula da Silva, que sacseja els mercats una volta més. En clau nacional, la crisi fronterera pues és la que copa l'agenda política. El ministre Fernando Grande Marlaska assistís també a una reunió d'urgència per coordinar la seguretat a Ceuta, on l'oposició eleva la pressió al govern després de la tragèdia migratòria que ja deixa 79 morts. Per mitigar la situació en la ciutat autònoma, el Ministeri d'Inclusió ha desbloquejat una partida extraordinària, diuen, de 25 milions d'euros. Ara parlarem d'això. I a la nostra comunitat autònoma compta enrere per una fita històrica. Les autoritats intensifiquen les campanyes de seguretat i salut visual davant l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Tot això en una jornada marcada pel dol a Castelló després de la mort d'un treballador de l'Arnel Sound per un cop de calor, com sabeu, i mentre la Generalitat continua agilitzant els més de 56 milions d'euros per a la reconstrucció d'infraestructures fluvials. A nivell mundial, este dia històricament destaca pel naixement del Neil Armstrong en 1930, el primer home que va aixafar la Lluna, i per la tràgica mort de la icònica actriu Marilyn Monroe en 1962. També és recordat el dia d'avui per avanços moderns com la instal·lació del primer semàfor elèctric en 1914, i per successos de gran impacte social com les protestes del Maleconazo a Cuba en 1994 o el dramàtic inici de l'atrapament de 33 miners xilens el 2010. Per la seva banda, la nostra comunitat autònoma celebra este dia el naixement del cèlebre escultor abstracte Andreu Alfaro en 1926 i l'estrena en 1917, també en l'àmbit religiós i tradicional, que destaca la multitudinària portada de la Mare de Déu de les Neus a la localitat alacantina d'Asp, una festivitat que manté viva la identitat del nostre territori. Com podeu comprovar, només algunes de les cosetes que a partir d'ara comencem a contar-vos en este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, com sempre produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
13: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
11: És inevitable parlar de Ceuta, que continua tenint dos situacions que solucionar encara. Una, la dels menors que han arribat sense les seues famílies i suposen molt per damunt les expectatives. I altra, què fer amb la resta de migrants que demanen asil polític a Espanya. Tot i que la Unió Europea ha expressat ahir dimarts la seva ferma solidaritat a Espanya després de la crisi migratòria, en una reunió en la que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava que 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a la ciutat autònoma la setmana passada ja han sigut retornades al Marroc, el govern ceutí sosté que encara queda molt per a recuperar la normalitat. Però el primer dels anuncis és la destinació d'aixòs 25 milions d'euros per a posar en marxa el dispositiu d'ajuda a estos menors.
15: El gobierno de España ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Estos 25 millones de partida extraordinaria se suman a los 5,5 millones también que se repartieron en conferencia sectorial el pasado mes de julio, en la conferencia sectorial de infancia, donde se distribuyeron 35 millones para el conjunto de las comunidades autónomas y que a Ceuta iban dirigidos 5,5. Esa es buena prueba del compromiso de que el Gobierno de España está acompañando a Ceuta y, por supuesto, también, indudablemente, poniendo especial énfasis en los más vulnerables.
11: Ara desenvoluparem tot això, però n'hi ha que mirar al cel i fijar-nos en les temperatures que també tornen a protagonitzar a l'alça estos dies i algunes de les tronades o tempestes en l'interior de Castelló. Victòria Rosselló, bon dia.
1: Així és, això és la principal novetat, les tempestes que avui podran créixer en les comarques de l'interior nord, els ports, el Maestrat preferentment. De fet, estem en avís groc per possibilitat d'aquestes tempestes tant avui com demà. Per tant, tindrem les típiques tronades d'estiu que creixen en poc de temps, que poden ser puntualment intenses, anar acompanyades de granís, també de fortes ratxes de vent, però també hem de dir que seran molt restringides i distribuïdes irregularment en les comarques de l'interior nord, com comentem. Respecte a les temperatures, avui no són tan altes com ahir, de fet ja no estem en avís per temperatures altes, estaran entre 30 i 35 graus en gran part del territori, però tot i això no notarem massa diferència perquè continuem amb molta humitat ambiental, molta basca i sobretot venim de nou d'una nit sufocant on no hem baixat dels 26-27 graus en molts punts del litoral i prelitoral. Per tant, quant a la calor, es normalitzen, podríem dir, les temperatures, però no hi haurà massa diferència pel que puguem notar i pendents d'aixes tronades que haurem de seguir perquè recordem que continuem en risc extrem d'incendis en gran part del territori a causa de l'extremada sequedat que tenim en estos dies després de les consecutives zones de calor que han fet que el juliol siga el més càlid des de que tenim registres.
11: Pel que fa a les temperatures nocturnes, t'ha de dir una cosa, només tenim que mirar-nos la cara tots de les males nits que estem passant per a fixar-nos que eixa tònica continua. També li diré una altra cosa, jo sé que a vegades tenen les seues conseqüències, sobretot quan són tronades seques, però no n'hi ha cosa que doni més gust quan estàs en el poble ara en estiu, sí, que veure que pel migdia comença a oscurir-se, comença a anar-se'n el sol i aixòs núvols es compacten i al final acaben en una almenys agradable trona o lleu pluja, si no és de granís, que refresca una miqueta l'ambient.
1: No sempre refresca, no cregues, perquè quan és poca pluja i venim d'un ambient amb tanta humitat ambiental està tan saturada que realment te fas més la il·lusió de la frescor que altra cosa.
11: Bueno, almenys sempre es quedarà la oloreta del petricor posterior. Sí. Gràcies, sí. Victòria, fins ara. Adéu. Són les 9:40.
26: Amunt i avall, a punt ràdio.
11: Bé, parlàvem de les qüestions de Ceuta i la polèmica no ha deixat de fluctuar perquè el govern, com sóc fer en tots els problemes que li venen grans, ara demana responsabilitats a l'oposició per gestionar la situació d'estos menors no acompanyats a Ceuta. Això significa que, tal i com contempla i obliga la llei, hauran de repartir-se per les diferents comunitats autònomes, 5 d'elles governades pel Partit Popular i altres en coalició amb Vox i han dit que no. També, com ja va passar anteriorment, pot ser fins i tot alguna de les comunitats autònomes governades pels socialistes es negui a acollir els menors. El motiu, que encara n'hi ha molts aspectes que el govern deu aclarir al respecte.
2: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez. Que el gobierno es el que es responsable de que por donde han entrado vuelvan a salir.
11: La pressió migratòria a Ceuta torna a tensar, per tant, les relacions entre les comunitats autònomes i el govern central. Des de la Generalitat Valenciana, el rebuig als nous trasllats de menors no acompanyats és rotund. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, denuncia el col·lapse absolut dels centres d'acollida de la regió, que ja operen al 160% de la seva capacitat, i acusa també directament a Pedro Sánchez de gestionar esta crisi amb opacitat i falta de finançament. Escoltem a Barrachina.
4: Por la prensa hemos conocido que el interés o la intención del Gobierno de España es dirigir al menos a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, según hemos leído. Pero no ha habido ningún contacto de ningún tipo, ni formal ni informal.
11: Després de la reunió extraordinària dels ministres d'Interior de la Unió Europea, Marlaska explicava que els aproximadament 2.000 casos pendents seran estudiats individualment perquè siguin retornades les persones que no tinguin dret a pertanèixer a Espanya o a quedar-se en Espanya. En la compareixença, que tampoc donava la sensació d'aclarir-se molt, el titular d'Interior negava que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, advertira prèviament d'una possible entrada massiva de migrants. Segons Marlaska, no va existir cap informe ni avís, ni tan sols comparable al de la crisi de Ceuta de 2021, però per contra ha defensat la professionalitat tant del CNI com dels servicis d'informació. En què quedem? Si no van fer res, segons ell, què queda de tot això?
7: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. Dicho esto, no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021.
11: I mentre el ministre Marlaska continua amb les seues conviccions i divagacions sobre el CNI i la qüestió de la crisi migratòria a Ceuta, per part seua, el secretari general del Partit Popular també exigeix explicacions sobre la informació prèvia que manejava l'executiu i qüestiona que els servicis d'intel·ligència no detectaren amb suficient antelació el desplaçament massiu cap a la frontera. Estes afirmacions formen part de la valoració política feta pel Partit Popular sobre la situació actual de Ceuta. El secretari general del PP, com vos dia, Miguel Tellado, assenyala al president del govern, Pedro Sánchez, com a principal responsable i exigís saber què va fallar en esa coordinació amb el país magribí.
10: Los servicios de inteligencia de nuestro país disponían de información de que una avalancha humana se dirigía a la frontera del Tarajal.
11: Per la seva part, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va fer un balanç dels últims episodis relacionats amb l'emergència migratòria que afectava la ciutat i explicava també la situació actual de Ceuta, però es mostra convençut de que alguna cosa ja indicava que podia passar el que ha passat.
12: Una preocupació manifiesta, porque hay que tener en cuenta que en los días previos a la avalancha, pues ya se estaba produciendo un movimiento que indicaba que había que tomar medidas, que había que actuar. Nosotros ya desde la semana anterior estábamos viendo que estaban entrando por vía marítima, al principio 100, al día siguiente 150, al siguiente 300, al siguiente 500, y llegamos ya a una cifra de 1.800 a 2.000 personas. Y decíamos, oiga, si esto sigue así, a la vuelta de 10 días, pues estaremos aquí en 4 o 5.000, y a la vuelta de 20 estaremos en 10.000. Entonces esto lo comunicamos, y de manera reiterada. Y la contestación era que esto, la sentencia, que era lo que habitualmente pasaba cada verano, y en nuestra comunicación pedíamos medidas excepcionales al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, concretamente los artículos 23 y 24, un mando único que estableciera las previsiones correspondientes, y nada de esto se hizo.
11: Al final podríem aplicar aquella dita en castellà que diu que entre todos la mataron i ella sola se murió. Anem a ocupar-nos d'altres coses també que conformen el protagonisme d'actualitat del dia a esta hora, a 15 minuts, per a que siguin les 10 del matí d'este 5 d'agost de 2026.
26: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
11: L'economia valenciana continua creixent per damunt de la mitjana espanyola. Segons les últimes estimacions de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el producte interior brut de la nostra comunitat autònoma va augmentar un 0,8 entre abril i juny, una dècima més que el conjunt de l'Estat. Marina Perelló, bon dia.
14: Bon dia, sí, Sergi. La Comunitat Valenciana és, juntament amb les Illes Balears i la regió de Múrcia, una de les autonomies amb més creixement en el segon trimestre. En comparació amb fa un any, l'economia valenciana avança un 2,9%, també per damunt de la mitjana espanyola. Unes dades que, segons l'AIREF, confirmen el bon comportament de l'activitat econòmica valenciana en els últims mesos.
11: I la família real ja ha inaugurat oficialment l'estiu a Mallorca amb la tradicional recepció als representants de la Societat Balear al Palau de Marivent. Una cita que ha deixat la primera imatge de tots els membres de la família junts durant les vacances, Mireia Ballarri.
16: Així és, Sergi, els Reis, Felip i Letícia han rebut més de 600 convidats als jardins de Marivent, acompanyats per la princesa Eleonor i la infanta Sofia, a més de la reina emèrita Sofia. Entre els assistents, representants de les institucions balears, del món empresarial, cultural, científic i esportiu. La recepció dona el tret d'eixida a l'agenda estiuenca de la família reial a Mallorca, on el rei també participarà en els pròxims dies en la tradicional Copa del Rei de Vela, mentre la resta de la família continuarà amb una agenda més discreta a l'illa.
11: Una cosa vos diré, si jo començo les vacances i tinc que rebre a 600 persones i saludar-les en un rato, mal comencen les vacances, vos tinc que dir, eh? En fi, la natació artística espanyola continua fent història al Campionat d'Europa de París. L'equip ha sumat una nova medalla de plata en la rutina tècnica, només superat per Rússia, i confirma el gran moment que travessa Baix la direcció direcció d'Andrea Fuentes.
14: Sí, Sergi, l'equip espanyol ha tornat a destacar amb la millor puntuació en impressió artística de tota la competició, però la major dificultat tècnica de la rutina russa ha acabat decidint l'or. Les espanyoles han aconseguit 296,43 punts i ja acumulen una nova medalla en un europeu en què també ha brillat Iris Tió, que este dimarts passat es va proclamar campiona d'Europa en el solo tècnic. Ara, Espanya buscarà la revenja en la final de la rutina acrobàtica, on tornarà a lluitar pel títol continental.
11: I continuem parlant d'esports, perquè la nova samarreta de la selecció espanyola amb les dos estrelles de campiona del món ja està a la venda. I l'estrena ha despertat una autèntica febre entre els aficionats i aficionades. Des de primera hora, les botigues oficials registraven llargues cues de seguidors que no han volgut esperar ni un dia per a fer-se amb una peça que ja forma part de la història del futbol espanyol.
16: Jo ja tinc la meua reservada, Sergi.
11: No m'estranya. I la Christmas segur que també la té.
16: Les principals botigues oficials d'Adidas i de la Federació han obert amb desenes d'aficionats esperant a la porta, mentre que les reserves en línia també s'han disparat en les primeres hores. La nova samarreta manté el disseny estrenat al Mundial, però incorpora, com dies, la gran novetat i la segona estrela brodada sobre l'escut de la Federació en record al segon títol del Mundial i també el distintiu daurat que identifica Espanya com a vigent campiona del món.
17: Amunt i avall.
11: Darrere de l'incendi que ha reduït a fum i cendra part de la Serra d'Espadà està un foc intencionat, fet, segons els investigadors, cremant, com vos contàvem ahir, directament la vegetació amb un encenedor. Segons els investigadors, estos dos punts van ser molt pròxims en el temps i en l'espai, com explica José Javier Santonja Ortiz, que és enginyer agroforestal especialitzat en incendis forestals.
18: No és alguien que de buenas a primeras compra un mechero en un estanco y decide, pues voy a pegarle fuego a este monte. Suelen llevar gasolina, suelen llevar aceites quemados, en fin, algo para asegurar que el desastre que quieren provocar lo van a provocar.
11: Els incendiaris, ens contaven, creuen que així deixen pocs rastres i dificulten la investigació. Això no significa que no es puga averiguar qui el va originar.
18: Però el menchero no es solo lo que va analitzar la SEPRONA o policia judicial, es decir, pues analizan el vehículo con el que ha cedido, analizan otro tipo de herramientas que haya podido llevar.
11: El ben cert és que pareix demostrar ja que el foc va començar en més d'un punt i això només faria que reforçar la hipòtesi de que va ser intencionat.
4: Es una crueldad sin límites que entre nosotros hayan pirómanos. Deben estar en la cárcel permanentemente y por tanto animamos, como ya hizo Juan Fran Pérez Llorca en presencia de Pedro Sánchez, animamos al endurecimiento del Código Penal y sobre todo animamos a una acción rápida de la policía, de la Guardia Civil y de la justicia.
11: Estes són les paraules del portaveu del Consell, Miguel Barrachín, davant la sospita de que el foc declarat a la Vall d'Uixó, que ha devorat més de 9.500 hectàrees, començarà per l'efecte directe d'una mistera. En la roda de premsa posterior al ple del govern valencià, el conseller afegia que si finalment la investigació conclou que hi ha algun responsable de l'incendi i s'identifica, la Generalitat valorarà personar-se en el procés judicial. Segons Barrachín, els danys dels piròmans a la muntanya valenciana és extraordinari, també al sector agrari i a totes les famílies desallotjades. Això ho dia per a justificar la intenció. En la mateixa línia que el cap del Consell, com comentava Miguel Barrachina, reclama un enduriment de les penes per als responsables dels incendis forestals. D'altra banda, pel que fa a l'evolució dels treballs d'extinció, el perímetre de l'incendi no té flama, però les brigades que continuen treballant sobre el terreny es centren en refrescar els punts calents per a reduir totalment les possibilitats de que les flames revifen. El foc, que està estabilitzat des del divendres, podria quedar controlat ja mateix si els treballs evolucionen favorablement. Mentre avancen els treballs d'extinció, afegir que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, explicava també als ramaders d'Artana i Eslida les ajudes aprovades pel Consell per als veïns i negocis afectats per l'incendi. El cap del Consell visitava dues explotacions ramaderes de la Plana Baixa, on explicava que aquests negocis poden rebre ajudes de fins a 8.000 euros pels vehicles afectats o 15.000 euros per explotació ramadera, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perdut. Això per una banda. Per l'altra, amb les flames a punt d'entrar a Eslida, el veïnat va ser l'últim per posar-nos en situació, juntament amb el d'Artana, com vos contem, a poder tornar a casa i reobrir negocis. Un dels casos és el de Vicent Ordóñez, propietari de l'orxateria Subi, que este dimarts tornava a obrir la persiana del seu establiment.
19: En el moment on vam anar, nosaltres pensem dos dies, un dia o dos dies, però clar, s'ha allargat, això ha sigut catastròfic.
11: Vicent fabrica begudes d'estiu, granissats i orxata que distribueix a pobles com el Port de Sagunt, Altura o Castelló. El dia de l'incendi reaccionaren de pressa. En una setmana que además era una semana de gran demanda.
19: Està a l'Arena, està en la setmana grande de l'abast, festes de Moncofa. Vam aconseguir treure un vehicle dels dos que tenim i vam anar directes pues, al Boralla, que coneixem a gent que fabrica orxata. La vam comprar allí i la distribuïm així. Evidentment, els clients ja ho sabien. Les pèrdues no són irreparables, però benefici res.
11: Hi ha alguns resultats. Determinats allotjaments turístics d'Eslida, envoltats de la riquesa del parc natural de la Serra d'Espada, estan buits des de l'evacuació. I la resta de l'estiu no es presenta optimista tampoc, segons lamenta Raquel Galiana.
0: Ha tingut cancel·lacions en setembre perquè pensa la gent que no és un bon moment per visitar-nos.
11: Tot i això, ella té un missatge per als amants del turisme rural. La Serra d'Espada és molt gran. Per llàstima s'ha cremat un 12%, però queda encara molta Serra Espada per vore. Només una coseta, una bona notícia que arriba és la indicació geogràfica protegida IGP Oli de les Serres d'Espada i de la Calderona, produïda entre les províncies de València i Castelló, que ha aconseguit la inscripció en el registre d'aliments amb vixet distintiu de qualitat que tenen protecció a la Unió Europea, segons la Comissió Europea. La protecció refereix a l'oli d'oliva verge i l'oli d'oliva verge elaborat principalment amb la varietat autòctona serrana d'Espadà juntament amb altres varietats minoritàries com Villalonga, Canetera, Morruda i Arbequina, segons a finals de juliol es detallava per part del Ministeri d'Agricultura en un comunicat. A propet de 5 minuts per a que siguin les 10 del matí també fem un repàs d'algunes de les portades del que porten la majoria dels diaris tant de la comunitat com de tirada nacional.
26: Amunt i avall.
11: Portades que representen moltes de les qüestions i variades, a més, de les que estan succeint estos dies, Mireia.
16: Així és, comencem amb Levante, el mercantil valenciano. La crisi de Ceuta obre una nova etapa en la seguretat europea i també parla de la mobilitat que està al límit després de la retallada de freqüència en agost, a pesar de l'augment de turistes que provoca retards al metro, trens i autobusos.
14: Per la seva part, les províncies obrien el govern i aquest repartiment dels 1.000 menors de Ceuta amb els centres de la comunitat col·lapsats i, d'altra banda, amb una notícia cultural. El Goku de la Terreta, el legendari personatge de Bola de Drac, tornarà a parlar valencià en Amazon Prime.
16: Informació on parla de màxim històric de treball pel turisme i la regulació d'immigrants, a més també d'un ficus gegant en perill d'extinció.
14: Controlat, els bombers aconsegueixen aïllar l'incendi de la vall i defenen qualsevol avanç de les flames. Això és el que titula Mediterrani, que parla d'aquest incendi que va colpejar la Serra d'Espadà i que ja ha aconseguit extingir-se després d'11 dies en lluita.
16: Pel que fa a les capçaleres nacionals, el País parla de que la Unió Europea tanca files amb Espanya per la gestió de la crisi de Ceuta i també destaca la sequera que asfixia els grans rius europeus.
14: Per últim, El Mundo titula Marlaska, que es va retardar amb el mur flotant però carrega contra el CNI, i destaquen també a Iris Tió, que guanya una hora en solo tècnic al ritme de Rosalía entre acusacions de Rússia per plagi.
11: Només una cosa vos diré, Marina, Mireia, jo sóc incapaç de veure, no puc resistir ni tan sols una seqüència, de veure no només la Bola del Drac, a Goku, en castellà, sinó tampoc ni a Doraemon, ni a Arale, ni a... Sinchan, a ningú, o a Musculman. Sí, sí, el meu cervell està en valencià.
16: És que hem crescut amb ells.
14: Anava a dir-te, totes que hem crescut amb aquests dibuixos en valencià, no es podem veure cap altra llengua.
11: Impossible, no n'hi ha forma.
26: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
11: I més de 200 persones es manifestaven este dissabte a Porça Playa, a Alboraya, per a denunciar el que consideren un abandonament institucional. El veïnat reclama una millor gestió dels residus, més seguretat a les platges i actuacions estructurals que milloren la qualitat de l'aigua. Després, això sí, dels reiterats episodis que han obligat a tancar la platja al bany en els últims anys. Els participants en la protesta asseguren que el barri necessita una resposta urgent de les administracions i reclamen mesures municipals que vagin més enllà de les actuacions puntuals. Entre les seues reivindicacions figuren un reforç dels servicis de neteja, més vigilància i infraestructures que eviten els problemes que afecten periòdicament a la zona de bany.
3: És un IBI que és el tercero más caro de España y lo que recibimos a cambio es nada.
20: Mobiliario urbano deteriorado, las calles sucias, tenemos problemas de contaminación en la playa, las piscinas sin mantenimiento adecuado.
21: El que se haga un desvío, un bypass de lo que son los desagües de estas acequias, que es lo que viene a desembocar aquí, allí se pueda realizar la labor de depuración.
11: Per la seva part, el principal al·ludit, l'Ajuntament d'Alboraia, rebutja que Porça Playa estiga abandonada, tot i reconèixer que encara hi ha aspectes per a millorar. El consistori destaca les inversions realitzades, com ara la construcció d'un col·lector d'aigües residuals, i assegura que el pressupost destinat a zona s'ha incrementat fins a triplicar-se en els últims anys. La qüestió és que la gent que viu allí està dels nervis i es queixa permanentment. Una altra coseta, ja un poquet més cultural, el Festival de Cine d'Elx estrenava recentment un documental dedicat a la figura d'Òscar Esplà, un dels compositors més destacats del segle XX i una peça clau, podríem dir, en la preservació del misteri d'Elx. La projecció coincideix amb el 50 aniversari de la mort i convida a redescobrir el llegat d'un músic fonamental en la història cultural valenciana. Són partitures, correspondència i documents inèdits que formen part del fons documental que la Fundació Mediterrani conserva sobre el compositor. Un arxiu que, segons els responsables, encara podia créixer amb obres que continuen desaparegudes després dels anys d'exili i de les estades d'Esplà en diferents ciutats espanyoles.
5: Durante tanto tiempo que él estuvo primero en el exilio, pero anterior a esto, durante sus viajes y sus estancias en París, en Viena, en todos estos países europeos, se sabe que dejó documentación musical por todos estos lugares.
11: La trajectòria d'Esplà està marcada per la relació amb algunes de les grans figures culturals internacionals de la seva època i pel seu paper determinant en la història del misteri d'Elx, que es celebrarà al Sinorres. El director de programació de la Fundació Mediterrani, Vicenta Costa, destacava en esta casa, a més, que el compositor fa dos grans intervencions en el misteri, una és en 1924 i l'altra en 1951.
6: Òscar Esplà fa dos grans intervencions en el misteri, una en 1924, una en 1951. En meitat de tot això, en el 1930, ell aconsegueix i logra que es declare monument nacional per a permetre que el misteri assenta unes bases suficientment potents i fortes per a superar el pas del temps.
11: Com és lògic, aquest documental el que fa és recuperar estos episodis i reivindicar també la figura d'Òscar Esplà com un creador d'extraordinària personalitat i també, com no pot ser d'altra forma, un dels grans referents de la música, com vos diem, del segle XX. En 30 segons seran les 10 del matí. En este moment el que fem és donar pas també als nostres companys de servicis informatius. És moment de saber algunes de les coses que estan passant, com s'han desenvolupat i quin és el futur d'algunes de les notícies que ens envolten dia a dia, especialment avui, que és el 5 del mes d'agost de 2026, en el que protagonitzen la jornada les qüestions polítiques, les qüestions migratòries i també les temperatures i les tronades d'esta vesprada. Ara tornem.
8: Són les 10.
22: A punt. Notícies.
23: Bon dia. El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei dels medicaments. S'estableix un període màxim de negociació de 180 dies per incorporar nous fàrmacs innovadors mentre es pacten els preus amb les farmacèutiques. La norma també introduís preus dinàmics per als medicaments genèrics i reconeix noves competències de prescripció a la infermeria i la fisioteràpia. Juan José Tirado és el president de CECOVA i ha estat avui en les notícies del matí.
24: Nosotros no vamos a prescribir antibióticos, no es nuestra competencia, pero toda la materia en cuanto a curas, en cuanto a tratamientos triviales que se pueden adquirir, la mayoría de esos fármacos se pueden adquirir en una farmacia sin receta, pues ahora habrá un responsable que sí que puede prescribirlo. Por lo tanto, con eso también garantizamos mayor seguridad al usuario.
23: Amb aquestes novetats, el Ministeri de Sanitat estima un estalvi de 2.100 milions d'euros anuals per al sistema sanitari. I els parlem de diversos casos d'agressions i de detencions. La Guàrdia Civil deté un home a Torrevieja, al Baix Vinalopó, per estar enmig del carrer amb una arma curta, semiautomàtica, amb munició i documentació, suposadament falsa. Ho hem sabut avui.
25: Sí, però els fets van ocórrer al juliol quan una patrulla feia treballs de prevenció i van observar dos homes que actuaven d'una manera estranya i que intentaven fugir en vòrels. Les comprovacions posteriors determinaren que els dos tenien antecedents i que pertanyien a un grup criminal.
23: A Ontinyent, la Policia Nacional ha detingut una dona de 26 anys com a suposada autora de l'agressió amb arma blanca a la seva exparella, a qui va causar una ferida sagnant al braç. L'agressió va ser dilluns a la vesprada quan un agent fora de servici va avisar d'un home ferit al braç esquerre que anava caminant per un carrer d'Ontinyent.
25: Segons fonts policials, acabava de ferir-lo l'exparella amb un ganivet de 17 centímetres i apuntant la gelosia com a mòbil de l'agressió. La policia científica va inspeccionar el lloc i va trobar-la arma coberta de sang en una paperera. Agents de la policia van detindre la suposada autora per un delicte de lesions. i més de 21 tones de cocaïna han sigut intervingudes en els principals ports d'Espanya i Equador en una operació denominada Mondragón, en què s'ha desarticulat també una organització que operava amb caràcter internacional.
1: L'operació ha culminat amb la detenció de 43 persones, 8 en Espanya i 36 a l'Equador. L'organització criminal, assentada principalment a La Rioja, hauria creat un entramat societari per a introduir contenidors amb grans quantitats de cocaïna mitjançant els ports de València, Màlaga i Algeciras.
25: Els hem de contar que una nova pastera, esta vegada amb 26 persones d'origen subsaharià, ha sigut rescatada esta nit per Salvament Marítim i la Guàrdia Civil a 42 milles al sud-est de l'illa de Mallorca. És la quarta pastera que arriba a les Balears després dels dos salvaments en aigües de Mallorca i de Cabrera i del rescat de 15 migrants d'origen magrebí a 30 milles al sud-est d'Eivissa. En total, 19 persones i vora 30 desapareguts a la mar.
1: Als 62 migrants vius que ja han arribat, se sumen 88 més que arribaren dilluns en altres 4 pasteres enguany, segons dades oficials. A l'arxipiélag Balear han arribat 212 pasteres amb 4.039 migrants en situació irregular.
25: I els parlem de l'oratge perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per esta vesprada l'avís groc, és a dir, perill baix, a l'interior nord de Castelló per precipitació acumulada en una hora de 20 litres per metre quadrat i tempestes que podran anar acompanyades de granís i ratxes molt fortes.
1: L'avís groc entrarà en vigor a les 4 de la vesprada i estarà vigent fins a les 10 de la nit. L'AM calcula la probabilitat que registren estos fenòmens entre un 40 i un 70%.
25: Estos últims dies parlem d'aquest eclipsi de sol. Els principals operadors espanyols de telefonia reforçaran la xarxa mòbil en 700 punts de la Comunitat Valenciana i la resta de comunitats de millor visibilitat per a l'eclipsi i així garantir la senyal en aquest moment de màxima afluència de persones. I en este compte arrere, per a l'eclipsi de sol de la setmana que ve, les empreses d'estos aparells alerten que una foto directament al sol pot arruïnar-te'l.
1: Sí, avisen que una exposició prolongada amb un nivell alt de zoom o amb un teleobjectiu pot afectar la lent del telèfon mòbil. Cal posar-li un filtre homologat per a protegir la lent, utilitzar un trípode, emprar un zoom òptic per a tindre bona qualitat i cal bloquejar l'enfocament.
25: I anem als esports. Des de les 10 es juga l'amistós entre el Villarreal i el Levante. Dani Hermosilla.
2: Així és, en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, un partit que podeu seguir en directe per la nostra televisió des d'ara mateix.
7: S'enganya ara...
2: Quant a les 11 inicials en el Villarreal s'ha produït el debut o s'està produint el debut del porter hongarès Peter Gulaxi, formen Freeman Foy, Renato Veiga i Sergi Gardona en defensa, Santi Comesaña i Carles Macià en el doble mig centre, Pepe i Buchanan en les bandes i en la punta Gerard Itani, Olu Guasey en el Levante Unió Esportiva de Luis Castro, Pablo Campos en porteria, Nacho Pérez, Mandy, Dela i Manu Sánchez en defensa, o la Sagasti Sotelo i Bardelli el triple miscentre, Bruguele i Paco Cortés en les bandes i Iván Romero en la punta de l'atac. Estan en el minut 3 encara amb vixe empat a 0. En el pròxim boleto, Amparo, actualitzarem el resultat d'este partit.
25: Gràcies, Dani. Bé, amb ells empat, de moment, això és tot. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Sergi Olsina ja està esperant per a continuar amb el seu programa Amunt i Avall.
26: Som Apunt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Front a una onada de calor, actua.
4: Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
26: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Dinalopó Mitjà, 96.2.
10: De tu a tu.
26: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
11: Una coseta, recordeu que estem molt pendents del tema de l'eclipsi que ara suposa el gran esdeveniment. Per tant, l'Ajuntament de Castelló ha convocat una Junta Local de Seguretat Extraordinària per a dissenyar el dispositiu especial en motiu d'eixe eclipsi del 12 d'agost. La capital de la Plana Alta és un dels millors punts d'observació de tota Espanya, n'hi ha que afegir, i un dels emplaçaments oficials de l'esdeveniment. I s'espera l'arribada de milers de visitants, però estem parlant de milers i milers i milers de desplaçaments, sobretot per carreteres. Per això, des del consistori han fet una crida a la ciutadania a utilitzar el transport públic i a deixar el cotxe a casa. Ahir ja incidíem en això. De fet, el regidor de Seguretat i Emergències, Antoni Hortolà, destacava sobre este tema que han dissenyat un dispositiu que es desenvoluparà en tres fases, i vos conte. La primera correspon a l'arribada d'assistents entre les 10 i mitja i les 7 de la vesprada. Comptarà amb fins a 35 efectius distribuïts en els principals accessos per a facilitar la circulació cap a la zona del Gurugú i compatibilitzar-la amb la mobilitat habitual cap a les platges de Benicàssim. La segona fase centrarà en la seguretat de la zona d'actes. Des de primera hora del dia s'instal·laran senyalitzacions, tancaments i també es prepararan els servicis i els espais reservats per a garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment i l'accés dels servicis essencials. I la tercera fase correspondrà a l'operació eixida prevista a partir de les 9 de la nit, quan prop de 30 agents s'encarregaran de regular el trànsit fins a recuperar la normalitat. Això per una banda, i per l'altra, d'ací no res, també vos parlarem d'aixes carreteres que estaran tallades i algunes de les mesures que també es prendran per a organitzar més o menys aixe dispositiu que de forma massiva tindrà que controlar a la gent que acudirà a veure aixe eclipsi de la setmana que ve. A l'operació eixida prevista a partir de les 9 de la nit, quan prop de 30 agents s'encarregaran de regular el trànsit fins a recuperar la normalitat. Això per una banda, i per l'altra, d'ací no res, també vos parlarem d'aixes carreteres que estaran tallades i algunes de les mesures que també es prendran per a organitzar més o menys aixe dispositiu que de

0: cargo tuvo la sensibilidad de hacer caso al niño, entregarlo a la Guardia Civil y que no fuera deportado. Uh-huh. Hemos visto otras imágenes de las que ahora hablaremos también, pero ¿qué consecuencias tiene esta saturación de la que estamos hablando? Por eso te decía yo, y me refería a la locura de situación, para la protección y bienestar de esta infancia.
1: En primer lugar, me gustaría aclarar que ningún niño o niña puede ser devuelto a Marruecos, en este país, sin una identificación clara de sus necesidades, de su interés superior, y tiene que ser de forma totalmente individualizada. Por lo tanto, nuestro marco legal no permite esas devoluciones sin un proceso previo y con unas garantías jurídicas. Entonces, bueno, eso es importante que se aclare. Y luego, claro, cuando un sistema de protección está tan saturado, es imposible dar un servicio de calidad, es imposible poder atender a todas las necesidades. Piensa que estos niños y niñas, pues, o vienen de situaciones complejas o vienen de un momento complejo de tránsito también. Y por lo tanto, todo eso tiene que ser también atendido. Y por eso seguimos haciendo un llamamiento y pidiendo a todas las administraciones que, por favor, entiendan esta corresponsabilidad que tienen en la atención de estos niños y niñas para poder ofrecer esos servicios de calidad que tanto necesitan y que en un momento de saturación y de sobreocupación es imposible, cuando no solo por recursos de espacio, sino también por recursos humanos, por la capacidad que tienen posteriormente para acceder a ciertos servicios que son esenciales, como puede ser el de salud, por ejemplo, en este momento.
0: Comentábamos el niño que pide auxilio al coronel militar, pero también hemos visto imágenes, como te decía, de niños durmiendo, deambulando por las calles, incluso en los cementerios. En este caso, me impresionaba mucho el cementerio musulmán de Ceuta, donde además hay infinidad de tumbas solamente numeradas, que ni siquiera tienen un nombre. Eso es impactante. ¿Qué consecuencias o qué riesgos afrontan estos menores cuando el sistema de acogida se ve, como nos estás contando, desbordado completamente?
1: Bueno, pues justamente si un niño está solo en la calle, la situación de riesgo es extrema, desde no poder alimentarse hasta cualquier situación que pueda poner en riesgo su vida o ser también violentado de alguna forma, ¿no? Ya sea a través de abuso sexual u otras cuestiones que pueden suceder en estas situaciones cuando un niño, porque no dejan de estar en una situación muy vulnerable. Entonces, por eso desde UNICEF pedimos que la máxima en máxima urgencia de darle la protección y los espacios seguros a estos niños y a estas niñas. Sabemos que la ciudad de Ceuta ha habilitado dos espacios nuevos, también se ha acordado la apertura de un colegio para poder tener a estos niños y niñas y poder hacer estas identificaciones de necesidades, de vulnerabilidades y poder ofrecerles de alguna forma un espacio seguro donde ellos y ellas puedan estar y evitar esos riesgos que pasan cuando están solos en una situación de calle o en otros espacios donde pueden ver otros adultos que puedan aprovechar esa situación, ¿no?
0: Desde UNICEF insistís en que esta no puede ser solamente una responsabilidad de Ceuta, que también tiene un espacio limitado, 18 kilómetros cuadrados, exactamente. Vosotros lleváis años pidiendo mecanismos permanentes para responder a este tipo de situaciones. Pero hay otra pregunta que nos podemos hacer todos, o una reflexión. ¿Qué es lo que está fallando para que sigamos viviendo episodios similares cada verano?
1: Bueno, hay una realidad en el mundo, que la gente se desplaza, que la gente busca un proyecto de vida diferente y que también tiene derecho a tener otro tipo de oportunidades cuando en su lugar de origen no se lo puede ofrecer. Y eso es una realidad inevitable de decir que no pueda suceder, porque la historia de la humanidad ha sido a través de las migraciones y hoy por hoy, ya sea por cambio climático, por situaciones de guerra, por situaciones de violencia u otras cuestiones, la gente se sigue desplazando y va a seguir desplazándose, los niños y las niñas también. Y por lo tanto, esto es una realidad que tenemos que asumir y por eso decimos que hay que tomar medidas que sean estructurales, medidas que sean permanentes, porque es muy, muy, muy difícil poder evitar estos movimientos de personas, pero sí es posible acogerles de la mejor forma, apoyarles en el momento de la llegada y, por supuesto, cuando hablamos de niños y niñas, es garantizarles todos sus derechos, porque esa es nuestra obligación como Estado en España, por decir así, que ha firmado y ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados internacionales. Y, por lo tanto, eso es el marco donde tenemos que entender que ese proceso tenemos que tener todos los mecanismos ya estructurados, establecidos y en marcha para poder dar la respuesta acorde a esos niños y niñas, pero también al marco legal que tenemos en nuestro país, ¿no?
0: Lucía, me gustaría que me permitieras volver a ese asunto, que es uno de los que genera más debate, las devoluciones de menores a Marruecos, de las que ya nos has hablado un poco antes. Pero realmente, para que lo entiendan y lo tengan claro la mayoría de los que nos están escuchando, ¿qué establece la legislación española e internacional cuando se habla de que no se pueden devolver, al menos sin identificar? ¿Cuándo puede plantearse una repatriación realmente?
1: Vale, cuando una repatriación se tiene que realizar siempre, como decía, con un análisis, con una evaluación de forma individualizada de cada niño o niña para ver cuál es su situación y cuál puede ser la mejor respuesta que se le tiene que ofrecer. En este caso es fundamental también escuchar a estos niños y estas niñas, saber de qué situación vienen, por qué están migrando y por qué, a dónde quieren ir, porque a veces tienen referentes adultos cercanos que también pueden ser de apoyo. Entonces, por eso decimos que cada situación tiene que ser muy individualizada y muchas veces puede pasar que los niños y las niñas pidan regresar a sus familias de origen y, por lo tanto, ese proceso de reunificación se tiene que realizar. Pero si no es así, tienen que también ser escuchados y tratar de ofrecerles el apoyo necesario para que puedan quedarse, porque el marco legal considera en España que primero son niños y niñas y por lo tanto les cubre toda la legislación que tiene que ver con la protección de los derechos de la infancia y por lo tanto en ese sentido tienen que asegurar que estén, como digo, en un lugar seguro, con protección, con un tutor legal, que en este caso son las administraciones, el sistema de protección, y tienen que tener todas esas garantías establecidas y por lo tanto esas devoluciones no se pueden realizar de forma masiva, como explicaba antes, sino simplemente de forma totalmente individualizada y en caso que vean que tiene que ver con el interés superior. En muchos casos pueden ser también demandantes de asilo, de protección internacional, y es muy riesgoso hacer esas devoluciones sin ese análisis porque los pueden poner en riesgo porque están saliendo de una situación de violencia o de riesgo en sus países y la devolución puede ser una consecuencia peor, ¿no?
0: Entenderás también que muchas de las personas que nos escuchan en estos momentos se pregunten cómo se identifica a un niño en este caso. Si con los adultos ya es complicado porque la mayoría de ellos o no llevan documentación o la documentación no corresponde, etcétera, etcétera, que ya son gente con cierta edad, ¿cómo se hace con un niño que normalmente no está documentado? Y más en un país como Marruecos.
1: En general, aquí en España hay la presunción de minoridad, es decir, si claramente es un menor de edad, aunque no esté documentado, tiene que entrar en el marco del sistema de protección, se le declara el desamparo, por decir así, y en ese sentido entra en el sistema de protección y es a partir de ahí se empieza a solicitar la documentación de su país de origen y se empieza a hacer todo un trámite administrativo para poder identificarlos. Muchas veces se reciben partidas de nacimiento, documentos y se reciben de forma posterior a la entrada. Y esto es un proceso evidentemente que lleva su tiempo, pero lo que es importante entender que para los menores de 18 años hay una presunción de minoridad cuando es clara, que tienen que asumir las administraciones y por lo tanto tiene que entrar dentro del marco del sistema de protección.
0: Te voy a plantear ahora también otra cuestión no menos espinosa. Vosotros habéis alertado del aumento del número de niñas en este caso y del riesgo consiguiente de trata de blancas, para ser exactos. No sé si ha cambiado también el perfil de los menores que llegan a nuestras fronteras y eso se ha producido en estos días también.
1: Sí, hace una temporada estamos viendo que cada vez están llegando niñas y niños más pequeños, en edades un poco más jóvenes, y también mayor número de niñas que anteriormente no era tan casual, ¿no? Y es verdad que la situación de niña sola, pobre en este caso, pues pone en una situación de vulnerabilidad extrema que hay que tomar medidas súper rápidas y urgentes para evitar que sean víctimas de trata, de explotación sexual o de otras cuestiones, porque sus condiciones la pueden poner en esa situación que es muy, muy riesgosa. Y esto está sucediendo. Si no hay un número súper elevado, suele ser mayoritariamente hombres todavía, de edades más adolescentes, pero es verdad que se está percibiendo un número de llegadas de niñas, de mujeres y también de niños más pequeños.
0: De hecho, también proponéis desde UNICEF, ya por último, la creación de una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia migrante en emergencias. Cuéntanos, Lucía, ¿cómo funcionaría y qué aportaría respecto al sistema actual, claro?
1: Claro. Nosotros, bueno, ya estamos trabajando con el Gobierno de España, con el Ministerio de Juventud y de Infancia, en esta propuesta para poder trasladar de forma inmediata un equipo profesional multidisciplinar que pueda dar apoyo a los sistemas de protección para justamente poder identificar cualquier vulneración o cualquier necesidad específica de estos niños y niñas. Como decíamos, muchas veces en momentos de emergencia los sistemas de protección están sobresaturados y van a lo urgente, ¿no?, a buscar los espacios, a habilitar, y necesitan en algunos casos estos apoyos de profesionales que puedan hacer estas entrevistas, este trabajo individualizado con cada niño o niña, para poder asignarle el mejor recurso según sus necesidades, o identificar en casos que puedan estar siendo ya víctimas de trata o pueden ser demandantes de asilo de protección internacional. Y todo ese proceso pues implica tiempo y recursos, y por lo tanto si se podría ofrecer desde el Gobierno central una unidad multidisciplinar que pueda trasladarse en los momentos de emergencia a los diferentes territorios para dar este apoyo específico al sistema de protección de cada territorio, ¿no? Uh-huh. Y de esto estamos trabajando y seguimos avanzando en esta idea, ¿no?
0: No puedo terminar esta conversación, Lucía, sin plantearte una última cuestión, que también es la que se plantea la mayoría de la gente. Los niños migrantes, los menores migrantes, en estos momentos se encuentran en nuestro país y somos, por ley, los que debemos de resolver, ¿no?, digamos, la papeleta en este caso. Pero la culpa, el origen, todo lo que sucede realmente viene desde sus países, de donde llegan. ¿Qué hacemos con eso?
1: Bueno, evidentemente aquí hay un marco de colaboración y de acuerdos también internacionales para contribuir.
0: Son los responsables de la situación de estos niños.
1: Claro, nosotros como país rico, si queremos decir, como país que puede estar y a través de la cooperación internacional, a través de otros mecanismos, pues también hay mucho, y también a través de otros tipos de acuerdos que se pueden dar en el marco internacional, se puede contribuir y colaborar para mejorar también el bienestar de esos ciudadanos que están al lado de nuestro país o simplemente en el resto del mundo. Y evidentemente ahí yo creo que como países que estamos de rentas altas, pues tenemos un rol fundamental para contribuir y colaborar. Porque no nos olvidemos que esta gente, como decía antes, sale de situaciones de pobreza, de situaciones de violencia, de situaciones de guerra.
0: En un país donde su dirigente,
1: que le afecta cambio climático,
0: de monarquía absoluta, vive como, nunca mejor dicho, como un rey, pero somete a su pueblo, que ese es el problema, claro.
1: Claro, bueno, y como esas realidades pueden haber muchas en el resto del mundo que de una u otra forma siempre va a estar afectando, porque vivimos en un mundo totalmente conectado y pensar que aislarnos o estar de una forma independiente es imposible si no tenemos en cuenta toda esta mirada global. Y por lo tanto, evidentemente esto hay que trabajarlo desde esa mirada internacional, global, pero también, como decíamos, teniendo todos los mecanismos necesarios puestos en marcha para que cuando esas cuestiones sucedan y cuando estas personas lleguen a nuestro país, poder atenderles de la forma que se merecen, porque son personas, tienen derechos y hay que atenderles con la mayor dignidad posible, como cualquier otro ciudadano, ¿no?
0: Claro, eso lo tenemos clarísimo. Bueno, pues Lucía Losoviz, responsable de políticas de infancia de UNICEF España, gracias por habernos atendido y todo esto que nos has contado. Un abrazo muy fuerte desde la Radio Autonómica.
1: Muchísimas gracias.
0: A ti, hasta luego. Pràcticament són les 10 i mitja del matí d'este, corresponent al cinquè dia del mes d'agost de 2026.
2: Som a punt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
8: De tu a tu.
9: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
0: Maite Freitas s'encarrega d'este tram del directe del nostre magazín matinal en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Així estem cara a cara, un i l'altre, tirant endavant este programa que ens durà fins les 2 de la vesprada. Volia explicar-vos una cosa, una reflexió que estàvem fent, a més, a micròfon tancat. En este cas, parlem de Marruecos, on la gent, el Marroc, on la gent està fugint per les males condicions de vida que tenen, que és el que estàvem comentant fa un moment amb Lucía, no?, des d'UNICEF. I clar, una volta les persones arriben ací, evidentment, estan en el teu territori, tens que ajudar-les, però el problema l'ocasiona el seu país. Ahir mana un senyor que està sometent a tota la població, baix una monarquia absolutista, ell viu millor que ningú, però aquestes persones són les que paguen les conseqüències, les que estan baix una llei del talión, les que viuen en una pobresa absoluta, les que viuen en un caos total i que després el venen allò de que, clar, és que no tenen diners. El Marroc no té diners i la resta dels països tenim que ajudar al Marroc. Bueno, el Marroc té diners. I el Marroc, entre altres coses, en 2030 portarà endavant, junt a dos països més, que són Espanya i Portugal, un mundial de futbol. Per a aquest mundial de futbol, que no val 4 duros, mataran a tots els animals que estiguen deambulant per el carrer i, si és possible, també apartaran, exterminaran i tancaran a les persones pobres, els xiquets que estiguen demanant i a tots aquells que són excloients de la societat. Luego, el Marroc té també que fer-se càrrec de les seues situacions, tot i que la resta del món, dins de les nostres possibilitats, tenim que ajudar aquelles persones, evidentment, que ho necessiten, perquè un no se'n va de sa casa, ni se'n va del seu país, ni fuig de la seua terra per gust, sinó perquè no pot estar ni pot sobreviure en el lloc en el que està, sobretot en condicions com les que estan ells, com les que estan en Gaza o com les que estan en altres països, que poquets se'n recordem, però degut a la pressió mediàtica i el que està succeint en cada moment, sí, els mitjans de comunicació centrem el punt de vista o la mirada en qualsevol d'aquestes situacions. Perquè mentre parlem ara del Marroc, no estem parlant de la franja de Gaza, o no estem parlant dels israelis que estan fotuts, o no estem parlant de la gent de Sierra Leona, o no estem parlant d'altres punts on la cosa també està igual o més complicada de la que la tenen aquestes persones, però només se'n recordem de Santa Bàrbara, com diu la dita quan trona. Bé, 10:32, ara parlem d'altres qüestions. El Ministeri de Drets Socials, parlant d'algo paregut, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha multat amb 320.000 euros, ho comentàvem ahir, a l'empresa promotora i organitzadora del Reggaeton Beach Festival per un cúmul d'irregularitats, és a dir, no és només una, són unes quantes, tot un rosari. La sanció arriba després de la denúncia de Facua Consumidors en Acció, organització amb què parlem ja mateix per a conèixer els detalls. De fet, Pau Bernat és secretari general de Facua Comunitat Valenciana. Pau, gràcies per haver-nos atès una volta més. Què tal, com estàs?
10: Hola, bon dia, què tal? Sí, apurantes dies per agafar vacances.
0: Que hi ha de si no res toquen, no?
10: Exacte.
0: Escolta, després d'anys de denúncies per part de la vostra organització de consumidors contra el Reggaeton Beach Festival, el Ministeri de Consum, en este cas, per fi ha imposat una multa que correspon a aquests 320.000 euros. No sé si la sensació és que ja al final s'ha obtingut una victòria definitiva o és una victòria que arriba tard després de tants anys de tramitació.
10: Bé, és una victòria, podem dir, parcial, no? Perquè després de tants anys hem aconseguit que n'hi hagi una sanció mínimament significant, encara que si tu analitzes tots els anys i fas alguns numerets, potser no és una xifra tan elevada. Per cada any que s'ha pogut cometre abusos, per exemple, els descaslers, de no retornar els diners o cobrar una comissió per traure els diners, etcètera, etcètera, segurament els 320.000 euros poden ser que s'hagin quedat curts. Però bé, d'alguna manera també a dia d'avui és un semàfor en roig per a la resta d'organitzadors de dir, mira, si comets infraccions, nosaltres anem a denunciar i segurament, encara que tarde, el Ministeri te va acabar multant.
0: De totes formes, jo em referia fa un moment a tot un rosari, no?, d'infraccions per les quals s'ha sancionat a l'empresa. Podíem mencionar o nomenar algunes d'elles, de les més significatives?
10: Sí, les quatre més significatives són: la primera és per impedir l'accés de menjar i beguda, la segona és per cobrar uns gastos de gestió, la tercera és per cobrar per reentrar al recintre, és a dir, tu eixes per a dinar i tornes a la vesprada si n'hi ha dos torns, o eixes per a sopar i tornes a entrar i te torna a cobrar, i regularitats també per quedar-se en els diners sobrants de les pulseres cashless, aquestes que també t'obliguen a tindre per a poder pagar dins del festival, quan ells no poden negar el pagament en moneda al curs legal, que en este cas és l'euro, en diners en efectiu, perquè en el país, en este cas en Espanya, la moneda de curs legal és l'euro, no és la pulsera cashless.
0: Una cosa.
10: I aleshores, moltes vegades, quan quedaven 2-3 euros o per ahí, ja no te tornaven, perquè el mínim per a tornar-te els diners eren 3 euros, per exemple.
0: Clar. Escolta, la multa no és només per el menjar exterior i algunes de les coses que estem comentant, però ara parlarem i desgranarem una mica més tot això. Per a que els que estan escoltant ho entenguin d'una forma senzilla. Per què és il·legal, per exemple, que un festival de música prohibisca entrar amb un bocata, una botella d'aigua, o altres de les coses que han comès i que els han portat a esta multa? Quin és l'argument legal exacte que converteix això en una clàusula abusiva?
10: Bé, perquè la seva finalitat principal és posar, o en este cas, fer concerts de música, no servir menjar. Aleshores, no poden alegar que el seu negoci principal és servir menjar. Per tant, si tu vas a un restaurant, s'entén que tu no vagis en el teu tàper i te sentes en la taula. Tu vas allí a menjar i és el negoci principal d'un restaurant. En este cas, sí, el negoci principal és concerts de música. Aleshores, no poden plantejar que l'única menjar que tu puedes minchar es el que ni allí dins, sino que tú también puedes durte una botellita de agua y puedes durte el tu bocata para menchar. No tienes por qué no poder hacerlo, porque ya digo, no es el seu negocio principal. Por tanto, es abusivo que ellos te obliguen a que la única manera en que tú minches siga comprant el menjar que serveixen allà dins.
0: A més, com deia fa un moment, més enllà del menjar de l'exterior, també sanciona el cobrament per tornar el diner de les pulseres cashless, per exemple, les falses despeses de gestió en les entrades. Realment és tot un entramat per inflar els preus de forma encoberta, no? Com funciona,
10: sí,
0: això?
10: Clar, sona que no és rendible aquest tipus de negocis, perquè si tu tens que posar extres i tens que cobrar extres als assistents, indica que l'entrada no cobreix el que significa fer aquest tipus de festivals. Però si tu tens que posar uns gastos de gestió, suposadament perquè a tu te costa uns diners fer o tindre una plataforma de pagament online, que al final és una manera en la que tu pots arribar a més gent, per tant és una despesa teua pròpia, que és el teu proveedor, que tu m'estàs traslladant a mi com a consumidor. Una altra cosa seria és que jo te demanara que tu m'enviares a casa l'entrada física. Vale, ahí puc entendre que n'hi ha que posar-la en un paper, n'hi ha que enviar-la i portar-la a correus. Vale, ahí entenc que n'hi hagués unes despeses de gestió de fer-me arribar aquesta entrada física, però a dia d'avui, en la tecnologia, en un e-mail que ens arriba normalment, perquè quasi ningú, si no és per un motiu sentimental d'algun grup en concret que vols tindre l'entrada, normalment no vas a demanar l'entrada en paper. Aleshores, per ahir, per exemple, els gastos de gestió és algo que també nosaltres estem lluitant per a que se legisle i se diga clarament que és una despesa de gestió i no qualsevol cosa, i no n'hi ha un límit tampoc, perquè tampoc n'hi ha un límit establert. Després, el tema de les cashless és el que deia abans. La moneda de curs legal és l'euro. Tu no pots impedir-me que jo paguen l'euro, i més a dia d'avui tenim targetes que no fa falta ni que... Perquè també jo entenc que això és una despesa afegida. Si tu tens que tindre caixes fortes on reculls diners físics, els riscos de que pugues perdre diners perquè algun faixa o no cobre bé o lo que siga, o la caixa desaparega, la roben, etc. Bé, si tu vas reduir riscos, no me'ls poses a mi, no me'ls trasllades a mi, ni m'obligues a mi a tindre una polsera on jo tinga que recarregar, que no n'hi ha mai ningú problema per a recarregar-la. Sempre en quanties fixes, mai pots recarregar el que tu vulguis, i després damunt, com van a quedar picos, jo si vull treure aquests diners tinc que pagar per a treure-los, i aquests diners que són meus. Aleshores, en la facilitat actual de pagar en targeta de crèdit o de dèbit, no entenc aquesta obligatorietat o aquest límit a només pots pagar en aquesta targeta. Bé, és una manera d'assegurar-se uns diners anticipadament també, perquè tu quan compres l'entrada també te fan ofertes que te pots carregar aquestes targetes i tindre-les preparades per al dia del concert, o sigui, el dia del festival, i és una altra manera de tindre també diners anticipadament. Però si jo després no tinc la mateixa facilitat i damunt l'abusivitat de que moltes vegades diu, tens 15 dies per a fer-ho, que en 15 dies no traus els diners i els diners es queden, no? Tu no pots donar-me 15 dies per a recollir uns diners que són meus. A més, avisat moltes vegades en xarxes socials, de manera que no queda d'alguna manera notificat expressament a l'usuari.
0: N'hi ha altres coses més espinoses, tu corregis-me si allò que el dic no és correcte. Des de l'organització també assenyalàveu que l'organitzador operava mitjançant, estem parlant d'una espècie de trampa empresarial, per definir-ho d'alguna forma, operava mitjançant un complex entramat. Ahir podíem aglutinar més de 20 societats que tenien un administrador únic, per això tota una investigació policial, que ha dut a tot això, no? I a lo millor estava dissenyat per a esquivar les sancions o dificultar almenys les reclamacions que anaven derivades de tot això que estava passant.
10: Bé, clar, el Ministeri en la nova legislació que es va posar en marxa en 2022, si no vaig equivocat, pot entrar a sancionar quan el frau és massiu en tot l'estat espanyol. M'imagino aleshores que una de les maneres d'evitar aquest tipus de sancions és crear diferents personalitats jurídics en els diferents territoris, perquè quan algo només afecta un territori és la Direcció General d'aquest territori la que té que fer, la Direcció General de Consum, me referís, la que té que sancionar, és la que té la competència. Quan afecta tot el territori nacional, és una empresa d'àmbit nacional, és el Ministeri o pot ser el Ministeri el que faci aquesta sanció o insta a les diferents direccions generals de consum per les competències que tenim delegades. Aleshores, m'imagino que també seria una manera d'alguna manera de posar impediments i de tractar d'impedir aquest tipus de sancions com tu dius. Al final, quantes més societats pantalla, quantes més diguem dificultats, pues més difícil fa que se imposi aquesta sanció. De totes maneres, el nom comercial és ben clar, vull dir, i en totes les seues formes en els diferents territoris del país sempre tenia el mateix nom. Aleshores, queda ben clar que el nom comercial quin és, que després n'hi hagi una altra raó jurídica per darrere, pues bé, al final si van a xutxats i etcètera, pues no sé com quedarà, però a nivell usuari, que és el que entenem, és que Reggaeton Beach Festival és una mateixa companyia.
0: Escolta'm una cosa, Pau, esta sanció possiblement sent un precedent històric. Creieu que en la resta de festivals que continuen prohibint el menjar o cobrant comissions per a tornar el diner de les polseres o etcètera, etcètera, van a recular o almenys ho faran de forma immediata o a curt termini aquest estiu per por a ser els següents?
10: Bé, esperem que siga així, però també te vull dir que en maig, si no recorde mal, o per ahir, a principis d'any, nosaltres vam aconseguir precisament en un xutxà de la Comunitat Valenciana que sentenciarà i s'emitirà una sentència en la qual ens donava la raó en l'entrada d'aliments a un festival, a una gran productora, promotora que opera en el país. Aleshores, ja n'hi ha precedents, van així. De fet, les nostres actuacions, que ja venen des de 2019, hem aconseguit que en algunes ocasions els festivals admetisquen entrar menjar si la teua condició de salut ho fa necessari, encara que no hauria de ser només per una condició de salut, com he dit abans, sinó perquè és abusiu que te prohibisquen entrar menjar. Aleshores, pot arribar a sentar un precedent, ho anirem veient en els pròxims festival si canvia d'alguna manera les condicions, sobretot el condicionat. Al final, quan tu vas a comprar l'entrada, les condicions que ells estableixen en la seva web és el que haurà de canviar i el que haurà de voler reflexar si té efecte o no té efecte. Esperem que sí, perquè al final els usuaris no tenim per què estar patint cada vegada que anem a gaudir del nostre temps lliure i estar pensant en tinc que presentar una denúncia perquè no me deixen entrar i etcètera, etcètera.
0: Des de, una última coseta només, des de quin posareu la denúncia, sí, com estàvem comentant, el procediment s'ha allargat 4 anys. Això ja és un habitual, sobretot tal i com estan els servicis jurídics, no?, i els jutjats en este país. És comú que es tarde tant a resoldre una denúncia d'aquestes característiques, que hauria de tindre, a més, un procés realment senzill, o teòricament senzill, Pau? Con la Iglesia hemos topado, ¿no?
10: Sí, nosaltres portem ja molt de temps des de 2019 en aquest assumpte, però és que altres, l'administració, per desgràcia, té recursos que té, presentes una denúncia, se tarda molt en obrir, en investigar, en resoldre. En altres, diguem, sectors també tenim el mateix problema. De fet, per exemple, després, en els temps de la pandèmia, la mateixa Agència Espanyola de Seguretat Aèria, tota la que s'encarrega dels vols, com hi hagueren tantes cancel·lacions, se va veure absolutament desbordada i el mateix ministre va anunciar que tenia 700.000 reclamacions. Vull dir que, clar, que això aquí com ho gestiones... desgraciadament fan falta mitjans, fan falta més treballadors i fan falta que se posen més mitjans per a resoldre amb molta més diligència, perquè si no, com tu has dit, s'allarga en el temps, se crea aquesta sensació d'impunitat i mentrestant, any darrere any, continuem patint des de sempre els ciutadans o els consumidors quan fem ús de, com he dit, el nostre temps lliure, és només que patim aquests abusos i al final aquesta sanció no va parar a la butxaca del consumidor, sinó que és una sanció que s'interposa i que deurà de pagar al Ministeri i m'imagino que després pues, se faran campanyes i si els diners s'utilitzaran per al que s'utilitzen, però al final el perjuici que ens ha causat als usuaris això no n'hi ha, no ens el van a retornar, a reembolsar. Aleshores, pues, lo ideal és que no passe, per a que no tinguem que estar reclamant un a un. I a més, per exemple, el Reggaeton Beach Festival este any s'ha cancel·lat. En molts que ja estaven anunciats i molts que s'han comprat moltes entrades.
0: Clar, estes situacions
10: Alacant, per exemple.
0: Porten de tot. Pau, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que tingues unes bones vacances quan les agarres.
10: Igualment, quan les podes gaudir.
0: Vinga, adéu, bon dia.
10: Adéu, bon dia.
9: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: A veure, les qüestions dels consumidors no és l'única reclamació o reivindicació de les que anem a parlar. En el fons són totes de ciutadans, també us tinc que dir. Avui posem el focus en l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, perquè, com sabeu, la gestió municipal es troba baix la lupa després dels últims i tensos debats plenaris sobre servicis essencials i infraestructures estratègiques. Anem a intentar aprofundir un poquet en el posicionament des de l'oposició en este cas. Per això ens acompanya avui Eva Palomares, que és portaveu del grup municipal del Partit Popular a Tavernes de la Valldigna, però també secretària autonòmica del sector públic. Eva, és un plaer tindre't a l'altre costat del telèfon. Què tal, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, Sergi, igualment. Moltes gràcies.
0: Si em permets, pel temps, tenim que entrar de ple a la polèmica de l'últim ple municipal, que és un dels detonants. El vostre grup va presentar una moció per exigir al govern central un pla d'inversions urgent de 1.500 milions d'euros, si no estic enganyat, per a la xarxa de Rodalies, que anda que no és polèmica, no només en la nostra comunitat, sinó fora també. No n'encerten ni una. El govern tripartit, en este cas el PSPB, Compromís i Esquerra Unida, va votar en contra, argumentant que era una campanya partidista. Com justifiqueu vosaltres la vostra proposta davant de les crítiques, en este cas de l'alcaldessa, que va tindre l'excusa d'afirmar que el que vau fer va ser registrar la moció en última hora i sense buscar el consens?
11: Bé, nosaltres lamentem que diguin que és una postura partidista, perquè al final és una proposta que ja fa temps que està produint-se, però damunt la premura en la que portarem al ple esta proposta, que van tindre temps de llegir-la i me vaig oferir a que me preguntaren qualsevol dubte i arribar a consens, simplement el que demana és el que ja sabem, o sigui, un sistema de rodalies deficitari en el que justament fa menys d'un mes hem patit una situació molt dramàtica en el que n'hi havia molts veïns de tavernes afectats, 5 hores de paró entre Sollana i Sueca, se van produir escenes de pànic i severs atacs d'ansietat, i esta situació pues, ha desembocat en que esta proposta la portarem a l'últim plenari. N'hi havia temps de sobre per a comentar-la, si haver hagut voluntat política. Des del Partit Popular seguim defensant un sistema de rodalies com cal, i per això portarem aquesta proposta, que, en la que intentarem que el govern local anarem junts, vaja, que no fora una qüestió de partit, sí, sinó que és una qüestió de la gent de tavernes. Els que som usuaris de les rodalies sabem com se pateixen el dia a dia per anar a treballar, per anar a estudiar o inclús per anar al metge.
0: I el que pot dur en un futur si este desdoblament continua demorant-se, no, Eva?
11: Aixina és. La situació no està solventant-se, n'hi ha un ninguneig a la població espectacular, que no n'hi ha cap resposta, i nosaltres estem al costat de la gent, i per això portarem aquesta proposta, que ens haver agradat que l'haver aportat el mateix govern, no feia falta que la duguera el Partit Popular, la podien haver dut ells, i nosaltres es l'haverem aprovat, però pues, la van tindre que dur nosaltres. Al final dona igual qui porta les propostes, lo important és que ells avant. I el que és clar i visible és que el servici de Rodalies que tenim en tavernes i en tots els municipis de la província, pues és lamentable i deixa molt que desitjar.
0: En canvi, vosaltres sí que podeu considerar que el rebuig a la vostra proposta respon a un interès que podria ser partidista i no veïnal, perquè tot apunta que el tripartit anteposa les sigles polítiques per no, diguem, incomodar o no posar en un compromís directament al govern espanyol, podríem dir.
11: Sí, així no és. És el que se va veure en el plenari. Quan hi ha voluntat de unir-se i de defendre el que la gent està demanant, crec que les sigles polítiques deuen de deixar-se a banda i s'ha de treballar en unió. No van dir ningun comentari respecte a que ja s'estava fent i tal. O sigui, no n'hi ha res sobre la taula per a solventar aquest problema, sin embargo, van votar en contra. Uh-huh. No va haver ninguna crida per intentar amoldar la moció per a que els agradara més. Al final, la sensació és que deixaren de banda l'interès de la gent en que se soluciona un problema que patim tants i tants veïns usuaris de les rodalies.
0: A voltes se'ns oblida que n'hi ha que mirar per les persones i pels ciutadans, que al cap i al fi governes per als que t'han votat i per als que no t'han votat, que això és la realitat. Eva, a més de la marxa general, fa mesos que denuncieu també la paralisi en les pròpies obres físiques de l'estació de tren de Tavernes de la Valldigna. En quin estat es troben actualment aquestes instal·lacions i quina és la resposta que dona el govern local durant esta inacció?
11: Pues al final les obres de l'estació pareixen les obres de la Seu, són les obres que mai acaben. Vam tardar molt en que se començara esta inversió, després van tindre un inici d'obra, un paró, un altre inici d'obra, un paró, ja no recordo quants inicis d'obra i parons hem tingut, però el cas és que van estar en l'última ocasió més de 2 anys les obres parades. Des del Grup Popular van fer una campanya d'altre tren que passa per a forçar que el govern local pressionara al Ministeri. Finalment han tornat les obres i ahí estem. Ens passem els hiverns i els estius pues, en obres, en problemes d'accessibilitat per als usuaris, en situacions lamentables per als treballadors perquè un dia s'electrocutaran en el lloc en el que estan treballant, en els períodes de pluja forta, i bueno, i així anàvem passant. Estem en una situació tercermundista que mai havia viscut a Vernes, i bueno, des del Partit Popular demanem premura i en l'execució d'obres, que ja porten massa anys en un estat pues, que deixa molt a desitjar.
0: Però este no és l'únic front obert que teniu en Tavernes. La situació de la costa allí és alarmant. És innegable i, a més, ho hem tractat en més d'una ocasió en els nostres micròfons, que venim de mesos molt durs, marcats per temporals, sí, i ens fonsament greus a la zona de platja urbana consolidada, a més de forma repetida. Vosaltres vau presentar a principis d'any un paquet de mesures urgents i la incoacció de responsabilitats patrimonials per estos desperfectes al litoral. Puc preguntar-te en quin punt es troba la defensa d'estes vivendes i comerços de primera línia de platja davant de la inacció que vosaltres atribuïu a l'executiu?
11: És totalment una situació, com tu dius, d'inacció, perquè aquestes propostes que vam presentar en un plenari extraordinari en el que simplement se demanava una burocràcia de tanteig i d'exigència al Ministeri i unes responsabilitats patrimonials, com tu has dit, de cara als propietaris que ara han perdut les vivendes, perquè recordem que aquestes vivendes no haurien d'haver-se derrumbat mai si les obres del Ministeri s'haveren fet. Ara mateix no n'hi ha cap projecte d'emergència per a la zona, no n'hi ha cap projecte, sols ha tirat arena una altra vegada, que ja s'ha endut el mar.
0: Sí.
11: El mar torna a estar fent força contra les edificacions, en el perill que puga vindre ara quan vinguin els temporals, però ara mateix, en temporal calmat, el mar ja està damunt de les edificacions. No és ninguna solució, això és un maquillatge, és una defensa del Ministeri que no està fent realment res efectiu, i tenim que ser clars en això. El govern local se va negar a exigir al Ministeri res. Ara mateix els veïns afectats no poden acollir-se a ninguna ajuda i els negocis tampoc. Ja n'hi ha pèrdues de milers i milers d'euros perquè han deixat de recibir clients. I el govern local està marejant la perdiu en el tema de la zona altament afectada per una emergència de protecció civil, però la realitat dura és que no hi ha una zona altament afectada per una emergència de protecció civil. Si no existís aquesta declaració, els veïns no poden acollir-se a cap ajuda. I ara mateix ja tenen les terrasses derrumbades, sense saber quan van a poder tindre les seues cases conforme les tenien abans, sense projecte a la vista dibuixat ni plantificat per a que s'execute una obra de retenció de l'arena para que no se torne a entrar el mar. Y bueno, están, pues imagina com estan els veïns, estan totalment deixats, se senten que no estan escoltant-los, que no saben a qui dirigir-se i nosaltres pues, estem fent força per a que se desbloqueixi això. De fet, en l'últim plenari vam demanar que, per favor, des del govern local se manejaren d'una manera més... que se manejaren simplement per existir una obra d'emergència per a frenar aquesta forta regressió que ja té aquesta zona de la platja.
0: És que arran d'això,
11: Eva... Claro,
0: molts dels que ens estan escoltant es preguntaran, tan difícil és d'entendre que el problema que la costa, com hem parlat més d'una volta en el conseller, no es soluciona amenaçant amb enderrocs dels particulars, en este cas com passa per part de costes de l'Estat, sinó executant obres de calat o aportacions, en este cas, que frenen la regressió de forma, però de forma estructural.
11: Sí, és així, tal qual. Han deixat de la mà als veïns. Es donen propaganda política, una pastilleta, que estan parlant, se fan fotos de reunions, a les que no volen que anem nosaltres, no sé per què. Jo sí que he convidat a la senyora alcaldessa a reunions que afecten al poble des de la Generalitat i que puga tindre interès per a ella. No entenem aquesta manera de treballar tant a l'esquena de la gent com de l'oposició, que està preocupant-se perquè les coses vagin avant. I el resum és que al final Tavernes no té el que necessita des de fa molts anys. I el resum és que se podia haver evitat aquest enderrocament i està ahí, i l'Ajuntament no va anar en contra de costes per aquest enderrocament que no se hauria d'haver produït mai perquè s'haveren fet les obres.
0: Però ara damunt això porta les conseqüències de pèrdues no només en el litoral, sinó l'impacte econòmic i hostaler que pateix en este cas una de les platges més significatives de la nostra costa, com és la platja de Tavernes, clar, per esta falta d'interès polític governamental i també local, clar.
11: Sí, sí, la imatge de la platja de Tavernes, pues, imagina't com pot estar, i els hostalers pues, estan preocupats perquè estan notant. L'any passat ja notaren una pèrdua d'activitat, este any també ens estan dient que estan notant-ho, i la resposta del govern és que el Partit Popular està fent-li mal a la platja, diguem-te això, que no és cert, que al final jo sí no estic per a vendre mentides, jo transmetis el que la població ens transmetis, i realment se nota, la població... nota que està aconseguint menys ingressos, que l'activitat està més parada, i és normal. O sigui, si no se li posen mesures, no podem tapar-ho en un maquillatge. Al final la realitat és evident. Quan passes per la platja i te veus les edificacions derrumbades i veus que el mar està damunt, pues, al final és la imatge real de Tavernes. I això és la imatge no per avergonyir-nos, ni ha que posar-li solució. O sigui, així estem per a treballar per a que això isga. Si un poble com Cullera, que no ha tingut estos enderrocaments, ja té el projecte, Tavernes hauria d'haver tingut una obra d'emergència, perquè sense una obra d'emergència el mar seguirà entrant a aquestes edificacions. I recordem que són edificacions dels anys 60-70 que ja han tingut moltes entrades de mar i que han deixat les seues estructures molt danyades i que poden ser que no siguin les úniques que ho patisguen, és que poden vindre més. I estem totalment adormits, des del govern local estan totalment adormits i no fan absolutament res. Simplement parapeten al govern de Sánchez. Així no se trata de parapetar a ningú, n'hi ha que exigir per al poble, que és el primer. I no n'hi ha que vendre què s'ha fet, què no s'ha fet. No ha funcionat.
0: Sinó que treballar per ciutadans. En fi, podríem parlar de més coses i ho farem en un futur. Eva Palomares, portaveu del grup municipal del Partit Popular a Tavernes de la Vall d'Igna. Gràcies per haver-nos atès i per haver-nos contat aquestes inquietuds que teniu en el vostre municipi. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica. Adéu.
11: Moltes gràcies a tu, Sergi.
0: Cuida't,
11: bon dia.
0: Fins ara, adéu.
11: Gràcies, estarà.
12: Són les 11.
13: A punt. Notícies.
14: Bon dia. La policia judicial de la Guàrdia Civil investiga el descobriment del cadàver d'una dona al terme de Llaurí, però del Xúquer. De moment no se sap la identitat, però la investigació tracta d'esbrinar si és una jove desapareguda a Sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma que no consten antecedents en el sistema Biogen. I els parlem que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha alertat que la situació a la ciutat autònoma 6 dies després de l'entrada massiva de persones per la frontera no és de normalitat. I ha elevat a 6.000 les persones que encara hi continuen pel carrer.
15: En declaracions a la televisió espanyola ha posat accent especial en la situació dels menors no acompanyats, que sobrepassa en un 3.000%, ha dit, la capacitat d'acollida que té Ceuta. Sobre el repartiment d'estos menors a altres comunitats autònomes, Vivas ha remarcat que la llei sempre s'aplica malgrat els recursos i les negatives d'altres governs autonòmics.
16: Es decir, la ley hasta ahora se sigue aplicando. Comunidades autónomas recurren en las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
14: I sobre el trasllat de menors a la península, d'acord amb la llei d'estrangeria i la negativa de 3 comunitats autònomes governades per PP i Vox a rebre'ls, el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, espera que no s'haja d'actuar de manera jurídica. Cuerpo, en Televisió Espanyola.
17: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
15: D'altra banda, Cuerpo assegura que el govern central ha actuat de manera diligent en la crisi de Ceuta per apuntar que cal reforçar una alerta primerenca.
17: Que reforzar todas las capacidades, incluyendo este elemento de alerta temprana para evitar que esto pueda reproducirse. Y este refuerzo de capacidades también conlleva, por supuesto, reforzar ese elemento de cooperación en materia de seguridad con Marruecos.
14: En clau de successos, la Policia Nacional ha detingut un jove de 25 anys com presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa per apunyalar un menor de 14 anys després d'una disputa entre 2 grups d'amics al carrer de Reus de València. L'agressió es va produir este cap de setmana.
15: L'agressor li va causar lesions al costat, a l'engonal i el colze. El menor va quedar sagnant a la via pública i el van traslladar a un centre hospitalari. La Policia Nacional va arrestar l'agressor al seu domicili.
14: I agents de la Policia Nacional han detingut a València un home lituà de 61 anys per un delicte de tràfic de drogues en l'any 2021 contra qui pesava una pena de 15 anys de presó al seu país.
15: L'home va acudir a denunciar la pèrdua del passaport i els agents es van adonar que sobre ell constava una ordre europea de detenció i lliurament. Finalment han detingut l'home al consolat de Lituània quan anava a demanar el duplicat del document. Formava part d'una organització criminal que distribuïa droga per Europa. I en els esports, Dani Hermosilla, estem en la segona part del partit que enfronta des de les 10 del matí el Villarreal i el Llevant. Com va?
12: Sí, efectivament, Amparo, en estos moments estem en temps de descans d'este partit, que al descans precisament ha arribat amb empat a zero. En les oportunitats, bueno, ha sigut una primera part, diríem, molt igualada, amb oportunitats de Sergi Cardona i Nicolás Pepe, sobretot en el Villarreal, més una de Gerard Moreno. En el Llevant, que sobretot ha fet mala a pilota parada, i Xamandí i Roger Brugué han tingut les més clares. En la segona part es produiran molts canvis en este partit que, com sabeu, podeu seguir-lo en directe per la nostra televisió, a la televisió d'Apunt. En el València, un apunt més, perquè André Almeida, per segon dia consecutiu, no s'ha entrenat amb l'equip. Recordem que està el València i el Swansea negociant el seu traspàs.
15: Pues ahí ens quedem. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa, com sabem, és a les 12 en punt. Els deixem ara, com sempre, amb el programa Amunt i Avall i Sergio Alcina.
18: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
19: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
20: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
21: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
22: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
23: fem banda
22: amb el millor repertori de músics valencians.
23: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
22: Desfilarem al costat dels nostres músics.
23: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
24: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
25: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
24: No pintem les coses de color de rosa.
25: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
24: I parlem l'idioma de l'esport.
26: Los 11 que salgan a morder como perros.
27: Tornarem al 4-4-2
28: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
29: Palmando.
30: Tu li has donat les claus.
29: Por algún lado saldrá la rata.
24: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
31: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
32: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
23: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
31: En Apunt Ràdio.
33: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
24: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
34: Amb un equip de gala, punta a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punta a punt. L'esport ben contat, punta a punt.
35: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
34: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
36: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
37: De tu a tu.
36: envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: És curiós com canvien les coses tal i com va passant el temps. Això també ho parlem en moltes ocasions en la redacció del programa, fins i tot amb els companys tècnics. A veure, és que tots estem complint ja una edat. El temps passa inevitablement. Rafa Larcón diu que sí, que està en el control, i Maite Freitas també. Bueno, i si apareix Pellicer, ara que no mos escolta ningú, Pellicer és un abuelo prematuro? Que no s'ho imagina ni ell. Però, en fi, no anem a dir-li-ho perquè no... perquè no es rebote, que encara mos queda estiu... per a treballar junts, però un abuelo prematuro. Ja està, no vaig a dir més coses. En fi, passen 10 minuts de les 11 del matí i estem en directe a través de la ràdio. I a més, mira, acaba de vindre un altre... És que a ell no li puc dir que és un abuelo prematuro, a José
1: Carnau. Con mucho orgullo, atiéndeme. Yo siempre digo, yo tengo 80 años mentales y me encanta. Porque nada más ordinario que ser joven y temperamental o nervioso, hacer deporte, dormir, no dormir siesta, irse a las 4 de la tarde con bicicleta a jugar, y nada más elegante que llevar sombrero, ir con tu bastón, pasear despacio, leer la prensa todos los días, insultar y criticar al gobierno central y quedarte tranquilo tomándote un vino o un vermut. O sea, que nada más elegante que actuar como una persona de 80 años y nada más que ser joven y temperamental o nervioso, hacer deporte, dormir, no dormir siesta, irse a las 4 de la tarde con bicicleta a jugar y nada más elegante que llevar sombrero, ir con tu bastón, pasear despacio, leer la prensa todos los días, insultar y criticar al gobierno central

0: Bueno, son les 12 i 8 minuts. Ara pagaré en llàgrimes de sang tot el que li ha dit a Pellicer fa un rato, però jo sóc un presentador valent i això ho portaré en tota la dignitat del món. Aixina que, si jo ho sé, jo sóc dels poquets que sé que estem en mans dels tècnics i que jo puc sonar ara com un minion si li dona la gana i aixina seré tota la vida. O sigui que, però a veure, que uno... Escalfa, es deixa portar i després passen les coses que passen. Bé, ara en sèrio, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies tenim temps per a parlar de tot, per a poder ocupar-nos de moltes coses i d'encetar esta nova hora de programa, us diria jo, després del migdia, parlant de descobriments, perquè també en esta terra es produeixen molts descobriments. A veure, ara vos ho expliquem. Baix les aigües de Tabarca encara queden moltes històries per descobrir. Esta terra ha sigut, i estos mars han sigut mars de contrabans, de pirates, de fites històriques, de batalles, de coses que avui en dia no ens podem ni imaginar, però que han succeït i potser els testimonis de tot això estiguen baix del mar. Resulta que dos ancoratges de pedra trobats al fons marí de la reserva han permès als investigadors ara acostar-se un poc més al passat d'esta illa i a les rutes comercials que travessaven el Mediterrani fa més de 2.000 anys. Els estudis arqueològics i geològics apunten que aquestes peces podrien estar relacionades amb una embarcació d'època romana i amb una connexió, per tant, marítima amb el sud d'Itàlia. Anem a veure què ens conten aquestes restes, aquestes dos àncores, i què poden revelar sobre la navegació antiga. Podem aclarir-ho amb una persona, que és Jaime Molina, catedràtic d'Història Antiga de la Universitat d'Alacant i investigador d'este projecte. Jaime, què tal? Com estem?
1: Hola, bon dia.
0: Encantat de saludar-te i sobretot igual. De que ens submergisques en coses tan xules com aquestes, que a tots ens agraden. Què ens conten aquestes dos àncores trobades a les aigües de Tabarca? Per què podríem considerar són un descobriment tan interessant i tan fonamental?
1: Bé, el tema és que normal, el més important és que són àncores de pedra i normalment les àncores de pedra s'associaven a l'època prehistòrica.
0: Sí.
1: Perquè saben ja que és romans, grecs...
0: De Tabarca. Per què podríem considerar són un descobriment tan interessant i tan fonamental?
1: Bé, el tema és que normal, el més important és que són àncores de pedra i normalment les àncores de pedra s'associaven

0: però el que ens ha sorprès és que estan associades a materials romans, és a dir, que hi havia un vaixell que estava utilitzant un tipus d'àncora que no tocava, però que seria, això costaria moltíssims diners, i han reaprofitat, han continuat utilitzant aquestes àncores en època romana. I això sí que és un descobriment interessant. És la continuïtat del tipus de navegació i la reutilització de materials que, com són de pedra, són d'una pedra d'excel·lent qualitat, doncs s'ha continuat utilitzant en època romana.
1: Per una banda, parlem del que significa este descobriment, el de les àncores, però per l'altra, de que parlem d'unes peces que també podrien tindre, és que els anys no són poquets, més de 2.000 anys d'antiguitat. El deia, per una banda, el descobriment, però per l'altra, el que ens poden revelar, ja no sobre l'època, sinó sobre els propis vaixells, com tu has dit, que navegaven pel Mediterrani en aquella època.
0: Sí, és... Primer, és que quan va aparèixer la primera, bé, pues podíem pensar, pues, s'ha caigut. És veritat que són pedres, són potales, són àncores que estan molt polides, estan, aleshores...
1: Estan treballades, no?
0: Estan molt treballades. Així, a més, s'utilitzen en fons rocosos perquè les àncores de ferro i tal s'enganxen i has de tallar. Però esta no. Així, el problema és que va aparèixer una segona i molt a prop, 16 metres. Així que això ja no és una casualitat. Donava la idea de que igual era d'un derelicte, d'un vaixell que es va enfonsar, el derelicte, la fusta i tal, probablement ha desaparegut, encara que no hem fet l'excavació sistemàtica, però clar, un ave, però dos, clar, una casualitat. Clar, això es donava la pista, i el que van fer és una prospecció subaquàtica, no només per a documentar-les, que estan fet en fer la fotogrametria en tres dimensions i tal, sinó també per associar materials. I la sorpresa és que els materials eren romans.
1: Ara parlarem d'això, Jaime, perquè la gent normalment no repara en aquestes qüestions, però n'hi ha que posar-se en el context de l'època, de com eren aquestes embarcacions romanes, dels materials que estaven fets, de la forma en què navegaven i el que o a qui transportaven, o sobretot la utilitat. La majoria de les embarcacions o eren comercials o eren de guerra. I precisament, a veure, infal·libles del tot no eren, clar.
0: Clar, a més, en el lloc on hem trobat les àncores, és que estem en els Farallons, aquí coneu més o menys Tabarca. Sí. Tabarca és una illa que és fàcil de veure quan vas navegant, però la part dels Farallons són en realitat una línia de roques que, si n'hi ha mar moguda, no és tan fàcil trobar, i ahir rasques, ahir arribes i s'enfonsa el vaixell segur.
1: Sí, sí, ahir el dices, el càrter i la culata sense voler, no?
0: Sí, exacte, igual que quan vas en un cotxe i tal. Clar, o eres molt, o coneixes molt bé esta barca i tal, sí. Lo més normal és que te dona el llevant i te porta ahir i ata... Clar, el problema és que ahir no anaven probablement al Portus Illicitanus, a Santa Pola, que era el port de referència de tota aquesta part del Sinus Illicitanus. Però si ha tocat ahir, s'ha quedat. És que està en el lloc precís on normalment es queden, però encara avui. Encara avui, si tu passes per ahí, te deixes la barqueta o el vaixell o el que siga.
1: Sí, sí. És com en les carreteres, els punts estos que n'hi ha d'acumulació d'accidents. Doncs pues igual ahí en aquesta zona de Tabarca.
0: Exacte. És un punt negre.
1: És un punt negre.
0: Sí, perquè no veus. Si la mar està tranquil·leta, sí que es veu. Però si està moguda, no. Passes per ahí, tu penses que no toques i quan està tranquil·la sí que ixen els pics de les roques, sí, però tallen tot.
1: No, a més, és que este tipus de roques, el que tu estàs dient, són de les que tallen, esgarren i trenquen tot el que puga passar pel costat o per damunt.
0: Sí, efectivament. A més, és excavant. La prospecció que hem fet són unes roques que tallen, nosaltres portem guants i tal, però tallen les mans perquè... són com un ganivet.
1: Sí, clar, és que, a veure, la pròpia fricció de l'aigua les va esmolant, no?, en el temps, també. Les pròpies corrents.
0: Sí, però

0: Però esta part de Tabarca és molt brava, és la part dels farallons, és una part molt perillosa, clar.
1: Jaime, volia quedar-me en el tema dels materials, perquè aquest estudi apunta que la pedra de les àncores, com hem dit, podria procedir de Calàbria. Estem parlant del sud d'Itàlia en este cas. Jo imagine que una de les pistes de... podrien ser les canteres d'on provinga la pedra, el material, on s'elaboren les peces en qüestió, en este cas les àncores. S'arriba a esta conclusió per això, o quina és la via d'investigació?
0: Una clau de la recerca que van fer era d'on venien les pedres. Perquè sí, la hipòtesi, normalment, aquestes pedres o són d'època prehistòrica o molt habitualment són d'època fenícia i pensàvem en un derrelicte fenici i tal. Aleshores, la pedra hauria de ser del Mediterrani oriental.
1: Però la forma d'estar treballat també diria molt, no? Depuració de la tècnica.
0: La tècnica sí que la trobem en tot el primer mil·lenni abans de Crist, podríem dir, inclús una miqueta abans. Eren massa grans, també s'ha de dir. Són massa grans les pedres. Sí. Però pensàvem la hipòtesi, pues, fenícies i tal. Però clar, la pedra hauria de ser o del Líbano o de per allà. Per això la clau era fer un anàlisi. En els companys, la recerca l'han fet en la Universitat d'Alacant, en companys de geologia, s'han fet els anàlisis i la sorpresa és que va donar centre del Mediterrani central, podria ser sud d'Itàlia, tal, les àrees granítiques del centre del Mediterrani. Imagina que estem parlant d'Itàlia. Clar, això fenici no és. Això ja no donava una pista. Tampoc era d'una possible àrea granítica de l'àrea de... que tampoc està massa clar, en la península ibèrica i tal, perquè així, en la península ibèrica estan en el centre o estan en el Pirineu. Sí. Era molt difícil. Bé, és d'Itàlia. I és coherent. El material ceràmic que ha eixit seria un vaixell probablement itàlic del centre d'Itàlia, perquè ara sabem que és d'època romana, però la primera hipòtesi és que era prehistòrica, era oriental, era fenici, i està descartat.
1: Vale, això per una banda, però per l'altra, també, què ens conta d'aixes rutes comercials antigues, que potser siga també un dels aspectes apassionants, la internacionalització de tot el que es manejava en aquell moment?
0: Sí, estem en època romana, estem parlant ja de vaixells enormes. Estem parlant de 300, 400 tones. Així que estem parlant de rutes que atravessen tot el Mediterrani. Clar.
1: Això per una banda, perquè, a més, no ens fem una idea, Jaime, del que es manejava en aquella època. Tots ens pensem que avui en dia, quan ens escandalitzem de tot el que suposa que es tanqui un estret com el d'Ormuz o altres rutes, sense acabar la vida, no? Pugen els preus i tot això, però és que en aquelles èpoques era igual o paregut. Les distàncies eren molt més per la forma en què la gent es manejava, pels riscos que corria, però tot anava d'una part a una altra del món, independentment de que pensaren que fora redó o pla, eh? Això és una altra cosa.
0: Sí, no, però el Mediterrani funciona com funciona ara. Jo sempre dic, estratègicament, controlar l'estret de Bonifaci. Bonifaci és entre Còrsega i Sardenya, que n'hi ha un estret que és perilloset, perquè nosaltres hem treballat ahí, hem estudiat un altre derrelicte que portava vi de Sagunt cap a Roma, i el derrelicte de la Mariposa, ahí està tot ple de relictes, de vaixells, però el més curiós és que d'Itàlia, del sud de França, de la nostra part, clar, n'hi ha punts que tots passaven per ahí, perquè si tu vas a Roma has de passar per ahí, si no li has de pegar tota la volta a Sardenya, anar per Sicília, n'hi ha rutes que van directes. El problema és que si un dia t'agafa una tempesta, pues
1: sí, estàs fotut com és de més. Això és la realitat.
0: Clar, exactament. Clar. I sempre van al mateix lloc. Tabarca és un punt crític. No li va donar temps anar a Santa Pola, al Portus Illicitanus, que és on anirien a refugiar-se. Ahí n'hi havia un port. Mm-hmm. Clar. Però les rutes anaven directament. I en esta època, Santa Pola és el port de referència. Estem parlant de finals del primer segle, abans de Crist, primer després, en aquesta època.
1: Vale. Això per una d'aixes possibilitats de les que estem comentant. L'altra, que sí que em pareix interessantíssima també, Jaime, és que, degut a la seva ubicació, junta a altres restes trobades en la zona, faria pensar que poguera derivar-se d'un naufragi, o que fora un naufragi. Quins indicis hi ha, o què faltaria per poder confirmar això?
0: Nosaltres el que hem fet és el permís que teníem de conselleria, tot això, lògicament, fa en el control i la coordinació de patrimoni de la Conselleria de Cultura. El permís que teníem per a la intervenció era per a documentar les àncores i fer una prospecció. La prospecció, el que ens ha donat, són materials romans, àmfores. Àmfores, a més, que són d'un vaixell de transport, de comercial, absolutament. Què s'hauria de fer ara? Bueno, ara o quan es puga, una excavació sistemàtica. Nosaltres el que hem fet és controlar alguns punts on hem trobat ceràmiques, però no s'ha excavat el fons marí. El fons marí, n'hi ha una part que no s'excavarà mai, perquè n'hi ha Poseidònia, i per a nosaltres això és sagrat, si tenim Poseidònia, doncs nos toca, lògicament.
1: Sí.
0: Però n'hi ha una part, no?, que és justament els farallons, i els farallons és una part de roques i de pedres que ahir sí que es podria excavar. I ahir s'hauria de fer una excavació sistemàtica. Nosaltres no hem fet l'excavació, hem fet prospecció. Prospecció és fer com cates, no?, com una cosa de control per a veure si n'hi ha material, si material. I la sorpresa era que era romà. Pensaven que seria més d'una altra època, però romà.
1: Claro. També seria interessant conèixer això, que Tabarca és avui una reserva marina molt visitada. I com es pot compatibilitzar la protecció del patrimoni arqueològic submarí amb l'activitat turística i també el que és precisament tota eixa fauna, eixa flora i tot el que comporta el fons marí de Tabarca?
0: Tabarca, per als que hem treballat i dins de l'equip, estava l'equip també de protecció biològica de Tabarca. Treballar en Tabarca és impressionant, perquè estàs treballant, jo com a arqueòleg, bussejant i tal, però està rodejat d'una quantitat de Poseidònia, de peixos, una cosa preciosa, fantàstica. S'ha de compatibilitzar i sempre hem de dir-lo. Nosaltres el que necessitem és protegir el patrimoni arqueològic. No n'hi ha perill. Si està la Poseidònia, està protegint-lo. Així que també és veritat que la part dels farallons no és turística. Tu ahí no pots anar en la barqueta o no pots anar a bussejar perquè no és una àrea, no és la platja, no són les parts turístiques que vas a fer snorkel de Tabarca. Així que, per aquesta banda, nosaltres estem més tranquils. Sí. La part, Tabarca té una pressió turística brutal, però no en la part dels farallors, que és la part esta que és més, podríem dir, més especial.
1: Ara dime la veritat, quan trobeu una peça com esta al fons del mar, què és més important, l'objecte en si o la història que permet reconstruir i porta darrere?
0: Per a mi, com a arqueòleg, sempre la història, sempre. Les peces són interessants i, de fet, nosaltres fem ara estem projectant una excavació en Xàbia, tal, bé, però el més important és el coneixement històric, és la història que hi ha darrere, és, en aquest cas, rutes comercials, on anaven, la informació que dona, perquè la informació no és només per a muntar un museu o no és l'anècdota d'una peça en concret. Ens està donant informació per a tot el món. Nosaltres el que li estem dient a la gent en la publicació d'aquest article, en la revista Saguntum, és que, atenció, si trobeu àncores de pedra, poden ser d'època romana. Així que, perquè fins ara normalment es deia, no, són prehistòriques, són tal... No, els romans estan utilitzant tecnològicament àncores de ferro, àncores de fusta, àncores de pedra... Clar, tota aquesta informació és fonamental per entendre rutes comercials, com funcionava el món romà, com funcionava la navegació. Clar.
1: Pues crec que poqueta cosa em queda per preguntar-te. Sí, només una. Per acabar, Què ens recorda un descobriment com este sobre la relació històrica de les nostres costes amb el Mediterrani i, sobretot, què vos agradaria trobar en futures investigacions?
0: Bueno, desitjar que ens agradaria, pues sempre ens agradaria...
1: Mai és suficient, sempre, no?
0: Bueno, de moment, protegir. A mi el que em sembla que és que necessitem protegir, conservar el patrimoni, no destruir-lo. És que el gran problema que tenim és que en l'aigua pues, determinats tipus de pesca, la pressió turística, etc., pues, sovint el que fan és destruir el patrimoni. Així que nosaltres documentem, intentem interpretar, però sobretot hem de protegir-lo. De fet, les àncores actualment estan en el mateix lloc. Nosaltres les hem alçat, documentat i estan allà. Per què? Perquè són un testimoni no nostre, és de la història. I la història d'ací a 200 anys pues, s'haurà de conservar tot aquest patrimoni que és de tots. Imagina que a mi em preocupa sobretot la conservació.
1: Està clar. Pues Jaime Molina, catedràtic d'Història Antiga de la Universitat d'Alacant i investigador, moltíssimes gràcies per la teua paciència, l'amabilitat i sobretot pels coneixements que mos acabes de transmetre en esta conversa. Una abraçada molt forta, que tingues un bon agost.
0: Gràcies.
1: Una abraçada. Adéu, cuida't. Adéu. Fins ara. Adéu.

0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu

0: I sabeu, després d'això no volíem quedar-nos en les ganes de conèixer una miqueta més i saber què és el que ha passat en els nostres fons marins. No pels bitxets i les plantes, les posidònies i totes aquestes coses, sinó perquè n'hi haurà més gent ahí baix de la que ens podem imaginar, i més vaixells dels que també ens podrien passar pel cap, veritat, Marina?
1: Efectivament, vestigis romans de fa més de 2.000 anys, àmfores, vaixells enfonsats de la Primera Guerra Mundial, són alguns dels molts tresors que amaguen les costes valencianes, que més enllà de la riquesa de les seues platges, també manté ocultes moltes restes baix de l'aigua. I quan parlem de tresors de les profunditats valencianes, és inevitable, Sergi, fer la primera parada al Bou Ferrer, aparegut a les costes de la Vila Joiosa l'any 1999, quan dos bussejadors esportius trobaren les restes d'este vaixell mercant romà. Un vaixell carregat d'àmfores que va enfonsar-se en les costes alacantines en algun moment del segle I després de Crist. Fa uns anys, Gustau Vivar, doctor en arqueologia subaquàtica, n'explicava la seva importància.
2: És un velero muy interesante, no solo por el cargamento que lleva, una gran cantidad de ánforas, sino que también porque encontramos en un muy buen estado de conservación todo lo que sería la madera, el casco del barco, que nos ayudará, sobre todo al doctor de Juan, a hacer una gran hipótesis de trabajo de cómo se construían los barcos, los grandes barcos mercantes que supuestamente salían de Italia y volvían a Italia.
1: Al darrere de la seva troballa i, per conseqüència, també del seu nom estan José Bou i Antoine Ferrer, els dos bussejadors esportius del Club Nàutic de la Vila Joiosa que donaren a conèixer esta troballa. Després de molts estudis, en 2014 es va arribar a la conclusió que la nau s'havia construït en la zona de l'actual Nàpols i que hauria partit al segle I d'algun punt de Cadis amb destí Roma o Narbona, amb un valuós carregament d'àmfores i lingots. Possiblement en el seu trànsit cap a les Illes Balears va tindre problemes i, en un intent per salvar-se, la tripulació va fer una maniobra d'aproximació a la costa que va resultar fallida, el que el va fer naufragar i quedar durant 2.000 anys submergit a les costes de la Vila Joiosa.
3: Bé, és una sort tindre així un vaixell que normalment hauria d'estar enfonsat a 400-500 metres de profunditat, perquè aquestes naus tan grans no duien rems, navegaven molt lluny de la costa, 50-70 milles, i anaven directament del port d'origen al port de destinació, sense passar per cap altre port. No s'atracaven mai a la costa.
1: Acabem d'escoltar Antoni Espinosa, que és director del Vila Museu. No tan profund, però també carregat d'història, trobem el Cacauero, el vaixell en les costes de Benidorm, que fa referència a una embarcació també mercant, però que s'hauria enfonsat a les costes al voltant del 1900. Durant dècades, esta embarcació va estar amagada baix l'arena a 30 metres de la costa, fins que un temporal la va deixar al descobert a només 4 metres de profunditat. Segons dades del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana, era un pailebot, un tipus de vaixell de vela que s'emprava per al transport de mercaderia, en este cas, de cacaus. Les investigacions fan pensar que quan es va enfonsar ja feia més de 100 anys que navegava. A més, al seu voltant s'han trobat nombroses àmfores enfonsades pertanyents als segles XVIII i XIX, i el més curiós és que hi ha un moll xicotet per a pescadors que també es va enfonsar al voltant del segle X. El que és molt curiós també és descobrir com al llarg de tota la costa alacantina es troben vestigis de vaixells de pescadors amb escàs valor arqueològic, però molt interessants per als submarinistes. L'explicació es troba en que a mitjans dels anys 50 del segle passat es va permetre als pescadors que enfonsaren les naus que ja no empraven al fons de la mar.
0: Tot cap a dins. O tot cap avall.
1: O tot cap avall, cada un com puga, sense sí, tindre en compte el que això podia implicar a nivell de contaminació.
0: I com no es veu, bueno, pues, sí.
1: És que, una altra història.
0: És com, això és molt paregut a tirar-ho tot pel vàter.
1: Efectivament.
0: La costum que té la gent de...
1: O amagar la brutella baix de l'alfombra, no? Que dius, pues, grane o amagar baix.
0: A la mar, ahí està.
1: Com si desapareguera. Si no ho veig, ojos que no veig, corazón que no siente.
0: És de veres, això és la realitat. Sí?
1: Un altre dels espais on la passió pel submarinisme, la història i la curiositat troben un punt de connexió és Sagunt, gràcies en part a l'aparició de les restes del vaixell conegut com SS Coila. I per a parlar d'ell ens cal fer, Sergi, una miqueta d'història. Era la matinada del 14 de desembre de 1917, fa ara un segle, quan un submarí alemany carregava contra este vaixell de càrrega britànic que portava 6.000 tones de carbó i l'enfonsava només unes milles de la costa.
4: El Coila fue atacado y hundido por la noche. Durante la Primera Guerra Mundial, los submarinos tenían que subir a superficie para poder atacar por la seguridad que les da la oscuridad. Y salió a superficie el U-64 con el comandante Robert Mora.
1: Així ho explicava l'historiador Lucas Saez, i és que després de l'enfonsament i finalitzada la guerra van haver de passar diverses dècades sense notícia alguna d'este vaixell que havia quedat en el complet oblit. En 2012, després de l'avís d'alguns pescadors de la zona i seguint les seues indicacions, els submarinistes esportius del Club Costa Palància van aconseguir localitzar-lo. A més, amb una sorpresa. Al seu costat hi havia el Duca di Gènova, un vaixell d'origen italià i enfonsat pel mateix submarí en circumstàncies similars. I a les costes valencianes hi ha molts altres vaixells, sis d'ells a la Vila Joiosa, que també van ser enfonsats de la mateixa forma i en el mateix període de la Primera Guerra Mundial. Però parlar de Sagunt és, sense dubte, Sergi, parlar també de la cultura romana.
0: Saguntum, clar.
1: Efectivament. Per això no podem deixar de parlar del Trencatimons, que és el jaciment arqueològic subaquàtic situat en l'àrea del Grau Vell, al port de Sagunt, que acumula nombroses restes portuàries de l'època romana. I segurament t'ha sorprès descobrir, Sergi, que al rato que fa que parle estic parlant d'això, no he parlat de la Marina Alta, tu diràs.
0: Jo dic que aquesta xiqueta algo li ha passat, sí, dic que ha tingut un... no sé.
1: M'ho guardava pel final. Vale. Lo millor sempre per al final. Sí. Ha arribat el moment de viatjar fins a Dénia.
5: Es igual ya lo que llevan, sé que eso que me esteu esperando.
0: Què cosa més bonica de cançota, de
1: sí, dir, eh? Sí, és que tot el que fa Abril, la cantant de Benissa, és sí. Una meravella. Durant la nit del 23 al 24 de gener de 1880, el barco de vapor La Felguera va naufragar davant de les costes de Sant Antoni després de col·lisionar amb un buc britànic i des d'aleshores, conegut com El Vaporet, descansa a la costa de Dénia, a 2,6 milles del port i a 33 metres de profunditat. I a més té molta història. La Felguera va ser el primer vaixell en dur el nom d'una vila minera d'Astúries i va despertar una misteriosa llegenda que deia que tots els vaixells que portaven el nom d'una localitat minera asturiana acabaven enfonsant-se.
0: Era com un poquet gafarró posar-li el nom d'una mina asturiana.
1: Efectivament.
0: I per què ho feien?
1: No ho sé, igual ja han parat i ja
0: que,
1: no fan
0: home,
1: més.
0: Home, ganes de tentar a la sort, no? Dic jo, innecessàriament.
1: Jo per si de cas no el posaria.
0: Ja.
1: Ai, ho deixo.
0: Jo tampoc li posaria, jo què sé, pues, la Paca o una cosa d'estes. Un nom més... Carmen és un nom molt de barco.
1: Molt de
0: Carmeta,
1: barco,
0: una cosa d'estes. Sí. Sí, molt de barco, sí.
1: Les seues restes són conegudes històricament pels pescadors i es van donar a conèixer públicament el juny de 2015 i actualment és un punt popular i protegit per a bussejar en la zona. I cert, i nosaltres hem fet només un xicotet repàs, però la llista podria ser molt més llarga.
0: M'imagine, clar.
1: Actualment, a la província d'Alacant hi ha registrat més patrimoni subaquàtic de les tres províncies degut en part a que l'antiguitat de les seues rutes navals ha descorregut pròxima sempre a les costes alacantines. Per això, en la província d'Alacant hi ha vora 133 punts on hi ha restes arqueològiques subaquàtiques, 50 a València i més de 70 a Castelló. I tots ells es poden considerar tresors. S'ha d'analitzar perquè està definit com a patrimoni cultural subaquàtic segons la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic de París de 2001, que són tresors si hi ha rastres d'existència humana que tinguen un caràcter cultural, històric o arqueològic que hagin estat baix l'aigua parcial o totalment de forma periòdica o contínua almenys durant 100 anys.
0: Que guai. Puc demanar-te un favor, Òscar? Vols que fem la transició a l'altra conversa que tenim pendents amb la música de... d'Abril, que és que
1: m'apeteix. Que t'agrada, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I a més tenim temps, que són les 12:38.

0: És curiós perquè un dia com avui, en 1972, va néixer Eva Amaral, la vocalista i, a més, l'alma mater d'Amaral, però també, paradògicament, en 2012 va faltar Chabela Vargas, que era, i ha sigut sempre aquesta emblemàtica cantant mexicana d'origen de Costa Rica, que va ser un referent de la música latinoamericana. Amb aquestes dues referències, arribem justet a la una de la vesprada. Estem de les notícies. Compartim tota la informació en el pròxim butlletí i tornem en qüestió de 5-6 minuts, el que tarden en informar-nos. Fins ara.
1: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, acaba de demanar diàleg al govern d'Espanya sobre el repartiment del miler de menors no acompanyats que estan a Ceuta des de l'entrada massiva i que hauran de ser traslladats a la península per a ser reubicats en les diverses comunitats autònomes.
2: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez pues un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
3: La ministra de Inclusió, Elma Said, va anunciar ahir que el govern d'Espanya destinarà una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a l'acollida dels menors arribats a Ceuta la setmana passada.
0: Bueno, 528 menors migrants estan acollits en centres habilitats a Ceuta des de la setmana passada, segons les xifres que ha actualitzat este matí la delegació del govern espanyol. La policia està fent les identificacions, però encara queda una important quantitat de menors no acompanyats als carrers d'esta ciutat autònoma.
3: El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha expressat la seva preocupació per esta situació i ha dit que s'està prioritzant identificar els menors.
4: Ja se han ingresado en centros de la ciudad autònoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
0: Anit, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que ha carbonitzat 9.500 hectàrees i el 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Falta que estiga oficialment extingit. Sobre incendis forestals, la denúncia del conseller d'Agricultura i portaveu del Consell sobre la investigació de l'incendi de Begís de l'any 2022. Segons Miguel Barrachina, la investigació està paralitzada en el jutjat de Segorba.
5: Insisto, en el juzgado de Segorbe, y lo denuncio, llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
3: El conseller, que este matí ha visitat Onda, un dels municipis damnificats pel foc que va començar el dia 25 de juliol a la Vall d'Uixó, ha defensat l'activitat de la caça i ha afirmat que a l'alumnat li van ensenyar a l'escola que caçar era roïn.
5: Nuestros escolares han llegado a aprender en clase que lo de cazar es malo. No, cazar es indispensable. Indispensable, primero para la fauna.
0: El president de la Confederació Empresarial Valenciana a Castelló, Lluís Martí, ha reclamat que les ordres de les autoritats en casos d'emergència, com els incendis forestals, continguen un apartat específic sobre com han d'actuar empreses i treballadores i treballadors.
3: Durant una visita a una empresa de Betxí afectada per l'incendi a la Vall d'Uixó, acompanyat de la consellera d'Indústria, Marian Cano, el president de l'empresariat de Castelló ha valorat positivament les ajudes aprovades per la Generalitat, tot i que ha apuntat que els danys en les empreses pimes i d'autònoms encara no estan quantificades de manera exacta.
6: De la necesidad que las órdenes que se den en estos casos de emergencia contengan un apartado específico sobre cómo deben actuar tanto las empresas como los trabajadores.
3: Per la seva part, la consellera Cano ha sol·licitat al govern espanyol que autoritzi la Generalitat a destinar fons europeus vinculats a plans turístics, a actuacions de prevenció i recuperació de l'entorn afectat.
0: Sobre l'incendi de la Vall d'Uixó, controlat ja, el PSPB assegura avui que posa de manifest la feblesa del servei públic d'extinció d'incendis a la Comunitat Valenciana. Segons este partit, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del govern d'Espanya.
3: La diputada socialista Alicia Andújar acusa la Generalitat de falsejar les xifres dels efectius i ha demanat la compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
7: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Conselleria d'Emergències se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
0: En els esports, victòria del Villarreal en el derbi amistós contra el Levant. André Almeida continua sense entrenar en l'espera de confirmar-se l'eixida del club. Dani Hermosilla.
8: Efectivament, comencem pel tema d'Almeida. València i Swansea, equip gales de la segona divisió anglesa, tenen un principi d'acord pel traspàs del futbolista portuguès, qui no obstant això no acaba de veure clara l'operació, ja que preferiria una sessió per poder tornar al València amb més minuts jugats. El club, amb necessitats d'alliberar fair play financer, preferís una venda que l'obriria noves formes de finançament. Lligat a esta situació, l'operació, el moviment que prepara el club i que ha desvelat mitjans de comunicació con la Cero Tribuna Deportiva, i és que el València prepara una palanca per alliberar fair play financer amb un aval del màxim accionista Peter Lim. D'altra banda, en ese partit amistós que acaba d'acabar i que ha sigut televisat per la nostra televisió, Villarreal i Llevant ha acabat amb una victòria del conjunt groguet per el solitari gol de Logan Costa després d'una rada defensiva granota que li ha donat la victòria al conjunt d'Iñigo Pérez.
0: És tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu.

0: i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
1: A veure, la història dels coets, vos la contava, són 32 els minuts que passen de la una, perquè avui cap a les 8:35, hora peninsular espanyola, estava prevista la col·lisió de la segona etapa d'un coet, el Falcon 9 de SpaceX, que és propietat d'Elon Musk, el lumbreras este de... del Tesla. I aquest impacte estava previst amb la Lluna, com si no tinguera prou problemes. Tan pendents com estem del cel, podríem dir, este estiu, amb el tema de l'eclipsi, s'hem plantejat quina repercussió pot tindre aquest impacte. Si és una cosa que s'està convertint en un fet massa habitual, o si ens carregarem també la Lluna amb tot este fem espacial. Per això anem a parlar amb Enric Marco, que és tècnic superior d'astronomia de la Universitat de València, per a que ens ho expliqui almenys una miqueta. Enric, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: A veure, personalment em pareix una barbaritat que se facin aquestes coses, però igual científicament té un altre sentit. Quin és este coet? Quines dimensions té? Quina repercussió pot tindre este impacte i, sobretot, estos fets sobre la Lluna, que, a veure, aparentment i des de l'opinió d'una persona de carn mortal com un servidor, no té ningú sentit anar estavellant coses contra la Lluna, no?
2: Bé, això realment és un accident, perquè no estava previst que xocara aquest objecte sobre la Lluna.
1: Sí.
2: Normalment, les segones etapes dels coets, que és la segona part que se separa en l'alta atmosfera, això va fent voltes a la Terra i al cap de dies o mesos torna a caure sobre la Terra i es crema en l'atmosfera terrestre. Però per alguna raó, per un impuls massa gran, resulta que va deixar l'òrbita terrestre i se va estar atreta per la Lluna, que és el que sol passar, però, clar, té un impacte més gran del que va tindre. Va ser realment un accident, no estava previst.
1: Claro. Ah, és que jo tenia inclús documentació que deia que el que comentava és que hauria d'haver caigut a un altre lloc, al cràter Einstein, en la part més occidental de la Lluna.
2: L'objecte este té, sí, pesa unes 4 tones. Esto es, no té combustible perquè
1: és un objecte mort, no, com aquell que diu.
2: És ahí, no té combustible, que s'ha acabat el combustible, per això s'ha soltat del satèl·lit que anava a enviar.
1: Sí.
2: Té uns 4 tones, uns 12 metres de llargària, uns 4 metres d'ample. És un tub buit, realment, que ha anat a la deriva i s'ha xocat contra la Lluna. Uh-huh. Però normalment no hauria haver arribat a la Lluna, hauria de ser cremat en l'atmosfera terrestre. Però no és el primer objecte que va a la Lluna, eh? Realment hi ha més de 10 naus espacials, bueno, i centenars que hauran caigut allí, algunes de manera realment
1: fortuita,
2: a propòsit,
1: sí,
2: i altres de manera fortuita, i altres, yeah, són naus que volien aterrar i realment no han pogut aterrar i s'han estavellat.
1: La qüestió és que està convertint-se en una espècie de bocaor, la Lluna, també, si ho pensem bé.
2: A veure, la Lluna és molt gran i tampoc s'han enviat tantes naus allí. El que passa és que, a diferència de les que cauen sobre la Terra, que tenim un escut, que és la nostra atmosfera terrestre,
1: sí,
2: que va cremant-se tot, que això ja és un altre problema, perquè el que va cremant-se no desapareix. Totes les naus que van caient sobre la Terra, siguen segones etapes de coets o satèl·lits que ja no són inservibles, mm-hmm, això estan fets de materials molt pesats, ferros, aluminis, titanis i altres productes que van sembrant en alta atmosfera i va ara caigent una pluja d'aquests materials sobre nosaltres. I no sabem l'efecte d'aquesta química atmosfèrica, això com va canviar el comportament de l'atmosfera a llarg termini, és un altre problema.
1: És curiós.
2: Però, sí, exacte, també hi ha un problema que no s'ha tingut en compte, de que ja comencem a estar preocupats.
1: Clar.
2: Però la Lluna és molt diferent, perquè quan no té atmosfera, tot el que cau allí es queda allí.
1: Sí, sí, a més es queda tal qual, veritat.
2: Sí, perquè no hi ha atmosfera, no es crema, i el que cau, i aleshores no se pot degradar, perquè allí no hi ha atmosfera, no hi ha oxigen, no s'oxida res, i queda tal qual en milions d'anys. L'únic que té és que van caigir micrometeoris sobre la Lluna, això ho pot fer al cap de milions d'anys, i la radiació ultravioleta del Sol farà que allò se degrade, però això tardarà milions d'anys, això se queda allí en residu per a sempre. Hi ha fins i tot les pejades dels astronautes
1: que encara estan allí tal
2: qual. Encara estan allí tal qual.
1: Sí.
2: S'han fotografiades perfectament.
1: Sí. Bueno, els cràters dels impactes són sempre els mateixos. La fisonomia, la cara de la Lluna, tots la podem recordar tal qual des de que érem xicotets. No ha variat en absolut.
2: Exactament, això fa 3.800 milions d'anys.
1: Claro. O sigui, acabes de dir una cosa molt curiosa, i és, diu, la Lluna és molt gran, però t'ho dic això, saps per què? Perquè a la majoria que mos preguntaren, si s'imaginàrem sobre la superfície de la Lluna, ens donaria la sensació que estem com en una era o en un lloc poc més que, o poc menys que un camp de futbol. No tenim la sensació realment de lo gran que és la Lluna, comparant-la fins i tot en el nostre planeta.
2: Bé, la Lluna és un diàmetre de una quarta part de la Terra, sí. És a dir, aleshores...
1: Però ens donaria la sensació, a la majoria, que seríem com el principet donant-li la volta al seu propi asteroid, que no tenim consciència de que és tan gran, i realment és molt gran, com tu has dit, clar.
2: No, bé, és molt gran, estaria... Si la poses davant d'Austràlia, és una cosa com Austràlia, o sigui, sí. Que no és de diàmetre, vull dir, mm-hmm. Però és gran, gran. Sí, és el satèl·lit natural més gran de tot el sistema solar,
1: ja veus.
2: En comparació amb el seu planeta. Perquè totes les llunes són més menudetes, en comparació amb el seu planeta.
1: Sí. Mm. I després has mencionat una altra cosa interessantíssima, i és l'efecte que està tenint... Bueno, això ho he parlat en altres experts, també. L'ésser humà tenim... mira, el rei Mides ho convertia tot en or, els éssers humans ho convertim en una altra cosa. És a dir, no hem fet i estem fent lo suficient destrossant el nostre propi planeta, que damunt ja estem tirant cap a fora i estem pensant en estropear altres planetes, la pròpia Lluna, que podíem dir, sempre ho dic, no és com una espècie d'apeadero de cara a tot el que pot vindre d'ara endavant, sinó que el propi espai estem omplint-lo de porqueria. I això, si en la Terra ja és un problema, en l'espai també comença a convertir-se en un problema, veritat?
2: Bé, l'espai és molt gran. El principal problema és els satèl·lits estan en òrbita baixa, en òrbita en general, mm-hmm. al voltant de la Terra. Perquè també Elon Musk, el seu programa de Starlink, està posant ja més de 10.000 satèl·lits al voltant de la Terra per a tindre cobertura a internet.
1: 10.000 l'has dit?
2: Sí, ara en té 10.000, però vol arribar fins a 30.000.
1: És una barbaritat també ideal, no?
2: 100.000 satèl·lits per a fer illa en l'espai.
1: Yeah.
2: I a més, ara s'ha aprovat un projecte de posar un satèl·lit que té uns espais grans per a projectar llum solar durant la nit per a usos a demanda. Mm. Tu tens el teu camp i vols que també produisca, vaig a creixent per la nit, doncs tu us contades el satèl·lit, et posa la llum i ara. És a dir, que igual estem perdent les estrelles ràpidament.
1: Això és el que anava a preguntar-te. Igual és una pregunta massa personal, no? Però què tenim que pensar d'aquest home, en aquestes expectatives i en aquests plantejaments, aquests plans i sobretot aquestes coses que està duent a terme? Primer, que es pensa que... Bueno, n'hi ha molts que es pensen que són els amos del món i fins i tot de l'univers, però després és que tot això tindrà que tindre un límit.
2: El límit, el capitalisme no té límit.
1: Yeah.
2: Aleshores, si és guanyar empreses, és guanyar empreses i que guanyen diners, el límit està en els estats han de posar límit per a que la resta de la humanitat i la humanitat en general i el medi ambient també poden sobreviure a la depredació del capitalisme. No pot haver, hi ha un límit. Perquè abans, per exemple, s'edificaven totes les platges o s'edificaven les muntanyes. Això ho hem parat perquè hem fet parcs naturals, zones forestals, tot això. Pues la idea també és que hi hagi una espècie de... El que voldríem molts és que hi hagi una espècie de zones naturals en l'espai que no se pogueren tocar. Perquè,
1: sí, com reserves protegides, com parcs
2: reserves
1: naturals,
2: protegides,
1: no? Sí, sí, sí.
2: Perquè, clar, quan tu poses 100.000 satèl·lits en l'espai,
1: sí.
2: Aquests satèl·lits cauran. Hi haurà un problema amb la química atmosfèrica, segur.
1: Bueno, a banda de l'espai que ocuparan, entre altres coses.
2: Sí, ocupen, i clar, i el que vas fer són dos problemes. Un és que els satèl·lits que vulguin, tu vulguis fer una exploració de l'espai, vulguis enviar una nau a Mart, per exemple,
1: sí.
2: Si té que passar a través de 100.000 satèl·lits, el problema pot ser gros, perquè te pot impactar, encara que estiguin tots controlats i tot això.
1: Clar, seria com en les pel·lícules allò dels camps d'asteroids, que passa la nave enmig d'uns altres rosant-los i tal, però més complicat, pot ser.
2: Més complicat.
1: Sí.
2: I a més, si algun dos xoquen, aleshores se van trencant en trossets, i cada un d'aquests trossets va a la velocitat orbital. La velocitat orbital són 8 km per segon. Són tots impactors que van més ràpids que una bala. I aleshores, això és el que es diu efecte Kessler, sí. Que pot haver, que si n'hi ha molts satèl·lits i algú xoca en l'altre, pot haver una reacció en cadena que faça que s'ompli tot de residus inútils i que faci impossible l'accés a l'espai.
1: Pues això és el que jo el deia fa no res, no? Quan hi ha tanta brossa pel mig que podia complicar l'assumpte i convertir-se en un problema, com bueno, veig que de fet ja està convertint-se. I el pitjor de tot, no sé si estaràs d'acord o la comunitat científica ho té clar, és que són aportacions, pues això, de desenvolupament o científiques poquetes, no? Perquè són els interessos privats i capitalistes d'este senyor.
2: Sí, exacte, clar. Sí. A més, això estan regulats per una agència comercial dels Estats Units, sí. Que se pren el luxe de permetre ocupar tot l'espai, tot l'espai al voltant de la Terra, de tota la Terra. Sí. No que els satèl·lits passen per dels Estats Units, que jo hi no tinc res a dir, però és que està actuant com a agent de tota la Terra. Aleshores, els únics que poden intervindre ells són els estats, evidentment, que hi ha una regulació internacional, està el Tractat de l'Espai Exterior, que han firmat molts països en els anys 60, i també la ONU, que també té organismes per a fer això. L'espai que hi ha al voltant és de tota la humanitat, claro. És un espai de tota la humanitat. La Lluna també no se la pot expropiar ningú, perquè també és de tota la humanitat.
1: Pues t'ha de dir una cosa, està la cosa complicadeta, valga la redundància, perquè ja comencen a haver qui es pensa que és seua, amb el mero fet de colonitzar-la o urbanitzar-la, si em permets l'expressió.
2: No, en tractatge de l'espai exterior ningú es pot apropiar dels objectes celestes, ni la Lluna, ni Mart, ni qualsevol asteroide és de cap.
1: Vale, Enric, aleshores, estos plans que n'hi ha, per exemple, dels xinesos, d'intentar establir allí bases o la cara oculta o coses d'estes, de gent que vol allí directament, per això t'ho dia, instal·lar-se, això com està regulat?
2: Això se regularà de la mateixa manera que es regula les bases que es pugui posar a l'Antàrtida. L'Antàrtida no és de ningú, és de tota la humanitat. Però se permeten unes zones d'influència de cada estat i posar les seves bases allí. Però no tu pots dir això és meu i així faig el que vull, pot ser una central nuclear o pot ser una base de coets o el que vull, això no es pot fer sinó perquè hi ha un tractat antàrtic de l'Antàrtida i així també hi ha un tractat de l'espai exterior.
1: Sí, de l'espai exterior. I tu creus que això de veritat es complirà? Tenint en compte que el que principalment es maneja són més els diners que els interessos científics. Pues,
2: ahí estem protestant i clar, el que hem de fer és protestar i que se complissin les lleis que van aprovar els anys 60 i 70. Ara és quan, clar, una cosa és que en un futur, que això passarà...
1: Ja veus, ja se ho veien vindre en aquells anys, eh?
2: Sí, no, clar. Estava en una guerra... una cursa armamentística i una carrera espacial.
1: Sí, la carrera espacial, ho diem abans, entre la Unió Soviètica
2: i els Estats Units. Sí. Tenia el perill de que arribara als Estats Units, arribara a dir, no, la Lluna és meua, i posa la bandera i així no ve ningú més. I no, es va fer un tractat i la Lluna és de tots i pot anar tot el món. I per això van totes les missions que volen i ja està. Però ningú pot dir, no, això és meu. El que podrà fer és una base i, evidentment, pues al voltant de la base pues no podrà anar ningú, encara que això legalment no sé com estarà. Però se pot entendre que si tu tens una base allí, pues no te vaig ja en la potència contrària allí a estar al mig. Però al voltant però altres llocs de la Lluna tu pots posar-te. Però és en el sentit de, en principi, una ocupació pacífica. No, en principi no se preveu que hi hagi armes ni coses d'estes.
1: Lo més curiós de tot això, Enric, pràcticament per acabar, és que fa dècades, i quan tot això es va establir, parlem d'aixa carrera espacial entre diferents potències mundials, i ara estem parlant del mateix, però entre diferents potències econòmiques, perquè tenim el senyor Elon Musk, però tenim el d'Amazon i altres tants, que són els que estan intentant i tenen el poderío per a poder ocupar tot aixa espai.
2: Efectivament, sí, han canviat les estats espacials per empreses espacials. Sí. I ara és més complicat tractar amb elles perquè les estats, a més, hi ha un organisme internacional, la ONU, sí. Que funciona més o menys bé o mal, però sí, davant d'una empresa, què pots fer? Això
1: Sí, sí. Bueno, l'exemple el tens en el polític empresari en estos moments més poderós del país, que és el senyor Naranja, el senyor Trump, que poc pots fer quan ell s'ocupa d'aquestes coses i van els diners per davant de tot. Pues, Enric Marco, tècnic superior d'astronomia de la Universitat de València, gràcies per la paciència que has tingut amb este presentador i les qüestions que t'ha plantejat, però sobretot per lo que mos has enriquit en esta conversa. Que tingues un bon estiu.
2: Moltes gràcies a vosaltres per cuidar-me.
1: Adéu, cuida't. És qüestió de que passen 13 minuts per a que estiguem i ens situem pràcticament no en la Lluna, però sí en les 2 de la vesprada, i ese temps en el que ja donarem el relleu als nostres companys d'esports per a que s'ocupen de les qüestions que tenen que veure amb el futbol i amb totes aquestes matèries de les que s'ocupa normalment Dani Hermosilla, que també està posant-se en marxa per a fer noves coses i sobretot per a... bueno, apropar-nos a tot allò que ens ha protagonitzat i segueix protagonitzant moltes hores de la nostra vida, com és no només l'esport en general, sinó el futbol, que és l'aliment, el pa nostre de cada dia per a molts i per a moltes, però això serà després, a les 2, justet. Parlàvem de l'aniversari de la mort de Chabela Barcas, del naixement d'Amaral, que han coincidit els dos en un dia com avui, però també d'altres qüestions com, per exemple, en este cas, bueno, hi ha mites en la història i un d'aixòs mites, inevitablement, Gómez, és Marilyn Monroe.
3: Sí, un 5 de agosto se cumple el aniversario de la muerte de Marilyn Monroe. Murió en 1962, tenía tan solo 36 años en su casa de Brentwood, en
1: Los
3: Ángeles.
1: No habían arribado ni a la luna.
3: Sí.
1: Esa personeta.
3: Sí, y la causa oficial de la muerte fue la sobredosis de barbitúricos, clasificada como probable suicidio, pero bueno, no sí. se sabe. Y yo lo que quería que recordáramos es que hay un montón de canciones que se inspiraron en ella.
1: Ay, pensé, y que... hay un montón de gente que le ha pasado lo mismo.
3: No.
1: Que deuda verla, evidentemente. Desgraciadamente en el planeta son moltísims y la historia es muy larga.
3: Claro. De algunas canciones sí que sabemos que se inspiraron en ella, pero otras sí. Va a ser una sorpresa para vosotros, ya veréis. Porque mucha gente se inspiró en Marilyn Monroe para componer. Sí, voy a empezar por una facilita porque esta supongo que la conocéis todos.
1: Si vas a anar a pillar, no, ¿eh? Ya te lo digo. Esta historia es que es molt coneguda, ¿eh? Sí, sí,
3: ah, sí.
1: Ah, sí. Sí, tú no sabías eso.
4: No, yo no.
3: Candel,
1: cántame. No vas a saber tú.
4: Cántame, por favor.
1: Que sabes más que los ratones colorados.
3: Cuenta. Este Candle in the Wind, que luego comentábamos el otro día que adaptó Elton John para Diana, pero que...
1: La tía Elton.
4: La tía Elton, la Lady Di.
3: Él la compuso, es realmente la canción por excelencia sobre Marilyn, este sencillo que sacó Elton John en 1974. Y que retrata su vida, el impacto de la fama, el impacto que la fama tuvo en ella.
1: Cuando el convertiste en una nina trencada directamente, ya está. Sí.
3: Y bueno, pues ¿sabíais que estaba dedicada a Marilyn?
4: Yo no.
3: ¿O ya sabíais, ya pensabais que la había escrito para Diana?
4: Yo pensaba que la había escrito para Diana.
3: No, tampoco. No pensaba nada
4: porque no la conocía.
1: No, eso es lo que se va a vendre, que la va a compondre.
3: Pero sí que habíais escuchado esta canción.
4: Diana de Gales.
3: No,
4: yo pensaba, sí, lo de Diana de Gales.
5: Se fica molde en el momento en que va a contar.
1: O sea, que cuando tú más fete cachondeo, contamos. Claro. Pensaba que no va a contarte que eso sabía composar para Diana de Gales.
4: Evidentemente, porque esta no es la que él va a tocar en directo el día del seu funeral.
3: Claro, pero él la compone inicialmente para Marilyn, la canción. Lo que pasa es que la adapta luego para otra amiga suya.
4: Eso no sabía yo, ¿veus?
1: La tía Elton. Sí.
3: Que se va, claro.
4: ¿Nunca te acostarás? ¿Veus, Marina? Yo también.
1: Avui ya se han de pres cosas noves en este programa. Todos los días es de prenen cosas.
4: Mira, podemos hacer un sumario al final del programa. El que abres
3: cada día. Sí, al final del programa y luego al final de la semana.
4: También.
3: ¿Qué hemos aprendido?
4: Final de la semana hacemos un examen.
1: Un control.
4: Una mochilla. A mí me agrada más una mochilla. Cada escudo el que se han portado de la semana. Molt
1: bé, estaria bé. Això ho adaptem per a la temporada que ve. ¿Vos pareix?
4: Va, sí, superbé.
3: Sí. Vale, pues vamos con la siguiente canción. Con la siguiente canción que no sé si esta lo teníais claro. Primero voy a ver si sabéis quién era.
6: Just like all the sexy stars.
1: Eres la Fernandisco del programa, ara que ho pense, eh? Estarà ahí furgant sempre. No, la Joaquín Luqui del programa eres, si ho pensem bé.
3: Blondie. Blondie, una rubia que le compone una canción a otra rubia,
1: a otra,
3: ¿no?
1: Rubia, sí, sí, sí, sí.
3: Y se llama la canción además Platinum Blonde. Sí, o sea, rubio platino.
1: Bueno, realmente no era rubia.
3: Bueno, pero Marilyn, ¿cómo conocemos a Marilyn? Con su
1: rubia, la pero rubia no la era rubia.
3: Con su
1: no era
3: rubio sí, sí, sí. platino.
5: Yeah. I totes les que l'han volgut imitar han fet ese moño rubio platino en esa forma.
3: Claro, saca. Claro, porque...
5: O sea, es el seu icon, ¿no?
1: Sí, es la imatge característica, sí.
3: Evidentemente que el cabello rubio ha sido símbolo de belleza desde la antigüedad, pero, por ejemplo, actrices como Jean Harlow. Mm. Jean Harlow es la protagonista de 1, 2, 3, que siempre Manolo Montal es una de sus pelis favoritas, de Bill Wilder.
1: Sí.
3: Jean Harlow con su pelo rubio platino, Jane Mansfield, Mae West, Marlene Dietrich, gozaron de una enorme popularidad y también luego pues películas como Los Caballeros las prefieren rubias, o sea que bueno, eso es como un clásico, ¿no? Un tópico.
1: Bueno, yo os recomiendo que veáis a Ana de Armas fent de Marilyn, que es
3: maravillosa, maravillosa.
1: O sea, la chica se la trata muy mal, pero fa molt bé.
3: Y Blondie, Debbie Harry, pues también escribió para su banda una canción inspirada en Marilyn. Y después, ¿quién?
6: The French are glad to die for love.
1: Ella mateixa?
3: Claro.
1: Ah, que, ella mateixa.
5: Volíem escoltar-la perquè sí, és una de les sí, sí, cançons sí. més conegudes.
1: Ja, el so digital este mola tant que...
3: Mola molt. Realmente se convierte en un sex symbol a comienzos del 53, pero es que ya su voz, su manera de cantar, ¿no? Su manera de moverse, su manera de actuar...
1: Bueno, es porque era un ser únic. S'havia creat una marca, realment, sí. Madonna ho fa molt bé en el videoclip de...
5: de Material Girl. Claro. Que la següent cançó que volíem comentar és la de Madonna, exactament.
3: A ver si sabéis a quién le dedicó... No, a ver si sabéis a quién le dedicó Madonna esta canción.
5: Ah, bueno.
3: ¿A quién se la dedica tu favorita?
1: ¿A ella? ¿A Marilyn? Pero la canción realmente nice
3: Pero mostró por primera vez su admiración por Marilyn Monroe en este videoclip de gran éxito.
1: Quan fa el repàs dels actors i les actrius en un dels
3: estribillos
1: de... Sí.
4: Pues esta cançó a mi m'encanta, no tenia ni idea. Ho dic veritat, és una de les noves cançons preferides de Madonna.
1: Jo crec que és una de les millors cançons del planeta i de la història de la música. El que passa que està molt infravalorada i la història és xulíssima de la cançó, entre altres coses. Bueno, va donar per a tota l'estètica de Gaultier i per a moltes qüestions que la gent desconeix perquè no es preocupa. Però, i per cert, un videoclip per la Maire en blanc i negre.

0: bowls de la gent que en aquell temps era trans i peleaven molt, sobretot en Manhattan, en llocs de Xina. Bueno, això va obrir un munt de possibilitats. Bueno, a banda de que va ser una de les que més temps ha estat en els número 1 de les llistes internacionals. Però, en fi, bueno, les coses des de l'Abuelo Cebolleta ja vos conto un altre dia.
1: Sí, pues,
2: sempre busquem l'excusa perquè tu escoltes esta cançó.
0: Sí, sí. No, bueno, si jo la tindria en bucle tot el dia. Sí, em pareix genial, esta cançó.
1: Però, bueno, tu com tu berrete i esta cançó en bucle. Mira. Feliz, no?
0: Bueno, i un vàter. Ja està. O sigui que...
1: I algo de comida, dejado por ahí caer.
0: A
1: no?
0: Veure, que sí, no?
1: Que no fuera una sonda. Pues, material que es,
2: claro, tú parlabas de un videoclip.
1: Ahí era el claro, videoclip donde el videoclip recrea la actuación de Marilyn, ¿no? Lorena.
2: Sí, sí, sí, va a ser del 1985 y bueno, pues va a ser también ese homenaje que ella va a hacer amb tota la imatge rubia, amb el mateix vestit, el fucsia este que es, domina el videoclip i que dona aquesta idea de com ella també l'admirava, no?, en Material Girl.
0: És un dels primers videoclips que fa Madonna, perquè el 85 potser fora només un any o dos després de la seva eclosió, per dir-ho d'alguna forma.
2: Exacte, en l'àlbum Like a Virgin, sí, que va ser el seu primer, el que va impactar, el que tenia aquesta imatge, salvo en esta cançó tenia aquesta imatge rockera amb les mitges totes trencades i no sé, va ser un icone. Jo la recordé, la veritat, al 85, que les xiquetes se volien pareixer a ella, totes vestides, se feien el moño.
0: No el sé, moño, el moldejat en metges.
2: El moldejat
0: en metges.
2: De metges, sí, els rulos, aixina curtet. Sí. Però en realitat va eixir i va tindre més importància este videoclip que anava més dels anys de Marilyn, no? Molt diferent. Però bueno, li va donar el seu protagonisme i bueno, pues va fer aquest homenatge parlant de la pel·lícula Gentlemen Prefer Blondes.
0: Al final hem acabat parlant més de Madonna que de Marilyn.
1: Les prefieren rubias. Y luego otra que también le dedicó una canción, esta sí que tenéis que averiguar quién es, su voz es muy particular.
0: Lana del Rey,
1: Lana del Rey.
2: Lana
1: del
2: Rey.
1: Otra rubia, ¿eh? Otra rubia. El videoclip del sencillo de 2012, National Anthem, de la cantante estadounidense Lana del Rey, comienza con la artista recreando la icónica interpretación de Marilyn en el Happy Birthday de Mr. President.
3: Pero ¿no? Lana del Rey es rubia, ¿no?
1: Es castañita, ¿no?
2: Castaña.
0: Igual de rubia que Marilyn, ya está. Sí, sí, sí,
4: es
0: sí,
4: un poquitín sí, sí, con marina, castaña...
0: Bueno, el día ese blonda que le iba a cantar el Happy Birthday, la otra estaba negra. Y allá va a ser, allá va a ser un descaro increíble. Y no estaba ni convidada, pero bueno. Sí, sí, una historia muy curiosa, allá.
1: Y en este videoclip de Lana del Rey, da paso a representaciones de la vida de John Fitzgerald Kennedy, junto a su esposa Jacqueline.
0: ¿Y ese hombre que no era James... picaflor, nada, per d'alguna nada forma.
4: Key Kennedy,
1: sí, un tipo muy de su familia, ¿no?
0: Además que ell era lleig, perquè si ho penses bé, el típic nord-americà.
4: Però si ja Key Kennedy era estupenda, aquell que anava a per ahí picant res.
0: I sa dona també molt mala sort, eh? Va anar d'Herodes a Pilatos, tu. Sí. Perquè l'altre també, sí, sí, sí, sí.
1: Y bueno, la canción sugiere que el dinero no puede comprar la felicidad, a la letra alude a la supuesta relación amorosa, en fin, sí, que es les... explícita.
0: Sí.
1: Y después hay otro que...
0: Té que ser molt ràpid, eh?
1: Sí, ¿Quién mató a Marilyn? Se llama Glenn Danzig. Y es este. Un sencillo de 1981. ¿Qué os parece? De
0: y en
1: todo,
0: el que
1: ¿eh?
0: En calidad auditiva se han gastado muy poquete, ¿eh? Pel que veig. Es como si estuvieran cantando ahí en el cuarto de aseo. Tampoco es eso de una calidad brillante. Bueno, chiques, pues nos quedemos en ellos, si vos pareix. Y demà tornem, como siempre, a les 9 y mitja. Ara, es que... Mosilla ja està ahí, canta la porta. Vinga, fins ara, adeu.

0: Esports a punt.
1: Sempre Franco Baresi!

0: La verdad es que a lo largo del día ha sido brutal, todas las muestras de cariño, y parece mentira que una persona con 90 años ya, que hace muchísimo tiempo que no estaba al pie, ahí al frente de todo, pues la gente se acuerde, mucha gente joven, me sorprende que se acuerde, por eso que te decía antes que había entrenado a niños. Ostras, tu padre me entrenó. Y claro, como lo veían como una persona mayor y grande y un abuelo, pues le tenía mucho cariño, y la verdad es que es una pasada que tanta gente de distintas generaciones pues le tengan ese cariño, y es una pasada, la verdad.
1: Es pots dir alguna cosa respecte de, bueno, d'aixòs aficionats que vulguen anar al soterrar, alguna
0: Sí,
1: hora?
0: va a ser en Castellón, en el Tanatorio de la Madalena. Desde las 3 estaremos en el Tanatorio, y a las 5 haremos un responso, y quien quiera venir y mostrar su cariño, pues será bienvenido, y nada, un placer tenerlos.
1: Pues moltíssimes gràcies, Daniel, per estar així en Esports a Punt, en la ràdio autonòmica, en la ràdio de la Comunitat Valenciana, i el que t'hem dit. Vos acompanyem en el sentiment i que estiga present sempre, com va ser així, la figura de ton pare. Gràcies.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Dos i vint, bueno, ja tenim la portada en Franco Baresi, un capità, tenim un altre capità, com és el capità del Club Esportiu Castelló Zela, i se centrem ja en aquest partit amistós que heu pogut veure per la nostra televisió en directe, que ha acabat amb la victòria per 1-0 el gol de Logan Costa a la segona part, en una errada defensiva de Llevant, i qui vos ha portat i qui vos ha contat este partit és el nostre company Raúl Pina. Raúl, bona vesprada.
2: Hola, Dani, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bueno, hem vist coses interessants, sobretot en un i en un altre equip, que, Raúl, no sé com ho veus tu, però en els dos podria ser, bueno, al 90% de 11 titular dels 11 que han tret avui Íñigo Pérez i Luis Castro.
2: Sí, home, en el cas del Villarreal, jo crec que pot haver alguna que altra variació, però perfectament poden ser 11 per al primer partit de la competició, perquè són el 90-85% futbolistes que sí o sí van a tindre un paper, Dani, jo crec que important i transcendental, no? Per exemple, hem pogut veure d'eixida a Peter Gulexi com a titular longarès i debutant ja com a porter de Villarreal després del seu fitxatge i la seva presentació. Està clar que en principi la pasta és Luis Júnior, però veure a Peter Gulaxi davall les pals i com ha actuat i la seguretat que aportava és un valor, no? La veterania, l'experiència, el que ha demostrat Longarés. I en el cas de Llevant, per exemple, dels debutants, en el cas de Musuagi, poca cosa, no? No ha tingut molt de temps per a demostrar, tampoc pràcticament li ha arribat cap valor, però també és un jugador que amb 19 anys té encara molt que aprendre i que saber un poc els sistemes i els idees i els conceptes futbolístics del seu entrenador de Luis Castro, ja pot acoblar-se, no? I el que és l'equip i els seus companys. I després, per exemple, el mig camp del Llevant, amb Bardelli i amb Hugo Sotelo, i també per moments amb Ola Sebastián, perquè ha sigut un centre de camp interessant també, el que ha presentat Luis Castro. I en el cas de Íñigo Pérez, continua apostant per Carlos Macià, no? Mig camp, un futbolista de 17 anys, no ens hem d'oblidar, el futbolista il·licità en té 17 anys i ha pegat un vot ja. La temporada passada el va fer debutar en el primer equip Marcino García Toral, quan estava en l'equip de David Albelda en el B, en primera federació, va donar el vot al primer equip per a entrenar i per a fins i tot ser titular en partits com el del Martínez Valero en el primer duel del 2026. I la veritat que m'agrada moltíssim, dona una sensació de presència. Al seu costat estava Comesaña, que guarda molt bé les esquenes, però que dona una sensació de presència, de saber estar en només de 7 anys i de saber moure l'equip, de fer-lo bascular. I tal que hem pogut comprovar, Dani, detalls interessants en este partit. I un nom propi de la recta final, per als Granota, 15 anys, Marc Santos.
1: Sí.
2: En novembre en farà 16.
1: Sí.
2: Uf. Quina manera de netejar-se ahí el personal en banda,
1: sí,
2: i de treure el punyal i arribar a línia de fons. Té detalls interessants d'aquest jugador
3: 15 anyets, 15 anyets.
1: Que no
3: el sí. vagin a perdre de vista.
1: Marc Santos, Tunde també, que està tenint la posició de lateral esquerre.
3: Està com a lateral esquerre.
1: Està com a lateral i Manu Sánchez. Jo crec que ahir el Llevant té absolutament tot ha servit. El gol de Logan Costa en una errada defensiva, sobretot de Matt Ryan.
3: Perquè no ha frenat, bueno, no ha frenat primer a Mikotadze.
1: Exacte.
3: Donar-li el toc per a desequilibrar-lo definitivament i Mikotadze ha cregut i arriba per a poder soltar-li el valor finalment a Moleiro per a executar la centrada i que convertirà el gol.
1: Molt bé, Raül, pues, moltíssimes gràcies i bueno, esperem ja el començament de Lliga i recordem que a Carles Macià ja l'han batejat com el nou Rodri del Villarreal i no espera menys. Gràcies, Raül.
3: Una abraçada, adeu.
1: Bé, acabem este partit que heu pogut veure per la nostra televisió amb les declaracions de Juan Foy. Recordem, tornava després d'aquesta lesió greu del tendó d'Aquiles la temporada passada. Bons minuts, hem destacat moltíssimes coses i després del partit hem parlat amb ell i ens ha explicat com ha viscut aquesta tornada a jugar, també com ha viscut aquesta recuperació de la lesió i com està anant la pretemporada.
4: Sí, contento. Fueron 6 meses de recuperación. Al final estoy acostumbrado a lesiones largas. La idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos, estos amistosos que jugamos. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos.
1: I atenció, perquè l'altre protagonista és una dels fitxatges del Llevant esta temporada. Diuen que el jugador de més qualitat de la plantilla procedís del Celta, Hugo Sotelo, que valorava així també este partit contra el Villarreal.
5: Creo que concedemos pocas ocasiones y sobre todo la primera parte pudimos meter algún gol que otro. Como tú dices, es un rival muy bueno. Creo que la temporada pasada hizo muy buen papel. Ahora con este nuevo entrenador van a seguir haciéndolo y contentos. Bastante contento y alegre. Me estoy adaptando bien al equipo, a la ciudad. Estoy disfrutando mucho. Estoy muy contento de venir aquí.
1: Molt bones sensacions, diu Hugo Sotelo, en clau de granota. Marc Romero, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani.
1: Dos notícies, una la de Unai Elguezábal. Ahir es desvinculava del Llevant i avui ja ha anunciat oficialment com a nou jugador de l'Eibar.
6: Sí, firma per l'Eibar Unai Elguezábal, que ahir ja no va estar en la ofrena. És el president Pablo Sánchez que es confirmava que dins de poc haurien ofert notícies d'Unai Elguezábal, que abandona l'entitat granota després de 2 anys. Va ser fins i tot capità, va aconseguir l'ascens i ara posa rumbo a l'Eibar.
1: I sembla que el quart capità, han canviat 3 dels 4 capitats, Brugué seria el primer, el quart seria Oriol, no?, que avui ha exercit també com a capità.
6: Avui ha dut el braçalet, Oriol Rey, quan l'han vist soles en el camp, sense Ivan, sense Brugué i sense Dela, així que pareix que ocupa aquesta plaça que deixa lliure el que sabe.
1: I no sé si recordaran un lateral esquerre que tenia el Llevant Unió Esportiva, que es deia Marco Saracci, per el qual el Llevant Unió Esportiva va treure traurà en principi un benefici econòmic.
6: Sí, va arribar en hivern del 22, se'n va anar a Boca Juniors, el Llevant es guarda el 30% d'una futura venda, ara pareix que ha firmat un contracte amb un equip de la MLS i el Llevant rebrà més de 300.000 euros per Marcelo Saracci, este lateral, que bueno, són ingressos que venen molt bé.
1: Venen molt bé, per al mercat que encara queda. Temps tindrem de parlar en el que resta d'estiu, en el que resta de mercat d'este mercat del Llevant. Gràcies, Marc.
6: A tu.
1: Anem amb el València. Bé, sembla que André Almeida, que avui no s'ha entrenat amb el equip de Carlos Corberán, a les ordres de Carlos Corberán per segon dia consecutiu, això vol dir que sembla que el seu traspàs al Swansea, traspàs que no sessió en principi, sembla que està una miqueta ja calent o en la fase final. I per a confirmar-lo o no, per a saber quines informacions tenim, ja tenim amb nosaltres a Manolo Montal, que és el presentador i conductor de 90 minuts en esta casa. Manolo, bona vesprada.
7: Hola, què tal, Dani? Bona vesprada.
1: Bueno, sembla, després en la tertúlia o en les tertúlies posteriors de la resta de la setmana parlarem d'aquest fair play, parlarem de moltes coses, però sembla que la eixida d'André Almeida és qüestió d'hores, no?
7: Sí, sembla que sí, sembla que el jugador, bueno, pues poc a poc va cedint a la pressió que el club està exercint sobre la seva persona,
1: sí.
7: I que finalment per algo més de 3 milions d'euros, més percentatges posteriors, el jugador abandonarà el València cap al Swansea. La realitat dels fets és que el futbolista en un principi no volia un traspàs, volia només
1: una sessió, sí.
7: Perquè ell entenia que es podia revalorizar en Anglaterra i tal, però és que el València, de moment, la realitat, jo no sé què passa en el futur, jo no sé si Peter Lim va capitalitzar o no va capitalitzar, o què va fer. La realitat del dia d'avui és que, tal i com desvelarem en el seu dia, és a dir, el divendres passat en 90 minuts, el límit de cost de plantilla són 80 milions d'euros. I, per tant, el València, si vol fitxar un lateral dret, necessita ingressar i sostenir. Per això el València era reaci al préstec i el que volia era un traspàs. Ahí s'està produint també, bueno, pues, podríem dir-ne un estira i arronsa entre les parts, perquè el jugador entén que no està sent ben tractat per el València, que se li està forçant molt a agarrar la porta d'eixida, avui volia entrenar amb els companys i no li han deixat. Bueno, el València també entén que després de la pujada de sou i de la renovació contractual el jugador no ha respost a les expectatives. Bueno, diguem-ne que és una història que va acabar, probablement acabarà malament, però que a hores d'ara jo crec que la única eixida per a les parts és ixa. Ja te dic, el jugador en un principi no volia mal anar de millor de préstec, però ell, lo de jugar en la segona divisió anglesa, diguem-ne que té un alt concepte de si mateix i no li acaba de fer gràcia, però la pinta que té és que no va tenir més remei que acceptar.
1: I ja per acabar, parlaves, no?, d'aquest fair play, parlaves també d'aquesta situació que seria la capitalització de 35 milions d'euros, que és el deute que té el València amb Peter Lim i que avalaria la Lliga i que això faria superar el fair play financer del València i que l'acostaria, diríem, al que ja tenia, al voltant dels 100 milions d'euros, no, Manolo?
7: Peter Lim va dir que una terra a València que venia a fer un equip campió de Champions. Per tant, els fets de Lim o les coses que vaja o que diu Lim que va fer han fets primer. I després, Dani, ho analitzarem. Sí. Però jo de Lim no m'atrevisc a analitzar res que no siguin ja fets consumats.
1: Molt bé, gràcies, Manolo. Estarem pendents del futur d'André Almeida.
7: Molt bé, Dani.
1: Bé, per a completar la informació del València hem de dir que Rioja es va lesionar, ahir part mèdic, lesió de la musculatura del quàdricep dret de la seva cama dreta. Per tant, estarà en principi, bueno, anem a veure si pot arribar entre 3 i 5 setmanes lluny dels entrenaments i, per tant, difícil que puga debutar amb el València contra el Celta. És una de les notícies. L'altra, tampoc ha estat Umar Sadiq en l'entrenament. Recordeu que es va lesionar el dia del Castelló. I, per tant, més problemes per a Carlos Corberán, que recordem el pròxim dissabte a les 9 de la nit i en directe per la nostra televisió jugarà contra el Newcastle. El trofeu taronja serà la prova definitiva, encara que el València està buscant per a aquesta jornada inaugural que té ajornat el partit contra el Betis el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Previst jugar un amistós que de moment no ha sigut anunciat, almenys no han trobat el rival. Anem amb més coses, anem amb l'Elx. En l'Elx el nom del dia, encara que ja no està a la disciplina, és Rafa Mir, el davanter de l'Elx que la passada temporada que va arribar cedit de Sevilla i que va ser condemnat en la seva estada al conjunt franjaver per agressió sexual. Compta amb un permís de l'Audiència Provincial de València per a mudar-se a Grècia i ja ha sigut anunciat com a nou jugador de l'Aris de Salònica, que arriba cedit pel Sevilla en el seu últim any de contracte. 25.000 són els abonats de l'Elx després de que s'obrirà el termini per a noves incorporacions de socis. El Leix continua el treball de pretemporada a la finca del Gorfa. Recordem que Umaru Konare és la gran atracció d'esta pretemporada amb 4 gols i que li queda molta feina a Christian Bragarnik. Amb només Ferninho com a únic fitxatge, únic davanter, necessitaria un mínim de 2 més. I també altre dels noms és un jugador, és un volant, Facundo Buonanotte, volant italo-argentí de 21 anys, que té contracte amb el Brighton, amb el Brighton Albion, fins al juny del 28 i que sembla que és pretingut per el Elx de Christian Bragarnik. I anem amb el Club Deportiu Eldense, ja vos ho diem en la presentació. Pau Cabanes deixa el Villarreal i ja ha sigut anunciat oficialment com a nou futbolista del Club Deportiu Eldense. El davanter és del Villarreal, que es va lesionar de gravetat el passat any, en el que havia comptat fins i tot per a Marcelino, però finalment ha buscat una eixida. Ahir, partit de pretemporada, partit amistós, a porta tancada, s'ha jugat entre el Villarreal B, precisament, i el Club Deportiu Oldense, el Pepico Amat, victòria del Villarreal B per 3-1, el gol dels d'Elda, de Jordi Martín. I acabem amb notícies relacionades al mercat, quant al mercat tant nacional com internacional. Quines novetats tenim, Marc Romero?
6: Pues la imatge del dia és la de Mohamed Salah, que ja està a Turquia per a firmar lliure amb el Trabzonspor després de acabar la seva etapa en el Liverpool. Firma un contracte milionari de 17 milions d'euros en 2 anys. El modo de Mohamed Salah. També s'ha anunciat avui l'arribada de Miguel Gutiérrez al Bayer Leverkusen per 26 milions d'euros que han pagat per el lateral. Mastantuo no eixirà cedit del Real Madrid a la Fiorentina. Lukaku no ha presentat a la temporada del Napoli i pinta que posarà rumba a la MLS. Després també Nahuel Molina se li busca una eixida en el Atlético de Madrid. Pareix que la Roma podria oferir hasta 10 milions d'euros. El propi Atleti prepara una oferta per el Cuti Romero, esperant les eixides de Nahuel Molina i Ruggeri. El Inter pareix que tenia un principi d'acord amb el Tottenham d'uns 40 milions d'euros, però de moment està tot prou parat. Juan Luis Sánchez està a prop de la Premier, concretament del Bournemouth. També el Como ha tancat a Chalobah per 30 milions d'euros més variables, després d'anunciar el fitxatge de 12 milions que s'han gastat per quedar-se en propietat amb Morata, que es converteix ja en un dels jugadors amb més diners manejats en la història del mercat, més que Griezmann, Mbappé, Di María, jugadors d'este nivell. Bruno Guimarães està a prop de l'Arsenal, 75 milions de lliures. Pep Chavarría també proper del Chelsea per més o menys 20 milions d'euros, en la que seria la venda més cara de la història del Rayo. I el Celta pregunta per Ballindir, porter turc del Manchester United, en una operació que tindria forma de cessió o opció de compra.
1: Bé, és que el mercat està molt mogut, poques operacions que es tanquen, i també hem de fer referència a la presència de Deco, del director esportiu del Futbol Club Barcelona Madrid, per a reunir-se amb els representants de Julián Álvarez, en el que ja s'ha convertit en l'absolut fulletó de l'estiu. Anem a veure si es produeix aquesta eixida del jugador de l'Atleti de Madrid cap al Barça, o finalment el Barça tira la tovallola. Un Barça que també està interessat en el fitxatge de Rodri, del futbolista del City, el qual té, sembla que un acord amb el Real Madrid, però no acaba d'avançar-se en la negociació entre el City i el conjunt blanc, que també està involucrat en tancar ja definitivament el fitxatge de Diamante. Com veieu, el mercat, demà tindrem més mercat. Demà es visita Nacho Sánchez també per a la nostra tertúlia. Demà parlarem més del mercat i més en la part més nostra. Anem amb més coses, anem amb altres assumptes.
8: Esports a punt.
1: En tenis, esta matinada Carlos Alcaraz ha anunciat que tampoc estarà al Master 1000 de Cincinnati. Pablo Alfonso, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. Sí, perquè el murcià, que va estar entrenant-se a Alacant fa pocs dies, ha anunciat que no estarà en l'Over de Cincinnati. La monyica de Town té la lesió que es va fer en el Comte de Godó de Barcelona, encara està en procés de recuperació, després de més de 3 mesos. La gran incògnita ara mateixa és conèixer si encara té opcions per a jugar el US Open, que és l'últim gran slam de la temporada el 23 d'agost.
1: Comença el 23 d'agost, i ha sigut guanyador del US Open. Esperem que el bo de Carlos Alcaraz pugui arribar. Quant a la resta, continuen jugant-se els tornejos de Montreal en xics i de Toronto en xiques.
9: Començant per Montreal, Rafa Jodar aplega el torneig després de la seva bona actuació en Washington i sense quasi descans. L'espanyol s'enfrontarà esta nit al francès Moutet sobre les 9:30 aproximadament, tot depèn dels partits previs. Avui, també en representació espanyola, juga Daniel Mérida contra l'altre francès, Hugo Humbert. En Toronto, les espanyoles ja han sigut eliminades. Ahir per la vesprada, l'última en despedir-se del torneig va ser Jessica Bouzas contra l'ucraniana Svitolina en 2 hores i 49 minuts.
1: Canviant d'esports, anem a l'adaptació, perquè en els europeus continua l'espectacle i la llau de medalles de l'equip espanyol. Ahir una més, Paula.
9: Sí, perquè natació sincronitzada, que continua amb els èxits en els europeus de París. Ahir nova medalla, en esta ocasió de plata, en la rutina tècnica per equips, a més de l'or de la gran figura espanyola, la catalana Iris Tió. Avui, nova oportunitat de medalla en acrobàtica per equips.
1: Anem a veure si també s'aconseguís una nova medalla. Altre punt d'atenció per a nosaltres, l'actuació de la nadadora d'Elx, Àngela Martínez, en la prova d'aigües obertes.
9: Va lluitar per la medalla i fins i tot va tindre a tir la victòria, però un error amb una boia li va fer perdre totes les opcions i va acabar quinta. La nadadora il·licitana explicava ahir l'error i també les sensacions als micros de Teledeporte.
10: Ese ha sido el error de la carrera, que bueno, ha sido que pues hay como una boya y como el panel este de pues para los chips y todo eso, y entonces pues me he equivocado porque iba un poco delirando y me he metido en mitad cuando había que rodearlo todo, entonces he tenido que volver para atrás, que ha sido una prueba bastante dura, ya que pues eso, el tema de las corrientes, además también pues se me ha hecho más duro mentalmente porque eran 8 vueltas y yo nunca había hecho un circuito de 10 kilómetros con 8 vueltas, siempre estaba acostumbrada a hacer 6. No estoy satisfecha con el resultado, la verdad, pero creo que tampoco está tan mal, pero creo que es bastante mejorable.
1: I acabem este repàs als tres assumptes de l'actualitat esportiva amb el Tour de França femení, una gran victòria de la gran especialista i la gran favorita en la crono d'ahir, Marlen Reuser, la líder de Movistat, que ja és també nova líder en la general. Demi Vollering, segona en la crono i també en la general, va ser la millor de les favorites. Ara està a 14 segons de Marlen Reuser, però li trau ja 2 minuts a Pauline Ferran Prévot, que va ser l'última guanyadora del Tour i la gran damnificada de la crono, la corredora del Bismo, que no va trobar ritme en cap moment. Paula Blasi, l'espanyola catalana, guanyadora de la Vuelta i gran revelació de la temporada, va fer una bona crono i es troba entre les millors. Es troba un minut de Demi Vollering, ja 1.12 de la líder de la classificació, Marlen Reuser, amb quasi el mateix temps que la seva companya d'equip, la líder del seu equip l'UAE, la italiana Elisa Longo Borghini. Avui, una quinta etapa que ja està en funcionament entre Macon i Velebey de 140 quilòmetres, un trencacames que podria ser propici per a la fuga. Les corredores pujaran fins a 6 cotes puntuables, l'última de segona categoria a només 11 quilòmetres de la meta. Un Tour femení que està resultant molt entretingut amb poca distància entre les màximes favorites. És temps ja per anar-nos a la nostra tertúlia. Són les 2:40, 39. Encara avui la nostra tertúlia centrada fonamentalment, parlem d'algun tema més, però centrada fonamentalment en aquest partit entre el Llevant i el Villarreal, que ara comentarem. Però, bueno, també vaig a intentar o vaig a començar la tertúlia, però no hem començat el programa. I se adeu a Franco Baresi, al gran capità del Milan, al gran defensa italià que va conquistar molts títols amb el Milà de Sacchi, però que va rebre ahir una autèntica allau de felicitacions, bueno, d'homenatge més que de felicitacions en el dia del seu soterrar. Va morir molt jove. Tenim amb nosaltres en Javi Pérez Pastor. Javi, bona vesprada.
11: Bona vesprada.
1: Jo crec que tu sí te recordes molt de Franco Baresi. Hem parlat amb Carlos Pino a l'inici del programa, però Franco Baresi és el defensa per excel·lència, no? De, bueno, almenys dels últims anys, podria dir 30-40, o per no dir de tota la història, no?
11: Sí, en companyia de Beckenbauer.
1: De Beckenbauer, sí.
11: Van ser dos defenses que van marcar un estil que en aquell moment no es portava. Traure el valor ben xuat, liderar la defensa avançada, una elegància tremenda. Recordem que un defensa central, poca estatura, en un 76,
1: sí, sí.
11: Però que era molt, molt difícil superado. Recorda Maradona que quan vaig jugar la primera volta contra ell pensava a este Baresi jo me lo prene, no res, i va acabar el partit i diu és impossible passar-lo, i li va demanar en la samarreta i va eixir de l'estadi en la samarreta de Baresi ficada. Ha sigut una icona per a el Milan, per a Itàlia, i s'ha vist ahir per les carrers de Milan com han despedit, com un heroi i com un one-man club, un gran jugador que ha fet història.
1: Javi, tens una gran memòria perquè posàvem a l'inici del programa precisament el que deia Maradona vestit eixe dia amb la camiseta número 6 de Franco Baresi del Milan, i li preguntava el periodista, camí dels vestidors, per què portava la camiseta de Franco Baresi i esta era la seva contestació.
12: Questa de un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
1: Per a tota la vida, de un gran a un altre gran, Javi. Ahí tenies la referència, eh? Tens bona memòria.
11: Pues lo había escoltat y sí, de hemeroteca y memòria, sí.
1: Sí, molt bé. Tenim també el nostre company Isma Algarra. Isma, bona vesprada.
13: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bueno, a tu no sé si te va agafar molt menut Franco Baresi. ¿Recordes algo de Franco Baresi o almenys t'han contat alguna cosa de Franco Baresi?
13: Bueno, yo soy un poquito más pequeño, pero yo también lo he visto.
1: Sí.
13: Al final, yo creo que cuando hablamos en el fútbol actual de los defensas, pues que mida 1,90 m, que sea corpulento, que sea, yo la gente, pues digo, pues mira, Franco Baresi, lo que antes comentabais, una estatura, no era un central alto, pero esa elegancia, sobre todo esa colocación y eso saber en cada momento cómo desarrollarse dentro del terreno de juego, pues la hacía ser una auténtica leyenda, un modelo a seguir y un ejemplo para esas nuevas generaciones que desde Franco Baresi empezaron a surgir. Un one club man, como estabais diciendo, y pues bueno, al final todo reconocimiento se va a quedar corto alrededor de todo lo que dejó Franco Baresi dentro del mundo del fútbol.
1: Podríem, per acabar este tema, Javi, Isma, hem vist el gran mundial, el millor jove del mundial, en Pau Cubarsí, només 18 anys. Javi, podria dir-se que podria arribar a ser el nou Franco Baresi, si és que això és possible?
11: Pues la veritat és que ben tirada, perquè és, entre la cara de xiquet que té i tampoc té una gran carrosseria...
1: Exactament.
11: Molts en el món de futbol hi ha molts estigmes i un estigma era que en aquesta defensa el Barcelona i sobretot complementar en Eric Garcia, un jugador que tampoc té molta carrosseria, és impossible defensar bé. Pues no sols defensar bé, sinó ser primer atacant en filtrant passes, i el varen veure també en la consecució a la semifinal del gol, el seu tir que va rechaçar i va acabar en gol d'Espanya. La veritat és que és molt ben tirada i se paga un gol.
1: Isma, tu com...
13: Es que habláis de Cubarsí, sí, es que habláis de Cubarsí, però jo, per exemple, m'agrado també de Puyol, que és d'una generació, o sea, d'un perfil similar
1: sí,
13: a ells dos.
11: Però ara més perro, més perro cartó. Puyol, més perro cartó. Sí,
13: sí. Es un poquito más, sí. Pero yo de Pau Cubarsí...
1: Hombre,
13: que no haya estado en el once.
1: Claro, yo
13: iba a decir que no ha estado en el once ideal del Mundial. Bueno, es un insulto absoluto.
1: Y esas cosas son las cosas de... las cosas de Infantino y todo el que está montando entre la FIFA, la UEFA, todo el que está pasando. Bueno, en definitiva, qüestions de diferents. Bé, anem a començar a analitzar el que ha sigut el partit i la primera és una valoració general a cada un en el seu equip. Què t'ha semblat el Villarreal? Què t'ha agradat, Javi?
11: Pues ha estat bé, és una nova prova que s'ha vist la idea, una vegada més, la idea, l'estil de xoc que proposa Íñigo Pérez, sobretot s'ha vist en el primer moment del partit, en la pressió avançada, jugant en cap contrari, siguem propositiu, tinguem protagonisme els laterals, i a poc a poc s'ha anat apagant més bé per la perícia i per el bon fer del Llevant, que s'ha pogut contindre en aquests primers moments, i després també ha tingut els seus moments en la primera part, en dues ocasions molt bones, que ha parat el porter Kulatsi, que té bona pinta i que dona seguretat. Però, a més, el partit ha faltat el ritme i, com és normal, també la calor i la humitat no convidava a un partit molt intens, a banda de que ha sigut un partit prou limpio de pretemporada i el millor de tot és agafar ritme, agafar gasolina i, sobretot, que no n'hi ha lesionats.
1: Isma, què t'ha semblat a tu el Llevant?
13: A mí me ha gustado el Levante pese a la derrota. A mí esa identidad, esa propuesta de un equipo ordenado, de presión alta, de mucho sacrificio, ese dibujo ya muy reconocible de la recta final de la segunda, bueno, la recta final de temporada del trayecto de Luis Castro, dando continuidad a lo que fue tan reconocible y te hizo conseguir una permanencia, pues bueno, épica. Pero claro, al final estamos todavía con dos semanas antes de iniciar la competición y un poquito más de mercado, y se nota pues las carencias que tiene el Levante en cuanto a proyecto. Sigue estando un poquito cojo en el centro de la defensa, y le sigue faltando algo más de verticalidad y de pegada de la parte ofensiva. Pero en cuanto al colectivo, creo que los que han llegado nuevos han sabido captar el mensaje del entrenador, a qué se quiere jugar. Es un Levante que es idéntico en cuanto a propuesta al de la temporada pasada y con los jugadores respondiendo. En la primera parte, un once bastante reconocible al sí. que podría ser el del debut de liguero, bastante. Y luego un cambio absolutamente de once, pero sin cambiar la idea, Dani, que es lo que yo creo que hay que darle mucho valor, a que el equipo, tanto la primera parte como la segunda, sabes a lo que juega en estos momentos el Levante, con las carencias que tiene.
1: Sí. Bé, el partit en tingut abans, ens ha contat una miqueta del partit Raúl Pina, que ha destacat un futbolista per equip, per dir dos sinònims de precocitat. Uno, ara parlarem amb Javi, és el de Carles Macià, que jo crec que allò de que li anomenen ja el nou Rodri, almenys a Íñigo sembla que li agrada, i un altre en el Llevant, que parlava Raúl Pina i parlava també d'un altre exemple de precocitat, és el futbolista lateral, el xiquet Marc Santos. Marc Romero, Marc Santos, què ens pots contar d'ell?
6: Home, jo crec que ha sigut el gran nom del Llevant en este partit de pretemporada. És un lateral esquerre que és molt jove, té 15 anys, és del 2010, i ha demostrat estar a l'altura en el partit. És que ha sigut el millor, sinó dels millors en el Llevant, ha estat a un gran nivell. Jo pensava, perquè fa un parell de setmanes el Llevant no tenia ningú lateral esquerre,
1: sí.
6: és la marxa de Pampín i la
1: no final, presència de Manu,
6: que al final ha tornat. Jo pensava que la nena dura a dos, al final ha vingut Manu, i ara pues, no descartaria que no vinguera ningú més, perquè entre Marc Santos, que està demostrant un gran nivell, sí que és veritat que
1: igual, és molt jove, sí.
6: molt jove, no pot estar igual en dinàmica completa de primera plantilla, i Karim Tundé, que l'ha reconvertit a aquesta posició, per dir-ho així, encara que ha jugat molts partits en el filial en aquesta posició, pues igual entre els dos van tirant i fan entre dos d'un suplent, no? de Manu Sánchez, per dir-ho així, que ja va fer el Llevant, si no recordo mal, l'última temporada que estigui en segona, que se n'anà Andrés García, i al final entre Xavi Grande i Manu Sánchez, l'altre Manu Sánchez, el lateral dret que va vindre cedit, ocuparen aquesta posició i aconseguiren anar a pujar a la primera divisió.
1: Ismael, què t'ha semblat? Què te sembla, Marc?
13: A mi me parece que es un...
1: Pepino, ¿no?
13: Que es un proyectazo, pues sí, sí. Y yo, después del partido, fuera de la ciudad deportiva, hablando con la gente, yo decía, Luis Castro, no lo muestres tanto, porque a lo mejor tenemos un problema, es decir, un problema porque ves el DNI, 15 años, uh-huh. hoy jugando de interior, hoy ha sentado a Mourinho en una acción que creo que a todos nos ha dejado alucinando. Luego ha fallado en lo que no suele fallar, que es en el pase, en el último pase, pero es que tiene 15 años y no van a firmar lateral izquierdo. O sea, el mensaje es muy claro, no va a haber un lateral izquierdo. El lateral izquierdo titular sobre el papel es Manu Sánchez. El Levante durante la pretemporada, Luis Castro ha trabajado con la opción de Karim como lateral zurdo. Hoy en la segunda parte ha sido lateral zurdo e incluso... Cuando ha entrado Marc Santos, si os habéis fijado, Marc no ha jugado de lateral zurdo, ha jugado de interior, ha jugado de extremo.
1: Uh-huh.
13: Entonces el mensaje es claro. Pero vuelvo a lo que he dicho al principio de la argumentación. Yo no lo mostraría tanto, porque podemos tener que alguna llamadita, algún club potente, alguna cantera mucho más potente, vea y diga, oye, este chico ¿cuánto vale?
1: Ismael, pero bueno, ¿quién es la situación contractual de Marc? ¿La SAS?
13: A ver, tened en cuenta que tiene 15 años.
1: Sí, claro,
13: ya sabéis lo que son los contratos profesionales. Es decir, el Levante lo tiene blindado. Es un proyecto blindado recientemente, pero hasta que no cumpla los 16, lo que tenga firmado, digamos que es papel mojado, oficial, o sea, legalmente es papel mojado. Entonces, el Levante sí que traslada que tranquilidad, que la apuesta es muy fuerte por él. Este año se ha pasado toda la pretemporada, hasta toda la pretemporada con la primera plantilla. En principio, si yo me preguntaría dónde va a jugar, yo creo que o juega en el División de Honor o juega en la primera plantilla. Creo que en el filial no va a jugar porque la tercera red, ya sabéis que es una categoría muy con mucha experiencia, campos muy complicados, y creo que de cara a lo que pretendes hacer con Marc Santos, tú tenlo en el día a día con la primera plantilla, y luego si te lo quieres llevar a algún partido lo convocas y juegas con el División de Honor. Pero es que el año pasado, a estas alturas, estamos hablando de un chico que tiene 15 años, que comenzó la temporada en el cadete autonómico. No ha pisado apenas juvenil de División de Honor, jugó en el juvenil Liga Nacional y no ha tocado el filial.
1: El que está,
13: y hoy nos ha maravillado a todos.
1: El que está claro es
11: yo
1: que
11: voy
1: Luis...
11: Voy a esperar, apúntame. Sí, sobre,
1: sí, sí, dime, dime, Javi, dime.
11: Marc Santos. Com dia Isma, ens han quedat bocabadats quan han vist que han carat ara tot un bou, com és Mourinho, defensor uruguaià de 85, un armari ropero, i en quina soltura s'ha desfet d'ell i l'ha faltat l'últim passe. Tinc que dir que és cadet, però és que té tipet de cadet. I a la que apuntava Isma de no mostrar-ho molt, tirant també de menoteca, recorde fa anys quan en l'època de Juan Carlos Garrido en el Villarreal va ficar entrenant en 14 anys a un argentí, Nahuel Leiva, i el club li va dir què fas fent entrenar en el primer equip, el va llevar per no mostrar-lo perquè no se ho emportaren, hasta que no tinguera l'edat de 16 anys de fer-li un contra professional. Després no ha pregat a ser lo que apuntada, però en aquests casos n'hi ha que tindre precaució.
1: Efectivament, n'hi ha que tindre precaució. Parlem de l'altre nom propi que destacava Raúl Pina, bueno, que està molt destacat, que ara el sentirem, ara sentirem a Ros Negreroles parlant de Diatá, però també de Carles Macià, del futbolista, bueno, del futbolista il·lícita, que és d'Elx, i que la veritat és que està siguent la gran sensació de la pretemporada, i és un altre entrenador, com és el cas d'Íñigo Pérez, que no li tremola el pols per a donar oportunitats, no, Javi?
11: La veritat és que sí, i és el jugador que en aquesta pretemporada més minuts ha sumat.
1: Sí.
11: Avui ha jugat també tot el partit, senyal de la confiança, i que vol que agarre aquests automatismes. Un altre jugador, el segon any juvenil, i ja està demostrant categoria i mimbres per a jugar no ja en primera divisió. Estem parlant d'un equip com el Villarreal, un equip de Champions. I aquest jugador sí que té carrosseria gran, també prop de l'1,90, i un jugador que, clar, és un clon, mos pareix, de Rodri.
1: De Rodri, sí.
11: Com viure un déjà vu d'abans després.
1: Efectivament, i anem a recordar el que dia precisament Ros Negreroles, que ahir va fer, i ara parlarem, Javi, una reivindicació de la plantilla que s'està fent, de l'aposta per la cantera, que en els dos últims anys en Marcelino, d'alguna manera, s'havia quedat una miqueta tot parat, i dia això sobre Macià i sobre Diatá.
14: Está abierto, se pueden ir o pueden venir, pero desde luego lo que hay que tener es más creencia en los jugadores que tenemos. No podemos creer que por jugar en el campo del Bayern de Múnich y jugar con un jugador canterano tengamos que hacerlo mal. Es que ahora mismo esos dos jugadores nos lo han pedido 16 equipos, y si los sacamos al mercado los podríamos vender por muchísimo dinero, y aquí en algún sitio pues no se valoran. Son dos jugadores del primer equipo a todos los efectos. No sé ya la ficha, cómo quedaremos, cómo la haremos o cómo los cupos que habrán, pero vamos, se van a quedar en la primera plantilla.
1: Javi, está clarísimo, ¿no?
11: Sí, perquè hi ha cert pessimisme o la falta de fitxatges, pareix que si no se nos renoven cares, l'equip s'ha mermat de potencial. Però com va tindre que recordar a ell, a més se notava enfadat Ros Negreroles,
1: sí, sí.
11: Perquè diu, és que pareix que l'equip ve de salvar-se en l'última jornada. És l'equip tercer, mantens pràcticament el 90% de la plantilla, canvies, per exemple, a Diatá per Partey, per Tomás Partey, i ahí guanya la partida amb 21 anys. Uh-huh. A Macià per Parejo, que Parejo és un parador de major, però Macià pot fer aquesta tasca de Parejo. Uh-huh. A Thiago Fernández per el puesto de Alfon o de Salomón en la primera volta. Uh-huh. I de Carlos Romero per Pedraza. I el més és la mateixa plantilla. L'èxit és que no vinga ningú per tu i se t'emporta un jugador a última hora. I te deixa sense capacitat de reacció. Però Miquel Tatxe, jo comentava avui dient també del passado, que me recordava a Paulo Rossi del 82, sí. I els moviments que té en l'àrea, en habilitat, en més gol, però més qualitat per associar-se.
1: Falta
11: veure paper Gueye, si no ve ningú, que de moment pareix que ningú perd els papers per fitxar-lo.
1: Uh-huh. Isma, hem vist més a Macià que a Diatá. Què et sembla este doble migcentre del Villarreal? T'agrada? I diríem aquesta aposta també del Villarreal i clara de Ros Negreroles en la cantera, no?
13: Sí. Además, yo creo que hoy hemos visto dos entrenadores que no se cortan, que se decantan por la meritocracia y les da igual qué edad puedan tener. Hoy es que hemos visto a Maciá y a Diatá jóvenes, hemos visto a Mar Santo y hemos visto a Nacho Pérez, que no me quiero olvidar de él. Nacho
1: también,
13: Pérez,
1: también,
13: que va a cumplir 18 años, va a cumplir 18 años este mes de agosto, a final de mes. O sea, yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos, tanto por la parte de Levante como por la del Villarreal, que hay cantera, que se apuesta por ella, que se cree, porque al final los dos clubes han demostrado que parte de su supervivencia pasa por revalorizar esos futbolistas. Uh-huh. El Levante por fin se ha dado cuenta y el Villarreal creo que es un modelo a seguir en estos ejemplos. Y además, si el Levante se puede salir favorecido por casos, por ejemplo, como el de Dani Requena, que eso es también talento de Villarreal, que el Levante le puede sacar partido, pues adelante. Pero bueno, Maciá creo que es un... Bueno, lo habéis descrito perfectamente. O sea, es un centrocampista, además, ya internacional en las categorías inferiores de la española. Un proyectazo... Bueno, más que un proyecto, porque, por ejemplo, lo de Marc es un proyecto, esto ya es una realidad.
1: Es una realidad.
13: Creo que Maciá lo está demostrando, sí.
1: Bueno, dos nos mes que vos vos traeréis dos, uno en cada equipo, para acabar, tinga aproximadamente dos minutos. Y Miche... El uno és el porter, Gulaschi, no sé què t'ha semblat, què vos ha semblat, debutava avui, va ser presentat ahir i avui ja titular. I l'altre és Eta Ejon, que bueno, ha tornat a jugar uns minuts i que en principi ha de ser el substitut de Carlos Espí. Javi.
11: Pues Gulaschi ha donat sensació de seguretat. Tant a la defensa com al públic en general, que li entra una miqueta de susto en cada intervenció de Luis Junior. Jo apuntava en plan humor després de dues intervencions molt bones que ha fet en la primera part, que havia parat més que en tota la pretemporada Luis Junior. En teoria venia per a donar-li competència i per a ser un substitut de garantia, perquè l'aposta del club, l'aposta econòmica, és Luis Junior. Però, evidentment, ara tindrà molta pressió el porter brasiler perquè té un jugador experimentat i que a poc que no estigui encertat se farà en el lloc. El porter hongarès.
1: Isma, Eta Ejon.
13: Que hay que apretarle las tuercas, Los pasos adelante que dio en el partido contra Albacete hoy los ha dado hacia atrás. Si hoy me preguntas quién creo que va a ser el delantero titular contra el Español, yo lo tendría muy claro, Iván Romero.
1: Iván Romero, que no sé si ha tenido algún problema físico.
13: Sí, el último partido no lo jugó por tema de cargas, hoy ha salido con un vendaje en la rodilla derecha, si no recuerdo mal, tengo la imagen un poco turbia ahí, y hoy no ha sido titular y por eso han jugado los tres delanteros. Primero media horita de Iván Romero, luego ha entrado Eta y al final primeros minutos de Musuagi.
1: Se le ha visto.
13: Con el 2 al 11 de Morales.
1: Sí.
13: Con el 11 de Morales.
1: Bueno, sembla que ahí va a tindre Musuagi, el jugador belga. Bé, hem arribat al final. Gràcies, Javi. Gràcies, Isma.
11: Un plaer compartir en Isma el doblete avui.
1: Doblet.
13: Igualmente, ya lo sabes. Igualmente, gràcies.
1: Tele i ràdio, molt bé. Ha estat bé el partit, els comentaris i també la tertúlia avui així. A tots vosaltres, vos deixem ara en l'informatiu, en les notícies. Estan en 90 minuts amb Manolo Montal, parlant de tota la situació de Almeida i del mercat del València, etc. I nosaltres tornem demà a les 2 amb més Esports a Punta. Adeu.
15: Esports a Punt.
16: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
17: Ya se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días.
18: ¿Cómo van a ser ese reparto? ¿Cuándo se va a producir? Y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores.
19: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga.
20: Ahora el paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro.
21: Nuestros escolares han llegado a aprender en clase que lo de cazar es malo. No, cazar es indispensable. Indispensable, primero para la fauna.
22: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse.
15: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
16: Bona vesprada. Com estan? Milers de persones migrants, 2.000 segons el Ministeri de l'Interior, 6.000 segons el govern de Ceuta, romanen, la majoria a la intempèrie, a la ciutat autònoma, després de l'entrada massiva des del Marroc de la setmana passada. Juan Jesús Vivas, president de Ceuta.
0: La situació no és de normalitat i no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta, deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
16: Un drama. La prioritat ara de les administracions és què fer, sobretot amb els menors no acompanyats, perquè Ceuta no té lloc ni prou personal per a fer-se càrrec d'ells amb la dignitat que mereixen. D'acord amb la llei d'estrangeria, els menors, que no poden ser expulsats al Marroc, hauran de ser traslladats a la península i reubicats en centres d'acollida de les diferents comunitats autònomes. El vicepresident primer del govern espanyol confia que els governs autonòmics del Partit Popular, la majoria, no posen traves al repartiment. Carlos Cuerpo.
19: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
16: Ahir, els vicepresidents de Vox de tres governs autonòmics comparteixen coalició amb el Partit Popular, els vicepresidents de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó es van negar a acollir menors no acompanyats. I este matí, Alma Ezcurra, dirigent nacional del Partit Popular, ha dit en una entrevista a Onda Cero que les autonomies on governa el Partit Popular compliran la llei. I este migdia, la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha demanat diàleg al govern d'Espanya per al repartiment dels menors.
18: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez pues un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir.
16: I una última veu, la de l'ONG d'Ajuda a la Infància, Save the Children, que demana responsabilitat a les administracions perquè els menors necessiten protecció. Catalina Perazzo.
2: Estos niños y niñas ya están aquí y están en necesidad de protección, con lo cual la manera más fácil de garantizar que esto se haga de la mejor, con todas las garantías, es hacer esos traslados.
16: I de l'oratge els contem que avui baixen les temperatures màximes, que continua la basca litoral i que la EMET ha emès l'avís groc per tempestes de vesprada al nord de la província de Castelló. José Soler, bona vesprada.
1: Sí, bona vesprada, Òscar. Avui baixen les màximes, sobretot a l'interior i al sud de la província de València. Les temperatures més altes estaran en general entre els 30 i els 35 graus. La humitat elevada i la sensació de basca no ens abandonarà. Esta vesprada està previst que cresquen les nuvolades a les zones de muntanya amb possibles ruixats i tempestes a l'interior de Castelló, sobretot a les comarques del nord.
16: Així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
15: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
16: 10 dies després de declarar-se el terme de la Vall d'Uixó, els bombers van donar a nit per controlat, encara no extingit, l'incendi forestal que ha cremat unes 9.500 hectàrees, 3.500 de les quals corresponen al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: Fernando Pérez, bomber, que va exigir com a director de l'extinció, ha explicat este matí que quan es va declarar, quan apagaven un conat, en sorgia un altre i que el foc corria més de pressa que els vehicles dels bombers.
20: Bueno, hemos tenido varias dificultades. En un principio acudimos al incendio, se controló, al cabo de media hora o una hora volvió a salir otro incendio. De ese incendio hubo otro a unos 500 metros. En la arrancada del incendio afectó también a una ganadería de reses bravas que se escaparon, no podíamos circular por ahí. En esos primeros momentos el avance del incendio corría casi más rápido que los vehículos que llevábamos nosotros.
16: Bé, els bombers van donar a nit per controlar l'incendi. Falta que estiga oficialment extingit.
1: El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha urgit avui la Guàrdia Civil i la Justícia que duguen a presó el presumpte o presumptes responsables.
3: Yo quiero urgir a las instancias policiales y judiciales a que en este caso, en este incendio, cuanto antes entren en la cárcel los pirómanos, mejor dormirán en la Plana Baixa, en Castellón y en toda España.
1: I el també portaveu del Consell ha denunciat que el jutjat de Segorbe té paralitzada la investigació de l'incendi forestal de Begís del 2022.
16: Bé, i esta última hora, una agent de la Guàrdia Civil ha mort este matí a Llanes, Astúries, en ser tirotejada per un company també agent de l'Institut Armat amb qui mantenia una relació sentimental.
4: La dona morta estava en tràmits de divorci amb el presumpte agressor amb qui tenia dos filles en comú. Un equip de la policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquestes investigacions.
16: I esta altra, la Fiscalia de Sevilla ha acordat presentar una denúncia contra l'agitador ultra Víctor Quiles per possible estafa en la recaptació de donacions per a xiquets i xiquetes víctimes de la Dana de la província de València i per a beques per a joves, segons l'escrit del Ministeri Públic, del qual ha informat l'Associació de Consumidors Facua, que va ser qui va presentar la denúncia.
4: Una denúncia que assenyala que l'1 de gener de 2025 Quiles va començar a demanar diners des del seu canal de Telegram per a repartir joguets i obsequis a xiquets dels municipis afectats per la Dana. Les donacions anaven a parar al mateix compte bancari en el qual des de juliol del 22 ingressava diners dels seus seguidors per a finançar les seues activitats.
16: Una pausa i seguim.
15: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
5: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
23: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
24: fem banda
23: amb el millor repertori de músics valencians.
24: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
23: Desfilarem al costat dels nostres músics.
24: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
15: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
16: Ja són les 3 i 8 de la crisi migratòria a Ceuta, diverses vessants. Abans de la humanitària, la judicial, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil informació sobre si els dies previs a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta hi havia rebut algun avís que hagués pogut alertar de la situació per si hi ha hagut un pla per atacar la integritat de l'Estat.
4: En un ofici que s'ha conegut este matí, la jutgessa també reclama dades sobre les causes de la mort de 79 persones quan intentaven creuar a Ceuta per terra i nedant. Tardón està estudiant una denúncia de l'Associació Ultra Justitia Europa i abans de declarar-se competent ha demanat informació a la policia i també a l'Institut Armat.
16: I la Fiscalia de Tetuán, al Marroc, ha processat 25 persones per organitzar les entrades irregulars a Ceuta dijous passat. I a la de la vessant humana, 6 dies després de l'entrada massiva per la frontera de Ceuta, la situació a la ciutat autònoma encara està lluny de la normalitat, com ha advertit avui l'alcalde president Juan José Vivas, que ha elevat a 6.000 els migrants que continuen als carrers.
0: Y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta, deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso.
16: La delegació del govern espanyol rebaixa la xifra a uns 2.500, calcula que un miler d'ells són menors no acompanyats. En qualsevol cas, hi ha col·lapse en la capacitat de la ciutat autònoma amb centenars de persones fent nit a les portes dels centres d'acollida. La prioritat de les administracions són els menors no acompanyats que romanen a Ceuta i com va garantir-los el benestar a què tenen dret.
4: Sobre el trasllat d'estos menors a la península, d'acord amb la llei d'estrangeria i la negativa de tres comunitats autònomes governades pel Partit Popular i Vox a rebre'ls, el vicepresident i ministre d'Economia Carlos Cuerpo ha dit avui que espera que no s'haja d'actuar de manera jurídica. Cuerpo en Televisió Espanyola.
19: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
4: I també s'ha pronunciat sobre esta negativa el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partit Popular, que no ha volgut entrar en polèmiques, però ha dit que ell dona suport a la distribució d'estos menors i que la llei s'aplica malgrat els recursos judicials d'altres autonomies.
0: Es decir, la ley hasta ahora se sigue aplicando. Comunidades autónomas recurren en las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general. Y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
4: El govern d'Espanya va anunciar ahir una injecció de 25 milions d'euros per atendre estos menors, mentre que a Ceuta s'han habilitat alguns nous espais temporals per a poder fer front a una sobreocupació que és del 3.000% de la seva capacitat.
16: Del repartiment i de l'acollida dels menors entre les comunitats autònomes de la península, ahir, els vicepresidents de Vox, de tres executius autonòmics que comparteixen govern de coalició amb el Partit Popular, els de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, es van negar a acollir menors no acompanyats. I este matí, Alma Ezcurra, és dirigent nacional del Partit Popular, ha dit en una entrevista en Onda Cero que les autonomies, on governa el PP, complirán la ley, pero ha criticado el gobierno español.
6: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado.
4: La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha demanat diàleg al govern d'Espanya per al repartiment dels menors.
18: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
16: Bé, malgrat tot, els intents d'arribar a Espanya, fins i tot amb el risc de morir en la travessia, no cessen. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat una altra pastera amb 26 persones d'origen subsaharià a 42 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca.
4: És la quarta pastera que arriba a les Balears després dels dos salvaments en aigües de Mallorca i de Cabrera i del rescat de 15 migrants d'origen magrebí a 30 milles al sud-est d'Eivissa. 30 persones romanen desaparegudes. La matinada de dimarts,
16: fins i tot amb el risc de morir en la travessia, no cessen. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat una altra pastera amb 26 persones d'origen subsaharià a 42 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca.
4: És la quarta pastera que arriba a les Balears després dels dos salvaments en aigües de Mallorca i de Cabrera i del rescat de 15 migrants

0: matí a un jove en un bar de València. Després ha confessat el crim en una telefonada al 091. La policia l'ha arrestat.
1: La víctima, de 20 anys, ha mort en rebre un colp al cap amb un objecte contundent metàl·lic que agents d'homicidis i de la policia científica han trobat en el bar.
0: I la Guàrdia Civil investiga la troballa del cos d'una dona de 25 anys en la rodalia del riu Xúquer al terme municipal de Llaurí. Una jove de característiques semblants va ser donada per desapareguda des de dijous passat a Sueca. Àngel Hernández.
2: La hipòtesi principal de la investigació de la Guàrdia Civil és eixa. El cos sense vida que van localitzar ahir en l'entorn del Xúquer, al terme municipal de Llaurí, seria el de Maria Jesús, 25 anys i desapareguda a Sueca fa només uns dies, el 30 de juliol. La troballa es va fer en una zona del riu a la qual s'accedís pel camí del cementeri de Fortaleny. Allà hi ha instal·lades diverses plataformes que usen els pescadors. I en aquesta zona, la Guàrdia Civil ha pogut recuperar diversos objectes que podrien ser de la jove. El cos no tenia cap documentació i, per tant, caldrà una identificació d'un familiar per a confirmar la identitat. L'autòpsia aclarirà les circumstàncies de la mort. Antecedents per violència de gènere no consten.
0: Bé, recordem l'última hora que els hem contat a les 3. Una agent de la Guàrdia Civil ha mort este matí a Llanes, Astúries, en ser tirotejada per un company, també agent de l'Institut Armat, amb qui mantenia una relació sentimental.
1: La dona morta estava en tràmits de divorci amb el presumpte agressor, amb qui tenia dos filles en comú. Un equip de la policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions.
0: Catorze minuts passen de les 3. Els bombers van donar a nit per controlar l'incendi forestal que es va iniciar el 25 de juliol al terme de la Vall d'Uixó, que s'investiga com a intencionat i que ha carbonitzat 9.500 hectàrees i el 12% del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Queda per resoldre quan estarà oficialment extingit. Fernando Pérez, bomber.
3: El paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro, que ya son pocos. Nosotros hasta ahora solo hemos hecho es una línea perimetral, lo que es la zona negra de la zona verde, para que no se produzca ningún salto, ningún rebrote y podamos trabajar ahí.
1: Pérez, que va exercir com a director de l'extinció d'aquest incendi, ha explicat que el dia que es va declarar van sorgir diversos focs quasi simultanis.
3: Bueno, hemos tenido varias dificultades. En un principio acudimos al incendio, se controló, al cabo de media hora o una hora volvió a salir otro incendio. De ese incendio hubo otro a unos 500 metros. En la arrancada del incendio afectó también a una ganadería de reses bravas que se escaparon, no podíamos circular por ahí. En esos primeros momentos el avance del incendio corría casi más rápido que los vehículos que llevábamos nosotros.
0: El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha estat este matí a Onda, un municipi afectat per l'incendi de la Vall d'Uixó. Allí ha exigit la Guàrdia Civil i la Justícia que duguen a la presó els presumptes responsables de provocar el foc.
4: Yo quiero urgir a las instancias policiales y judiciales a que en este caso, en este incendio, cuanto antes entren en la cárcel los pirómanos, mejor dormirán en la Plana Baixa, en Castellón y en toda España.
0: Barrachina també ha fet la vista arrere. Ha criticat la paralització de la investigació policial i judicial de l'incendi de Begís d'agost de l'any 22.
4: Insisto en el juzgado de Segorbe y lo denuncio. Llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
1: I encara més, el conseller ha fet una defensa aferrissada de la caça i ha afirmat que a l'alumnat li van ensenyar a escola que caçar és roïn.
4: Nuestros escolares han llegado a aprender en clase que lo de cazar es malo. No, cazar es indispensable. Indispensable, primero para la fauna. Aquí hemos perdido la cabra hispánica por el proteccionismo. No permitió que se cazase cabra, la cabra lógicamente enferma, y el 98% de nuestra cabaña de cabra hispánica desapareció.
0: Bé, sobre l'incendi de la Vall d'Uixó, el PSPB afirma que posa de manifest la feblesa del Servei Públic d'Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana. Segons este partit, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del Govern d'Espanya.
1: La diputada socialista Alicia Andújar acusa la Generalitat de falsejar les xifres dels efectius i ha demanat la compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, en la Diputació Permanent de les Corts.
5: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la

0: La Consellería de Emergencias se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
1: El PSPB també ha demanat que comparega el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
2: El 90% dels incendis que s'originen tenen darrere una causa humana, bé per negligència o per intencionalitat. A casa nostra, el percentatge és de vora el 68%. El Codi Penal castiga amb un màxim de 20 anys de presó l'autor material d'un incendi forestal i les penes varien en funció dels agreujants que es donen en la intencionalitat o la negligència. Jorge Abadía, advocat penalista.
3: Todos estos penas se rebajarían un grado, o sea, serían, para entendernos, a la mitad, en caso de que esos incendios sean provocados por una negligencia, por una imprudencia grave. Siempre tiene que ser imprudencia grave.
1: I entre els agreujants es troba que afecta una gran superfície, que es deriven greus efectes al terreny, també efectes sobre la fauna, la flora i els nuclis urbans, i que es produïsca quan les condicions climàtiques incrementen el risc. En definitiva, quan la destrucció ocasiona un deteriorament dels recursos naturals o els vulga traure profit econòmic, les penes poden variar entre 3 a 6 anys de presó. I si traslladem aquestes situacions a casos reals, tenim l'incendi més devastador fins ara, el de Burgondo a Àvila, que imposaria una condemna de 1 a 3 anys per negligència, o el de la Vall d'Uixó, on l'autor pot enfrontar-se a penes que podrien anar fins a 20 anys en alguns casos.
3: Otra cosa es que habría que evaluar si realmente se ha puesto en peligro concreto la vida de las personas. En ese caso, sin ninguna duda, que iría de 10 a 20 años o, en caso de 5 a 10, si se considerara que ese peligro concreto tampoco ha sido una gran intensidad.
2: Bueno, per cert, parlant de la Serra d'Espadà, afectada per l'incendi, però en un altre context, l'oli d'oliva que s'elabora en este indret i a la Serra Calderona ja té la certificació de producte amb indicació geogràfica protegida de la Unió Europea. Mònica Artana, redacció Castellana.
4: L'oli de la Serra d'Espadà i la Calderona ja forma part del Registre Europeu de Productes amb Indicació Geogràfica Protegida. La Comissió Europea ha aprovat este distintiu de qualitat per a l'oli que es produeix entre les províncies de Castelló i de València. És un oli d'oliva verge extra elaborat principalment amb la varietat autòctona serrana d'Espadà, que destaca pel sabor afruitat i equilibrat i un color entre el groc i el verd. La Comissió Europea ha fet valdre este producte assenyalant que les seues qualitats estan estretament lligades a l'entorn natural on es cultiva i també a la feina dels llauradors que redueixen al màxim la presència de tractaments fitosanitaris.
5: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: Les 3 i 20, la gestió de l'eclipsi solar total del dia 12 de dimecres que ve, està en la preocupació de les autoritats per la quantitat de gent que s'espera que voldrà veure'l en espais habilitats, també en altres.
1: Avui el conseller d'Emergències d'Interior, Juan Carlos Valderrama, ha recomanat prudència a les carreteres.
6: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse, y también en el periodo de cuando haya finalizado que salgan con tranquilidad y con calma por si hay atascos importantes, que no nos alteren los nervios y que hayamos disfrutado del evento.
2: En 7 dies es podrà contemplar el fenomen astronòmic del segle, segons les persones expertes, però no en tota la comunitat valenciana podrà veure's de la mateixa manera. Al nord de la província de València i a la de Castelló, cap a les 8:30 de la vesprada, es farà de nit durant més d'un minut. A les comarques alacantines, el sol no arribarà a desaparèixer del tot. Encara que la diferència siga només de l'1%, qui entén d'això assegura que l'experiència no té res a veure. Víctor Vidal.
7: L'1% pot semblar poca cosa, però en astronomia és tot un món. I en l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost no tots els valencians el veurem igual. Castelló serà la gran privilegiada. La província quedarà plenament dins de la banda de totalitat i podrà gaudir de vora un minut i mig de foscor absoluta. A València capital la totalitat durarà poc més d'un minut. En canvi, a zones del sud de la província de València i a la d'Alacant es quedarà a les portes. La lluna arribarà a ocultar el 99% del sol, però eixe 1% que quedarà visible marca una diferència enorme. Paco Colomer és astrònom.
8: Molt prop de València, molt prop al sur, ja no va ser total. Ja va ser al 99%. No té res que veure. No té res que veure un eclipsi al 99% o un eclipsi total al 100%. Tot aquell que tinga l'oportunitat d'entrar en zona de totalitat, que faci l'esforç perquè realment va valdre molt la pena. La gràcia de l'eclipsi de sol total és que no vas a veure el sol, va ser de nit. Doncs que vas a veure les estrelles, eh? Només en què no sigui al 100%, ja aquest efecte no es produeix i l'experiència és completament diferent.
7: Els experts insisteixen que val la pena desplaçar-se només uns quilòmetres per entrar dins de la franja de totalitat. De fet, el nord de la província de València i tota la de Castelló seran alguns dels millors llocs d'Espanya per contemplar este fenomen.
8: El que necessitem és entrar en zona de totalitat i anar el més a prop de la zona central possible, sense fer un esforç descomunal, perquè la diferència no va valdre la pena fer-se 200 quilòmetres per guanyar 5 segons. Però sí que és veritat que la totalitat del 100% o no estar en 100%, l'experiència és completament diferent.
7: Per observar-lo amb seguretat, serà imprescindible utilitzar ulleres homologades amb certificació ISO 123-12-2 durant totes les fases parcials. Només es podran retirar durant els escassos segons de totalitat.
2: L'àtic de luxe que el govern de la Comunitat de Madrid va comprar perquè la presidenta Isabel Díaz Ayuso l'usara com a oficina mentre duren les obres de l'edifici de la presidència regional va costar 6,3 milions d'euros, segons ha revelat el diari El País. L'àtic, que té 485 metres i està situat al barri de Chamberí, el va comprar el 14 d'abril l'empresa pública Planifica Madrid, que depèn de la Conselleria de Presidència. La presidenta Díaz Ayuso ha dit este migdia, preguntada, que ella no té ni idea de la compra de l'àtic i que ha d'explicar-la el seu conseller de presidència.
1: L'operació no consta ni en el portal de transparència ni en els comptes anuals de la companyia. L'endemà que el diari revelara la compra, la Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda i que els diners obtinguts servirien per a la reconstrucció de la Sierra Oeste, cremada per un incendi forestal. De la compra de l'àtic de luxe del govern de Díaz Ayuso encara hi ha incògnites que ni la presidenta ni el conseller de presidència han resolt. Un advocat, Javier Flores, ha denunciat la Comunitat de Madrid davant del Tribunal de Comptes per l'operació.
2: Les 3:24, un nou bombardeig rus ha matat almenys 17 persones esta nit a Kiev, la capital d'Ucraïna.
1: Quatre districtes de la capital han patit incendis i les autoritats han informat que hi ha més d'una vintena de persones ferides després de l'atac contra edificis residencials i centres logístics. Els bombardejos russos van matar dissabte 10 persones i en van ferir més de 30. El govern d'Ucraïna ha reclamat als aliats europeus que subministren més interceptors Patriot per a neutralitzar els míssils russos.
2: I la sequera a l'Europa central. El riu Rin ha perdut un terç del volum d'aigua habitual per la intensa sequera i la concatenació d'onades de calor que patim al centre d'Europa.
1: Només a Alemanya es calcula que la pèrdua del cabal del Rin i del Danubi pot tindre un impacte econòmic de fins a 25.000 milions d'euros a l'any. Al Regne Unit i a França preocupen les conseqüències de la sequera en l'agricultura després del juliol més calorós en dècades.

0: Les pel·lícules de la cartellera estiuenca com Spider-Man, Brand New Day i l'Odissea de Nolan, de Christopher Nolan, han salvat moltes sales de cine en desbordar les previsions. Per primera vegada, les sales recuperen les xifres d'espectadors d'abans de la pandèmia. Carmen Marc.
1: Nunca olvides eso, por muy poderoso que llegues a ser.
2: L'Home Araña ha fet l'heroïcitat més gran de la història del cine. En 6 dies s'acumula una caixa de més de 1.000 milions de dòlars. La nova pel·lícula de la franquícia de Marvel lidera la taquilla per golejada, la recaptació més gran en el dia de l'estrena a Espanya, els Estats Units, el Canadà, Mèxic. Si abans es reservaven les estrenes de produccions menors per a juliol i agost, ara llancen a les sales l'Odissea de Christopher Nolan.
1: ¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes?
2: En 3 setmanes han superat els 430 milions de dòlars i això que el llargmetratge és tot un poema de 3 hores de durada.
3: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
4: ¿Eres un anciano de juguete?
2: La saga de Toy Story fa camí amb la quinta entrega i suma, després de 8 setmanes en marxa, 1.065 milions de dòlars. Un baló d'oxigen per a la factoria Disney, que ha fracassat amb la versió en carn i os de Bayana. I els que han contribuït a recuperar les xifres d'espectadors d'abans de la pandèmia són els Minions, duent 400 milions en una taquilla que fa 5 setmanes que viuen un somni.

estigui al teu costat. I avui ens acomiadem amb la sort de coincidir del Diluvi. És una de les cançons llançades enguany per a celebrar els 15 anys de trajectòria de la banda, que té una intensa gira d'aniversari que els du este estiu per molts indrets de la Comunitat Valenciana. El vent dels teus cabells, somiar despèrdua del cel entre les nostres mirades furtives de còmplice. Tornem demà. Bona vesprada.

0: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem de salut mental. Però tu tens clar què és la salut mental?
3: Sí. No.
2: El concepte de salut mental està relacionat amb la promoció del benestar físic i psíquic.
3: Ah, ara ho he entès.
2: La prevenció de trastorns mentals i el tractament i la recuperació de les persones.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: I no té res a veure amb debilitat de caràcter ni tampoc és culpa de la persona.
3: Home, pues clar.
2: Moltes vegades els problemes de salut mental venen causats per experiències vitals traumàtiques, per una falta d'autoestima, per situacions econòmiques adverses o per l'estrès.
5: Està tot molt mal, està tot molt mal.
2: I en tots els casos resulta molt important la prevenció.
6: A base de bé.
7: A base de bé.
2: Una manifestació d'un problema de salut mental pot ser desenvolupar una addicció.
6: Ah, vale.
2: Fixeu-vos que addicció i addicte és amb doble D, com addiction i addicted en anglès.
8: Molt bé, molt bé. Estupendo.
2: Altres trastorns són l'ansietat, relacionada amb fòbies, trastorns de pànic, i la depressió, que són els dos molt comuns.
9: Molt mal està tot.
2: També tenim els trastorns alimentaris i l'esquizofrènia. Cal anar amb compte i no confondre estos trastorns amb malalties com l'epilèpsia, ni tampoc amb condicions genètiques com la síndrome de Down, que no és una malaltia, eh?
10: Això és un equip.
2: Ni amb trastorns neurològics com la síndrome de Korsakoff o la de Tourette.
11: No!
2: En els fenòmens batejats amb el nom dels científics que els van estudiar, posem la majúscula inicial i no adaptem l'accentuació.
12: Claro.
2: Com per exemple la síndrome d'Asperger.
13: Correcte!
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
14: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
0: Un 5 d'agost es va culminar amb èxit la instal·lació del primer cable telegràfic transatlàntic. Esta infraestructura submarina va aconseguir connectar per primera volta de manera relativament instantània els continents europeu i americà a través de les profunditats de l'oceà Atlàntic. Va ser el resultat d'un ambiciós projecte liderat per l'Atlantic Telegraph Company, però la cosa no va aconseguir-se a la primera, com podreu imaginar. Després de diversos intents i desafiaments tècnics considerables, es va aconseguir estendre un cable de coure aïllat entre la costa oest d'Irlanda i l'illa de Terranova, al Canadà. La complexitat de la instal·lació, que implicava el desplegament d'un cable de milers de quilòmetres en un entorn marí hostil i desconegut, va convertir el projecte en una proesa d'enginyeria sense precedents per a l'època. Aquella infraestructura va obrir una nova era en les comunicacions internacionals. Fins aleshores, els missatges entre Europa i Amèrica del Nord es feien bàsicament a través d'embarcacions. Amb la posada en funcionament del cable telegràfic, la cosa es va reduir a només uns minuts. El primer missatge oficial transmès a través d'esta connexió va ser un telegrama de la reina Victòria del Regne Unit al president dels Estats Units, James Buchanan, un acte simbòlic que il·lustrava el potencial transformador de la novetat tecnològica. Tot i l'entusiasme que va generar, la bona veritat és que va tindre una vida útil molt curta, perquè va fallar a les poques setmanes per problemes tècnics relacionats amb l'aïllament i la tensió del cable. Però la decepció no va frenar l'impuls de la comunicació transatlàntica. Durant les dècades següents, es van implementar millores tecnològiques que van permetre establir una xarxa de comunicació submarina fiable i duradora. Però no hi ha dubte que aquell primer dia es va plantar la llavor d'un món molt més connectat. El 5 d'agost del 1858.
14: Comprimits efervescents.
0: Apunt Podcast.
15: Quan em va arribar la notícia de que mon tio estava molt malalt i que la mort ja el rondava, no ho vaig dubtar i vaig abandonar Tívoli per acompanyar-lo en els seus últims moments en aquest món. No em vaig separar d'ell fins que el nostre senyor se'l va endur. No podia fer una altra cosa.
6: Roderick, on estàs?
15: Oncle, estic així, al teu costat, agarrant la teua mà.
6: Apenes és ja una mà, això que agarres. Roderick, tu creus que m'estimen?
15: Ell, que em va tractar com a un fill i que em va preparar des de ben jove per poder-lo succeir en el futur, ara estava a punt d'abandonar-me a la meua sort. No el podia decebre. I no ho anava a fer. No anava a permetre que els italians ens feren fora de Roma. Els Borgia ens havíem guanyat el nostre dret a la cúria i jo anava a lluitar per ell.
14: Borgia, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 3. Roderic mou els fils.
15: Soc Alexandre VI, el segon papa Borgia, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Encara que no seré l'únic que te la conte, el professor d'Història de l'Església a la Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica de València, el pare Miquel Navarro, és un bon coneixedor del que va passar després del traspàs de Montió.
7: A la mort de Calixte III, pues, es va desencadenar a Roma una violenta reacció contra els seus paisans, promoguda pel Sorcini, que es va estendre esta, diguem, reacció també a altres llocs, altres ciutats dels Estats Pontificis. Però, malgrat esta situació adversa, el cardenal Roderic de Borgia, que estava en Tívoli, va tornar a Roma. Va tornar a Roma i allí, per exemple, va dissuadir el seu germà Pere Lluís, que era capità general de l'Església, del seu projecte de fer-se amb el control de Roma per l'autoritat en contra del col·legi cardenalici. Li va considerar més bé pactar en el col·legi cardenalici i, de fet, quan Calixte III pues, va faltar, la mediació de Roderic de Borgia va ser transcendental perquè el seu germà accedira a lliurar el castell Sant'Angelo, col·legi cardenalici, i se n'anara de Roma, abandonara Roma.
15: Tots els nostres familiars van fugir també. I només jo vaig romandre vetllant el cadàver de Montio a la Basílica Vaticana, a Sant Pere. Mentre en els carrers de Roma es produïen violents aldarulls contra els seus paisans, les nostres cases van ser saquejades, entre elles el mateix Palau Cardenalici.
7: Bé, amb aquesta actitud, Roderic de Borgia mostrava la fermesa del seu caràcter, semblant al del seu oncle difunt. I també mostrava la seva decidida voluntat de romandre a Roma, disposat a continuar el camí iniciat per Calixte III i tractar de tornar a situar els Borgia, si fora possible, en el soli pontifici, com de fet ho va aconseguir. D'altra banda, li movia també a quedar-se en Roma els interessos econòmics, perquè era vicecanceller de l'Església, i l'exercici d'aquest important i reditiu càrrec li exigia estar en la ciutat eterna, perquè en cas contrari s'exposava a que el següent papa entregara el càrrec a un altre cardenal.
15: Vols una copa, mare? Se suposa que és molt bo, encara que a mi em sembla bast. Els romans ens consideren bàrbars, però més enllà del seu nas, pensen que s'acaba la terra. Hem de caminar amb molta precaució per a no caure del món.
9: Fill meu.
15: Però el bàrbar no ho és pel seu lloc d'origen, sinó per com d'infantil resulta la seva incapacitat d'entendre el món. Al gos i al ruc, ningú els pregunta d'on procedixen, veritat? Perquè tothom entén que la seua imbecilitat té un origen que no és geogràfic. Al teu germà li deien lo straniero. Ho sabies? El papa de Roma. Ni més ni menys.
9: Fill meu.
15: Dis-me, mare.
9: Hauries de pensar què faràs.
15: Com que què faré?
9: No em parles així, que no sóc una serventa ni un cavall. Els Borgia no són populars a Roma, Roderic.
15: I què hi ha més popular que un papa, si es pot saber? Perquè Borja era el papa que ha mort. I Borja serà el que acaba el seu treball. I escolta bé això, mare. No he de decidir res, perquè el destí no és una cosa que es decidisca. Gràcies a mon tio Calixte III vaig aprendre molt de com funcionava Roma. Des d'un primer moment em va voler al seu costat i això em va permetre conèixer tots i cadascun dels racons del Vaticà. I a poc vaig crear una xarxa per a la nostra família, per a protegir-la i engrandir-la. Escolteu, si no, les paraules del professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de Gandia, Santiago Laparra.
10: Quan el seu oncle Calixte III va nomenar vicecanciller a Roderic de Borja fins a l'any 1492, en què Roderic de Borja va estar triat papa Alessandre VI, aquell avispat cardenal de Xàtiva, Roderic, va desenvolupar el càrrec de vicecanciller. Això, el resultat és que quan Roderic de Borja va estar triat papa, era aleshores el cardenal més ric del conclavi, però, a més, en segon lloc, qui millor coneixia els corredors, els recovecos i els secrets del Vaticà. I en dues coses varen resultar fonamentals per a que, per segona vegada, un altre valencià eixira triat papa, com Alessandre VI.
11: No me l'ompliques tant. No pots quedar-te un dia més?
15: Un dia, 100 nits, 1000 vides... Em quedaria fins a la fi de Roma, vella Francesca. Però algú ha d'agafar el timó del món? Que este vaixell està ple de forats i les rates no són bones marineres.
11: Què dius?
15: Escolta, Francesca, has sentit parlar d'Adán?
11: El de la parada de fruita.
15: No dubte de la qualitat de la fruita del teu amic Adán. I en part és de fruita que parlem. Però l'Adam del qual jo et parle era un home que ho tenia tot. Tota la bellesa i voluptuositat del món. Tot menys la força i la convicció necessàries per a complir amb el seu destí i protegir el que li havia sigut donat i era seu per dret. Es va deixar portar per algú, un ser tan vell com tu eres. I quan va mirar de nou al seu voltant, no hi quedava res.
11: Com en un incendi?
15: Sí, els incendis els provocaren el desig i la debilitat d'esperit.
11: Et quedaràs almenys aquesta nit?
15: No hi ha incendi que m'ho impedisca. Un cantant de Xàtiva, com nosaltres, un tal Raimon, li posà música al segle XX al poema Elogi dels diners, d'Anselm Turmeda, un coetani nostre. I com ell advertia, s'havien d'emprar bé els diners en la nostra causa, com explica l'escriptor i estudiós borgià Joan Francesc Mira, autor de Borja Papa.
12: Roderic Borja veu que os organitza un suport i uns recursos econòmics ho està perdut. I aquests 30 o 35 anys són els anys en què ell, com a secretari d'aquella espècie de ministeri, a més com a, i com a cardenal important i molt influent, i com a cardenal que a més se va fent ric a base d'ocupar diòcesis i abadies i cobrar i quedar-se els recursos econòmics, no? Però tot això ho va reunint i acabar al cap d'aquests 30 anys doncs el pa és el cardenal més poderós, més influent, més poderós i més ric, amb la qual pot organitzar-se el seu propi nomenament. I mentrestant va també assentant bases territorials. Un bisbat així, una abadia allà, que això també suposa una estructura de poder. I sobretot, una cosa molt important és que, diguem, compra el ducat de Gandia, que és una base de poder molt important en recursos i en poder real. El ducat de Gandia és entrar dins de l'alta aristocràcia valenciana relacionada ja amb la família real també.
13: Thank you. Buongiorno, benvolgut Roderick. T'agrada la música?
15: M'agrada no perdre el temps. Què vols, Ascanio?
13: Parlar amb un amic. Gaudir del sol que avui banya aquest balcó tan fred normalment. Escoltar el cant dels ocells mesclant-se amb la música que prové des del claustre. Quina altra cosa voldria?
15: Insultar-me, com fan els teus amics. Demanar el meu suport perquè el papat no perdre la puresa romana que tant demanen molts.
13: No desesperes, benvolgut Roderic. La gent parla. Sempre és així. I sempre ho serà.
15: I de qui parla la gent? Tu també insinues que estic comprant voluntats? Vols enfrontar-te a mi?
13: Les voluntats no es compren, Roderic. Ja ho aprendràs. Se sedueixen. Perquè els diners només són símbol i els símbols són metàfores. L'única cosa que compta és el poder. Roderic, no vinc a insultar-te. Vinc a oferir-te la meva voluntat.
15: I com és això? El vi ha fet que oblide quan ens van fer amics tu i jo? I hauria d'haver-te regalat alguna cosa pel teu aniversari, ja que ara som com germans.
13: És una mica més melodramàtic, ja ho sent. Jo no puc guanyar. Els comptes no menteixen i sóc home pràctic, estimat Roderic. El meu pare era un condotiero, no un soldat. Lluitava per ell mateix, no per l'idealisme d'uns altres. Diguem que un bagul amb poques coses és millor que un bagul buit i que amb poques coses es poden comprar a muntó de coses. Necessitaràs ajuda per a ser un gran papa, Roderic. Eres ambiciós. Deixa'm ajudar-te a aconseguir-ho.
15: La diplomàcia és un art en el qual t'has de saber moure en la vida, sobretot si et dediques a la política. I què era, si no, el que fèiem a Roma?
7: Roderic de Borja havia heretat les qualitats polítiques i diplomàtiques del seu oncle Calixt i va saber utilitzar-les hàbilment per a la seva promoció personal. Per a aquest fi va procurar mantindre's al marge de les lluites partidistes dins del col·legi cardenalici, sense assenyalar-se com a partidari d'un grup o un altre, procurant acontentar hàbilment a tots com a home pràctic, perquè era fonamentalment pràctic. A més, va exercir el seu càrrec de vicecanceller amb diligència, accelerant l'expedició dels documents pontificis. I així es va guanyar fama de bon administrador i hàbil polític. De fet, Roderic era tingut per persona de viu enginy, bon coneixedor del dret canònic, expert en l'administració curial i hàbil en el maneig dels assumptes polítics i diplomàtics. I va saber utilitzar hàbilment totes aquestes qualitats per accedir al papat.
15: Encara que també calia compensar aquells dels quals havia aconseguit el seu suport.
10: Està estudiat que la via, la manera, va ser el suborn. Aprofitant les suculentes rendes que gaudia Roderic de Borja gràcies a una extensa nòmina de bisbats i arquebisbats, inclòs el de València, el seu càrrec de vicecanciller i altres de governador de les marques d'Ancona, etc. Tot això eren rendes, tot això eren diners que ell tenia, que aprofitava ben aprofitat en el conclave de 1492 per a engrassar convenientment les voluntats dels cardenals que el voltejaven, de tal manera que, per lo vist, i segons el diari de Jacob Burckhardt, el seu mestre de cerimònies del Vaticà, els darrers flecos d'aquesta conversa en els cardenals es varen solventar amb el poderós cardenal Ascanio Sforza als urinaris del Vaticà.
15: Però què podia fer jo contra les ambicions d'aquells que desitjaven pujar en l'escalafó per servir a Déu, si jo em podia aprofitar d'això i servir-me'n també d'ells?
16: Ells havien anat preparant la seva base, diríem, d'influència i tal, per aconseguir que una majoria de cardenals el votara. Alguns els havia col·locat ell, eren partidaris seus, altres perquè eren catalans o algun portuguès que també era partidari seu. I a banda d'això, si em votes a mi, si jo sou papa, te faré bisbe d'ací, el que bisbe d'allà, mira quines són les diòcesis vacants, et col·locaré allí, tindràs una bona renta, per tant, ara, tu
10: paga.
16: Això era simonia, és a dir, comprar un càrrec eclesiàstic amb recursos, amb ressorts de tipus que no tenen res a veure, pues sí, és veritat, però és que no era tan estrany, era bastant habitual. Inclús era bastant habitual a l'hora d'aconseguir una diòcesi o d'això, que en realitat hi havia molts eclesiàstics que volien ser bisbes o arquebisbes per les rentes. La mateixa diòcesi de València tenia unes rentes molt altes. Per deixar rentes li pot comprar el ducat de Gandia.
15: Podreu jutjar-me si voleu, però tal vegada Maquiavel tenia raó i la finalitat justifica els mitjans. Però heu d'entendre que les regles del joc del moment eren les que eren i havíem de jugar amb ells per tal d'aconseguir els nostres objectius. Finalment, el 26 d'agost de l'any 1492, vaig ser coronat amb la tiara papal i em vaig posar l'anell del pescador. I vaig triar el nom d'Alexandre com a papa, en honor a Alexandre el Gran. Vaig arribar a ser papa al segle XVI. Venien anys fascinants per a la història de la humanitat. En el pròxim episodi coneixerem tots els canvis que s'anaven a produir en aquell any de 1492. Amb els reis catòlics expulsant els jueus de la península, el descobriment d'Amèrica i el meu paper en eixos esdeveniments. I coneixereu els meus fills i el llegat que vaig deixar per a la història.
14: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Isabel de Borja, Raquel Romero. Francesca, Patricia Villanueva. Ascanio Esforza, José Miguel Soria. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
1: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
17: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
18: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
19: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
20: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
19: No pintem les coses de color de rosa.
20: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
19: I parlem l'idioma de l'esport.
21: Los 11 que salgan a morder como perros.
22: Tornarem al 4-4-2
23: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
24: Palmando.
25: Tu li has donat les claus.
24: Por algun lado saldrá la rata.
19: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
26: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
27: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
28: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.
29: De tu!

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem a Astúries, a la localitat de Llanes, on s'investiga com a possible assassinat masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil a mans d'un company de caserna del qual estava divorciada. Xavier García del Valle.
2: Sí, el presumpte autor també ha mort com a conseqüència dels dispars que ha rebut d'altres agents que intentaven repel·ler l'agressió a la víctima i la posterior fuga de l'agressor. La víctima estava divorciada, com hem dit, del presumpte assassí i estava també en el sistema Biogen per denúncies de mals tractes. En l'intercanvi de dispars ha resultat també ferit un tinent de la mateixa caserna.
0: I a casa nostra, en un bar de la ciutat de València, este matí un home de 62 anys ha matat a un jove de 20 per causes que s'investiguen. L'agressor ha confessat el crim a la Policia Nacional, que l'ha detingut. Alejandro Molés.
3: Segons fons de la investigació, el detingut és l'amo del bar, un local de venda de menjar típic colombià ubicat al barri d'Ayora del Capí Casal i anomenat la Cantonada Tropical. La víctima mortal és un jove de 20 anys de nacionalitat també colombiana i ha mort després de rebre un colp al cap amb un objecte contundent metàl·lic que s'ha trobat en el lloc dels fets.
0: I un altre succés, la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'una dona al terme de Llaurí, prop del Xúquer.
3: De moment no se sap la identitat, però la investigació tracta d'esbrinar si és una jove desapareguda a Sueca fa 6 dies. La Guàrdia Civil confirma que no consten antecedents en el sistema Biogen.
0: I al terme de Manises, en el riu Turia, este matí han trobat també el cadàver de l'home de 29 anys que ahir va desaparèixer mentre prenia el bany.
3: L'Ajuntament de Manises ha lamentat en un missatge en les seues xarxes socials la defunció de l'home veí del municipi i recomana no banyar-se en les aigües del riu Turia.
0: La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha demanat diàleg al govern d'Espanya sobre el repartiment del miler de menors no acompanyats que estan a Ceuta des de l'entrada massiva i que hauran de ser traslladats a la península per a ser reubicats en les diverses comunitats autònomes.
4: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los 3 primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
0: I des de Ceuta, el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez, ha expressat la seva preocupació per la situació dels menors migrants.
2: La delegació del govern espanyol calcula que en són uns 2.500, un miler d'ells són menors no acompanyats. Altres 500 es troben acollits en centres habilitats a Ceuta, segons les xifres que ha actualitzat el mateix delegat del govern.
5: Ja se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia activa en estos moments l'avís groc, és a dir, perill baix a l'interior nord de Castelló davant la previsió de l'oratge que apunta a la possibilitat que caiguen 20 litres per metre quadrat.
3: A més, l'AME també ha advertit de la formació de tempestes que podran anar acompanyades de pedra i ratxes molt fortes de vent. L'avís groc estarà vigent fins les 10 de la nit.
0: Si esportiva, el Villarreal s'ha emportat avui el derbi amistós de pretemporada contra el Llevant gràcies a un solitari gol de Logan Costa en la segona part.
2: L'encontre ha servit per a veure 2 debuts, el del porter Gulaxi amb els Croguets i el del davanter Musuagi amb els Granotes. Escoltem Juan Foyt del Villarreal i Hugo Sotelo del Llevant.
6: Contento, fueron 6 meses de recuperación. Al final estoy acostumbrado a lesiones largas, porque la idea del nuevo entrenador está clara, se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Fuimos protagonistas en casi en todos o en casi todos los partidos que jugamos.
7: Creo que concedemos pocas ocasiones y sobre todo en la primera parte pudimos meter algún gol que otro. Es un rival muy bueno, creo que la temporada pasada hizo muy buen papel, ahora con este nuevo entrenador van a seguir haciéndolo y contentos.
0: Tornem amb més informació a les 5 en esta sintonia en A Punt Ràdio.
1: Som A Punt.
8: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
12: Amigues i amics, estem recordant els millors moments viscuts al programa de les vesprades en una setmana del mes de maig en el que l'oratge ja apuntava bona cosa de calor. I els nostres convidats es van fer passar moments meravellosos i ens contaren aventures apassionants. Per exemple, sempre estrenava a València la pel·lícula valenciana carregada de premis Cel meu, infern teu, amb Sandra Cervera, Tània Fortea i Víctor Palmero. Escolteu.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: no sé què.
1: Tindrà allò l'estrena d'una pel·li amb ADN valencià. La pel·li conta la història d'un amor, no sé si dir impossible, difícil, sí, difícil, sí, impossible, sí, a lo millor, també un drama romàntic, un thriller psicològic, ambientat en l'Espanya dels anys 70.
2: Clar, i en aquella època, dos dones que s'enamoren...
1: Fàcil no ho tindrien les persones.
2: Però a un mola, perquè aquesta, ja estàvem comptant els dos quincets de la pel·li, el que ens hem mirat, que hi ha una història d'amor molt bonica, la cosa de la història d'amor entre dues dones en aquella època, tot així, no tant amagatall i això, però que té thriller, que té tensió, que hi ha d'allò.
1: És un historion.
2: Sí, i la repressió de l'època, clar. I viure aquest amor de manera clandestina, però també, clar, l'amor quan esclata. I la lluita de dues persones per viure aquell amor lliure. És un llargmetratge, a més, participar per esta casa, per a punt, sentim orgullosos, i es podrà veure en les sales a partir del pròxim 5 de juny.
3: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
4: Señora.
5: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
6: Este es ahorcate para mí, ahorcame.

0: aniràs a l'infern només per estimar-me.
1: Aquí està Dios. Aquí.
0: Morimos.
2: Pues que yo soy la normal. Invertida del poble que tots rebutgen. Pues te por reconduir-la, salvar-la.
3: El títol de la pel·lícula és Cel meu, infern teu. Hem escoltat i hem reconegut algunes de les veus, una banda que els tenim així. Jo crec que haver vist, a més, algunes imatges del rodatge, algunes fotografies, però vull parlar de la pel·lícula. Tenim a l'estudi ple, com dèiem adés, perquè ens visiten tres dels actors de la pel·lícula, Sandra Cervera, que l'hem escoltat claríssimament, hola.
4: Hola, què tal, com estàs?
3: Tània Fortea, que és l'altra protagonista, i els dos
4: hola,
3: són les, Tania. No, Tània?
4: Sí,
3: són
4: hola,
3: les protagonistes, les dos que sí. Vos enamoreu en la història. Víctor Palmero. Ole,
5: hola,
3: ole. Onda, que no se note que eres un favorito.
6: Onda, ta, ta, ta, ta, ta.
3: Que así te avís dio molt clerical.
5: És el que toca, clar.
3: És el que toca en este personatge.
7: I costa veure de retoret, eh? Sí. Perquè no sé, és aquella punt de Xina...
3: Punky.
7: Wild i punky. Però, clar, el que,
3: pues
7: és,
3: así...
7: el que és ser un actor de raça. Però, a més, un retor... Bueno, ara ens contaràs.
3: Ara, sí, ara,
7: ara anirem desarrollant una miqueta els personatges.
3: I ens acompanya el director de la pel·lícula, Alberto Evangelio, que el tenim a ser costat. Com va això?
8: Molt bé.
7: Molt bé. Alberto.
3: I hasta la criatura... Per a que vesca la llum, no?
8: Ja, ja, ja. Ha estat en alguns festivals, però...
3: I premis ha rebut uns quants, vull dir que la cosa ha anat bé, no? Que...
8: Sí, sí.
3: Venga.
8: Sí, sí, va molt bé.
3: Per què té pintaza?
7: Vull dir que tenim l'estrena en no res.
3: La preestrena, la preestrena.
7: No, preestrena en els cines Lys a partir de les 7 de la vesprada. A més, aneu tots com...
3: Han vingut a mudar. Han vingut a mudar,
7: per poder fer premier.
4: Ara se n'anen directes i era...
7: Tan guapos, tan bonicos.
3: Jo vull que em conteu, Sandra, el que explica la pel·lícula i com aplega les vostres mans este guió o esta història.
9: Bé, va arribar la història a Benibut i van fer un treball increïble amb Noelia i Anna Piles per a trobar la manera de que Benibut Producciones d'alguna manera
3: testara.
9: Sí, sí, testara que de quina manera era possible no fer-la i amb quin elenco se podria fer i en quin moment, i vam trobar que era el moment perfecte per a arriscar, per a fer una història diferent, necessària i amb un elenco que estiguera amb tot, no? Amb tot. I és el que va passar, no? I és increïble com la gent està gaudint d'esta història, no? I d'este llarg.
3: Esta història tenia que sou, són, dic sou perquè les interpreteu vosaltres, dos dones que s'enamoren, diu, als anys 70.
4: Als anys 60
3: i...
4: Sí, 60 i 70.
3: Sí, sí, sí,
4: sí. N'hi ha com dos temporalitats. Sí, pues sí, són Adela i Victòria, i bueno, sí, són dos dones que s'enamoren i que, sí, com tu deies abans, ho tenen prou difícil. Però bueno...
3: Però també n'hi ha thriller, dies.
4: També n'hi ha thriller.
3: És que tenim ahir
4: amor,
3: un thriller, triangle... Bueno, complicacions.
4: Tenim, en realitat és un triangle amorós increïble, amb molta tensió, i sí que és de veres que és un amor impossible, emparem, bueno, o difícil, no? Com tu has dit, molt ben dit. Però, clar, tenim ahir la figura del retorn, la figura amb tota la tensió que té la peli, amb un ritme brutal... va destinada a un públic molt generalista, però té una factura meravellosa. És element, és el tercer element, és clau per a que la història siga molt intensa i molt de veritat.
3: El tercer element és este
4: d'aquí del meu costat, saps? Este d'aquí del meu costat.
7: A veure. Heu dit triangle amorós?
3: Te claves allí enmig.
7: No eres, que, però crec... no dius que fes de retorn.
5: Clar, és que així tot el món estima.
7: A veure, estima, clarim,
4: és això.
5: Tot amor...
4: El tercer element és clau per a que la història siga molt intensa i molt de veritat.
3: Cosa que el tercer element és este.
4: Este d'aquí del meu costat, saps? Este d'aquí del meu costat.
7: Heu dit triangle amorós?
3: Te claves allí enmig.
7: Tu no eres...

0: el que tracta de fer el Padre Antonio en qüestió és reconduir-les una mica al bon camí, no? I ahí està la trava un poc d'aquesta trama amorosa que, com ha dit ella, és una història preciosa d'amor sàfico, que és una paraula que ha après avui que volia dir. I és de veres que...
1: Safo de Lesbos.
0: Molt bé.
2: Sí, ah,
1: claro, i d'aquí la cosa de lesbiana.
0: Sí, molt bé, amor sàfico. Perquè totes les mujeres que se amen, pues, jo què sé, cada uno se... Amor sàfico, buscadlo en Google, que jo l'ho he hecho. Molt bé. Entonces, és de veres que és una història molt xula, que ja la foto és preciosista, la banda sonora, i a part de la passió de la història d'elles, és de veres que hi ha una part fosca que a mi m'agrada molt del cinema que fa Alberto Evangelio i que em disfrute molt, i de thriller inclús podíem dir una mica de terror, però és un terror que jo crec que no ve per els monstres, sinó per un home, en este cas el Padre Antonio, que l'església, les normes i el franquisme l'han convertit en
3: i té poder, no?
0: Un ser molt cruel.
3: Per clavar-s'hi ahí i...
2: O pensa que té poder.
3: O pensa que té poder, molt bé. Això és molt bé, típic. Sí. Alberto, ara explica'ns tu, perquè t'has encarregat d'agafar tots aquests ingredients i donar-li ritme, factura, dirigir... Bueno, i dirigir a esta gent. Que per això m'han dit que t'has comprat un llàtic...
4: No fa falta.
3: Parles una mica de l'experiència al revés. Sí. Donar vida a esta història.
4: Pues, a ver, por aclarar
3: la situación.
4: En nuestra peli, yo creo que el antagonista es la sociedad, ¿no? Y estas dos mujeres que se enfrentan a una sociedad que no podía entender sus sentimientos, ¿no? Y lo bonito que tiene la historia, yo creo que es como ese antagonismo, pues se va visualizando en el personaje del Padre Antonio, y eso es algo que a mí me atrapó mucho de la peli. A nivel visual, pues se muestra la oscuridad por un lado con el Padre Antonio y la luz de la...
1: El chungo es el retorno, ¿no?
4: El chungo es el retorno.
3: El chungo es la sociedad.
4: Que al final, yo es que soy muy simple también. Es que a mí me gusta una historia de amor con un antagonista. Y algo que atrape al público.
1: Los clásicos.
2: Me encanta porque ella dice que ella es simple, pero después a rodaje no me resulta.
3: Correcto. Yo desde la segunda obra que he visto no definiría como simple.
4: Pero me encanta que esta historia... saca lo más simple de mí.
1: Pero en la simplicidad también está la esencia,
2: ¿no? Totalmente.
1: Sí, el retorno a los básicos también.
3: Sí, es un clásico, ¿no? Básico.
4: Bueno, que yo creo que lo bonito es que llega un público general, ¿no? Que lo que yo he hecho hasta el momento es más cine de género y tal, que tiene un público más nicho. Y esta historia, que es una historia de amor, al final...
3: Es universal.
4: Pues, claro, es universal. Llega a otro público. Pero sí que con ese antagonismo y esa parte oscura también, pero con la parte de luz también de la historia de amor, que es muy
3: bonita. Perquè la història és així, la història té la seva llum i té la seva foscor.
1: Com si
3: enamoreu. La història en general de la humanitat.
1: Se pot contar com si enamoreu. És que a mi el moment...
2: Mira.
1: A mi el moment...
3: Eres un romanticón.
1: Sí, a mi el moment... Quan surge... Això m'agrada molt. Se pot contar.
2: Ells dos se coneixen de tota la vida.
1: De la ciutat, del poble, del barri.
3: Però són dos perfils molt diferents socialment, econòmicament.
2: Molt diferents. Però qui no ha tingut també a València no està cosa de les tietes, no?
3: Ui!
2: Això. Mira. I ahí hi ha una cosa a la història, perquè no som família, però és de veres que la relació, la familiaritat de la relació està, no?
3: Sí.
2: I va ser un repte també perquè precisament no se veu res del passat, no? No se veu res. I era com omplir tot això de molta veritat
3: de
2: i que sí, de passat i de present. Sí.
3: Com s'entenguera que havia hagut un passat.
2: Exactament.
3: Que ahir no podia entrar. No,
2: sí, amb molt poquet, saps? Era com una cosa...
5: Sí, no, també és que van ser unes escenes que es van eliminar de guió, que així en elles dos de xicotetes que comprèn. Sí que es veia, però...
1: Ai, menudetes. S'enamoren.
2: Sí, bueno, s'enamoren o no.
1: Bueno, o jo que sé, o hi ha com una...
3: Però se coneixien.
2: Sí, vale. Exacte.
1: Hi ha una connexió. I lo de les tietes que diu és la coartada que ha hagut durant molt de temps. La cortina de Tercio Pelo Gordo que s'ha posat tota la vida per a dir, bueno...
2: Esses tietes que vivien juntes, saps? I que és la tia i la tia, no? La tieta i la tieta.
1: Igual també en el poble se sabia, però...
2: Però ningú deia res, no? I també jo crec que hi ha esa cosa que és molt nostra, no? Molt de la terreta.
3: I tu eres... Sandra, tu eres Victòria?
2: Sí.
3: Com és Victòria?
2: Victòria... Victòria és una xapalante. Ella dins de si mateixa és lliure, però dins de si mateixa. I troba la manera d'eixir amb Adela, no? I de lluitar per ella, per la justícia, de l'amor i de volar,

0: És que no vull contar molt, vale, perquè, vale. No, no, perquè però, ja mola, però està aquesta cosa, ahí. És molt passional, és una cosa, sí, és una tia molt passional, molt, no de la seua època, amb uns principis que és raro que ella lluite d'aquesta manera.
1: Sí, que és d'una família, és de la família bien, no?
0: Sí,
1: o més
0: sí,
1: o menys
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí, sí, és una...
1: També jo, sí, dic jo, li puc
0: sí,
1: donar les bases.
0: De fet, Adela treballa per a la família d'ella, no? Ahí es i ahí es coneixen de xicotetes.
2: És la que tira més de la relació, sí, sí, tira, la que aposta tira més. I en el teu cas, la teua Adela...
3: Clar, no? La sí, meva Adela és més filla de la seua època.
2: Ja. Però o sigui, se deixa voler també, perquè sí, és que davant un torrente... Bueno,
1: perquè,
2: no?
1: Claro. Perquè l'amor claro, travessa Victoria tot.
3: Sí, sí, sí, al final Adela també... És això, filla de la seua època, de l'església, de té també una cosa amb la culpa, amb la classe social també.
1: Ui, clar, que gran, que universal.
0: I també la cosa de trobar l'amor inesperat, vull sí dir, que això també és molt xulo de, sí, d'Adela.
3: Sí, sí, el que clar, això vam contar que jo vaig llegir molts testimonis i hi havia moltes dones que no coneixien, o sigui, no se pensava que es podia existir enamorar-se d'una dona. Aleshores, per
2: allò
3: Adela,
2: que m'està passant.
3: Clar, exacte, és més una cosa de... Que,
2: no, que això estic que sentint, no?
1: Ai, mare,
2: sí. Això és molt xulo. No dec de sentir-ho.
3: Exacte.
2: Vaig a vol retor que diu.
3: Exacte. Claro. La mare, sí, el retor, la mare, la família.
0: Que Rosana Espinós està increïble. Està increïble. Sí. Vicent Domingo està increïble. L'elenc és brutalíssim.
1: Victoria diu una frase, li diu Adela una frase. De veritat creus que aniràs a l'infern per voler-me?
0: Només per estimar-me.
1: O per estimar-me.
2: En lo bonico que és este amor, per què vas anar a l'infern? I qui va confessar-se, diguem, qui va voler el retorn de les dos, tu?
3: Jo, clar.
2: I el retorn com se ho veu, això?
1: Perquè ella t'ho va explicar, no? Ganes...
4: La història comença en que és de veres que jo vaig arroplegar-la i la conec i hi ha una cosa de que els dos som nous, no, al poble. Jo arribo com a, per aprendre del retorn de l'església d'allà, que és Enric Benavent, que des d'ací un aplaudiment per a ell perquè és estupendo i a més me va ajudar moltíssim a practicar el Padre Nuestro en latí, que és una cosa que em va costar prou. I pues, des del principi sent com una cosa màgica, una cosa diferent, especial per ella, i com que jo crec que la vol acollir perquè ella ve d'una situació també difícil, ha estat a la presó i no se sap molt bé per què, entonces té una mena de curiositat de voler saber, no? I una mica un enamorament també, sí,
1: pot ser, sí.
4: Un poc un pájaro espino, una cosa aixina, però sí, com que...
1: Sí, com... però una relació morbosa d'alguna
3: però
1: manera.
3: Guanya,
1: sí,
3: guanya,
1: sí.
3: Déu,
1: molta curiositat. Guanya. Entonces,
4: va tirant del filet per a veure fins on ella...
1: Ell vol
4: salvar-la, ell vol fer el bé, no? Dins de lo que...
5: Sí, és una víctima.
4: És una víctima de la societat també i de les normes que li han inculcat a ell mateix, no?
1: Les normes socials i les de l'església i en aquella època, vull dir-te-la.
2: Com s'ha de manejar un retorn en una situació així? Lo que toca que s'ha de fer i el que diu l'Evangeli, el que li expliquen també, que és el que ella ha de fer. Però clar, les conseqüències, si això se sap en el poble o en la ciutat, si això se denuncia, estes dones estan en perill també, no? No? Sí, que ahí entra un poquito el ching ching ching, no? Ahí entra un poquito la cosa.
5: También se juega con eso, con lo que no se dice, ¿no? Con lo que no se dice y
2: esports també.
5: Exacto, están todos esos miedos y no se habla nunca de esto. Claro, es muy difícil hablar de esto. En la época era muy difícil hablarlo abiertamente. Entonces eso en la película aparece esta situación. No quiero desvelar cómo, porque ya es como avanzada.
1: Andar a la abuela,
5: pero se juega con...
2: Tenemos esta
5: con los miedos.
2: La frontera de...
5: En un pueblo rural valenciano, ¿no? Donde se mezcla el valenciano con el castellano también.
1: ¿Que si además
5: está
1: rodada?
5: Sí, està rodant valencià.
0: Sí, sí, de manera natural, no? Lo que és a ma casa.
1: Com
0: ma
1: si
0: casa
1: fluiria
0: se parla
1: en
0: valencià i en castellà.
1: Com si fluiria en aquell moment. Claro, cada personatge segons
0: l'època.
5: Els retors parlen en castellà.
1: Clar. La gent que estudiava i que llegia ho feia en castellà o les...
5: Exactament.
1: I després estava la vida més rural.
0: I jo amb ells parlen castellà i amb Adela parlen valencià.
1: Clar. Ja. Que la vida és així.
2: I pot ser pares i mares parlen en valencià i els xiquets es parlaven claro en castellà. D'una generació...
0: Sí, sí, sí.
1: La meva ho ha fet molt.
0: Claro, claro,
2: sí. Bueno, Com podem compartir generació, Sandra? No, mai de la vida.
0: Jo compliré ara 41.
2: Toma.
1: Ole, pues això.
2: Que bien,
1: ay, això és una baby.
2: Que ben portats.
1: Una baby. El Joaquillo estem...
4: El Joaquillo.
1: Un parell d'anyets més, o tres.
2: Sí.
1: O dos gets. També diuen les protagonistes una altra frase que crec que ha de quedar-se entre nosaltres, que és que ens mereixem una altra vida.
0: Ai, sí.
1: Que jo crec que és un poc la societat el que ha intentat fer, no? O el que estem intentant fer, que a vegades sí i a vegades no, i a vegades dos passitos per l'ante i uno per atrás.
0: Sí.
1: Però per què no poden viure dos dones, dos homes, tres, un amor obertament, tranquil·lament, si no molesten a ningú? Ai, no?
0: A mí me emociona molt, la veritat.
1: És que ho és.
5: Su amor, es que se juega esto de la modernidad en la película, con la música, por ejemplo, es muy actual, por ejemplo, de la película. Aunque la película está ambientada en los años 60-70, la música pues es actual, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que ya se están sintiendo. Por eso se merecen otra vida, se merecen una vida... bueno, como la que ahora se puede vivir a algunas personas del colectivo, que no todas, tampoco.
1: Claro, sí, totalmente. Escucha, ¿y tú qué disfrutas más? ¿En el rodaje, en el montaje, en el acabaje, cuando ya las has acabado?
2: En los premios.
1: Está bien, premio público, Mares del Film, premio Lola Gaos.
5: Premio Lola Gaos para Víctor, el reloj. Yo, en realidad, donde menos disfruto son los premios y todo esto.
1: Aunque parezca una broma. ¿Tú eres del rodaje y del montaje?
5: Sí, yo soy más, sí, del hacer, sí, del montaje también. Del montaje disfruto mucho, pero el rodaje lo estoy aprendiendo a disfrutar cada vez más.
2: I el feeling en el rodatge, Sandra, Tania, bueno, ja havíeu treballat juntes, no?
0: Sí, Valenciana. A Valenciana, sí. De Jordi Núñez.
2: Però clar, transmetre...
0: Però no juntes, bueno, perquè van tindre
2: no
0: només... Però vos...
1: no coincidireu.
0: No
2: coincidireu,
0: una...
2: diguem, en
0: escenes. Per telèfon. Ah. O sigui, sí, no. I quan, bueno, i al final que ens creuàvem, al final programa del...
3: Que no es veu.
0: O sigui, era...
3: sí.
0: Però sí, van fer molta...
1: A fer lliga?
0: Sí. Som amigues en la
2: però
0: vida.
2: Però és un curro traspassar estima i tensió sexual resolta o no resolta, medio pensionista en els anys 70. O sea, tota la complexitat de vostres personatges i de la relació també, de transmetre estima, amor. És un curro curro potent
0: heavy.
2: També d'enganxar vosaltres també personalment.
3: Sí. A veure, jo he de dir que en Sandra ha sigut molt fàcil. O sigui, que ja treballa d'una manera també tan de veritat, també dona moltes ferramentes, super generosa, o sigui, no sé. I també que teníem una relació personal abans, no? Que no és com
1: una
3: que
1: confiança entre vosaltres.
3: Sí, que no és que comences de noves amb una persona.
1: Que era
3: sí,
1: a favor d'obra,
0: que era un repte perquè teníem seqüències molt complicades, sí, amb molta intimitat, i hi han seqüències molt complicades que vam rodar molt i el que se veu és no res del que vam rodar, i també la relació, l'amor i l'honestitat com a actrius d'estar de veritat en el moment amb Victòria i amb Adela, no? Perquè realment ha hagut un treball intensiu de despullar-nos amb tot el sentit de la paraula, despullar-nos de veritat, de Sandra, de Tània, trobar a Victòria i trobar a Adela,
3: trobar les dinàmiques entre elles també.
0: Això és molt interessant, no? Perquè també el col·lectiu és com... I això ha sigut molt bonic en els festivals, perquè és com, ostres, elles, no?, que venien i deien, hosti, increïble. No. És que esteu enamorades.
1: Havíeu agafat l'essència de l'enamorament.
0: De l'enamorament real.
1: Ai, que xulo.
0: Però real. Mira, se me posa la pell de gallina, que la gent no pot veure-lo, però és de veres, perquè vam arribar a aquest punt i hi ha un moment en el que jo crec que estàvem patint de no estar. Ja. I va ser molt, molt, molt bonic rodar-lo, i amb Tània no hi havia una altra actriu, i era Tània amb mi i jo amb ella. Vamos.
1: Això per als que no tenim aquesta capacitat creativa és la cosa més admirable que podeu fer. O sea, ser una altra persona.
2: I tu, Alberto, col·locant la càmera allí dient, està passant, lo estàs oient. Sí. Allò va.
5: Jo era un observador.
2: Com mola, no? Tu, la piel, saps?
1: Això ho trobo jo.
2: Que guai.
1: Sí, en el vostre treball.
0: Sí, és molt complicat.
1: Perquè no és una obra de teatre que tu dus la història de cap a peus, que té unes altres complicacions, sinó que potser estàs en aquest moment que has aconseguit aquest clímax, però n'hi ha que tallar pel que siga.
0: Jo t'he dit que...
1: N'hi ha que tornar a aconseguir el clímax.
0: Hi ha una cosa molt, molt complicada, que és el que m'ha aconseguit... Bueno, jo crec que sí que s'ha aconseguit al rodatge, al set, i és que tot l'equip estava immers en cada seqüència.
3: Sí.
0: L'equip tècnic. Vull dir que artísticament nosaltres tenim aparentment la capacitat d'entrar, no? O el director d'entrar. Però des de l'escrit Maria Tormo, Machancós des de Joan de Direcció, Jules, que és la segona, i tot l'equip de càmera, Guillem, tot el món, a vestuari, estava tot el món a combo, en seqüència amb nosaltres. I això va ser, però en cada seqüència. I la veritat, bueno, pues una altra pel·li amb tots ells, sempre.
1: Ai, que xulo, sí, també. Bueno, vau rodar en València i en Benidorm?
5: Alguna cosita pequeña, però sobretot aquí en Montcada, en una gran casa que hi ha en Montcada, que és una fantasia de casa.
1: Tenia... Que la querria jo per mi, no?
5: Sí, aunque havia
0: bueno,
5: muchos
0: mosquitos.
5: Bueno,
0: no ho sé. No
6: sí, sí, hi ha una...
4: Sí, jo sí.
5: Yo no lo sé, porque había muchos mosquitos, no había aire acondicionado.
1: Bueno, pues la arreglaríamos.
0: No, hem de donar-les gràcies perquè sí, la gent que... Vamos, los dueños de la casa son maravillosos y...
1: Se van a enrollar.
0: Sí, se van a enrollar un poco.
5: Sí, no, la casa es maravillosa como localización. O sea, quien vea la peli es algo que destaca mucho, la verdad, como localización. Pero
1: aparte de los mosquitos.
2: Com parlaves a des dels clàssics, has buscat algun referent? No sé, estilísticament, estèticament o...
5: Sí, sí que tenia... A ver... Aunque yo trabajo mucho desde con la misma gente siempre, entonces en realidad
2: ya saben tu perdigón.
5: Sí, o sea, ya vamos.
0: La pedrada ya está clara.
5: Sí,
1: todo fluye, pues ya.
5: Vamos un poco a lo de siempre, pero lo que solemos hacer, pero ahora de esta manera. Pero bueno, aunque parezca una broma,
1: eso da mucha tranquilidad, también.
5: La verdad que sí, genial. Pero sí que tenía referentes de películas lésbicas alguno, pero más a nivel narrativo, pero aunque parezca una broma, cuando me leí el guión por primera vez, la película que me vino a la cabeza era Titanic, que parece
0: ya
5: una
0: total
5: broma.
0: No siempre lo has dicho.
5: Titanic, sí. Titanic.
1: Es que
0: sí,
1: no
0: sé de amor.
5: Sí, claro, porque es una historia de amor imposible, tiene su toque de thriller, ¿no? Salvando la distancia de presupuesto, evidentemente. Pero,
0: no sé.
4: Tampoco era muchas.
5: Pero a nivel estructural, la peli funciona muy parecido a la emoción. Esa era la emoción.
1: Si ya que parles de les perretes, mucho perdón, la Sandra, que es productora ejecutiva, més valenta. Més valenta que el sí.
4: S'ha de ser.
1: Claro, perquè es busca...
0: Però Alberto també, és director i productora.
1: Tu també, Alberto.
5: Sí, aunque yo productor, pues, soy una risa como productor. Porque lucho conmigo mismo continuamente.
0: Eso sí.
1: Claro, tú quieres una cosa y te decía a ti mismo que no puede ser si el presupuesto no llega.
0: Sap que le direm que no, ell ho sap, li direm que no, però ell ho diu.
1: Allà va, allà va.
0: I miri i li dic, en sèrio? En sèrio, estàs demanant això? En sèrio? Per a 2 setmanes, per a 4 setmanes, 5 setmanes de rodatge. 4 setmanes de rodatge. Esta pel·li té una factura increïble amb 4 setmanes de rodatge. O sigui, l'equip va ser impressionant, vamos.
1: Té pintaza, eh?
0: Gràcies.
2: Bueno, a més, fa rato que no parles. Primero, que és com si... Acabem amb el teu personatge, també. Que conforma ese triangle amorós i de cicle tan especial. Ese premi Lo Agaos és també una espenta potent per a la pel·li, una motivació també guai, no?
4: Va ser molt guai. A més, és que la pel·li només la podien veure els acadèmics valencians, és a dir, que va ser per visionat privat i que els teus companys anys de professió valoren el teu treball, pues és preciós, però és que és un premi que és compartit, perquè jo sense elles no podia fer el que he fet, i de fet i sense Alberto, perquè de fet ja esta cosa, no? Crec que han aconseguit fer com una mena d'equip molt xulo, i crec que elles donaven molta veritat en el que feien, que Alberto també des de la direcció té un punt de calma d'una cosa molt xula, que ens ajuda moltíssim i té molt clar el que vol fer. Això és el que transmet. Ara posa cara de que no.
2: Passa les celles, com diguem.
0: Aunque tu per les deberes.
5: Està fenomenal. Claro, sí.
4: Però van saber regular, van saber estar arropando en todo momento la situació, i després, pues, que és que des de que jo també és una gossada. Jo només llegir ho vaig dir, és que quiero hacer. De fet, era molt difícil fer-ho perquè jo estava en La Huella del Mal rodant al mateix temps l'altra pel·li, i recordo que van fer un treball per
1: un
4: poder
1: encaix,
4: quadrar,
1: no?
4: Que jo estigui en Burgos i en València quasi al mateix temps entre Atapuerca i el cura i el padre Antonio, i la veritat
0: sí,
4: que
0: és
4: que...
0: Sí, perquè ho teníem clar que era Víctor. Vull dir, sí, és que estava
4: jo tenia clar que volia fer-ho.
5: Primera vez que leí el guión, vamos, y lo tenía muy claro.
0: Sí, sí.
5: Lo teníamos muy claro.
2: I a banda del Pare Nostre en llatí, que ha sigut el més complicat d'interpretar el Pare Antonio.
5: És la part de terror de la peli.
2: Perquè ahí Palmero, verité, verité... A veure, vull dir que tengo que fer un curro per a posar-te en la sotana del pare Antonio.
4: No te cregues, perquè jo, de fet, mira, vaig anar a la parròquia Sant Bartolomé de Onda.
2: No veies que ha sigut escola net.
4: Una de les... Home, jo vengo de educació catòlica i, de hecho, llevo mi estampita de la Milagrosa en la mochila, no te digo más. Y se la di el otro día a Sandra. Pero es de veres que yo... Mira, de xicotet, un secreto que us cuento. Jo vaig fer de Chayanne en la parròquia Sant Bartolomé de Onda, en l'altar de l'església. És a dir...
6: M'encanta. Jo...
0: El mix m'encanta.
6: Això és molt Víctor Palmero.
4: I és que... En l'església hi havia una part, la ONG Quisqueya de Onda, que és una ONG molt guai, feia cursos de teatre, de ball, per xiquets. Entonces, d'alguna manera, jo m'apropava a l'església i com vaig prendre molta distància, una cosa que vaig fer quan vaig rebre el guió va ser anar a missa. Dic, vull veure-ho de nou, perquè hi ha una cosa
2: la
4: molt,
2: llamada,
4: molt
2: un poco,
4: teatral,
2: no?
4: molt espiritual en una missa, no?
6: És molt teatral,
4: solemne.
6: Sí.
4: És teatral per al mateix.
6: Tots els rituals de...
4: Efectivament.
6: Són teatrals, té raó.
4: Volia tornar a viure-ho i de fet, hi ha un moment de missa molt xulo en la pel·lícula i és que tot suma, és que em venen imatges al cap de la pel·li i va ser, va ser fàcil, ho van fer fàcil ells.
2: Que guai. Ho he vist la pel·li, clar, tots, no?
6: Sí que l'he vist.
0: Sí.
6: Que els hem de dir adéu perquè que no pleguen, Mani.
0: Sí.
6: Recordem que a les sales, a partir del 5 de juny, aneu de seguida. Jo, el dia 5, a les 9 del matí, s'hagi fet guàrdia. No, tinc moltíssimes ganes.
0: Gràcies.
6: De veure-la. Creo que me lo gozaré mogollón. Qualsevol cosa que ho feu vosaltres m'han xissat. I que tinga de més i d'altres noms que també posat sí. A la taula i que tinga de més i sabés Dani i se missatge crec que té un atractiu superpoderós.
2: Que guai.
0: Gràcies
6: per vindre per vosaltres.
0: Moltes gràcies.
4: Que vivan les lesbianes.
6: Viva la lesbiana.
2: I les sàfiques.
0: Viva el col·lectiu.
2: Víctor Palmero, Sandra Cervera, Tania Fortea, Roberto Evangelio. Mil gràcies pel talent. Es vegem en el cine.
6: Gràcies. I del cine de premi al teatre dels Premis Max amb una obra que se podia veure a València, La Ternura, basada en comèdies de William Shakespeare i amb actors valencians que ens isen. Dos d'ells ens van atendre, Jordi Ballester i Diego Braginski. Si podeu trobar-la i veure-la, feu-ho.

0: I és el moment ara de parlar de teatre. I tenim una molt bona proposta de la que parlar-vos. De l'obra de teatre La Ternura, una comèdia romàntica que viatja al segle XVI, és divertida, és tendra, és interpretada per grans actors i actrius valencians i valencianes i està inspirada en comèdies de Shakespeare.
1: Que boniques aquestes comèdies de Shakespeare. No sé, quina és la vostra favorita. No? Sueño una noche de verano, que és una dolçor sempre. Basades en aquestes comèdies, una història en què els enredos de l'amor i la tendresa són protagonistes, com en aquesta cançó d'Olivia Dean, que diu que és tan fàcil enamorar-se. Bueno, igual no és tan fàcil. Igual en les cançons d'Olivia Dean, però en les comèdies de Shakespeare... Oh, això
0: o és fàcil enamorar-se, però clar, després la cosa va embolicant-se.
1: Una obra que, ja ho hem comentat quan arrencàvem el programa, va ser guardonada en el Premi Max, el millor espectacle en l'any 2019, i que estarà al Thalia fins al 28 de juny. Són 6 setmanes que estarà en escena, però moltes funcions per davant, és de veure. No us despisteu, perquè és un espectacle teatral que paga la pena veure, així que...
0: Que el Domba triomfa, o sigui, que poso per les piles.
1: Totalment.
0: Ui, tenim amb nosaltres a dos dels seus protagonistes, són dos grans actors valencians, són amics, els que ens estimem moltíssim i els que saludem ara mateix. Diego Braguins, que sí.
2: Hola, bona vesprada.
0: De cos present, que diria Matia Consolí.
2: De collo.
1: I quin cos.
0: I quin cosarro. Hecho para el vicio. I Jordi Ballester està per telèfon perquè no he plegat el taxi, perquè hi ha complicacions de trànsit.
1: Coses del trànsit, no?
0: Coses del trànsit.
3: Jordi Ballester. Tots bé, no?
0: Ah, sí, estem de categoria, i tu?
1: Què tal, Jordi?
3: És perfecte. Escolta, mà, que m'està mal no estar ahí, però, vamos, bueno, jo m'imagino que amb la vaga dels mestres, professors, ha sigut impossible.
0: No passa res.
1: Sí, hi ha problemes de trànsit en diversos carrers de la ciutat de València, i volen fer-se ressò i explicar-nos a la ciutadania els motius de la seva vaga. Clar, passen escoltats per la policia per els carrers de València i generen problemàtiques de trànsit.
0: Però sort de la tecnologia, doncs podem parlar igual.
1: Això sí, que ho tenim el WhatsApp, que s'escolta fenomenal.
0: Vinga, anem allà, en La Ternura, que ja es posava Ximo Damunt una taula que parles, reflexiona sobre l'amor, les relacions humanes i alguns altres embolics. Ara mos la conteu amb pèls i senyals, però fem un tast.
1: A veure, anem a
0: sentir. Fem un tast.
3: Venga.
4: Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria.
5: Somos usadas como moneda de cambio.

0: salgamos a cazar. Que el encuentro con los habitantes de esta isla se produzca cuando el destino quiera.
1: He soñado que l'alferi...
2: S'ubiquem una miqueta escoltant estos fragments, però encara ens ubicarem molt més. La trama realment és molt i molt atractiva i té molts dels girs, de les confusions, dels enredros, i s'ha complicitat amb l'espectador de l'obra de teatre que tenen, bueno, les comèdies, les bones i les clàssiques de Shakespeare, pues encara menys. Així que tenim moltes ganes de veure la parella. Esteu des del passat dimecres i fins al 28 de juny al Talia. El títol ja és molt suggerent.
3: Sí.
2: Estem en temps de reivindicar la ternura com a ferramenta revolucionària, diria jo.
3: Absolutament, absolutament. I jo crec que hem d'anar guanyant... guanyant les ànimes de la gent, saps? Jo tinc una cosina que és una cosa, una casualitat. Fa 2 anys ens vam veure, perquè ja viu a Argentina, ens vam veure a Madrid. Jo ni li havia dit que estava començant a preparar la preproducció d'esta funció, i me diu, solo nos salvará la belleza y la ternura, saps? Uh-huh. I me va dir aquesta frase, i jo dic, pues mira, precisament ara estic preparant això, i és que només ens salvarà la bellesa i la ternura, perquè portem una marxa que ja és hora de que els... Jo crec que tampoc se reflexa en realitat tot el rebombori, tota la crispació i tot això, tampoc se reflexa en realitat en el 95% de la gent que no vol aquestes coses, vol Clar. Viure... més o menys feliç, tot el que puga, solucionar els problemes de la vivenda, els Exacte. Mestres i els pares solucionar els problemes de l'educació, pues això és en el que estem. I tot l'altre pues és soroll, que a més mai sabem si aquest soroll respon a alguna cosa real, perquè ja no saps quines coses són autèntiques i tal. Però bueno, parlem de...
4: Parlem d'escoltar-la. En lloc de fer soroll, d'escoltar-la. No, de la tendresa, del sentiment, de mirar-se als ulls.
3: Ara me dirà, ara dirà Jordi el que li sembla, però... jo crec que hi ha una cosa que és molt important, i és que la gent, quan ix de la funció, ix amb un somriure. Vull dir, d'haver vist una cosa que li ha alegrat la vida durant 2 hores i li ha fet... pensar i reflexionar moltes coses, i a lo millor algú ix amb ganes de dir-li a algun altre que l'estima, saps? Perquè d'alguna manera això és el que estem Diego. Animant sí. a que la gent no tinga por a estimar, perquè estimar comporta un risc, sí, no? Sí. Comporta molts riscos.
4: Molts riscos.
3: No? Que el primer és que te diguin que no, però després la por a que li passi alguna cosa a la persona que estimes.
4: Sí.
3: Entonces, hi ha molta gent que es nega o que es resisteix a estimar per no passar pors, per no passar riscos, i esta funció el que defensa és que paga la pena estimar contra la por, contra els riscos, contra tot.
4: Sempre i en tot lugar, que diuen aquells.
3: Exacte.
4: Jordi, estàs d'acord?
5: Sí, estic totalment d'acord. A més, l'altre dia comentàvem en roda de premsa que moltes vegades dins de lo que és el pensament d'un actor, d'una actriu, que a vegades mos assalta el pensament de dir realment el que faig paga la pena, esta feina, veus que n'hi ha coses tan importants com curar malalties, com fer coses importants en la vida, i a vegades els artistes pensem, jo realment això que faig com a actor, això de contar històries, això paga la pena, i te n'adones que quan fas una obra aixina que la gent està 2 hores assentada en un teatre rient-se a carcallar, passant-se-ho molt bé, però a més molt bé, l'altre dia, de fet, un amic meu se va pixar damunt i tot, Vull dir que els efectes
4: són automàtics i reals.
2: No, combines la comèdia i la pròstata i això va...
5: Efectivament. I damunt d'això n'hi ha aquest missatge de no tindre por a enamorar-se, no tindre por a estimar,
4: a sentir,
5: a ser lliure. Sí. I aquesta combinació, pues, a vosaltres com a actors, m'anarem a casa pensant que, mira, jo he contribuït amb el meu granet de sorra per a que el món siga una miqueta millor. Encara que siga només un poquet, però una miqueta una millor.
4: Contem-vos una miqueta també de la història.
3: La història. Conta tu, Jordi, que no parles. Sí.
5: Pues mira, de el que podem contar, sense
4: això,
5: fer espòilers,
4: per a que
5: els oients se situen, d'acord? Època de l'Armada Invencible, la reina Esmeralda i les seues dos filles, la princesa Rubí i la princesa Salmón, se dirigeixen a Anglaterra perquè les té que casar en el duque de Lancaster i en el d'Essex, d'acord?
4: Sí.
5: Però ella, com és maga, vale, fa que l'Armada Invencible se'n vagi al fons del mar, o sigui, que en vagi a traste, perquè decideix rescatar a les dues xiquetes i anar-se'n les tres a una illa deserta on volen fugir de l'esclavitud que suposa viure en els homes. No, perquè les dones estan destinades a viure en aquesta època, pues, un paper secundari, són gastades com moneda de canvi,
4: obligades i a la reina per clar, negoci.
5: Llavors, la reina, farta de tot això, diu: "Mon, anem les tres a una illa a viure allí en pau." Què passa? Pues que en aquesta illa, dona la casualitat, no n'hi ha més illes en el món, que en aquesta illa viuen tres nyenyaors, un pare i dos fills, que fa 20 anys que viuen en aquesta illa fugint de les dones.
2: I viuen a soles allí.
5: El
2: pare i els dos fills estan a soles.
5: Sí.
2: I arriben aquests tres.
3: Sí.
5: Ahí estem. Ai, i a partir d'ahí, pues, tot, ja tot el que ve pues, és una darrere una altra. Una darrere una altra.
4: I entenc que vosaltres sou els fills.
3: Sí, ell és Jordi, jo és que el vaig tindre molt, molt petit.
4: Molt jove, eh?
3: Molt super jove. És que Jordi se conserva molt bé, jo no tant, i el vaig tindre molt jove.
4: Anava a dir, pues, que Bruno és el pare i vostres els fills, però evidentment pues, no.
3: No, ell és el meu fill gran i Bruno és el meu fill menut. I, bueno, tampoc, vull dir, tenim una diferència de 15 anys. Vull dir,
5: sí, bueno, el maquillatge, podria ser, el maquillatge i la perruqueria...
3: Home, jo avui m'he... Jo m'he assabentat que el base del València va ser pare al 16. O sigui, este Jax Moreno, crec que se diu, o no sé què. O, bueno, no sé. I va ser pare al 16, o sigui que, mira, és possible.
4: Poder ser, podria ser.
3: I nosaltres vivim a soles en l'illa i pensem... també fugint de les dones, el fill menut no ha vist mai una dona en la seva vida.
2: Però per què tu com a pare i els dos fills fuges de les dones en una illa deserta? S'explica això o no?
3: S'explica d'una manera...
2: O igual té, una volta...
3: No, per qüestions tòpiques. Ja. Per qüestions un poc de cunyaos.
2: Un poc de cunyaos.
3: Saps?
2: Per qüestions tòpiques. Que les relacions no, les dones no han anat bé
3: no,
2: o alguna
3: cosa. No han anat bé, però després n'hi ha coses... que si un, jo crec que si un se les agarra amb humor, com hi ha molts comedians americans i tal, que ho gasten, la història de les diferències que hi ha entre les dones i els homes, no? Per exemple, quan això típic, la més típica és, en què estàs pensant? En res. Com se pot estar pensant en res? Pues estic pensant en res, no estic pensant en res, estic mirant el futbol. No estic pensant... No? Pues sí. Són coses de cunyaos, però que tu dius... I me ve i me diu que no pot ser, que he d'estar pensant en alguna cosa. I tu dius que no estic pensant... Entonces, clar, diu, quin plaer estar així, no haver de pensar en res, no tindre l'obligació d'entendre què volen dir els gestos, els tons de veu. No, quan necessites dir-te una cosa, te la dius. No? Mira, en el primer monòleg que fa el meu personatge, diu això, quan necessitem dir-nos alguna cosa, la diguem. I quan no. I entonces dius, i quan estem bé, ho celebrem. I quan estem malament, ens callem. I ja està.
2: Són coses de xoto.
3: Són
2: de
3: coses
2: veres.
3: De sí, cunyaos.
2: Però, bon cunyao, però a voltes... Però, la vida clar, també parla.
4: És que es posen estos personatges.
3: És que si ho mires... vull dir que no és per res greu. Són aquestes coses que si les mires en sentit de l'humor, dius, pues també és veritat, jo què sé, som diferents.
5: Sí. Vull dir, està molt ben escrit. Jo crec que Sanzol reflexa molt bé aquesta idiosincràsia masculina per un costat i la femenina per un altre. I basant-se en aquests tòpics, però que està molt ben escrit, sense trivialitzar-los massa ni sense fer-los barruers. És simplement l'anhelada llibertat masculina, que seria per un costat, i l'anhelada llibertat femenina per un altre, que realment després...
4: No és tan desitjada.
5: Claro,
4: tan
5: tot això després l'autor ho desmunta durant la funció perquè veus que realment no n'hi ha una necessitat d'estar sol, sinó tot el contrari, el que n'hi ha és una necessitat d'estar amb gent, amb companyia, amb estimar,
4: compartir, clar, i estimar, i la tendresa que dèiem.
5: Efectivament.
4: que en esta obra ja heu rodat prou, vull dir, ja sabeu perfectament, o coneixeu perfectament, el feedback que sí, vos proporciona el públic.
3: Brutal, brutal. Tots els dies el públic acaba en peu, aplaudint.
4: O sigui, que és un gust d'aquelles obres, oh, que tinc carameleta plegat a les meues mans,
3: però,
4: no?
3: Primer que és un gust fer-la. Jo la vaig veure la versió de Teatro de la Ciutat, la que va dirigir Sanzol en el Dèneu, la vaig veure en València. Me va encantar, vaig pensar tant de bo algun dia poguera jo fer això. I mira, jo vaig complint somnis com en La dona de negre, que també la vaig fer amb Jordi.
4: Sí.
3: Ara la ternura, que després de l'estiu serà la tendresa, vull dir, tindrà la seva versió valenciana per a girar per la comunitat. El que passa és que nosaltres solem assajar, hem assajat en el text original, i en l'estiu prepararem la versió per a que estiga a l'alçada d'esta, no? I el feedback és meravellós, meravellós, perquè ja t'he dit que és una festa. Uh-huh. És una festa permanent. Nosaltres no hem de fer res, no hem de fer forçar les coses, ni fer acudits, ni fer coses estranyes. Fem la funció i ja està. Fluir.
4: Perquè té un bon engranatge, o una bona carpinteria, un bon muntatge, i després, clar, també ho heu posat també les vostres mans. Vull dir, és que estan mans de persones que van a fer-ho meravellosament bé. M'havies dit, el teu fill xicotet no havia conegut mai, que és el que interpreta Bruno Tamarit, no havia conegut mai les dones. Però Jordi, al teu personatge, què li passa, criatura?
2: Tu tens cara d'haver tingut alguna cosa en alguna dona. A tu què t'ha passat?
5: El meu personatge, hi ha un moment de l'obra que diu que va estar casat dos vegades con las comadres de Windsor.
2: Les alegres comadres de Windsor. Bueno,
5: vull dir que ell segur que també ha patit. Segur que també ha patit lo diu l'ama. No, però mejor olvidar-nos, no? Perquè recordar la amargura amarga tanto como vivirla.
4: Recordar-la, no. De raó, eh?
5: No vol parlar més del tema. Diu així, recordar la amargura amarga tanto como vivirla. Sí, de segur que va tindre també una mala experiència. Ell és un poc el fill més fidel cap al pare, ell accepta aquesta situació. Claro, el problema el tenim en el menut, que no ha vist mai una dona, i el xiquet, pues, té curiositat.
4: Té ganes, no?
5: Home, ell té moltes ganes, perquè damunt son pare li ha fet una descripció de les dones una miqueta peculiar, yeah. I ell, pues, no se ho acaba de creure molt, però bueno, després se trobarà en una altra història.
2: Ai, i els pares, també. Però que és el que traiem els fills, també. Però, quantes creences es fiquem en el cap,
3: Sí, però...
5: Que mira, això és un altre missatge bonico de l'obra, jo que tinc dos xiquets i ho veig també, no? Que a vegades els pares per protegir fiquem els nostres fiquem tants límits, tanta sobreprotecció que ferim, no? Fem mal, sí. No els donem la llibertat que els menuts necessiten a vegades per patir. Ho fem per patiment, però aquest patiment no és saludable per a ells, i això també està en l'obra també.
2: Sí. Ben dit.
3: Vull dir que el motor que a mi me va proposar Rebeca per a construir el personatge era l'amor i la por. Vull dir, aquestes dues coses és el que jo sempre ho tinc en el cap. L'amor i la por. L'amor que tinc pels meus dos fills, o sigui, jo no ho faig per fotre'ls, jo ho faig per protegir-los. I perquè tinc por. I entonces això, diguem-ne, que és una manera... molt gran d'anar a les coses menudes i xicotetes, no?
2: De que
3: cada pare que ens està escoltant ara dirà, i a lo millor el meu fill
4: me representa,
3: o la meva filla s'està perdent alguna cosa per una por meua.
4: Tota la raó. I entenc que en el cas de les dones, Paloma Vidal fa de mare,
3: sí,
4: que seria un poc un alter ego del pare,
3: sí,
4: o en una altra circumstància, però més o menys...
3: Bueno, ella és una reina maga, Jo sóc un llenyater.
2: En un moment...
4: O sigui, damunt ella s'empoderà.
2: Fa una tempesta i la lia parda.
3: No és conya. Vull dir que nosaltres, per a nosaltres també ens agrada, i sempre ens ha agradat en totes les nostres produccions, tindre una visió feminista i a favor de la dona, i entonces a mi m'encanta que la reina siga reina maga i que ella siga la poderosa, i que el llenyater acaba dient-li, on tu vagis, vaig jo, porta'm, que jo t'ajude, com un bon discípul. Vull dir que sí, les dones són empoderades, però que...
4: I les filles també estan en dos plànols, com els teus? En dos actituds diferents per enfrontar les aventures?
3: Jo crec que són prou paral·leles, no, Jordi? Elles no, sí. elles no tenen aquestes diferències.
5: No, és veritat que tenen, diguem, podríem dir que tenen la mateixa diferència d'edat que nosaltres, sí. I la menuda, diguem que la menuda potser estiga una miqueta més... també oberta a les experiències noves que li puguen vindre. Però sí que és veritat que són, en aquest aspecte no tenen tanta diferència, perquè elles sí que venen d'un món que sí que han conegut els homes. És que realment la especialitat única del fill menut, de no haver vist mai una dona, això el fa diferenciador.
4: Que... El fa peculiar.
2: Sí, una cosa que la naturalesa també va pel seu camí.
4: Fa la seva crida.
2: No, això ho fa.
4: Digues.
3: Anava a dir que de totes maneres en la promoció es veu, que ho puc contar perquè als 5 minuts de funció ja se diu, elles decideixen disfressar-se d'homes per a que no les maten.
4: Per a protegir-se,
3: perquè no saben estos niñaters què van a fer.
4: Ja.
3: Entonces diu, ens disfressarem d'homes i aixina pensaran que som homes en la illa, no?
4: Clar, això pot donar peu a una sèrie d'enredros que...
5: Molt
2: s'inspirà,
3: I hi ha una altra cosa que també a mi em sembla superinteressant, i és que el menut, Bruno, el leñador azul cielo, té molta necessitat d'amor i d'enamorar-se, perquè està en l'edat.
4: Clar.
3: I no coneix dona.
4: Clar.
3: I de sobte coneix un home...
2: Però que té una atracció.
3: Però que li agrada molt.
4: Que li atrau.
3: I entonces, ell no té cap problema en enamorar-se d'un home.
4: Clar.
3: Vull dir que, saps? Clar. Que
4: hi ha no hi ha constriccions socials, per tant, és lliure. Va decidir.
3: N'hi ha molts missatges que són superbonics. De sobte, pues el menut pues diu, pues no necessite dona.
4: Pues es lo
3: si
4: que
3: te
4: hay,
3: que
4: la nostra filla, pues es lo que hay.
2: En lo bonico que eres, estupendo. Clar. Va per davant la tendresa i...
3: Pues i claro, ja però això te digo que l'obra, a banda de que, bueno. De que después la penya se ho passa molt bé i riuen molt, és tot el temps pindoletes així de coses que dius, que bonico, ostres, este pensament m'agrada, no sé què, i ara carcallar, i riallada,
4: És
3: una festa.
4: És un caramel.
3: És una festa.
4: De text,
3: jo recomano que vinga la gent perquè hem tastat de tot, vull dir, hem tastat l'estrena del Talia, hem estat en Arnitxes d'Alacant, hem estat en Carlet, en un públic autènticament d'ahir de la Ribera, vull dir, manteneu, no?
4: Sí.
3: Que no són precisament... Que vull dir que no és
4: habituals d'anar a veure...
3: Habituals a veure teatre ni res.
4: Exacte.
3: I en tots els llocs funciona. O sigui, funciona.
5: Sí, en totes les funcions que hem fet, la gent dreta aplaudint, i amb una ovació sincera, tots en un somriure al rostre i algú amb llagrimetes als ulls perquè li ha tocat el coret, no? Però que, sobretot, els oients tenen que saber això, que van a veure una barreja fantàstica d'obron de teatre, de text, molt ben escrita, època, vestuari molt xulo, una escenografia meravellosa amb unes llums meravelloses.
3: De Luis Crespo, la llum de Mingo Albir i el vestuari de Pasqual Peris.
5: I Pasqual Peris. I a banda, que van a veure una comèdia de situació i d'enredo. És que s'ho van a passar teta cañón.
4: I estan Diego Braguinski i Jordi Ballester, que hem de confessar així públicament, anem a dir-ho, que són les nostres debilitats, tot i que ens fascina Bruno, ens fascina Paloma, admirem poderosament a Rebeca, i ojo a Paula.
3: Ojo a Paula,
4: Ojo a Paula Braguinski, que estàs tu davant, però jo crec que aquesta xiqueta... Anem a sentir parlar-te.
2: Té una aura,
4: jo la vull seguir. No vull perdre amb res del que ella fa.
3: Jo,
4: de
3: veres, ho dic ara com... Jo, és la meva companya, a banda de ser la meva filla, però a mi, jo estic en escena i me cau la baba. O sea, però...
4: O sea, així... les tietes també mos cola.
2: Entenem perfectament.
4: La ternura, no, no Teatre Talia. No, no, no.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: El conseller d'Agricultura i portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, ha visitat el Termedonda, un dels municipis afectats pel foc, que va començar el dia 25 de juliol a la Vall d'Uixó i que a nit es va donar per controlat. Ara només falta que es doni per extingit. Alejandro Molés.
2: Des d'Onda, el portaveu del govern ha lamentat la falta de resultats a l'hora de detindre el piròman que va provocar el foc de la vall. A més, ha denunciat, segons ha dit, que la investigació sobre l'incendi forestal que fa 4 anys es va declarar a Begís està, segons diu, paralitzada en el jutjat. Un incendi que, entre d'altres, va provocar cremades i ferides de diversa consideració a una vintena dels vora 50 passatgers que viatjaven en un tren que feia la ruta València-Saragossa i que es va quedar atrapat enmig del foc.
3: Insisto en el juzgado de Segorbe y lo denuncio. Llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
0: I sobre este incendi, el de la Vall d'Uixó, s'ha pronunciat avui la diputada socialista a les Corts, Alicia Andújar. Un incendi que, segons diu, ha posat de manifest la feblesa del Servei Públic d'Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana. Xavier García del Valle.
4: Sí, segons argumenta la diputada socialista, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del Govern d'Espanya. En este sentit, Alicia Andújar acusa al Govern valencià de falsejar les xifres dels efectius.
5: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Consellería de Emergencias se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
0: Més coses. El grup parlamentari popular al Senat, on té majoria absoluta, ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar 4 comissions parlamentàries relacionades amb la crisi de Ceuta, Defensa Interior, Exteriors i Seguretat Nacional.
4: Els populars han sol·licitat la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, davant de la Comissió de Secrets Oficials. També sol·liciten les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: I la pròxima campanya de collita de cítrics serà la segona més baixa dels últims 20 anys.
2: És la previsió que ha fet la Unió Llauradora, que estima que hi haurà més de 2,5 milions de tones de mandarines, taronges i llimes. És un 3,4% menys que la campanya passada, quan es va assolir el mínim històric recent. Malgrat aquesta baixada, en la producció s'espera un bon calibre i una qualitat en la fruta. Escoltem el secretari general de la Unió, Carles Pérez.
6: N'hi ha una evidència clara de que el baix nivell productiu s'ha instal·lat en l'aforo citrícola valencià. Encara que l'aforo siga limitat, favoreix que la fruta siga de bon calibre i qualitat i esperem poder cobrir tota la demanda de forma ordenada als principals mercats europeus.
0: Continuem al camp i és que l'Associació Valenciana d'Agricultors ha presentat el seu últim informe en què destaca que el nostre territori encapçala, juntament amb Canàries, l'envelliment agrari amb un 48% de persones majors de 65 anys.
2: Som vora 9 punts més que la mitjana espanyola, mentre que els menors de 40 anys no arriben ni al 6% del total.
0: I en el temps dels esports, l'Eldense ha tancat un reforç clau per a la seva davantera a la segona divisió amb el fitxatge de Pau Cabanes.
4: El club blaugrana i el Villarreal han arribat a un acord per al traspàs del jugador de Borriana de 21 anys que ha firmat fins al juny del 2028. Tot i tractar-se d'un traspàs, el conjunt groguet es reserva un alt percentatge d'una futura venda, mantenint així cert control sobre un futbolista criat al seu planter. Cabanes fa el salt definitiu al futbol professional i aterra a Elda totalment recuperat del trencament del lligament creuat que va patir a principis de la temporada passada.
0: Més informació a les 6 en esta sintonia en Apunt Ràdio i en tot moment en el web i les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
7: Som Apunt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete-Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules-Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia-Portsagún-Rediconca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
11: Millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Benvinguts a un dels reculls dels millors moments de la vesprada d'A Punt Ràdio. En esta ocasió viatgem fins a finals del mes de maig i escoltem amb atenció les explicacions de la nostra psicòloga de confiança, Lorena Gascón, quan ens parlava de saber posar límits. I per què és necessari posar-los, també. Sí, sí, sí. Voleu prendre nota? Anem allà.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
13: Detente, por favor, retírate un poco. Estoy incómodo, eso me cae mal. No es nada personal.
12: Detente, eso me cae mal, no es nada personal. Solo es un límite. Que la cosa va per ahí. Perquè l'última volta que ens vam veure parlarem de... com era? D'influir, no? O de com manipular, no? Perquè... bueno, ella ho feia perquè li feien croquetes.
14: Si és per una bona causa,
12: que és per una bona causa.
14: Hi ha massa problema, no?
12: Però parlant, també veig la importància de protegir-nos de les persones que manipulen. Com? Posant límits. Tu com lo llevas, querido? Jo malament de tratar, ja t'ho dic. No ho he sabut...
14: Tinc molt clara la... No dic la recepta, però sí veig molt clarament quan una persona molt estimada del meu entorn no posa límits i se n'aprofiten d'aquesta persona, perquè és tot cor i perquè va en el... saps? Va exposant-se sentimental, emocionalment, familiarment. I en mi m'ha costat tant... I passa que, a més, després està per ahí sobrevolant la culpa.
12: Oi!
14: I la culpa purgar-la...
12: Ella, ja està aquí, ella!
14: Ai, Sina, que este és el putxero emocional que us aboquem avui.
12: Vaig a dir-te una cosa, Joaquí, que crec que representes a una gran... ens representarà una gran part de la població. I Lorena Gascón, que en xarxes la trobareu per arroba la psicòloga japuta, trobareu moltes explicacions i molt interessants a estos temes. Parlem de límits. Lorena Gascón, tu poses límits, querida?
15: Jo? Posa límits menys al meu gat, que li ho permet tot.
12: És que els gats són éssers especials.
14: Te bula.
15: El què?
14: El gat te bula.
15: Me bula.
14: Te bula, que no,
12: sí,
14: que te
12: bula
14: permís.
12: Papal.
15: Sí, totalment, totalment.
12: Perquè ells són els amos. I ho saben, o no?
15: Sí, sí, totalment. Però a les persones no, eh? A les persones es posa límits, sempre. Mai em traïs a mi mateixa. No em traïcione.
12: Pues ja estàs explicant ningú. Com es fa això de posar límits, que has vist que si el Joaquim i jo ho duem regulero, eh?
14: Que, bueno, a veure, manual pràctic, tips per a posar límits. Primer, veure a quina persona els han de posar, com se posen, en fi.
15: Totalment. Mira, hi ha una metàfora que a mi m'encanta, que és dir que nosaltres som com solars abandonats sense tanques quan no posem límits. Què passa amb un solar abandonat sense tanques? Que tot el món aboca la seva merda.
12: Tira fem, parque,
15: total, desastre. O sigui, que quan posem tanques, quan posem límits, el que estem fent és protegir-nos, estem fent que no ens tiren la merda, bàsicament. I és que moltes vegades les persones, jo crec que pensen que posar límits és molestar als demés, no? O fer-los mal, inclús, o és amenaçar als demés, i no és això, és l'objectiu dels límits quan estan ben posats és jo me protegisc i posant tanques al meu solar.
16: La metàfora del solar, molt bé.
14: Mola molt.
16: Se visualitza, s'entén. Però tenim moltes dificultats per posar límits. Per què passa això?
15: És que els éssers humans, és una llàstima que no siguem aliens que acabem de vindre així a la Terra, no? En una tabula rasa, no. És que nosaltres som context, som vivències, som criança, tot, no?
16: Una educació, un entorn,
15: total.
16: Un tot.
15: Ja. Si hem tingut de referents uns pares o iaios o tios que eren molt complaents, que no posaven cap límit, això ho aprenem. Aprenem que això és el bo. Si vivim en una cultura en la que pensem que les bones persones no s'han de defendre tampoc i han de fer-ho tot per les demés, que això també és molt típic, sobretot en dones, per la cultura, no? Per el que com ens eduquen, pues això també fa que jo em senta mal si jo poso límits, perquè això no s'ha de fer, les bones persones ho permeteixen tot, no? I després també té a veure l'haver viscut rebuig per haver posat límits en el passat, no? Si jo he posat límits en el passat i algun manipulador no li ha vingut bé, m'haurà dit, ai, tu antes molaves, no? Això de, quan me deixaves fer el que jo volia, tu molaves. I rebre ese rebuig també t'ensenya que està mal posar límits quan no està mal. O sigui, que és com tot, no? O sigui, tot el que hem viscut fins al dia d'avui és el que fa que quan posem límits sentim culpa.
16: O sigui, com a societat tenim un problema amb això de posar límits o educar o ensenyar als nostres fills a posar-los o que ens hagin educat a nosaltres.
14: I per què sentim culpa de posar límits? Perquè les persones a les que posem límits ens importen?
15: No sempre, però sí. Podria ser, però sobretot la culpa el que ens està dient és que estem fent una cosa que no s'acorda als nostres valors. O sigui, si el meu valor és ser complaent, perquè és el que m'has ensenyat des de que soc xicoteta, m'han dit, tu fes tot el que te diguen i tu has de ser obedient i tal, no?
16: No contestes, no és, t'ataca.
15: Clar. Aleshores, quan algú em demana un favor, jo crec que si jo dic no, és ser mala persona, o sigui, que vaig a sentir culpa. La culpa m'està avisant que jo estic fent una cosa que no m'han ensenyat a fer, bàsicament. O sigui, la culpa ens està dient, això no és el que tu faries. Amb la teua personalitat. No és el que has après.
16: Per tant, la idea seria aprendre a posar límits o saber posar aquests límits sense sentir-se culpable de res.
15: Sí, totalment.
16: És possible.
15: És possible. És
16: possible, senyorita doctora.
15: Sí, totalment. És possible, però primer hem de posar-los en culpa. I això és el que...
16: Això és el que
15: fot un poc. Perdó pel taco. És que això és com quan tenim por i ens hem d'exposar a una por per al final ja no tindre por, no? Per exemple, quan tenim por anar en cotxe o en avió, no? I primer pues, anirem en pànic i poc a poc és possible que aconseguim fer un viatge anant mig bé, no? Inclús que no vinga la por. Això pot arribar a passar. Per al que ens estan escoltant, hi ha esperança. Doncs en la culpa i els límits és el mateix. La culpa és una emoció que podria ser com la por. Al principi va a vindre sempre que fem alguna cosa que siga en contra dels nostres valors, però a poc anem a anar normalitzant més i pot acabar inclús passant-nos que quan fiquem un límit estem orgullosos i diem, que bé, que contenta estic i que no tinga res de culpa. Però primer hem de canviar creències, perquè és molt important canviar creències, hem de fer exposicions primer en persones que no siguen, pues jo que sé, els manipuladors professionals dels que parlaven abans, no? En persones, pues jo que sé, primer en amics, no? En amics que ens van a respectar, que és més fàcil així. Comencem posant límits i a poc, això és com un entrenament, és com quan anem al gimnàs a fer...
16: Com un entrenament.
15: Sí, és com fer múscul. Anem posant cada vegada límits millor. I és molt comú que al principi les persones en teràpia em passa moltíssim que quan estem posant límits, quan no hem posat mai, les persones se'n van a l'altre extrem i posen uns límits que dius, ostres, en plan de que estan en el Mercadona i alguna persona comencem posant límits i a poc, això és com un entrenament, és com quan anem al gimnàs a fer...
16: Com un entrenament.
15: Sí, és com fer múscul. Anem posant cada vegada límits millor. I és molt comú que al principi les persones en teràpia em passa moltíssim que quan estem posant límits, quan no hem posat mai, les persones se'n van a l'altre

0: equilibra i la persona és una persona normal que pot posar límits.
1: Ja saben, per sí. M'apareix a posar límits.
0: Sí,
1: clar.
0: Sí.
2: Trataria de distingir quan estem fent un favor, no? Quan és una cosa raonable, una cosa estem sent amables, estem sent, en fi, agradables, estem sent bons familiars, diguem, en general, i quan estan aprofitant-se de nosaltres.
0: Sí.
2: Senyal d'alarma a voltes. Per això te diria que si la persona és una persona molt estimada, d'aquells que en l'entorn familiar podria tindre inclús certa patente de corso, és més complicat, diguem, posar el límit, no?
0: Sí, sí, sí, en la família les persones volgudes sempre va ser més difícil, sobretot perquè tu tens aquesta por de que te deixen d'estimar, entre altres coses. Tu dius, ostres, és que a veure si va canviar la meva relació en esta persona perquè li dic que no. Però clar, és que així hem de pensar sempre que les persones que ens volen no ens volen per traure profit de nosaltres, ens volen per la persona que som. O sigui, estem totalment tenim tot el dret del món. De fet, hi ha uns drets assertius, de que jo puc canviar d'idea, de que jo puc dir no. O sigui, això és un dret assertiu meu i de totes les persones. Si alguna persona s'enfada perquè jo li dic que no, i aquesta persona no val la pena.
1: Bueno, va un poc de la mà del
2: dir que no. Psicopatia, vete a saber, no?
0: Sí, o sigui, no val la pena.
1: Dic jo que això va un poc de la mà d'aprendre a dir que no, que moltes vegades que suposa que té a veure amb això dels límits. Però posem exemples de límits, no? Limitar què és? Dir-li, no, això que fas me molesta, no, o com?
0: Sí, això és molt bo, mira, perquè moltes persones creuen que és això, el límit, i aleshores el que passa és que s'acaben quedant en relacions de merda, vaig a dir-ho així, val? Perquè no, jo dedico tot el rato a la persona que no me pareix bé, però la persona ho continua fent, i jo li dic, però és que no em pareix bé, i la persona ho continua fent, i és com que dic, ostres, els límits no funcionen.
1: Entrem en un bucle...
0: Total. I és que el límit no és dir-li a una persona, això sí que ho vaig dir, me recordo l'altra vegada que vaig vindre, el límit no és dir-li a una persona som me pareix mal, sinó què vaig a fer jo per protegir-me? O sigui, és una pregunta que jo m'he de fer a mi mateixa. Com em protegeix d'això? Tu imagina't que quedes una amiga sempre i sempre arriba tard. I te molesta, perquè si no et molesta et passa res, però imagina't que et molesta. I tu li dius, ostres, podries arribar més pront la pròxima vegada? I te diu, ah, sí, sí, perdona, i torna a arribar tard? Doncs tu te planteges un límit, l'esperes 5 minuts. Si en 5 minuts no ha vingut, jo me'n vaig. Així t'estàs protegint tu.
2: I li ho dius, no?
0: Bueno, li pots dir o no? Li pots dir, bueno, ja m'he ido. Bueno, o no, o que vinga i que després la deixis plantada tu. O sigui, això tampoc és per crueltat ni per fer mal, ni és un càstig. És com em protegeix jo. A mi em fot quedar-me 30 minuts esperant, jo me'n vaig després de 5 minuts. O imagina que estic parlant, això passa molt, Moltes persones em diuen, és que jo cuide al meu pare, que està en una cadira de rodes, que el pobre està vegetal perdut, i m'insulta. I l'he de cuidar, o sigui, jo com me protegeix quasi, jo no puc posar límits, l'he de cuidar. I així, supercomplicat, és dels casos més complicats que m'han dit. I jo els dic, tu pots, sempre que et cride o sempre que t'insulte, tu pots agafar i anar-te'n a una altra habitació. I
1: aquell capte que això...
0: I després d'una estoneta...
1: Amb això te perd,
0: sí,
1: diguem.
0: Exactament, i després d'una estoneta tu tornes i estàs normal amb ell. Te torna a insultar, te torna a parlar, te tornes a anar. Això, encara que parega que no fa res, totes les persones del món volen que senten i que estiguen amb nosaltres, volen companyia. O sigui, que quan una persona sent que tu te'n vas, canvia el xip i deixa de fer això. És com, és com un condicionament, com si fos un ratolí, saps?
1: Si s'entés un to.
0: Sí, en lloc de donar-li formatge, el que li dones la meva atenció, però se la doni quan se la mereix. És que si m'està tractant mal una persona, no es mereix que jo estigui ahí. I per telèfon igual, tu imagina que una persona ens està cridant per telèfon i ens està fent mal. Tu pots deixar ese telèfon, tu pots colgar la llamada. O sigui que és important saber que el límit no depèn de l'altra persona, depèn de mi. El límit és què vaig a fer jo. I clar, el que passa és que moltes persones tenen por de que, pues, en les relacions, per exemple, de parella, que els deixi l'altra persona.
1: Clar, que tu pegues i sepas, és dir, si me parles mal, me'n vaig.
0: Total.
1: I que siga l'altra persona la que diga, pues ara el que me vaig
0: pues millor. Pues te dejo, exacto. Ja. Però és que a lo millor és lo millor que ens pot passar.
1: Ja, igual val, és un risc, sí, que val la pena córrer.
0: Totalment, sí, sí. Però, o sigui, que les persones moltes vegades és que estem enredades en relacions que moltes vegades ens fan mal, però és que és molt complicat eixir d'ahir, no és tan fàcil com dir, posa límits. Ja. No és tan fàcil.
2: Està guai aquest concepte que has posat, també, que has exposat, el tema del mereixement. Moltes vegades estem o som un poc limosneros de l'amor, també, una miqueta, no? Que anem també buscant un poc les migajes, fer-nos de valdre, també, que la nostra estima és digna de ser merescuda, valorada i valuosa, en efecte, no? I este concepte també de l'autoprotecció m'agrada molt, perquè si tu t'autoprotegisses, imagina que després poses límits, ergo, t'autoprotegisses i després te

0: Ens ve. Per tant, ostres, ahir t'està reforçant també, dient, hòstia, jo m'estime molt aquesta persona, el que estic, el que tu dius, la creença meua, igual és que estic posant este límit i no toca, però si me sent bé, escolta, si resueno bien con esto, ya va bé, no?
1: Total, total, sí, sí. És que això d'autoprotegir-nos és superimportant. I el respecte a nosaltres mateixa també es guanya a mesura que posem límits, perquè també canvia la forma de veure-nos a nosaltres, de ver-nos com un pringau, que tot el món s'aprofita de mi, a veure'm com una persona que dic, ostres, que digna, que estic així jo i que no fan amb mi el que volen, no?
2: I això com podem ensenyar-lo seu als nostres fills? Quan, perquè som un fruit del que ens han educat, del que hem viscut, de què tal... A mi, per exemple, m'han educat d'una manera de ser, has de ser complaent. Ai, no, no molestes a ningú, tal i qual. Com puc evitar traslladar-li això a la meva filla i que ja sí que sigui capaç de posar límits?
1: Boníssima pregunta. Saps de què aprenen els fills?
2: Del que fas tu.
1: Exactament. Ai, no del que els dius, del que fas.
2: Del que fas.
1: Del que tu fas. Si tu poses límits, ella els posarà. Ja, això és el pitjor, veritat.
2: No, no, aquí vol dir, he d'aprendre a posar límits.
1: Total, els has de posar tu.
2: Per a que els fills ens vegin posant aquests límits.
1: Clar, clar, perquè a veure que també és veritat que és complicat, eh? És molt complicat, sí, però sí, es pot anar a teràpia sempre a aprendre a fer-ho. I és que això... Mira, a mi m'agrada també molt este concepte de jo quan penso en les meves millors amigues i passe temps amb elles, jo no passe temps amb molta gent perquè no tinc molt de temps, aleshores les gent que passe temps és gent que vull moltíssim, però moltíssim, i com les considero tan intel·ligents, tan bones persones, tan interessants, un sentit de l'humor increïble, això les meves amigues, no? I veig que estan amb mi, de veure això jo penso que jo tinc molt de valor, perquè si no, no estarien en mi, estarien en altres persones, o no sé, me pagarien, no sé, hauria de pagar jo per estar amb elles, no? I no cal, no? O sigui, que això vol dir també que jo tinc valor i que altres persones que em tracten mal, si jo passe temps amb elles, els estic donant el mateix privilegi que les meves millors amigues, quan no s'ho mereixen, perquè
2: hombre,
1: no
2: sí,
1: fan
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: no ho fan, no fan res per a mereixer, i em tracten mal damunt, no? O sigui, que jo he tingut amics que m'han donat, pues, no sé, llàstima, perquè dic, joder, està solo, està pobret, passe temps amb ell, i és que després m'han dit coses que dic, és que no es mereix estar amb mi, és que no es mereix la meva presència, no? I jo així no sóc cap persona, no sóc cap diva, ni cap persona que sigui increïble, no? Però sí que tinc clar que no totes les persones es mereixen estar, però no en mi, en ningú, en les persones que es cuiden, que tracten bé a la resta i que són bones persones, no?
2: Uh-huh. I en qualsevol moment podem aprendre, si no hem sabut posar aquests límits, podem aprendre a posar-los, tinguem...
1: Totalment.
2: 10, 20, 30, 40, 60...
1: I 70 anys, totalment. Sí, sí, sí, sí, tots podem aprendre, igual que hem après a no posar-los, podem aprendre a posar-los. I hi ha un llibre que a mi m'ha agradat molt i el recomano molt en teràpia, que es diu, adivina, Cuando digo no me siento culpable.
2: Ai,
1: es diu així el llibre. És una pena que no el vaig escriure jo, però bueno, ahí està. I està molt guai perquè te dius teus drets assertius, no sé, i està ben escrit, no? És interessant. Jo pense que ajuda molt i que és un acompanyament per a teràpia, per a posar límits.
0: Bueno, igual passa també més en fills, no? Que dius alguna cosa que fa mal, o alguna cosa que és inconvenient, o que està alterant la convivència, o el que sigui, val, poses un límit. Però com és el xiquet o com és la xiqueta, ai, toca. Relaxes la barrera i deixes de posar el límit. Clar,
2: esto... Ui, això ho fem... Una amiga...
0: Això és molt fatal, no?
2: Si no t'arregles el quarto, no giras este cap de setmana. No s'arregla el quarto i ix el cap de
1: setmana. Ja,
2: ja. Xuf, una amiga.
1: Ja. És que, clar, a veure, els nostres fills, jo no tinc fills, però jo parlo en plural, val? És que tenen, és que són, és que...
0: És un material sensible.
1: Clar, és que són tot el que volem, és com el meu gat, o sigui, és que jo li vaig a donar tot, no? O sigui, que és molt, molt complicat, o sigui, si ens estan sentint pares, no passa res, vos entenem, vale? Però els xiquets i els fills necessiten límits, l'amor necessita límits. Si jo no li ensenye el que està bé i el que està mal, el dia de demà se'n va anar per ahí, va conèixer altres persones i va fer mal a altres persones, el van a rebutjar i el van a fer mal a aquesta persona que jo estic tractant de protegir o donar-li-ho tot, no? I aleshores hi ha que posar límits sempre, però els límits han de ser conseqüents i han de ser proporcionats, perquè això també ho fan molts pares, no? Que jo a teràpia m'he trobat gent que diu, és que jo li he amenaçat com no, com les xoguets, com no els guardava, els vaig a tirar tots. clar, no li vas a fer això, això és una crueltat, no? Tira-li, además, estàs perdent tu el diners, no els tirava.
2: Es que a més no ho faria, vull
1: clar,
2: dir-te,
1: no? No, no, no guardava els xoguets i no els tirava. O sigui, que no estava fent res, me deia, és que els límits no funcionen, no fot, és que no estàs... La conseqüència, no, que jo si no estic dient que han de ser cruels ni que han de posar conseqüències tan cruels, però, per exemple, dir-los, si t'ajude, si ho fem junts i guardem els xoguets, per exemple, mira com canvia el tema, després anem a anar a donar una volta pel parc que a tu t'agrada anar, o anem a anar a, jo què sé, anem a veure una pel·lícula que ens agrada junts, o anem a sopar pizza. És molt millor als xiquets premiar-los per fer les coses bé que castigar-los per fer les coses mal. I en qualsevol lloc, si tu li dius anem a fer això i esta és la conseqüència, hem de complir-la sempre, perquè si no, no entenen fins a on, i els adolescents sobretot, com tu no ets de xiquet, li has posat el límit d'adolescent, oblidat,
2: Si ho extrapolem a l'exemple que posa Besada és de si una persona et parla malament, ves-te'n.
1: Sí.
2: Per a que capte el missatge de que no pot parlar-te malament, pues, ahí s'entén superbé, allò que estàs dient ara.
1: Clar, clar. Però és molt complicat, en els fills o en els xiquets, que ens, o si són professors i tenim molts xiquets, és que el que te dona ganes de fer és grit, cridar. No és com...
0: I el patiment no és igual, tindre el quarto desordenat perquè estan els joguets escampats, que són les 4 de la matinada, m'ho invento i no ha arribat.
1: Total. Total.
0: El límit pot ser, l'entrenament del límit, diguem, aplica, diguem, la mateixa fórmula, però clar,
1: el malestar,
0: el patiment, sí, i el malestar que te genera, sí, també com a pare, claro. com a mare. I a les persones majors, per educació, pel que siga, ens costa una miqueta més?
1: Sí, podria ser. A les persones majors...
0: L'instinct protector, que sí. Sé jo, que ja si som iaios, i ja que sé, arribes a un punt que dius...
1: També el que passa és que les persones, és com que les nostres creences ens acompanyen els anys que tenim, no? En el meu cas són 38 anys, la persona que té 75 o 75 són les mateixes creences.
0: Està ficat en la molla de
2: l'os. Exactament. És molta pràctica.
1: Es pot canviar, però són molts anys reforçant creences que a vegades són creences xungues. O sigui que és més difícil en ells i hem de tindre més paciència. Però si tenen bona voluntat i ens volen molt, jo crec que es pot aconseguir també que posar los límits bé.
2: I entenc que el benefici, el benefici a banda de superar aquella sensació de culpa, posar límits, també pot reforçar-te, jo que sé, a nivell confiança.
1: Sí.
2: Quan ja és un practicant correcte,
1: sí.
2: Posar límits.
1: Sí, sí, sí. Podem començar per lo de Mercadona, de no deixar a ningú que es cole, no? En la cola. Així vaig jo, és el meu, jo què? De a una persona que ens estiga simplement, mira, esta me va ajudar molt la meva psicòloga, que jo no, jo és que jo també vaig a teràpia, jo me cuido molt.
2: Perquè eres una persona humana que t'encanta les croquetes.
1: Totalment. I és que em va dir que a mi el que em passava molt, com a psicòloga que soc, és que sempre pareix que diu així escrit, parla'm de la teua vida, que estic desitjant saber tot sobre tu, no? I quan vaig a on siga, que espera ahí, tot el món me conta els seus problemes, no? I a mi em va dir la meva psicòloga, tu deixa un silenci, quan tu no preguntes, una cosa és que tu preguntes i te conten algo, perquè tu has preguntat, però si tu no preguntes i et diuen algo, tu pots deixar un silenci, i jo, però és que em sap mal, és que m'estan contant, i a més, és que tenen coses xunguíssimes, que tu dius, però com me pots contar això, si no em coneixes de res, me ho conten. Deixo un silenci, i ara he après a que me dona igual, a que, i no estic tan preocupada per ajudar a tot el món, ja ajudé prou, saps? I això és com, només deixar un silenci, saps? No estàs sent mal educat tampoc, estàs en el teu dret de no continuar
2: de no
1: escoltar algo que tu no has demanat, no? Exacte.
0: Jo faria una aportació a banda, i és que a banda de la confiança, que estic molt d'acord en el que comenteu i ho subratllaria, també se guanya en salut. Un bon límit posat a temps.
1: Total.
0: Te canvia la vida, això.
1: Total, tu saps les de relacions.
0: Millora la salut, la mental i l'altra, perquè està tot comunicat,
1: És que les
0: relacions... s'acaben els ardors i els marrollos. Sí.
1: Totalment, perquè les relacions que tenim al voltant...
2: Un pes de damunt.
1: Sí, llevar-te relacions que no te fan bé està genial.
0: Hòstia, és terapèutic,
1: Totalment.
0: Absolutament. Este ratet també ho és,
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
1: A vosaltres. Adéu, Lorena.

0: Que difícil és encertar-ho, però que important aconseguir posar límits per a la nostra salut, no? I parlant de salut, que important també, i quines coses són certes segons la ciència i quines no, parlant de mites en nutrició. És cert que la mel és millor que el sucre? Si se'ns antoixa xocolata és perquè ens falta magnesi. La fruita hidrata com l'aigua? I moltes preguntes més. Clara Llorenç, la nostra dietista, ens ho explicava ben bé.
1: Clara Llorenç, dietista de capçalera nostra, com estem?
2: Molt bé,
3: què
2: molt
3: tal, Clara?
2: Bé. L'heu venut com un extremista, eh?
3: No,
1: calla! Sí, Eva, sí, tu,
3: sempre fent broma.
2: La pasta integral l'has aconseguit instaurar o encara no?
3: Jo sí, Luqui, jo sí. No, Clara, no.
2: Sí, molt
3: directament he dit, mira,
1: aquests
3: hidrats de carboni me'ls
2: ja està, no passa res, permet. No passa res.
3: Sí, perquè me van molt bé la pasta aquella que són unes hèlices estes de llentilla.
2: Molt bé, però això està superbé.
3: Sí. Estan una miqueta farinoses.
2: Però perquè és llentilla. Pensa, a mi és que la gent que me diu és que sap diferent i dic, a què vols que sàpiga si és que és llentilla 100%?
3: No fa gust a res, en realitat. Fa gust a lo que el condumio que li posa.
2: Sí, el que passa que és una pasta que queda més... Sí,
3: té una textura.
2: Vull dir, no és un trampantojo, és una... París pasta, però és claro, és lentilla.
1: Bé, pues, real, hem començat aquesta secció amb Rigoberta Bernardini parlant d'espaguetis i formatge, que és una combinació guanyadora. Cottage, el formatge, sempre cottage, sempre.
3: Ai, volia fer-li jo preguntes, què? Perquè avui és una secció que obrim si un preguntat.
2: Totalment.
1: Parlem de mites i no totalment. Mites, o què?
3: Coses que pensem i que potser siguin correctes o no.
1: I tu tenies un preguntat.
3: Algú que ha dit una veïna, algú que...
1: Molt bé.
3: Sí, respecte al tema del formatge cottage, que així la doctora és molt defensora del formatge cottage. No dic que no m'agrada, però té un puntillo amarguet. Sí, molt bé.
2: Ah, sí?
3: Molt bé.
1: Com el feta també, encara un poquet més.
3: Sí, exacte. Però després està el ricota.
2: Claro.
3: Que es més golosón. Es
1: más
3: golosón.
2: Porque
1: pero
2: sabes,
1: no es el cottage.
2: ¿Sabes qué le lleva al ricota la acidez que te el cottage? La nateta que du.
3: I, però la nata és mal, doctora?
2: La nata, a veure,
3: no és mal.
2: La nata, el que passa que té molt de greix i així depèn. En el teu dia cap un poquet de ricota, pues, és que a mi quan la gent me pregunta això i dic, pues òbviament depèn del teu dia, però sí.
3: Cada dia en el desdejuni,
2: cada dia
3: la...
2: Per això a lo millor, pues, el cottage és aquest formatge que pots abusar més, ¿vale? Sense contemplacions.
3: És que
2: és veritat.
1: A lo loco el cottage.
2: Té tota la tarda.
1: Bànyame en cottage.
2: Té un 2% de greix i tota una tarrina són 180 calories, és que és no res.
3: Ja.
2: I la ricota a lo millor és el
1: més
2: doble.
1: Ocasional,
2: claro.
1: Més ocasional.
2: És com la bola de mozzarella i la bola de burrata. ¿Vale? Sabeu que la diferència,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí, sí.
1: Està més bona la burrata.
2: La burrata...
1: Que és més...
2: La més
1: abusable, la
2: claro.
1: Mozzarella.
2: Si ja només quan la talles... Però el mateix passa en la ricota. Tu t'untes la ricota en una tostada i dius, ostres, ja. És que és cremoseta...
1: Mira, pues, jo tinc una amiga que aniré una tomata d'este rosa i una burrata i una espiguetes d'espècie i un ou dur, va sopar com una reina.
2: Claro.
1: Una amiga. Que vaig a dir-te una cosa.
3: Alfàbiga,
2: I ja estàs en Roma. Esteu en Roma ara mateixa.
1: I estan tocant una tarantela, diu, pues ja està. Atenem una cosa. Per tant, sí que se pot prendre sempre i quan pues, estigui equilibrat amb la resta de la dieta
2: totalment,
1: del dia.
2: Totalment.
1: O si no tens una malaltia
2: ja
1: o vulguis perdre pes, que ahí són altres prescripcions.
2: Exacte. I jo crec que aquestes coses està bé saber-les de dir, vale, pues simplement m'agrada o puc incloure en el meu sopar per una quantitat que estiga... Pues...
3: Una volta a la setmana, ricota.
2: Sí,
3: no
2: molt
3: va
2: bé.
3: Vale.
2: O en la pasteta un poquet de ricota i... O barrejar ricota i cottage, no? Per donar-li ahí un poquet de...
1: Alegria al cottage.
2: Claro, sí, claro. Que no
3: que
2: siga...
3: Cottage, que no.
2: I el cottage també t'he dit. Jo he fet una cata de quasi tots els supermercats i n'hi ha...
1: El meu famós és Lidl.
2: Estic en tu, 100%.
1: Sí, sí, sí.
2: 100%.
3: No tenim patrocini, però...
1: No tenim patrocini. No. Jo el pagué cada volta que va.
2: Eixe no està àcid.
1: Però jo he anat a estar de bar... Quan ella ens va explicar que això existia, que jo ni ho sabia, quan feia el programa de tele, vaig anar tastant i vaig trobar Eixe, que és el que més m'agrada, en diferència.
2: O sigui, que...
1: I vaig a postes, que jo no era un lloc al que solia anar, però... No, vaig a buscar-lo i de passar a agafar les altres coses, però vaig, vaig pel formatge en
2: té qüestió. Té pastetes ahí de llegums interessants, també. O sigui, que...
1: Molt rebé.
3: Ah, mira, per a fer un snack i això.
2: Sí.
3: Guai.
2: Sí.
3: Estupendo.
1: Vale. Doncs vaig advertir una cosa. Un punt estan a 6 de l'horatge i encara no han fet res.
2: Vale, sí, ja ho sé. Ja. És que comencem així.
1: Sí, sí, no parlar. Però tot allò que diem, apunteu-seu que està molt bé.
2: Sí, exacte.
1: Que la nostra Nutri ens dona les millors opcions i consells.
2: Però l'altre dia, exacte, preparant el programa, me vaig fer un llistat de 50 mites. O sigui, si tenim programes pa molts.
1: Tenim mites per parar un tren.
2: Exacte. Avui ha dut 10, vale? Va. I la idea, que jo crec que ja sou alumnes superavançats, vos llança la pregunta.
1: A veure què diem.
2: A veure què dieu, vale? I jo ja després dono el raonament.
1: Val.
2: Cosetes que has sentit en consulta o que crec que estan massa arrelades encara.
1: Va, comencem.
2: Si un aliment ens senta bé, significa que és saludable.
3: Dona, si em para bé, si no em pega mal...
1: Si em para bé, té més opcions a que me'l menge més freqüentment.
3: Ara.
1: Però no necessàriament.
3: Saludable.
1: No?
3: Home, a mi me pot parar fenomenal.
1: A mi hi ha coses que me paren molt bé i sé que no són saludables.
3: Una coca de vida. O un pastís de moca. Em sento fenomenal, però sé que no és saludable.
1: Ja,
3: vale. O sigui, que no tot el que el
1: no
3: para
1: sempre.
3: Bé...
1: No. Jo diria
2: exacte.
1: Que no sempre.
2: Molt bé, vale. molt bé. Però crec que encara no, n'hi ha molta gent que fa aquest raonament de dir, ai, doncs a mi és que jo me menjo una ensaïma i me senta superbé, doncs perquè no puc berenar-la tots els dies, no? I, per exemple, també passem a lo contrari. Menjo llegums i me senten fatal. Aleshores, és un aliment que no incloc de normal perquè no me senta bé. Simplement diferenciar, vale, que te sente bé o mal algo no implica que siga millor o pitjor per a tu. Simplement és que al teu sistema digestiu li cau millor o pitjor, però no parlem de...
1: El consell seria averigua si no és saludable, intenta que sigues només ocasional.
2: Correcte.
1: I si que... no et para bé, però sí és saludable...
2: Treballa això, perquè...
1: És quan s'ha ensenyat que en els llegums se pot canviar i sa
2: sí,
1: percepció.
2: Sí, al final és algo gradual. És que el teu intestí no està acostumat a fibra perquè el tractes mal i no li claves fibra de manera habitual. Al final, a les persones realment...
1: Sentar-te bé, què vol dir? Això és l'estómago, és la macrobiota, l'intestí,
2: sentar-te...
1: el duodeno, l'intestí...
2: Sentar-te bé és que tens una microbiota estupenda i te fas un pla de cigrons supergrans i te senten superbé, no tens gasos, no te notes un fla... Uh-huh. Al final són aquests símptomes realment...
3: Un flamenta i gasos seria...
2: Un flamenta i gasos...
3: Però si en tenim, diguem, durant una temporada, perquè hem fet un canvi, diguem, en la dieta... És no, diguem que el cos o la
2: sí,
3: microbiota està treballant seu.
2: Sí, simplement és de, per exemple, a casa... De...
3: Està fent les seues
2: sí,
3: coses.
2: Pues jo és que imagina que estàs a casa i jo me menjo el pla de lentilles i encara me continuen sentant mal. Doncs pues no passa res, he estat un dia sense menjar-ne i després comença a clavar un poquet. Doncs pues me faig arròs tres delícies, no? Que al final és arròs i li claves un poquet de pèsols. O me faig lentilles amb un poquet d'arròs, o sigui que no siga tota la quantitat de llegums i que ho facis gradualment i així en el teu intestí se va acostumant a aquest tipus de fibra.
1: Vale. Un altre mite, va.
2: Este la votrem molt bé. Com més sues, més greix cremes.
1: Sí, no? Això en el gimnàs, quan més sues, no... Es...
3: Home, elimines
1: aprofita més la classe.
3: Elimines toxines, no? Suant, elimines toxines
1: bueno,
3: i greix.
1: Bueno, és aigua. La suor és aigua. Però si t'ocorres...
2: Va, Gemma està ahí...
1: Però si t'ocorres molt...
3: Estàs
1: a l'aet.
2: Estàs a l'aet.
1: Igual s'aigua en sal.
3: No, que
1: home, però creix sí que en cremes, si sues, no?
3: No, vull dir que no només és aigua, que tindrà sus coses, sus litos i sus d'això. Vull dir que alguna cosa de... No ho sé. Total, que no ho sabem.
2: Realment no, vale? Realment el suor és totalment no.
3: Totalment
2: el
3: no.
2: Suor és aigua i electrolitos. I està salaet perquè és el sodi, vale?
1: És electrolito?
2: És el sodi.
3: Però
2: el
3: sodi...
2: El sodi és el sodi
3: sal. No és greix, o sigui que
2: no. Vale. O sigui, simplement el suor, ja. Això també ho dic, vale, per persones que es fan patir massa perquè te fiques una faixa per entrenar o te claves després en la sauna per a suar, no perds més greix per això, vale?
3: Que feia bicicleta vestida claro. Si fora un buzo.
2: Moltíssima gent, i a mi me dona moltíssima pena,
3: es que sí.
2: Perquè...
1: Perdoneu, el sumum, una mi meu, sé... Els Michelins
2: sí,
1: s'enroscava en paper d'aquest film. Hòstia. I se posava a fer esport, clar, jo...
2: No fa, ai,
1: pues clar,
2: no.
1: El pegava cada baixa de tensió
2: claro,
1: la persona.
2: Claro, però és igual que la sauna pajara. Després d'entrenar. Això realment l'únic que fa és que pergues un montó d'aigua i un montó d'electrolits que te deshidrates, però no que pergues suor, ¿vale? Al final, no que pergues greix. Al final el greix se perd en l'esport, però no que una persona sue més vol dir, imagina que anem els dos a entrenar, ¿vale? El mateix entrenament, i tu sues un montó i jo poquet. No vol dir que tu t'hagis esforçat més, ni que tu, simplement és que tu tens una temperatura corporal diferent, el teu cos s'ha regulat d'una altra forma i a lo millor han gastat exactament el mateix, però tu t'has deshidratat més que jo. És l'única diferència.
3: I per a perdre greix també estaria un poc l'equilibri de no deixes entrar més de lo que cremes.
2: Al final,
3: perquè si no, al final són matemàtiques.
2: Al final, també, no? Al final és bàsica. Per a cremar greix realment, a banda de moure't, és que n'hi has eixe dèficit, no?
1: I la manera de mesurar si has perdut greix o no és això dels aparells.
2: Sí, jo, per exemple,
1: manera que teniu uns dietistes,
2: en consulta tinc, n'hi ha dos formes, ¿vale? Que és la bioimpedància, que és la bàscula esta que agarres i te mesura el pas a través dels diferents, ¿vale? Del greix, del múscul, i després està l'antropometria, que és horrible, que és mitjà un plicòmetre, ¿vale? Que te mesura els pliegues de greix, però això jo ho fas només a esportistes.
3: On hi ha els punts conflictius.
2: Perquè, clar, si n'hi ha...
1: Bueno, però jo, per exemple, n'hi ha casos en els punts conflictius se veuen a simple vista que estan ahí.
2: Sí, exacte. Ja. Però l'antropometria és un poquet com més exacta, no? Perquè te diu...
1: Ho analitza ben bé.
2: Exacte, ja, te diu els mil·límetres de grasa corporal en certes parts. Mm. Però, bueno, si no també, tu al final te notes que estàs perdent greix bàsicament perquè estàs perdent volum corporal. Uh-huh. Al final, si la teua cintura, si tu, per exemple, fas esport, però te baixen les cames, els braços, i la cintura no baixa, no estàs perdent greix, estàs perdent múscul.
1: La cintura,
2: algo estàs fent mal.
3: I segurament serà via dieta.
2: Que, correctament. Ahí és que te falta proteïna i estàs perdent massa muscular i no greix, ¿vale?
1: Fenomenal. Molt bé. Molt bé. Més mites.
2: La fruita hidrata igual que l'ulla. Gent que no veu en estiu però diu no passa res perquè jo prenc molta sandia.
3: Marria, mig meló d'Alger, no cal que vega. Ah, pues jo sóc un poc d'aixòs.
1: Jo crec que no, jo crec que l'aigua és aigua i la fruita... Però és de veres que el meló d'Alger...
3: Tu saps
1: si so, jo sopat meló d'Alger i després m'has de pixar 40
3: anys. Això passa també.
2: La fruita, així és un 50-50, la fruita hidrata, però mai ha de...
3: No substituir.
2: Substituir l'aulla, perquè
3: mira,
2: al final...
3: Exacte,
2: molt bé. Perquè al final, vulguis o no, l'aulla és aulla i electrolits... però la fruita és aulla, però també té un poquet de sucre, també, vale? O sigui, que en estiu les dues cosetes a la part estan bé.
3: Vale.
1: Molt bé.
3: Vale. Si hidratar-se és tan bo per a tantes coses, que ja ho parlarem en el seu dia, un dia podem també tornar, perquè és un gran dels èxits també, que és,
1: no,
3: que és,
1: i ara en la calor que fa,
3: sí, sempre.
1: És important.
2: Sí, i un altre dia...
1: La gent gran, especialment la gent xicoteta,
2: sí,
1: bueno, tots, eh?
2: I si voleu, farem també, parlarem dels electrolitos, de la gent que sua molt, que ficar-se en l'aulla, o sigui, si ahir n'hi ha un meló també...
1: És un tema que jo ignore completament, o sigui, que estarà bé que ho xarres.
2: Electrolitos, què és?
3: Vale, ui...
2: Electrolitos són sodi, potassi i magnesi, vale? I és el que perdem en el suor i és el que n'hi ha que intentar clavar-ne si són persones que
3: perdem, que
1: els han de tornar a guanyar.
2: En estiu és superimportant, vale? És a lo millor la falta esa que es fa que es noten un poc més cansaets.
3: Jo crec que... I àvia.
2: Exacte. Jo crec que este ja més o menys l'han parlat, però per si acas.
3: A veure.
2: Menjar saludable sempre millora la digestió.
3: Menjar saludable sempre millora la digestió.
1: Si menges saludable, la digestió la tindràs més bona.
3: Ja, però saps què passa?
2: Este és trampa,
1: Ah, pues
3: mira,
1: no.
3: Jo crec que l'he pillat la trampa. Veus? Em vas comprar d'això, de fer-me d'això de fruta...
1: Smoothies, d'això.
2: Ah,
3: I amarreava uns smoothies, jo sé que són molt exagerats, porto unes carmanyolotes enormes, i me feia uns tanganazos, i jo anava...
1: I després...
3: portava l'estómac fet un desastre, i el metge em va dir... Nene,
1: igual
3: no te pareix que és molt saludable, però és un desastre.
1: O sea, menjar saludable no sempre millora la digestió.
3: Esta me la sé, o sea, que no.
2: Claro, passa moltes voltes, vale, que mengem un poc mal, es clavem a menjar un poc més saludable i comences a clavar que si productes fitness a un poquet d'edulcorants, moltes amanides, que al final és molta verdura, més llegums, i de repente al cos li claves un montó de fibra i tens molt més problemes digestius que quan a lo millor menjaves pitjor. O sigui, que no sempre menjar saludable implica que tingues millor digestió. Al final, el que hem parlat antes, vale? Anar acostumant. Molt bé.
3: Vale.
2: Este me dona molta ràbia perquè a mi me l'han dita i dius les persones primes mengen millor.
1: Això ho sé jo. No.
2: Molt bé.
3: És un estereotip. Buah,
2: me dona molta ràbia.
1: És un estereotip.
3: I que pot fer molt de mal.
1: Però que el patim avui en dia, perquè jo sempre he sigut grossa.
2: És que continua encara.
1: I tinc temporades que he menjat mal. Però jo, per necessitat, he après a menjar bé. En canvi, me viu en una amiga prima que té més problemes de salut que jo, però clar, estèticament no se noten. i sempre tots pensen que ella menja millor que jo. Tot, sempre.
2: Totalment.
1: Sempre
2: tens
1: missatges en aquest sentit.
2: Sí, no? Al final l'apariència, no, el que sigues o, prim, o més prima o menys prima, no, sempre està associat a que te cuides més o, i al final dius, és que no té res a veure. Jo tinc en consulta persones que són molt primes i tenen unes analítiques terribles, se cuiden molt poquet, fan molt poquet esport i tenen molt poqueta massa muscular, i després persones amb més pes però que mengen superbé, tenen una analítica perfecta, el que passa que com el pes ja sabem que no només és el que menges, sinó que al final ahí n'hi ha molts factors hormonals, microbiota i demés, pues per desgràcia aquestes persones tenen més pes, però no perquè se cuiden menys. Jo crec que és algo que hem de canviar ahí un poquet el xip.
1: Realment el missatge adequat és parlar d'un pes saludable per a cadascú.
2: Totalment.
1: Perquè
2: totalment.
1: Jo, la major manera, s'emportem any i mig, però fisonòmicament se diu, sí? Tenim els tipus completament diferents. Jo sóc alta i és baixeta, jo tinc esquena ampla.
2: Sí, que no es pariseu, no?
1: Per tant, no pot ser mai de la vida el mateix pes saludable beneficiós per a ella que per a mi,
2: no,
1: mai?
2: No, totalment. Per això la pregunta, no, de quin pes és el saludable, i dius, és que jo aquesta pregunta no la conteste mai. No n'hi ha. Vale.
3: Molt bé, perfecte.
2: Els aliments naturals sempre són millors. Oi, saludables. O sigui, natural igual a saludable.
3: No, no, entre saludable. Una maduixa i un iogurt de maduixa, la maduixa. No sé. Mm. Que natural, una cosa que natural vols dir que és del
1: home,
3: camp?
1: No sé, que te menges un cardo borriquero.
3: Vols dir que és cru? Què vol dir natural?
2: Vull
3: que
2: dir,
3: posa etiqueta natural?
2: És que moltes l'eslògan natural està...
3: Ah, que la mania. Això,
2: claro, no parle de fruita,
3: no,
2: per exemple.
3: No.
1: L'eslògan ja ens vas... Sí, sí que ens vas explicar que exacte. El vi o natural, no sé què, a voltes té una doble
2: a voltes, trampa. Moltes voltes.
3: Sí. I t'arriba només sí. Un sucre i unes coses.
2: Algo que és natural no necessita que fiquen en l'envàs
1: en
2: gran,
1: no porta,
2: que és natural. Vale. Si en l'envàs te fica natural, no l'agarres, no el gastes els diners. ¿Vale? I també un poquet en això, que continua ahí el rol de la panela i el sucre moreno, que la gent també se pensa que com és un poquet més natural que el sucre és un poquet millor, està en el mateix sac que el sucre normal. ¿Vale? Uh-huh. Super suspès.
1: Hem desmitificat o reconduït algun dels mites nutricionals. Seguirem en pròximes...
2: Tenim mogolló.
1: Seguirem en pròximes edicions.
3: Genial. Gràcies, Carol
2: Llorens.
3: Adéu. Fresh strawberries, fresh best of red
1: strawberries, ripe turning riper in the... Mites gastronòmics desmitificats, posem-li coneixement, per favor. I ara posem música a este recull recordant que ens visitaren tres membres de la Ludwig Band, amb Quim Carandell al capdavant, banda composada d'un grup d'amics de l'institut i músics de l'Empordà, que teníem ganes a València d'escoltar-los. De fet, les entrades es van esgotar en un tres i no res per anar al seu concert. I nosaltres també teníem ganes d'entrevistar-los.
4: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Saps

0: miras, dic... Ai, senyor, perquè vull el teu amor, l'entusiasme contagiós d'esta cançó. És marca de la casa d'una banda, d'una colla d'amics empordanesos, empeltats a Barcelona, col·legues des de l'institut, i des de fa uns 9 anys o així fan cançons junts i de pas pues, es fan feliços cada vegada al personal. Són la Ludin Bank.
1: Vinga, no fotem, ja som prou grans. Per saber com...
2: Vinga, no fotem, que ja som prou grans, eh? Ells diuen ells mateixos que són una quadrilla de gent de poble que copien a Bruce Springsteen. Encara que també
0: pues ja
2: es mola...
0: I ser president ja me mola, mira que et diga.
2: Mola molt. Però, a veure, és un poc aquesta cosa de butade, no? Perquè són més coses. Els mola molt Dylan, el primer Dylan, tot lo de Pau Riba, bueno, aquí no li mola tot lo de Pau Riba, i està molt guai lo que fan i com ho fan. Diuen que els seus directes són una festa i pronte... Bueno, pronte, en unes horetes, ho podem comprovar.
0: Bueno, si no res.
2: Si no res, a partir de les 9 s'obrin portes en el Loco Club de València per escampar les cançons del seu nou flamant àlbum que es titula Pel barri es comenta. Cançons, xico, molt ben parides.
0: Molt ben parides. És una gran definició, no molt poètica, però molt certa. Molt ben parides.
2: És el que m'he dit.
0: Que ens acompanya a la meitat de la quadrilla uns quants d'ells. Tenim a Quim Carandell, a Pau Esteve, a Andreu Galofré. Ho he dit bé?
3: Ho has dit bé, fantàstic.
2: Bueno,
0: que, com esteu? He venit en furgoneta, Joaquí, tu conté. Els han amollat estos tres així, així, pam, baixeu.
4: Efectivament.
0: I la resta seguit.
2: Perquè acabes per l'edifici per arribar. Sí,
0: sí. Més o menys ha sigut
2: d'ells. Bueno, tenim una vaga d'educació, ja sabeu, del sector des de fa temps a València. Està generant uns problemes de trànsit brutals. Pensaven que això podia passar, però vaja, així heu arribat. Bueno, la meitat de la quadrilla i l'altra meitat que estan a la sala.
4: Muntant la bateria.
2: La dura vida del músic, però mola molt la furgoneta, no?
4: Hombre.
2: Mola molt això, no?
0: A veure,
2: no tant.
5: Okay. Mitjoreta està bé.
2: Ja s'ha fet un poc llarg, no? Veniu de Barcelona.
5: Sí.
4: Jo venia d'Espolla aquest matí, que és a l'Empordà. M'he creuat, la de quilòmetres avui.
0: Tenim una cosa també. Bueno, molts quilòmetres i estareu cansats, però després l'adrenalina pegarà a pujar. Però que teniu el sold out des de jo que sé quan.
5: Ja, que fort això.
0: Que
5: guai. Sí. A mi em va sorprendre molt.
4: Sí, total.
5: Quina il·lusió.
0: Així hi ha moltes ganes de veure-vos, no?
4: Bueno, sí. És que ja era hora, eh?
5: Sí.
4: Vam venir fa un parell d'anys, però va ploure i se'n va anar tot al garete una mica. I por fin. I avui por todo lo alto, perquè hi fa 2 mesos que vam vendre i no sé, tenim moltes ganes.
2: N'hi ha moltes ganes de la Ludwig. En esta gira 2026 estem veient els vídeos, la primera vegada que us vegem així a València, i esteu gaudint-la, tios? Bueno, ja ara ens contareu. I presenten les cançons del seu quart àlbum, vos dèiem, Pel barri es comenta.

0: tiene un optimisme contagiós esta quadrilla. El Barris comenta, bueno, el Barris comenta que les vostres cançons d'amor, tant les elèctriques com les més líriques, les acústiques, estan agradant molt a la penya. Què vos diu la gent als concerts de les cançons? Què vos conten?
1: Buah. A veure, està tothom encantat, eh?
2: Sí.
1: Les canten, sí.
0: Se les saben.
3: Canten que espanta, eh?
1: Sí. Sí.
3: Perquè, a més, ara ja des de fa un... Bueno, abans no ho fèiem, però ara des de fa uns anys que anem amb els pinganillos, amb els iners i tal, llavors tens els micros de públic. Hi ha vegades que veus la gent cantant i estem allà amb el tècnic de monitors dient-li en plan, puja'ns-els perquè...
0: Tio, hòstia, se la saben. Estan fent-nos sí,
2: coros. Sí, però te contagien una energia.
3: Però més totes ja. No és allò que diguis, saben el hit, tal. És que lletra, o sigui, cada vers.
1: Sí, que hi ha molta lletra. I se la saben de memòria. Sí,
3: hi ha molta lletra, aquest disc.
1: I mira que a mi se m'obliden molt.
0: No és xiribiribi por un pom-pom. No, tu sombrero y ponte-lo. No, no, ja hi ha mandanga.
2: Que dic que se l'obliden a dir, se m'obliden molt les lletres.
1: A mi se m'obliden i la gent em corregeix. Que això ja és el colmo.
3: Bueno, i llavors després tu tornes a començar la cançó, no?
1: Sí, exacte.
0: I quan la cagueu així en directe, com, o sigui, quan ells està en una situació així, que, com s'ho feu, allò?
3: És que ens ha passat
0: allò
3: tot
0: de para
3: la...
0: i tal, o sigui, que
3: l'últim concert, què vam fer l'últim concert? Va passar, sí. Vam girar les estrofes de puesto, vam sí, posar una de més, sí. O no sé què. Sempre ens ha passat, vull dir, forma sí, part de...
1: Sí.
2: Estem molt acostumats. Del directe, de la vida. Forma part de la vida, eh?
3: Almenys...
2: A vegades se't giren les estrofes, sí. I dic,
0: què? I si voleu la gravada, està el disc. Esta és una altra.
3: Exacte. Ja, per això funcionen, per això funcionen els concerts.
1: Sí, clar, no prometem tocar com el disc, perquè ja està el disc per escoltar les cançons com el
2: no,
1: disc.
2: No, a més els directes crec que han de ser una altra cosa.
3: Clar.
2: Perquè ho són, no? Atén-me una cosa, que clar, és fascinant sentir, són amics de l'institut, que guai, que amics de l'institut...
1: Bueno, i d'abans,
3: bueno,
1: eh?
3: Bueno, i d'abans. Sí,
2: o pues de ben petitets, de ben menudets, fóreu amics, i 2017... O sigui, en quin moment me diu, i ara anem a fer una banda de... seriosament? O, no, o ha anat venint... Com va venir la cosa?
3: Sí, no sé, una mica abans del 2017, no? Perquè ens teníem un grup d'institut, per dir-ho així, que feien versió, no? I tocàvem com a festes majors i tal.
2: Sí.
1: Sí.
3: Però llavors va haver un moment que vam dir... I si...
1: Sí, estava molt de moda l'esca a Barcelona. Aquí sí. També.
0: Aquí també va haver una...
3: Era sí. El boom aquest.
1: I sí. Clar, molts grups valencians a Catalunya, tal, no sé què, i vam començar fent esca, més o menys.
0: I què éreu, els especials de l'Empordà o què?
1: Sí, no, això a Barcelona.
3: Això a Barcelona. Sí,
0: ja. Ah, ja estava a Barcelona. Ja
3: és que hi calimotxo.
0: Bueno, quatre àlbums ja, des del 17 aproximadament ja junts com a banda i en aquest últim disc, a més, en la vostra pròpia discogràfica, Premi de Rock, Premi Altaveu. Hòstia, això ha anat a tota virolla, no, xics?
1: Sí. Pam, no? A veure, super, sí. També ràpid, portem no? Molts anys, no? Vull dir, són molts anys que toquem junts, molts anys que tal. Aleshores, si una cosa no tenim és la percepció que tot ha anat molt ràpid. Tot ha anat molt bé, que és molt
0: tot
1: millor.
0: Molt bé,
1: perquè sí. Molt ràpid a vegades no té per què ser bo. I menys en aquest sector, on moltes vegades les coses venen, pugen, baixen i s'ha acabat. Sí. I al cap de dos anys ningú se'n recorda. I per això nosaltres anem bé, no anem ràpid, anem bé, que és encara millor.
2: A tenir una cosa que no m'he insistit, el disc vostre... pareixia que no vol la cosa, no? Això pel mes de març. Pues que es va colar entre els 10 vinils més venuts, com el de la Rosalía de l'Extremadura, Andrés, sí, sí. Suárez... Això com ho digeriu vosaltres?
4: Home, a mi me va encantar això. O sigui, clar, és com molt fort, no? Perquè a més els noms de dalt són tots molt noms... Pues...
2: Invertits en un poc, no? Que...
3: Bueno, més tu ets molt de cultura de disc i de vinil, vull dir que també...
2: A mi m'agrada molt també.
4: Claro, claro, i a més, pues... Són com noms que quan eres més petit els veus com molt a lluny, no? I dius, ostres, i de repent estàs ahí al costat de la mateixa llista, saps? I és una, va ser com una cosa...
0: Una llista de vendes amb Extremoduro, tio.
4: Sí, que
0: de vinils, hòstia.
4: No? De vinils.
0: Que guai.
4: Sí.
0: I esta cultura del vinil i d'editar en vinil i anar a firmar discos, a firmar els discos precisament a les botigues de discos i tal... Hòstia, està molt guai.
4: Sí.
2: A nosaltres ens agrada perquè venim d'una època, no? En la que claro. Érem vinil.
0: Sí, clar. Era el que hi havia. Sí.
4: Ara està tornant un poc, també suposo, sí. Perquè quan ja hi ha molta saturació de tot el que és només digital i tal, suposo que la gent està tornant a apreciar la cosa d'anar allí, veure la persona que t'ha fet el disc, parlar-li, el tens allà a casa, pots mirar la portada, pots llegir les lletres... Sí.
2: Hi ha una part artesanal ahí del,
4: sí,
2: de la cultura.
4: Sí, com un punt de col·leccionisme, que això la gent pues, ara se n'està donant compte que està guai. Bueno, no ho sé, eh? O potser són els dantes que ho segueixen fent.
0: Sí, pots, però... pots veure la lletra en un tamany raonable. I...
2: sí, és que això per les persones de la nostra quinta, lo del tamany raonable.
1: Sí. No, no, no, total.
0: T'has d'alçar a pegar-li la volta, una volta que ja escoltes totes les cançons del disc, perquè dius, igual te contenen una història un ritual, o no, sí, però
2: ritual,
0: està, la veritat és que està molt guai. I a més esta quadrilla té, bueno, si els coneixeu ja la, estem posant algunes de les que són així una més, bueno, més pop, per dir-ho així, una miqueta més elèctriques, però té una vena lírica que mola molt en cançons molt, molt xules i parleu molt de relacions, no? Parleu d'estima. Uh-huh. D'això estàvem parlant en Braginski de la tendresa, no? De la revolució de la tendresa, no? De reivindicar l'amor, de parelles que van i venen i això. Algunes, ja dic, són líriques i altres, bueno, pues altres li peguen més... Estem en això, sí. Primo? Sí, la 3, sí, al Power Pop.

0: Ahí en les cançons també hi ha una reivindicació també dels estribillos, dels coros i de fer cançons a la clàssica, mola, aquesta sí, manera de construir-ho, no?
1: Totalment. Havia de petar aquest estribillo i peta, eh?
2: És que, sí, no? És que peta. Vam aconseguir el viral.
0: L'aneu preparant, l'aneu preparant, i allà va, pam... En els concerts també passa, no? Com es rep, diguem, aquest esclafit, no? Aquesta energia.
1: Va, aquesta cançó, bueno, i tot és la veritat. És que dona un... Ara m'estan agafant ganes de tocar.
3: Ja.
1: Sí.
3: I a l'hora de crear-les, quin és el procés?
1: Buah.
3: N'hi ha una norma, un sistema de treball?
1: Sí, bueno, això sempre ha anat més o menys que jo els porto cançons i ells els agraden o no els agraden. Aleshores he après a escriure perquè els agradi a ells.
3: O sigui, que també n'hi ha hagut alguna volta que li heu dit esta, no?
1: Moltes
2: vegades. Bueno, més que no és com un...
3: Una voltetita.
1: Treballa tu més.
3: Però ja s'has agafat el punt, o què?
1: Bueno, no, per ells també els hi canvien els gustos. Si jo m'aportem 15 anys tocant junts, clar que els hi tinc els gustos agafats.
0: Però... Si el rotllo s'arriba el Quim allà a la sala d'assaig i tant a la guitarra i diu, mira això, i dius, hòstia, no, Quim, tu...
2: No, tampoc...
0: és un poc dur, que se ho ha currat, hòstia, que igual està tota la nit allò.
2: Més aviat és un silenci.
0: Mira quina seqüència d'acord més guapa, que mira quin estribillo.
1: No, callen, el pitjor
2: és que... És més un silenci.
1: Els agrada silenci, no els agrada. Silenci.
3: Ai.
1: I s'ha d'interpretar...
3: Ja vas captant-los tu, no?, com interpretar-los.
1: No, perquè el bo és que toquen quan els agrada, no diuen res, però es posen a tocar i aleshores toquem i no sé què, i sempre hem fet les cançons tocant. Vull dir que el de l'ordinador l'hem gastat poc, més aviat. Mm-hmm. Amb aquest disc, de fet, l'hem eliminat bastant del procés creatiu i fins que no hem anat a gravar, el que se'n diu gravar, l'ordinador no feia res. Que això pocs discos crec que ara mateix es pot dir que es facin així, que no té cap valor afegit això, però bueno, és
2: no,
1: una curiositat.
2: No, així va anar, el vam assajar molt.
1: El vam assajar molt.
2: Sí.
3: I esteu on volíeu estar? Diu, si mire fa, no sé, 2010, quan començava això, 2015, no sé, és este més o menys el camí que somiàveu, que volíeu, que desitjàveu?
4: És difícil imaginar com ha de ser, però jo crec que sí, per la meva part, no vull dir... Mm-hmm. O sigui, potser no estàs imaginant com tots els detalls de com serà, però és bastant paregut a lo que... No sé, està bé.
3: I com vos projecteu d'ací, jo què sé, 10 anys més?
4: Són molts anys, 10 anys.
3: O el 25.
0: Bueno, el següent LP, tu.
3: El següent LP, no va.
1: Va, mira, a mi em fa més por pensar en el següent LP que pensant d'aquí 10 anys, la veritat.
4: Sí. Si Déu vol, tornarem aquí. Ah. Però és que d'aquí dos dies ja estarà passant.
1: Sí, no, ja ho sé, ja.
0: Però el rotllo que pel barri es comenta, ho deixat el llistó alt i ja com un dir, hòstia, i ara
1: sí,
0: què fas?
1: Sí, sempre no? Hi és, i fins i tot quan està el llistó baix, no, i sobretot que ara de sobte va passar la ressaca i tot plegat, s'ha de començar a treballar un altre cop i s'han de venir idees, i porto un temps que les idees em venen, em passen i no m'esforço a intentar-les agafar. I ara un altre cop ve el moment de cazar mariposes.
0: Bueno, i vosaltres què feu? Si el Quim el que se ocorre sempre, eh?
4: Home, sí,
0: com
4: sí,
0: és la cosa?
4: Si li preguntem en què es posarà més nerviós.
0: Ah, la Ludwig Band. De Ludwig Band.
4: Beethoven.
3: A tope de pau.
0: Don Luis de Beethoven.
1: Don Luis de Beethoven.
3: Infinites gràcies a més per haver fet la paradeta, sí, i haver-se'n baixat vosaltres tres a saludar-nos. Gràcies.
0: Gràcies.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: 6 dies després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, posa en dubte les xifres aportades pel govern espanyol sobre el nombre de persones que van entrar de forma irregular i que continuen a Ceuta. Alejandro Molés.
2: L'executiu central calcula que són 2.000 els migrants que encara continuen a la ciutat autònoma, una xifra que Juan Jesús Vives eleva a 6.000.
3: La situación no es de normalidad y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
0: I els efectius d'extinció continuen treballant en l'incendi forestal que es va declarar a la Vall d'Uixó i que a nit es va donar per controlat. Ara ja només falta donar-lo per extingit. Alejandro Molés.
2: Mentrestant, l'operatiu vigila les zones calentes perquè l'incendi no reviscole, ja que en algunes zones encara hi ha brasa. Així ho explica el cap de la secció forestal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Fernando Pérez.
4: Ahora el paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro. La zona norte de Artana y la zona de Eslida, lo que es toda la ladera esa que da al valle, y un poco también la zona de Onda.
0: La Conselleria d'Emergències ultima amb els ajuntaments els detalls del dispositiu que s'aplicarà en els 9 municipis declarats com a punt oficial d'observació per a veure dimecres de la setmana que ve l'eclipsi solar. Xavier García del Valle.
5: Sí, recordem que els 9 municipis són Peníscola, Benassal, Castelló de la Plana, Onda, Aras de los Olmos, Macastre, Pusol, Utiel i València. Escoltem la recomanació que ha fet el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, per al dia de l'eclipsi.
6: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse, y también en el periodo de cuando haya finalizado que salgan con tranquilidad y con calma por si hay atascos importantes, que no nos alteren los nervios y que hayamos disfrutado del evento.
0: Més coses, l'Ajuntament de València ha ampliat fins després demà, divendres, el termini per a inscriure's en el sorteig dels Bons Comerç, un sorteig que es farà el 28 d'este mes.
5: Fins ara s'han apuntat unes 42.000 persones en la plataforma digital de la campanya per al sorteig dels més de 46.000 vals de compra per un valor de 50 euros cada un d'ells. L'usuari, recordem, abona 25 euros i l'Ajuntament aporta l'altra meitat. Escoltem el regidor del RAM, Santiago Ballester.
7: Como cada año, cada bono tiene un valor de 50 euros, la persona usuaria abonará 25 y los otros 25 euros irán abonados por parte del ayuntamiento a la inscripción. Será hasta el próximo día 7 de agosto y el sorteo se realizará ante notario el próximo día 28.
5: I les persones seleccionades en este sorteig podran formalitzar l'adquisició dels bons comerç a partir del 2 de setembre i fins al 15 de novembre.
0: Un apunt econòmic. Porcelanos ha fet balanç dels resultats obtinguts l'any passat, uns resultats en què destaca un benefici net de 13 milions d'euros.
2: És un 55% inferior als guanys obtinguts durant l'exercici anterior, quan el benefici va ser de 29 milions.
0: I a Astúries, a la localitat de Llanes, investiguen com a possible assassinat masclista la mort d'una agent de la Guàrdia Civil a mans d'un company del cos armat, del qual estava divorciada. El presumpte autor també ha mort com a conseqüència dels tirs que ha rebut d'altres agents que intentaven repel·ler l'agressió a la víctima i la posterior fugida de l'agressor.
5: Sí, la víctima estava divorciada del presumpte assassí, amb el qual tenia 3 fills en comú i estava en el sistema Biogen per denúncies per mals tractes. En l'intercanvi de dispars ha resultat també ferit greu un tinent de la mateixa caserna. A falta de confirmació oficial, amb este nou assassinat i des que ha començat l'any, en serien 34 les dones que han mort víctimes de la violència de gènere.
0: I a casa nostra, la Guàrdia Civil ha informat que s'ha trobat la documentació de la jove de 25 anys desapareguda a Sueca. Dijous passat, s'ha trobat prop del cadàver trobat en el municipi pròxim de Llaurí, en els voltants del riu Xúquer.
2: Així, a falta de confirmació oficial, tot apunta a que el cadàver pertany a la jove desapareguda. Sobre les causes de la defunció i la possibilitat que hagi sigut una mort violenta, fons de la investigació indiquen que cal esperar els resultats de l'autòpsia, ja que el cadàver es troba en molt mal estat.
0: I més coses, el futbolista Ferran Torres es convertirà en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana i tot això arran del gol que va marcar en la final del Mundial de Futbol que li va donar a Espanya la victòria.
5: Així ho han avançat fons de la Generalitat que confirmen que el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, rebrà divendres al migdia el futbolista de Foios per a firmar un protocol de col·laboració. I fa uns moments que l'Ajuntament de Foios acaba de confirmar que serà també divendres, però a partir de les 5:30 de la vesprada, quan es durà a terme l'acte de benvinguda al campió del món, Ferran Torres.
0: I pel que fa a la informació estrictament esportiva, l'Elx continua buscant fitxatges al mercat d'estiu, unes incorporacions que no acaben d'arribar al club il·licità.
5: Els d'Anselmi continuen a la recerca de nous jugadors per a reforçar la plantilla, mentre l'equip ultima tots els detalls de la preparació abans d'arrencar la Lliga. Avui mateix, els Franja Verds han tingut doble sessió d'entrenament a Algorfa per a preparar l'últim amistós d'esta pretemporada que els enfrontarà al Tolosa este dissabte de matí al Pinatar Arena.
0: Més informació a les 7 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en tot moment en el web i les xarxes socials d'Apunt Mèdia.
8: Som Apunt.
9: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Primer fa punta al seu llapis favorit. Obri una de tantes llibretes a l'escriptori que li mostra una plana blanca immaculada. Rellisca el llapis fent moviments precisos, però a la vegada suaus. Dibuixa formes, un cercle, un òval, una línia que s'estira. Tot convergeix i es transforma en la idea que tenia al cap. La seva imaginació sempre està del seu costat. Es mossega sense voler la llengua en un gest inconscient mentre es dibuixa. La idea brolla com un torrent de la seva ment al paper. Encén la tauleta digital que té al costat i va passant el que ja tenia dibuixat. Prompte, allò que imagina té forma, colors, dimensions i amb una mica de traça i paciència, fins i tot es mourà.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts al nostre videoclub particular. Soc Pablo Plaza i pel que veig ens aprovem a una nova prestatgeria que encara no hem visitat. Es troba al meu costat Lluís Campello.
2: Avui recorrerem les pàgines de la nostra història que tenen a veure amb un cinema fet amb les diferents tècniques relacionades amb el món de l'animació.

primer llargmetratge de la història del cinema d'animació fou Blancaneu i els set nans en 1937, no seria fins La Bella i la Bèstia en la dècada dels 90 quan es nominaria per primera vegada una pel·lícula d'animació als Premis Oscar. Caldria esperar fins a l'any 2001 quan l'Acadèmia decidirà crear la categoria de millor pel·lícula d'animació de manera específica, convertint-se en la guanyadora la creació de DreamWorks és REC. Als Premis Goya de l'Estat espanyol no va caldre esperar tant de temps, i és que comptem amb una categoria relacionada amb l'animació des de l'any 1989.

0: Coproduïda per Televisió Espanyola i amb l'ajut del Ministeri de Cultura, la sèrie s'ha realitzat totalment en la Comunitat Valenciana, amb un pressupost de 2,5 milions d'euros. I no solament s'ha emès als Estats Units. Finlàndia i Portugal s'unixen als països que compten amb l'animació valenciana, convertint Clay Kids en un exemple del desenvolupament del sector als darrers anys.
1: Yo siempre digo que, bueno, Valencia es conocida por la paella y por las naranjas, pero también por la animación. Entonces, lo cierto es que en foros internacionales es como que la animación de Valencia es algo conocido. Están los estudios valencianos de animación, estamos trabajando en proyectos de otras comunidades españolas y de otros países. Somos exportadores de personal cualificado.

0: comunitat valenciana existeix este anhel per crear històries a partir de l'animació. La prova vivent és la quantitat d'opcions que existeixen a les diferents escoles, graus i especialitzacions que s'han anat creant amb el temps adaptant-se a les noves tecnologies i processos.
1: Desenes d'estudiants omplin classes amb la intenció de convertir-se en futurs treballadors i treballadores del sector, en els estudis que es reparteixen per tot el nostre territori i que acosten la nostra terra i, en definitiva, el nostre talent a qualsevol racó del món.
0: L'animació s'obre camí i, en gran part, mesures com les que pren l'Institut Valencià de Cultura visibilitzen este camp. Esta entitat mostra periòdicament curtmetratges valencians candidats a ser seleccionats als Premis Goya en sessions a la Filmoteca, ajudant a valorar estos treballs i evidenciant la presència de valencians i valencianes en el circuit de festivals.
1: Mesures com aquestes es complementen amb les ajudes que rep el sector per part de l'Institut Valencià de Cultura, el qual destinaria una inversió d'1.100.000 euros durant l'any 2020.

0: En les últimes dècades s'han creat diferents estudis al llarg de tota la Comunitat Valenciana, alguns d'ells ja referents en els àmbits estatal i global. Per a parlar del pioner en la creació d'un estudi d'aquestes característiques al nostre territori, comptem amb Ignacio Meneu.
1: Jo vaig començar en un xic que és de Castelló, que es diu Pedro Molina, que és el que va ser el meu mentor, el que em va ensenyar tot el món de lo que és l'animació, no? Entonces, bueno, ell era de Castelló, jo era de Betxí, d'un poble de Castelló, val? Entonces, claro, en aquesta època, que eren els anys 80, no hi havia escoles ni aproximadament res que poguera semblar-se a una escola d'animació, no? I ningú sabia un poquet com es feia tot això. Entonces va ser gràcies a que el pare d'este xic treballava amb un pare també i se coneixien, pues bueno, que los despares, no? Que, ay, el meu fill fa dibuixos o li agrada molt dibuixar, no? I entonces vam ficar en contacte i vaig començar a dependre en ell. Després, al cap d'un any, jo me'n vaig anar a Madrid en ell, vaig treballar en un estudi en Madrid i al cap de molts anys, d'uns 7 o 8 anys, d'estar treballant allà i vindre i fer la mil i tot això que fem antes, pues, finalment vam decidir muntar l'estudi en Castelló, pues, perquè hi tenia la família en Castelló, i era de molt prop, i bueno, pues, vam assentar ahí, vam fer un estudi que primer fem... Bueno, el que més fem era servicis, no? Per a altres estudis, per a l'estudi que treballa en Madrid i per a altres empreses que volien fer publicitat o fer alguna cosa.

0: Fou en 2004 quan Keaton Animation Studio obriria les portes, un estudi que col·labora intrínsecament amb l'ESAT i del que destaquem nombroses produccions, com poden ser Sox, Los Lunis y el Libro Mágico i la ja mencionada La Gallina Turuleca.
1: Jaime Maestro, mi hermano y yo decidimos, bueno, y Jonathan Catalán decidimos que teníamos que montarnos nuestra propia empresa y fue cuando surgió Keaton. En esos comienzos empezamos pues apostando mucho, pues muchas horas de trabajo, bastante esfuerzo, porque la verdad es que era un poco, era demasiado exigente. Yo de hecho empecé a pensar, dije, esto no es lo mío, porque era todo, eran varios años ya de crunch. Jaime Maestro se fue porque quería también, bueno, pues tenía otras inquietudes y estuvimos, nos quedamos con Alex Mateo, continuamos hacia adelante y bueno, pues llevamos 17 años y hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado para muchas empresas. Donde más disfrutamos suele ser en las series, porque nos gusta mucho el coger el ritmo, el tener un episodio después otro, y nos gusta mucho ese tipo de producción más rápida. No te pasas como pues eso, pues una película 4 años o 3 años, sino que las series te dan una capacidad de producción muy rápida y nos gusta muchísimo.
2: Hola, me llamo Berta y soy periodista. Debería estar en otro sitio, pero este es el teatro al que me traía mi abuela de pequeña y mañana lo van a derribar.
3: Wise Blue Studio, situat a la localitat de Paterna, es crea com la nova aventura empresarial de la productora Natalie Martínez i del director i guionista Maxi Valero, juntament amb més professionals del sector. L'estudi compta amb premis com el de millor curtmetratge d'animació als Goya 2020 per Blue and Malone, Casos Impossibles.
4: Nosaltres començarem fent acció real i una volta vam començar a treballar amb animació, finalment vam muntar aquest estudi, que jo crec que és la resposta... sobretot és un resum de l'experiència de Maxi i meua. Maxi i jo portem treballant en el mitjà audiovisual, sobretot en acció real, i des de fa, pues, això, crec que hi ha 7-10 anys enfocats a l'animació, i tot el que hem après, tant del que volíem fer com del que ens agradaria fer i no s'arriba a fer en Espanya o en els estudis d'animació, ho hem resumit en Wise Blue Studios, baix este paraigües, no? Aleshores, ens agrada treballar de manera internacional, amb un enfoc internacional, amb propietat intel·lectual i artistes valencians, ens agrada treballar així i d'ací exportar cap a fora. Jo crec que això és un poc el que resumix molt bé que és Wise Blue Studios, no? És aquesta vocació internacional, però des del local. Crec que tenim moltes virtuts, els artistes valencians, espanyols en general, però valencians en particular, tenen moltes virtuts que són molt demandades fora d'ací, i nosaltres podem aportar això, i podem aportar idees i creativitat valenciana, idees, històries valencianes, o almenys amb un trasfons cultural valencià, i jo crec que això és important que ho podem exportar. I precisament l'animació el que té és que és un producte que és fàcilment exportable, aleshores jo crec que hi ha que aprofitar-lo, i en el nostre cas l'hem aprofitat el paraigües de Wise Blue Studios.
5: ¿Esto es una broma?
0: Però a més, també forma part d'una iniciativa que té com a eix fonamental visibilitzar la tasca de les dones en el món de l'animació i invertir els rols de gènere en un sector que té un gran percentatge de treballadors masculins.
4: Vaig estar al grup promotor de MIA, i MIA ara ja s'ha constituït com una associació, amb una junta directiva, Miriam Ballesteros, companyera i amiga, ells estan fent el seu camí, i jo una mica em vaig disgregar de la formació, de l'associació en concret, perquè com a membre de la junta directiva de Dibus, precisament em vaig fer càrrec de les tasques de la vocalia d'igualtat. Aleshores, podem fer més i aportar més des de dos costats, des de dos bandes, no? Però des de Dibus hem investigat moltíssim el tema de la dona. Vam presentar l'informe del llibre blanc de l'animació. I ahir hi havia números que eren molt interessants respecte d'això, que deia que en el sector de l'animació treballen vora un 35% de dones. I aquestes coses per què passen? Pues passen senzillament, i jo ho he argumentat moltíssimes voltes, perquè m'ha arribat més tard. Senzillament. No és una qüestió de qualitat, no és una qüestió de formació, no és... perquè es produeix un fenomen molt curiós, i és que a les escoles, que hi ha un muntó, no és només que siguin paritàries, és que en moltes escoles la població femenina que està estudiant supera la població masculina. I, sin embargo, això no arriba als estudis. se queda com en, no sabem on es perden aquestes dones, no? I per això crec que totes les propostes que fem, tant de, des de Mia com des de la part que em pertoca, que és la de Dibus, per visibilitzar el paper de la dona, aprofitar les dones que ja estem en aquest sector per a que siguin referent per a xiques noves que comencen, que les empreses, sobretot, que són al final qui té el poder de decisió de qui contrata i qui no, no? Tinguen aquests recursos que comentava abans, de, per exemple, la selecció cega, no? Que on tu no veus si és un home o una dona, vas només perquè per qualitat. Aquest tipus de coses que faciliten l'accés de la dona a aquest sector crec que és fonamental, però perquè crec que, a més, és enriquidor. Crec que la participació de les dones en els productes que es puguen produir, en els continguts, en les històries que es conten, en els personatges que es creen, crec que només pot ser enriquidor.

0: Fins ací el recorregut per la indústria de l'animació amb Setxell Valencià. Abaixem la persiana del nostre videoclub.
1: Ens acomiadem amb la cançó Invisible, interpretada per Zara Larsson i que sona a la pel·lícula Klaus.
2: Són les 7.
3: A punt. Notícies.
2: Creix la polèmica sobre el trasllat dels menors no acompanyats a la península que haurà de fer-se davant el col·lapse que viu Ceuta. De moment, n'han identificat Miss Miller des de l'entrada massiva del passat dijous. Xavier García del Valle.
4: Sí, des del PP asseguren que complirà amb la llei, però lamenten que el govern central encara no s'hagi posat en contacte amb les comunitats autònomes. I des del govern valencià, la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, assegura que avaluaran la situació quan l'executiu central aporte més informació sobre el trasllat dels menors, tot i que advertís que els centres estan col·lapsats.
5: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
4: I des de Ceuta, el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez, ha expressat la seva preocupació per la situació dels menors migrants.
6: Ya se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
2: I en successos, en un bar de la ciutat de València, este matí un home de 62 anys ha matat a un jove de 20 per causes que s'investiguen. L'agressor ha confessat el crim a la Policia Nacional, que l'ha detingut. Alejandro Molés.
7: Segons fons de la investigació, detingut és l'amo del bar, un local de venda de menjar típic colombià ubicat al barri d'Ayora del Capicasal i anomenat la Cantonada Tropical. La víctima mortal és un jove de 20 anys, de nacionalitat també colombiana, i ha mort després de rebre un colp al cap amb un objecte contundent metàl·lic que s'ha trobat en el lloc dels fets.
2: I també a València, la Policia Nacional ha detingut un jove de 25 anys acusat d'intentar matar amb una arma blanca un menor de 14 després d'una disputa entre dos grups d'amics al barri de Marxalenes. L'agressió es va produir este cap de setmana.
7: I el menor va patir lesions al costat, l'engonal i el colze. El menor va quedar sagnant en la via pública i el van traslladar a un centre hospitalari. La Policia Nacional ha detingut l'agressor en el seu domicili.
2: I un altre succés, al terme de Manises, en el riu Túria, este matí han trobat el cadàver d'un home de 29 anys que ahir va desaparèixer mentre prenia el bany.
7: L'Ajuntament de Manises ha lamentat en un missatge en les seues xarxes socials la defunció de l'home veí del municipi i recomana no banyar-se en les aigües del riu Túria.
2: I en tribunals, la Fiscalia de Sevilla ha presentat denúncia contra l'agitador ultra Vito Quiles per una possible estafa en la recaptació de donacions per a xiquets i xiquetes víctimes de la Dana de la província de València i per a beques per a joves.
4: L'escrit de la Fiscalia té el seu origen en la denúncia prèvia presentada per Facua, que acusa Vito Quiles d'apropiació indeguda, falsedat documental i estafa. Segons Facua, Quiles va començar a demanar diners des del seu canal de Telegram per a repartir joguets i obsequis a xiquets i xiquetes dels municipis afectats per la Dana.
2: I en el temps de la informació esportiva, només resten 3 dies per al Trofeu Taronja i sembla que l'eixida d'André Almeida del València cap al Swansea anglès és imminent. Els clubs haurien arribat a un acord per 3,5 milions d'euros fixos, més 2,5 en variables. I només falta el sí del migcampista, que avui tampoc s'ha entrenat amb el grup.
4: I mentrestant, hi ha més moviments clau als despatxos. El propietari del club, Peter Lim, ha donat el llum verda per a capitalitzar el préstec de 35 milions que el club té a May i convertir-lo en accions per a ampliar el fair play financer i reduir el deute. Esta maniobra permetrà ampliar la sostenibilitat financera en 15 milions, inscriure els 4 fitxatges ja fets i tindre més marge al mercat. El nivell actual del club valencianista el podrem comprovar amb el partit del Trofeu Taronja entre el València i el Newcastle este dissabte a les 9 de la nit en directe per la televisió de Punt.
2: Tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
8: l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
10: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Benvinguts i benvingudes de nou a este viatge per la història de la música popular valenciana que hem preparat des del reconeixement a una indústria fèrtil i amb personalitat pròpia. Amb milers i milers d'artistes que en cada època i gènere han aportat el seu granet d'arena.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé.
2: Amb exemples que no han anat més enllà de l'escena underground de les nostres comarques, també altres bandes, grups o solistes que han arribat fins a l'infinit i una miqueta més. Este capítol és la primera part d'un recull de formacions que han transcendit molt més enllà de casa nostra.

Parlem de bandes que des del principi sempre han tingut clar que el mercat és global i que la seva forma d'entendre la música passa per assolir tot tipus de públic, siga d'on siga. I que la llengua d'expressió artística no és una barrera a l'hora de connectar amb la música.

0: las nubes.
1: Ara parlem de tres exemples paradigmàtics de bandes que des de la perifèria dels grans nuclis urbans han sabut crear un discurs propi i potent i que ha arribat molt lluny.

0: Tres bandes que des de Gandia i Alzira s'han guanyat un trosset de cel i han demostrat que omplir grans recintes no només és cosa de les grans bandes britàniques o nord-americanes.
1: I comencem, com no podia ser d'altra manera, per una formació que fa ben poc es va separar i que va deixar.
0: Ha mostrat que omplir grans recintes no només és cosa de les grans bandes britàniques o nord-americanes.
1: I comencem, com no podia ser d'altra manera,

0: Estiu va ser el seu primer gran èxit, una cançó que va formar part del primer llarga durada de la banda, Tempestes venen del sud. Un tema que va aconseguir en només unes setmanes més de 1,5 milions de reproduccions. Això va ser el 2014. I 10 anys després dirien adéu als escenaris en una gira multitudinària.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Però anem per parts, perquè amb només 3 discos publicats, Zo és la banda en llengua valenciana més escoltada de tota la història. I això els fa valedors de qualsevol reconeixement, tant de dins com de fora de les nostres comunitats.

Cançó és el col·lectiu musical que va néixer de la imaginació del seu vocalista i líder, Toni Sánchez, més conegut com Pancho. Una gran banda que completaven Arnau Jiménez, Marcos Úbeda, Nacho Siscar, Héctor Galán i Toni Fort.

cançó va néixer com a projecte explícitament contemporani. La seva fórmula musical basada en el hip-hop, el breakbeat, el rock, l'ska o l'electrònica els feia compatibles amb cartells de festival de mig món.

0: Tres anys després de la seva primera aparició, So va publicar Raval, el seu segon disc. Un treball que es va consolidar com a gran banda. I és que els concerts es multiplicaven i els temes com este Ventiladors que sentim de fons s'instal·laren en l'imaginari col·lectiu de tota una generació.
1: Hi ha una verbena a la meua boca i la vam fer junts. S'està fent de dia glops i fum.
2: El mateix títol d'este disc, Raval, diu molt de la procedència del grup i de la necessitat de transcendir a través de la seua música. La creació des de fora dels grans nuclis urbans, la perifèria com a centre, el Raval, com a lloc on naixen expressions culturals tan fortes, intenses i decisives com les que ells volien transmetre a través de la música.

I des d'eixa perifèria i des d'eixa crida lluita aconseguien contar històries com la de la mestra Marifé Arroyo, amb un tema molt emotiu convertit en himne.

0: I una de les grans fites que va aconseguir Zo va ser la de funcionar com a col·lectiu des del principi i fins al final. Tots van formar part d'esta família i això és un dels motius que els va donar tanta força.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: So va demostrar que tenien molt clar el que buscaven al món de la música. Ells mateixos van voler portar les regnes de tot el que tenia a veure amb la banda, de no deixar cap detall en mans d'altres persones i gestionar-ho tot des de dins, de forma empresarial. Un fet que també es va convertir en un dels símptomes més evidents de l'esgotament.

Yepolíes és el tercer i últim disc de so, disc publicat l'any 2021. És un treball madur que demostra que han arribat molt lluny amb pocs anys de trajectòria. L'editen amb la seva discogràfica, So Records. El primer avançament va ser este tema que escoltem, Avant.

0: En este disc, el rap va deixar pas a un ritme més pop i que van connectar, si cap, amb un públic encara més ampli. Donen un pas endavant en la producció dels temes. La crítica social i política continua sent una de les marques de la casa, però amb Llepolies també deixen pas a l'humor i al joc.
1: Pins el país una illa, pins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís

0: Zo va internacionalitzar la nostra llengua i els seus directes en són una bona mostra. Van actuar pràcticament en la gran majoria de l'estat i a fora també se'ls va reclamar. En punts com Gran Bretanya, Alemanya, França, Polònia, Bèlgica, Japó, Palestina, llocs llunyans on sonaven melodies com la de Tobogán, una cançó que sonava tant en escenaris foranis com en rebel·les i festes.
1: Pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa.
2: Quan van anunciar la seva separació, Zo era capaç d'omplir estadis. I així ho van fer en la gira de comiat. Ho van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona, al Withing Center de Madrid, fins i tot al Festival Pirata, a la seva ciutat, Gandia.

0: Any de paró i de pandèmia, la que van viure...
1: Zo havia fantasejat amb la seva retirada des de feia ja uns anys. De fet, ja es va parlar abans d'editar Llepolies. Però un dia qualsevol, les xarxes van començar a cremar i l'anunci de l'adeu de la banda va aconseguir, amb tan sols 24 hores, milions de visualitzacions. I per a dir adeu va llançar una cançó que servia de resum i alhora de testament. Van llançar esta que escoltem, Epíleg.
0: Però no vull jo pujar a un altar, castigar, demanar perdó, no arribar al dia, no soc religiós.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
3: Deu anys després de nàixer es va apagar la flama de Zo i els seus membres van començar a organitzar-se musicalment des d'altres plataformes com Malifeta. Però en este capítol de la història de la música popular valenciana vos havíem dit que analitzaríem tres casos de bandes que van triomfar fora de les nostres fronteres i ara és el torn d'altres gandiencs.

0: un gran grup d'amics d'11 components abanderats per un terme que defineix perfectament el seu estil, mestissatge de combat. Un còctel sonor on cabia des del reggae fins al jazz, passant pel rock, el hip-hop, l'ska i la música urbana. En un dels seus primers temes, Raíces, la banda va col·laborar amb La Gossa Sorda.
1: De Gandia al món, com els agradava i recalcar. I és que cal destacar un fet que no pot passar desapercebut. El vocalista principal, Pablo Sánchez, és el germà de Pancho, el cantant de Zoo. Una nissaga familiar que ha demostrat que els escenaris i la indústria musical es porta també a la de

0: Després d'unes primeres maquetes, un llarga durada autoeditat i dos estius sencers sense parar de girar, arriba el segon treball de la banda, El lado de los rebeldes, publicat l'any 2012 amb la producció de l'alemany Uwe Hoffmann. En este disc mostren la seva vessant més rockera i festiva, una vessant enfocada clarament als directes com este de Mar en Mar.
1: Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra.
2: La seva música ha sigut considerada com a música d'intervenció, amb un missatge social i de denúncia molt fort i que va arribar molt bé al públic de tot l'estat, ja que el seu següent treball, Así en el cielo como en la selva, va ser un dels més exitosos de la banda, amb cançons himne com A la sombra de la sierra.

Este disc mostra una banda més sòlida i una maduresa musical i compositiva molt més forta que anys enrere. Un treball que els va portar per la gran majoria d'escenaris importants i que va marcar la història del grup. D'este disc també trobem cançons com esta, Elegiré.

La internacionalització de la seva música arribaria una miqueta més tard, amb l'edició del següent disc, Entre poetes i presos, l'any 2016. La Raíz va girar per països com Argentina, Mèxic, Xile, Colòmbia i gran part dels més importants escenaris europeus i fins i tot alguns d'Àsia. Allí podíem escoltar cançons com el seu tema Nos volveremos a ver, una cançó amb la que anunciaven una retirada dels escenaris i una

0: un adeu que mai va ser definitiu, però que va durar prop de 6 anys, ja que el 2024 la banda va anunciar un renaixement als escenaris i una gira de concerts que es va portar per tot arreu de nou a ajuntar al seu públic més fidel.
1: Este final de los que cayeron durante el camino.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
3: I continuem amb els exemples de bandes que han assolit el seu èxit a dins i fora de les nostres comarques i sempre des de punts allunyats a les grans poblacions. Arriba el moment de parlar d'un altre grup multitudinari d'amics que en este cas ve d'Alzira i que també ha sigut clau per a una generació. Fresca.

0: 2012, un grup de 12 amics de la Societat Musical d'Alzira decideix traslladar l'esperit de les xarangues del carrer a dalt dels escenaris. Entenen a la perfecció el carrer i la festa i aconsegueixen traduir eix esperit i eix energia a un format pop i de gran festival.
1: La Fúmiga mescla instruments de vent i percussió de banda de carrer amb lògiques de brass bands europees i amb l'ADN de l'alternativa valenciana. Espremedors, de l'any 2019, és el primer àlbum de la banda. I ahí és on es troba un dels seus majors èxits, Mediterrani.

0: parlem d'un himne que va situar la banda en el punt de mira de les noves generacions. El disc Espremedors va de l'ska-punk fins a ritmes més pop i llatins i comença a deixar patent que la sonoritat d'este grup d'amics d'Alzira suposa alguna cosa més que la jaranga dels músics de la banda.
1: El disc es va emportar un bon grapat de premis i la fúmiga va entrar per la porta gran a l'imaginari col·lectiu d'una escena que necessitava recanvis generacionals i que els va rebre amb els braços oberts. Des dels primers moments de la banda, les col·laboracions han sigut una constant en la fúmiga, com la que vindria amb detalls, havia de passar.

0: Havia de passar forma part de l'EP Pròxima Parada, un esglaó anterior del que serà el seu segon llarga durada, Fotosíntesi, que presenta la cara més madura de la banda sense deixar les melodies festives de la seua potent secció de metalls.
1: El directe es converteix en el punt fort de la banda i la comunió amb un públic intergeneracional és una de les claus de l'èxit de la Fúmiga. Els directes són energia constant, tornades de cor col·lectiu i una alegria que pot ser festiva, però també, no ho oblidem,

0: El poder de la fúmiga és reivindicar la cultura de banda com a pop contemporani. Són la prova que a les nostres comarques hi ha una infraestructura musical popular que pot alimentar projectes actuals sense cap complexe.
1: Jo que pensava que ho sabia tot, no cal que m'expliqueu que ja sé com funciona el món.
2: Però tot el que comença té un final i el següent disc de la banda del 2024 es convertiria en l'últim treball. Tot està per fer.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Tot està per fer és el disc més madur. Marc de Sousa, de nou, es posa als comandaments de la producció d'On ixen temes com Ja dormiré, un èxit corejat per milers de persones als concerts.

Després de 13 anys de música i més de 500 concerts, la banda va posar fi a la seva trajectòria i va anunciar una gira de comiat multitudinària amb escenaris com el Palau Sant Jordi o el Roig Arena de València. Però abans van regalar una última versió d'aquell tema que els va fer saltar a la fama i amb les col·laboracions que van ser marca de la casa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
2: El capítol d'avui acaba així. És que la música popular valenciana abasta molts estils i en cada època demostra la seva capacitat d'adaptar-se i la seva originalitat. En este cas, hem viscut les històries de tres bandes que des de Gandia i Alzira han assolit el cel amb estils molt diferents. Tres bandes amb vocació de col·lectiu, amb ànima festiva i amb esperit reivindicatiu. Tres bandes amb cançons, convertides en himnes que formen part ja de la nostra vida. Ens escoltem pronte. Adeu.

0: Bona vesprada, passen 50 segons de les 8 de la vesprada. Obrim el contrapunt d'avui dimecres, 5 d'agost, ja saben, en el format d'estiu, des d'ara fins a les 9 de la nit. Demà farà una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I avui l'atenció informativa i el debat públic se centra en els menors que continuen a la ciutat autònoma i en el procés d'acollida que preveu la llei d'estrangeria. Des del Partit Popular s'ha modulat el posicionament inicial i ja es contempla l'acolliment dels menors a la península. El govern valencià es mostra disposat a acollir també els menors, però demana més recursos i més finançament per a fer-ho de manera ordenada i sostenible. Al mateix temps, el PP vol donar-li recorregut polític a aquesta qüestió i la portarà al Senat, on té, com ja saben, majoria absoluta. Allí ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar 4 comissions parlamentàries relacionades amb la crisi de Ceuta. I han sol·licitat la compareixença, entre d'altres, de la ministra de Defensa Margarita Robles i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro. Comencem amb Juan Alpuente i José Navas en el control de so.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.

0: Com dèiem, 6 dies després de l'entrada massiva de persones per la frontera de Ceuta, la situació encara està lluny de la normalitat i el president de la ciutat autònoma, José Luis Vivas, demana ajuda urgent per a superar el col·lapse que pateixen els centres d'acollida. Vivas es mostra molt crític amb el paper que ha jugat el Marroc en esta crisi i denuncia també que ells havien avisat que alguna cosa estava a punt de córrer en la frontera. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
1: Hola, bona vesprada. L'administració ceutí xifra en 6.000 els migrants que continuen encara en els seus carrers després de l'entrada massiva de la setmana passada. Des de la delegació del govern rebaixen la xifra a 2.500 i calcula que un miler d'ells són menors no acompanyats. En qualsevol cas, hi ha col·lapse en la capacitat de la ciutat autònoma, amb centenars de persones fent nit a les portes dels centres d'acollida. Juan Luis Vivas diu que estan molt lluny de la normalitat.
2: La situación no es de normalidad y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
1: El diagnòstic sobre la necessitat de solucionar la situació dels menors és compartit pel delegat del govern central, Miguel Ángel Pérez.
3: Ja se han ingresado en centros de la ciudad autónoma 528 en los últimos días, de menores que ya tienen la reseña de Policía Nacional realizada. Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia.
1: Però el president ceutí i el govern central no ha sabut solucionar una crisi que tampoc, diu, van saber evitar, tot i que ell, personalment, va avisar a la Moncloa.
2: Dimos indicaciones suficientes para poner de manifiesto que la situación se estaba tensionando mucho y que se requería la adopción de medidas excepcionales. Por tanto, creo que nuestro comportamiento ha sido absolutamente leal y con la misma lealtad pedimos ahora que se nos auxilie, que Ceuta no puede seguir viviendo en este estado de angustia.
1: Y Vivas tampoco estalvía críticas para el Marroc.
2: Se ha demostrado que nuestra seguridad y nuestra frontera es vulnerable y que está en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta. ¿Alguien puede pensar que se pueden movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? Permítame que yo dude rotundamente de la colaboración por parte de las autoridades marroquíes. Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable.
1: Vivas confia que l'auxili que està demanant arribi complint la llei d'estrangeria que permet el repartiment de migrants per la península, tot i la resistència d'algunes comunitats autònomes a acollir-los.
2: La llei, hasta ahora, se sigue aplicando. Es verdad que las comunidades autónomas recurren en las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general. Y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Com acabem de sentir, Vivas confia que el trasllat de migrants a la península continuï fent-se amb normalitat i ha insistit que només parla com a dirigent de Ceuta i no en nom del Partit Popular. Ho diu per les reticències que s'han sentit en algunes comunitats governades per esta formació, especialment en aquelles on Vox participa en els governs. De moment, la postura oficial del PP és col·laborar, però amb garanties de disposar d'informació i de finançament.
1: Sí, preguntat per aquestes reticències d'algunes administracions del PP, el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit avui que el govern confia que ningú es negue a complir la llei.
4: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión.
1: Ahir, els vicepresidents de Vox, de tres executius on governen en coalició amb el PP, és a dir, els de Castella i Lleó, d'Extremadura i d'Aragó, es van negar a acollir menors no acompanyats de Ceuta. Avui, Alma Ezcurra, que és vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, ha matisat la postura i ha dit que acceptaran un repartiment amb dades fiables i finançament.
5: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, i és que el govern d'Espanya, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado.
1: És una argumentació pràcticament idèntica a la que ha fet així a casa nostra el Consell. Elena Albalat és la responsable de Serveis Socials, Família i Infància.
6: Yo, como consellera, vuelvo a exigir al gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con las comunidades autónomas, saber una ordenación, cómo van a ser ese reparto, cuándo se va a producir, y lo que queremos es que nos den los recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores, porque el gobierno de España, cuando nos hace los repartos, solo nos financia los tres primeros meses que estos menores no acompañados están con nosotros, ¿no?
1: En qualsevol cas, el PP vol donar-li recorregut polític a esta qüestió i la portarà al Senat, on té majoria absoluta. Allí ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar quatre comissions parlamentàries relacionades amb esta crisi de Ceuta, la de Defensa, Interior, Exteriors i Seguretat Nacional. I han sol·licitat també la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, davant la Comissió de Secrets Oficials. També sol·liciten les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: I la crisi també adquirix una vessant judicial perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a la Guàrdia Civil informació sobre si els dies previs a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta havia rebut algun avís que hagués pogut alertar de la situació, per si hi ha hagut un pla per atacar la integritat de l'Estat. Xavier.
1: Sí, en un ofici que hem conegut este matí, la jutgessa també reclama dades sobre les causes de la mort de 79 persones quan intentaven creuar a Ceuta per terra i nadant. Tardón està estudiant una denúncia de l'associació Ultra Justitia Europa i abans de declarar-se competent ha demanat esta informació tant a la Guàrdia Civil com a la Policia Nacional. La jutgessa també ha rebutjat la sol·licitud de Vox de reforçar amb supervisió judicial el desplegament de militars i de la Marina en la frontera terrestre i en les aigües territorials espanyoles. I pel que fa al Marroc, s'ha posat també en marxa la maquinària judicial i ja tenen 86 persones processades. La Fiscalia de Tetuán ha actuat contra 34, 5 d'elles menors d'edat, per delictes relacionats amb el pas irregular de fronteres, agressions a policies o transport de passatgers sense llicència. I a Nador, que també està a la costa nord del país, han processat també una cinquantena de persones per haver intentat entrar il·legalment a Melilla.
7: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I abans de continuar amb el relat informatiu de la jornada, volem fer una ullada a l'horatge. Bona vesprada, Joan Carles Fortea. Sembla que avui la temperatura, les temperatures ens donen un lleu respir, no?
8: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, han donat un respir les temperatures, diguem-ne, intenses, les més altes, perquè per valors les més elevades han arribat a Beneixama, que han estat en 37 de màxima, també a Teresa de Cofrentes han tingut 36. El que passa és que cap al litoral, com ahir varen també comentar, les temperatures no han canviat massa, han estat entre 29 i 32, 33, però la humitat és la que continua dominant la situació meteorològica a les zones del litoral, amb temperatures nocturnes que no baixen dels 25-26 graus i, com bé comentem, una nit tòrrida a més a afegir a la llista. I hem de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet un balanç a les capitals, Alacant, València, Castelló de la Plana. Fins al dia 5 d'agost en portem 16 nits tropicals a les 3 ciutats. I hem de dir que a Castelló de la Plana tot l'any passat hi hagué 12. Per tant, estem davant d'una situació, encara queda molt d'estiu i estem, en particular a Castelló de la Plana, és ja any rècord pel que fa a aquestes temperatures nocturnes. Esta pròxima nit tornarà a ser molt pareguda. Atenció pel que fa demà, no tenim avís per temperatures altes, però sí per tempestes. Ara en tenim tempestes cap a Terol, que han deixat a Vilafranca al Terme 12 litres de neulitres. Demà els avisos afecten tot l'interior de Castelló i l'interior nord de València, que no vol dir que tots els pobles que estan en avís plourà. Evidentment, és la zona en la que hi ha més probabilitat de tindre alguna tempesta que demà, com avui, localment podrà ser forta. Anar amb granís, amb ratxes de vent fortes i quantitats que poden superar en una hora els 20 o 25 litres per metre quadrat. Tornem a insistir, la zona interior de Castelló, interior nord de València, demà de vesprada. La resta el que veurem és que la vesprada presentarà més núvols. El matí tranquil, amb sol, amb basca, a l'espera de més calor l'inici del cap de setmana, quan sembla que de nou els 40 graus de màxima tornarien cap a les comarques d'interior. Però de moment, demà, els protagonistes és la basca i de vesprada les tempestes.
0: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea.
8: Fins ara.
7: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I a l'espera d'aquestes possibles tempestes a l'interior de Castelló, els efectius d'extinció continuen treballant en l'incendi forestal que es va declarar a la Vall d'Uixó i que a nit es va donar per controlat després de cremar més de 9.500 hectàrees. Ara ja només falta donar-lo per extingit.
1: Sí, mentrestant, l'operatiu vigila les zones calentes per tal d'evitar que aquest incendi reviscole, ja que en algunes zones encara hi ha brasa. Així ho explica el cap de la secció forestal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Fernando Pérez.
9: Ahora el paso es llegar a la fase de extinción. Para ello tenemos que estar repasando todos los puntos calientes que hay en el perímetro y dentro del perímetro. La zona norte de Artana y la zona de Eslida, lo que es toda la ladera esa que da al valle, y un poco también la zona de Onda.
0: I el conseller d'Agricultura, portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, ha visitat avui el Terme d'Onda, un dels municipis precisament afectats pel foc que va començar el dia 25 de juliol a la Vall d'Uixó i que a nit, com deien, com els acabem de contar, es va donar per controlat.
1: Durant la visita, el portaveu del govern ha lamentat la falta de resultats a l'hora de detindre el piròman o piròmans que ha provocat el foc de la Vall d'Uixó. A més, ha denunciat, segons ha dit, que la investigació sobre l'incendi forestal de fa 4 anys, el de Begís, està paralitzada en el jutjat. Un incendi que, entre d'altres coses, va provocar cremades i ferides de diversa consideració a una vintena dels vora 50 passatgers que viatjaven en un tren que feia la ruta a València-Saragossa i que es va quedar atrapat en mig del foc.
10: Insisto, en el juzgado de Segorbe, y lo denuncio, llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
0: I sobre este incendi, el de la Vall d'Uixó, s'ha pronunciat avui també la diputada socialista a les Corts, Alicia Andújar. Un incendi que, segons diu, ha posat de manifest la feblesa del Servei Públic d'Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana.
1: Segons argumenta la diputada socialista, el 75% dels efectius que han participat en l'extinció són de la Unitat Militar d'Emergències i del Govern d'Espanya. En aquest sentit, Alicia Andújar acusa al Govern valencià de falsejar les xifres dels efectius.
11: Lamentamos además, y por eso vamos a solicitar la comparecencia del conseller Valderrama, que desde la Conselleria d'Emergències se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
7: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
11: Conseller Valderrama, que desde la Conselleria d'Emergències se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y publicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios.
7: Contrapunt, on els protagonistes escriuen

0: de la Guàrdia Civil a mans de l'exparella. Tenien tres fills en comú i ella estava dins del sistema Biogen per denúncies de mals tractes. L'agressor ha mort per dispars dels companys de la víctima.
1: Sí, el presumpte assassí estava adscrit a la comandància de Zamora i fa uns dies l'havien apartat del servei pels expedients oberts per violència masclista. No disposava, per tant, de l'arma reglamentària i ara s'investiga com va aconseguir la que ha utilitzat per assassinar la seva exdona. Fons de la investigació han assenyalat a l'agència EFE que ha entrat a la caserna de Llanes poc abans de la una i mitja d'este migdia i ha disparat contra la víctima. S'ha produït un tiroteig amb altres agents que intentaven evitar l'agressió i la fugida posterior del presumpte assassí. Han resultat ferits un tinent de la caserna, un brigada i el mateix agressor que ha mort poc després quan la tenien en la UBI que el traslladava a l'hospital. Si es confirma com a cas de violència masclista, estarien davant de la víctima que fa 34 en el que portem de 2026. Recorden que el 016 és el telèfon actiu les 24 hores del dia per a rebre denúncies de víctimes o de testimonis de possibles casos de violència de gènere.
0: I a casa nostra continua la investigació per a confirmar la identitat del cos trobat a les immediacions del riu Xúquer, a Llaurí, a la Ribera Baixa. Per la documentació que s'ha trobat prop del cadàver, es podria tractar de la jove desapareguda fa 6 dies a Sueca. El lloc on ha aparegut el cos ha estat en Parc Soriano.
2: El cos es va trobar ahir de vesprada en la partida del Cebollar, a la vora del riu Xúquer, a Llaurí, per un particular que passejava per la zona. Molt a prop se trobaren alguns efectes personals, entre altres, part de la documentació de la víctima, segons va confirmar a punt la Guàrdia Civil. La jove de 25 anys i mare d'un xiquet residia des de fa poc de temps a Sueca. No consten denúncies prèvies per violència de gènere. Si s'havia denunciat la desaparició el 30 de juliol de la jove i la família ja ha sigut informada. Caldrà esperar ara l'informe de l'autòpsia per a confirmar la identitat i les circumstàncies de la mort, ja que el cos ha aparegut en molt mal estat.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.
0: I parlem ara del fenomen astronòmic que d'ací a una setmana ens farà a tots, previsiblement, mirar cap al cel. La Conselleria d'Emergències ultima amb els ajuntaments els detalls del dispositiu que s'aplicarà en els nous municipis declarats com a punt oficial d'observació de l'eclipsi per a veure dimecres este fenomen astronòmic.
1: Recordem que estos 9 municipis són Peníscola, Benassal, Castelló de la Plana, Onda, Aras de los Olmos, Macastre, Pusol, Utiel i València. I escoltem ara la recomanació que ha fet el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, per al dia de l'eclipsi.
4: Quiero pedir la máxima tranquilidad a los ciudadanos por si se encuentran carreteras colapsadas al acudir al eclipse, a visualizar el eclipse, y también en el periodo de cuando haya finalizado que salgan con tranquilidad y con calma, por si hay atascos importantes, que no nos alteren los nervios y que hayamos disfrutado del evento.
3: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
0: I canviem d'assumpte, la pròxima campanya de collita de cítrics serà la segona més baixa dels últims 20 anys. La part positiva és que la fruita tindrà un bon calibre i molt bona qualitat.
1: Esta és almenys la previsió que ha fet la Unió Llauradora, que estima que hi haurà més de 2,5 milions de tones de mandarines, taronges i llimes. És un 3,4% més que la campanya passada quan es va assolir el mínim històric recent. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
5: N'hi ha una evidència clara de que el baix nivell productiu s'ha instal·lat en l'aforo citrícola valencià. Encara que l'aforo siga limitat, favoreix que la fruita siga de bon calibre i qualitat i esperem poder cobrir tota la demanda de forma ordenada als principals mercats europeus.
0: I continuem parlant del camp, perquè l'Associació Valenciana d'Agricultors ha presentat el seu últim informe en què destaca que el nostre territori encapçala, juntament amb Canàries, l'envelliment agrari amb un 48% de persones majors de 65 anys.
1: Són vora 9 punts més que la mitjana espanyola, mentre que els menors de 40 anys no arriben ni al 6% del total.
0: I un apunt econòmic, perquè avui la borsa espanyola marca un nou màxim històric.
1: L'IBEX 35 ha avançat un 0,17% i ha tancat en 20.057 punts. És el tercer màxim històric consecutiu este mes. Han ajudat a arribar a estos números, els guanys a Wall Street i les perspectives d'acord entre els Estats Units i l'Iran.

0: I les Nacions Unides, anem ara ja mirant cap al món, les Nacions Unides alerten que la xifra de civils morts en la guerra entre Rússia i Ucraïna ha augmentat, atenció, un 37% durant la primera meitat de l'any. La majoria pel llançament de míssils i per drons, que s'han convertit en un element clau en esta fase de la guerra. Rafa Salom.
1: 8 de les víctimes han mort a l'andana d'una estació de tren pròxima a un dels centres logístics de la regió de Kiev atacats per Rússia. Ucraïna ha pogut interceptar el 90% del centenar de drons llançats per Moscou, però cap dels míssils.
2: Vivim просто, ну, сьогоднішнім днем і все.
1: Ha sigut una nit horrible, explica Tatiana. Yuri ha salvat la vida per ben poc. Les seves ferides són conseqüència de l'explosió d'un dron que el va perseguir durant més d'un minut. Ell explica que cridava que només era un venedor de verdures, però els drons no responen. Actuen contra civils i ja són l'arma més mortífera al front de la guerra. Zelensky ha demanat més interceptors per defensar-se dels atacs aèris del ministre de Defensa britànic. Per la seva part, Putin ha nomenat avui el nou cap de les forces de sistemes no tripulats. L'anterior cap d'este cos militar està ferit molt greu després de patir un atemptat amb un dron.
0: I la calor extrema que es registra aquest estiu a Europa està provocant conseqüències catastròfiques a la localitat de Les Forges, al nord-est de França. Les autoritats i els bombers francesos continuen en alerta màxima davant d'una temporada d'incendis sense precedents. Més de 400 persones han sigut detingudes, entre elles 156 menors, com a sospitoses de vinculació amb els incendis forestals, que han cremat 120.000 hectàrees des de principis d'estiu. A tot Europa ja s'han cremat més de 500.000 hectàrees. Els dos incendis més importants a hores d'ara, tot i que estan prop de ser controlats, estan a Grècia i als Països Baixos.
3: I un altre efecte de les altes temperatures és la pèrdua de cabal dels grans rius continentals. El Rin ha perdut un terç del volum d'aigua habitual per la intensa sequera i la concatenació d'onades de calor que pateix el centre d'Europa. Només a Alemanya es calcula que la pèrdua de cabal del Rin i del Danubi pot tindre un impacte econòmic de fins a 25.000 milions d'euros a l'any. Al Regne Unit preocupen les conseqüències de la sequera en l'agricultura després del juliol més calorós des que hi ha registres.
4: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: Les sales de cinema recuperen les xifres d'abans de la pandèmia gràcies a estrenes com Spider-Man i l'Odissea. Però mentre baten rècords de taquilla, tornen a evidenciar que els grans èxits comercials continuen deixant poc espai als personatges femenins. Sobre aquest tema, Maje Jorge ha parlat amb Mar Navarro, delegada valenciana del Decima, l'Associació de Dones Cineastes.
5: Salvar Nova York o tornar a Ítaca sembla més fàcil que passar un simple test. Les dos grans estrenes de l'estiu triomfen en taquilla, però suspenen el test de Bechdel, un indicador que només demana tres coses: que hi hagi almenys dos personatges femenins amb nom, que parlen entre elles i que la conversa no giri al voltant d'un home.
6: Preguntes del test no evidencien si l'obra és masclista, més bé si la dona té un paper representatiu en l'obra. Si té una narrativa important i és un personatge en fundament.
5: Les grans produccions no solen passar-ho. En tota la trilogia del Senyor dels Anells no existís cap conversa entre dones. Mujercitas, tampoc.
6: És una obra estereotipada perquè no té uns personatges en profunditat.
5: Kill Bill és l'excepció que confirma la regla.
6: Ahí està representant un personatge femení fort en poder.
5: Amb nota el superen Alcarràs i La boda de Rosa.
6: Perquè són personatges en un bon arc narratiu, una bona profunditat de personatges.
5: Però el test té límits i una pel·lícula pot passar-lo i continuar reproduint estereotips.
6: Des de Cima també se lluita molt per la igualtat en la indústria. Això ja ve des de l'escriptura d'un guió. Sí que té molt de veure les històries que conten les dones, des de la profunditat que se conten.
5: Tres preguntes, tres respostes i un debat que continua.

0: I en el temps de la informació esportiva, Roberto Fernández, bona vesprada. Sembla que la FIFA penja d'un fil el futur de Gianni Infantino.
1: Podria ser, podria ser. El president de la FIFA es juga avui bona part del seu futur en una reunió clau a Rabat. Infantino ja ha arribat a primera hora de la vesprada a la capital del Marroc per a trobar-se amb el seu equip directiu de confiança i fer pinya davant les dures crítiques rebudes després de proposar la privatització dels mundials. Les veus en contra li arriben ja des de la mateixa FIFA i la seva continuïtat està molt en dubte. De fet, segons publica el diari anglès The Times, Infantino hauria oferit la final del Mundial 2030 al Marroc per a intentar assegurar-se el suport de les federacions africanes.
0: Parlem ara de coses que tenim una miqueta més a prop. Com està el València a només 3 dies per a disputar el trofeu taronja?
1: Al club de Mestalla sembla que l'eixida d'André Almeida al Swansea de la segona divisió anglesa és imminent. Els clubs haurien arribat a un acord per 3 milions i mig d'euros fixos més 2 i mig en variables. I només falta el sí del migcampista, que avui tampoc s'ha entrenat en el grup. Però hi ha més moviments clau als despatxos. El propietari del club, Peter Lim, ha donat llum verda per a capitalitzar el préstec de 35 milions que el club té a mail i convertir-lo en accions per ampliar el fair play financer i reduir el deute. Esta maniobra permetrà ampliar la sostenibilitat financera en 15 milions, inscriure els 4 fitxatges ja fets i tindre més marge al mercat. El nivell actual del club valencianista el podrem comprovar amb el partit del trofeu taronja entre el València i el Newcastle a Mestalla, este dissabte a les 9 de la nit en directe per la televisió d'Apunt.
0: I avui hem tingut derbi de pretemporada.
1: Així és, amb victòria per la mínima del Villarreal davant el Llevant en el derbi amistós de pretemporada. Un test exigent per a tots dos equips a l'espera que arrenqui la Lliga. Tot i el bon inici granota, on Brugui ha posat a prova els reflexos del debutant porter Gulaxi, el partit s'ha decidit en la segona meitat. Al minut 61, una errada en l'eixida de valor i la falta d'entesa amb Matthew Ryan ha permès a Logan Costa fer el definitiu 1-0 per als groguets. L'encontre també ens ha deixat una altra estrena, la del davanter belga Mussouaji amb el Llevant, en el tram final, tot i que no ha pogut lluir-se massa. Dos equips en construcció que continuen traient conclusions. Així han valorat este derbi un recuperat Juan Foyt per la part grogueta i el granota Hugo Sotelo.
2: Contento. Fueron 6 meses de recuperación. Al final estoy acostumbrado a lesiones largas. La idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos.
3: Creo que concedemos pocas ocasiones y sobre todo en la primera parte pudimos meter algún gol que otro. Es un rival muy bueno, creo que la temporada pasada hizo muy buen papel, ahora con este nuevo entrenador van a seguir haciéndolo y contentos.
0: I a l'Elx, com està el tema dels fitxatges?
1: Doncs de moment continuen sense arribar. Els franjavers pentinen el mercat a la recerca de noves incorporacions per a reforçar la plantilla, mentre l'equip ultima tots els detalls de la preparació abans d'arrencar la Lliga. Avui mateix els de Martín Anselvi han fet una doble sessió d'entrenament al Gorfa per a continuar preparant l'últim amistós d'esta pretemporada, que s'enfrontarà al Tolosa francès este dissabte de matí al Pinatar Arena.
0: Qui sí s'ha reforçat enguany és l'Eldense.
1: Efectivament, el Deportivo enfortís la seva plantilla amb l'arribada de Javi Olaizola, defensa format al Mallorca, i amb el reforç a la davantera que suposa el fitxatge de Pau Cabanes. El club blaugrana i el Villarreal han arribat a un acord per al traspàs del jugador de Borriana de 21 anys, que ha firmat fins al juny del 2028. Tot i tractar-se d'un traspàs, el club de la Plana es reserva un alt percentatge d'una futura venda, mantenint així cert control sobre un futbolista criat al seu planter. Cabanes fa el salt definitiu al futbol professional i aterra a Elda totalment recuperat del trencament del lligament creuat que va patir a principis de la temporada passada. El davanter, que fa 2 anys ja despuntava a les ordres de Marcelino i ve d'una sessió de 6 mesos a l'Alavés, buscarà ara assentar-se en la categoria de plata i aportar els gols necessaris per a la permanència de l'equip del Vinalopó Mitjà.
0: I la Comunitat Valenciana té un nou ambaixador i ben conegut per l'afició futbolera.
1: Així és, el futbolista valencià del Barça, Ferran Torres, serà la nova imatge i ambaixador per a projectar i impulsar els atractius esportius, culturals i territorials de la nostra terra, tant a escala nacional com internacional. L'autor del gol que va fer a Espanya campiona del món rebrà els honors oficials este mateix divendres, quan el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, el reba al Palau de la Generalitat. Serà un dia molt complet per al futbolista, ja que després d'esta trobada institucional, ja de vesprada, s'espera que reba un homenatge al seu poble, Foios, a les 6 de la vesprada a la localitat de l'Horta Nord. D'altra banda, l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha iniciat els tràmits per reconèixer el valencià Alejandro Grimaldo, també campió del món en Espanya, amb la medalla d'or del municipi del Camp de Túria.
0: Roberto Fernández, moltes gràcies i fins demà.
1: Fins demà.

Esta cançó complís avui 60 anys. Es diu Eleanor Rigby i Paul McCartney la va escriure pensant en la solitud de les persones majors. Va ser el senzill de llançament de l'àlbum Revolver, publicat un 5 d'agost de 1966, considerat una obra mestra absoluta del rock psicodèlic. Per cert, que en la cara B del senzill anava una altra cançó de llegenda, el Yellow Submarine, que 3 anys més tard donaria títol a una de les pel·lícules dels Beatles.

La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.

0: A punt d'arribar a les 8:35 de la vesprada, tornem a saludar-los des d'ací, des de Contrapunt, en l'inici d'esta tertúlia, en la segona part de la nostra edició estiuenca de Contrapunt. Amb nosaltres, ací a l'estudi de Burjassot, Anunciación Ramírez, periodista, i a l'altre costat del telèfon, Sonia García, també periodista, companya periodista. Bona nit a les dues.
1: Què tal? Bona nit, Rubén. Un plaer.
2: Bona nit.
0: Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, en la teua companyia i així en fent ràdio, que és el que ens agrada als periodistes. Avui no tinc a Sònia així davant, però els tres ja seria magnífic. Estant així i fent ràdio és allò que ens agrada. On havíem d'estar millor?
0: Sí, és un escenari ideal.
1: I Juan, als mandos.
0: I Juan Arnaldos, exactament, no el podem oblidar. Anem ja a entrar en matèria informativa i, com dèiem a l'inici del nostre programa, 6 dies després de l'entrada massiva de persones per la frontera de Ceuta, la situació encara està lluny de la normalitat i el president de la ciutat autònoma, José Luis Vivas, demana ajuda urgent per a superar el col·lapse que pateixen els centres d'acollida. L'administració ceutí xifra en 6.000 els migrants que continuen encara en els seus carrers després de l'entrada massiva de la setmana passada. Des de la delegació del govern rebaixen la xifra a 2.500 i calcula que un miler d'ells són menors no acompanyats. Juan Luis Vivas diu que estan molt lluny de la normalitat.
3: La situación no es de normalidad y no lo es porque siguen estando estas 6.000 personas en Ceuta deambulando, como se dice, sin tener sus necesidades vitales cubiertas. Los centros de acogida están en situación de absoluto colapso. Hay un alto riesgo para el orden y para la seguridad ciudadana.
0: Avui la mirada, l'actualitat informativa, el punt de vista s'ha centrat en relació a aquesta qüestió en els migrants i sobretot en els menors, en l'acolliment. Hi ha diversos posicionaments polítics. El PP, com dèiem al principi, del Partit Popular, ha modulat el seu posicionament inicial i volem tornar a escoltar a Vivas, que parlava així del trasllat de migrants a la península.
3: La ley hasta ahora se sigue aplicando. Es verdad que las comunidades autónomas recurren a las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que desde aquí se resuelve que deben de ir trasladados a otros lugares de la península que se encuentren menos tensionados que lo está la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Ja vull plantejar-vos directament la qüestió sobre esta qüestió de l'acolliment dels menors no acompanyats. Com dèiem, el PP ha anat modulant el seu posicionament inicial des de fa 48 hores. I on ens trobem en estos moments? Ens trobem en un acatament de la llei, no? En el que marca la llei d'estrangeria, però com ho veieu?
1: Mira, la immigració necessita menys eslògans i més política d'estat, però ja no només a nivell estatal, sinó també una política europea. Dit això, és que ha modulat perquè, evidentment, el fet d'acollir és una obligació legal. No et pots negar-te a acollir a menors que no estiguin acompanyats. I el debat en este cas hauria de centrar-se en com gestionar millor aquest acolliment. És cert que hi ha ara una partida especial per a les comunitats que acullen i que han d'acollir a estos menors, però la veritat és que les coses no s'improvisen. Si ja tenim uns centres tensionats i tenim uns professionals, cal adequar ara als que vinguen, que van augmentar moltíssim aquestes necessitats. S'ha d'acollir en la situació adequada, amb el tracte adequat, amb els psicòlegs, amb els educadors socials. Evidentment que s'ha modulat, perquè és una obligació legal. No es pot defugir d'acollir-los. Però, evidentment, el dret a la protesta i a demanar tindre estructuralment unes condicions adequades per acollir a estos menors, que cal tractar-los com Déu mana, crec que el dret a la pataleta està bé que es tinga. Només per demanar dignitat en la manera d'acollir i les circumstàncies d'acollir a estos menors, evidentment.
0: Sonia?
2: Sí, la acogida és inevitable, és la conseqüència directa e inevitable del desastre en la gestió de la política migratòria. Perquè trasladar a los menores que la mayoría, ya roza la mayoría de edad, con 17 años, a los centros autonómicos que están saturados, como los de la Comunidad Valenciana, no es una solución humanitaria real y definitiva, es simplemente trasladar el problema que se vive en Ceuta al resto de los territorios. Sí, se ha habilitado una partida también por parte del gobierno de 20 millones de euros para Ceuta, para el trato a estos menores. El caso es que con ese dinero ahora ya no queda más que cumplir la ley, acogerles y darles unas condiciones dignas. Pero es que con esa misma cantidad se podría haber dedicado a la prevención, se podrían haber destinado para el mejor de las fronteras. 20 millones de euros dan para mucho, como pudiera ser para 1.600 salarios de efectivos militares que podrían estar controlando la frontera para evitar que se llegue a esta situación. Y también es cierto que al principio el posicionamiento de las comunidades, sobre todo desde el PP, lo hemos visto más acentuado por parte de Ayuso, defender que los menores tienen que estar con sus padres, con sus familias, en sus países de origen. Realmente esto también es respetar y hacer cumplir la Carta de los Derechos de los Niños de la ONU y la ley estatal que prioriza eso, el bienestar del menor con su familia en su país de origen. Un caso muy diferente sería, por ejemplo, si los padres ya están aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues se prioriza que estén reagrupados juntos, pero de esta manera no queda otra fórmula posible que una vez ya han entrado en Ceuta darles una solución, pero es simplemente un parche a posteriori a una política migratoria fracasada.
0: Això pel que fa a l'acolliment dels menors, que com dèiem fa uns minuts, és avui un poc la qüestió central sobre la qual bascula, no?, tot el debat sobre la crisi migratòria a Ceuta. Però, d'una banda, comentàvem que el PP estava modulant la seva posició inicial, però el Partit Popular també vol donar-li recorregut polític a aquesta qüestió i la portarà al Senat, on té majoria absoluta. Allí ha demanat habilitar el mes d'agost perquè es puguen celebrar 4 comissions parlamentàries relacionades amb la crisi de Ceuta: Defensa, Interior, Exteriors i Seguretat Nacional. I han sol·licitat la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Casteleiro, que, com bé sabeu, ha estat un poc enmig de la polèmica perquè, clar, el CNI de moment no ha dit res públicament, perquè lògicament és el CNI, és el Centre Nacional d'Intel·ligència, i no pot oferir una roda de premsa pública per explicar-se. I ha estat ahí enmig de la polèmica de si va avisar, de si no va avisar. Com veieu esta ofensiva, entre cometes, del Partit Popular en el Senat i esta derivada del CNI?
1: Sobre la primera part, evidentment que era esperable, és esperable, i a més és un dels temes forts de la dreta, sobretot del PP, i recordem que en moltes comunitats ara governa amb Vox, de manera que era esperable este moviment. I d'altra banda, la transparència pel que fa al CNI, la transparència és imprescindible per valorar la gestió. El que estem veient és que no està eixa transparència, inclús està havent discussió entre ministeris, se sabia, no se sabia, els propis ministres estan discutint obertament, i la veritat és que per a valorar la gestió que s'ha fet d'esta crisi o d'esta emergència, si no tenim transparència és difícil, sobretot la ciutadania té difícil valorar com s'ha gestionat. Tornant a la primera qüestió, estos temes sempre són d'ús polític, i sobretot este tema, el que fa a la immigració, és evident que el PP havia de portar-ho on calguera, en agost o quan faça falta.
0: Sonia?
2: Sí, de hecho es un tema de Estado y es un tema con urgencia que no puede esperar a los periodos parlamentarios ordinarios en septiembre. Requiere soluciones inmediatas, por tanto era un paso previsible y normal que se intente habilitar el mes de agosto para abordar esta situación con toda la fiscalización por parte de la oposición, que evidentemente es su bandera, ¿no?, del PP y de Vox, coincido con Anun, pero no se trata solo de hacer política, sino de buscar las soluciones que realmente se necesitan ahora mismo. Y respecto al Centro Nacional de Inteligencia, yo creo que ya sí que es la ciudadanía puede tener una idea viendo cómo se maneja la información. ¿Cómo puede ser que por redes sociales ya se esté hablando de la siguiente convocatoria, del siguiente asalto, y nosotros, los medios de comunicación, en ese momento estábamos muy focalizados en los incendios que había simultáneamente en España, pero ahora sí que estamos todos los medios de comunicación mostrando los mensajes, cómo se están movilizando? Y esto es inverosímil que la inteligencia de España no lo supiera. Y también de Marruecos. La diferencia es que Marruecos siempre ha hecho chantaje con la inmigración y con el control de la frontera y de la valla, pidiendo financiación a cambio, por ejemplo. Y en el caso de España tienen que dar muchas explicaciones y hay un proceso judicial y la jueza ya está investigando, porque es inverosímil que el gobierno no lo supiera. O ha habido un fallo muy grande en inteligencia o una negligencia deliberada.
1: No sé, és que les xarxes socials acceleren els moviments migratoris perquè tenen un altaveu a l'abast absolutament extraordinari, però no en són l'origen. El que elles, les xarxes socials difonen i posen l'altaveu, però l'origen està en un altre lloc. De manera que crec que les culpables en aquest cas no és eixe com corre de ràpid qualsevol moviment a les xarxes socials, sinó anar a l'origen d'eixe moviment. I crec que, com bé deia Sònia, i escoltàvem l'informatiu que fèieu també a mitja hora, Rubén, l'estat marroquí està detenent a persones i està un poc duent la problemàtica a les màfies i tal, però és que 70 o 80 mil persones, tirar les culpes a quatre, inclús a quatre menors que han detingut, és un poc difícil de creure, com deia Sònia també, que és incomprensible que el CNI no tinguera ja el palpit de que s'estava coent alguna cosa. El que passa és que inclús els ministeris estan dividits i estan renyits entre ells, defensa i interior, i mentre no tinguem la transparència, la comunicació directa de saber el que ha passat realment, no podem valorar aquesta gestió i duem una valoració evidentment negativa.
2: El presidente de Ceuta ha sido bastante claro y venía diciendo los días anteriores que ya se habían producido unas primeras fugas, unas primeras entradas a través de la frontera, no de forma masiva como vino a ocurrir días después. Hubo teléfonos, avisos a Moncloa que desatendieron deliberadamente. Eso, aparte de inteligencia, el ministerio cierta información sí que manejaba. Y entonces, cuando analizas toda la política exterior, cuando está el presidente de Ceuta diciendo que esto debería de ser una emergencia nacional, que es un problema para la seguridad de los ceutís, con todas las declaraciones que vemos en todos los medios de comunicación del miedo que se genera, que no se haya declarado la emergencia nacional, todo es un combo de una gestión pasiva, una gestión demasiado permisiva, da la sensación de que lo que no se quiere es molestar a Rabat demasiado.
0: Precisament, Sònia, anem a escoltar aquestes declaracions que a les que et referies, de José Luis Vivas, del president de la Comunitat Autònoma de Ceuta, en les que es referia a aquests avisos que es van començar a produir des del dilluns de la setmana anterior, és a dir, 3-4 dies abans de l'arribada massiva de migrants. L'escoltem.
3: Dimos indicaciones suficientes para poner de manifiesto que la situación se estaba tensionando mucho y que se requería la adopción de medidas excepcionales. Por tanto, creo que nuestro comportamiento ha sido absolutamente leal y con la misma lealtad pedimos ahora que se nos auxilie, que Ceuta no puede seguir viviendo en este estado de angustia.
0: De fet, hi ha hagut molta tibiesa en relació al comportament del Marroc en tota esta crisi, no? Plana, evidentment, en l'ambient, la mà del règim marroquí en esta arribada massiva de migrants, però qui ha sigut de nou molt clar al respecte és de nou Vivas. L'escoltem.
3: Se ha demostrado que nuestra seguridad y nuestra frontera es vulnerable y que está en manos de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta. ¿Alguien puede pensar que se pueden movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? Permítame que yo dude rotundamente de la colaboración por parte de las autoridades marroquíes. Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable.
0: Entenent que les pràctiques diplomàtiques obliguen a certa contenció verbal, enteneu el guant blanc que està mostrant el govern espanyol en relació al Marroc?
1: Jo la veritat és que em costa i caldria retraure's al problema del Sàhara també, no? I a compromisos que té el govern adquirits amb el govern marroquí. El que passa és que també entenc la postura de Rivas. Evidentment, el que està a peu de carrer és ell i està parlant com a president, no està parlant com a Partit Popular. Està vivint una situació molt complicada i la veritat és que cal entendre el que està dient. I la tibiesa costa veure-la, és a dir, és òbvia, costa buscar-li una explicació, però pot ser que està dins del Sàhara i també com ajuda un poc el Marroc a fer un poc de frontera tranquil·la, no? Jo crec que a voltes aquestes contraprestacions hipotequen molt el que és l'actuació del govern espanyol. En este cas és que l'avalanxa o l'entrada de gent ha sigut tan massiva que costa creure que no s'hagi fet tot el possible per tindre-ho controlat. La veritat és que és difícil de creure.
0: Sonia?
2: El problema con el Sáhara es que cuando el gobierno de Pedro Sánchez lo entregó en 2022 no exigió nada a cambio. Debería de haberse plasmado por escrito el respeto a las fronteras de Ceuta y Melilla, porque dentro del deseo expansionista de Marruecos de anexionarse el Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla, no es... Es una manifestación literal, expresamente lo pidieron hace unos años a la ONU, el mismo ex primer ministro de Marruecos también verbalizó el deseo de reconquistar Ceuta y Marruecos. Ocurrió por contraste con el Peñón del Perejil, que ahora se vuelve a recuperar ese ejemplo como una lección de la firmeza que se tuvo en ese momento frente a la tibieza que ejerce hoy ahora el gobierno. Era un islote sin ningún valor territorial, deshabitado, y en cambio cuando Marruecos plantó la bandera, la reacción de España fue llevar al ejército. Una muestra de que las fronteras no se negocian, porque es una especie de test de estrés lo que hace continuamente Marruecos, a ver hasta dónde es capaz España de tragar. Y ahora lo que estamos viendo es todo lo contrario a lo que la reacción del Perejil en 2002. Ahora hay una tibieza extrema y sobre todo Rabat ya con esto se allana el terreno para posibles futuras acciones. El mismo día 15 se espera otra entrada, pero es que a lo largo de muchos años se van a producir muchos más intentos y España tiene que estar preparada y tener unas fronteras controladas.
0: Volia dedicar estos últims minuts del programa a tractar una altra qüestió diferent. Ens ha cridat l'atenció avui les declaracions que ha fet el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, sobre la investigació judicial de l'incendi a Begís. Durant la visita, unes declaracions que ha fet durant la visita d'avui a Onda, el portaveu del govern ha lamentat la falta de resultats a l'hora de detindre el piròman que va provocar el foc de la Vall d'Uixó, foc que crema o que ha estat cremant des del 25 de juliol i que, per sort, ja està controlat. A més, ha denunciat, segons ha dit, que la investigació, com dèiem, de l'incendi forestal de fa 4 anys que es va declarar a Begís està paralitzada en el jutjat. Un incendi que, entre altres coses, va provocar cremades i ferides de diversa consideració a una vintena dels vora 50 passatgers que viatjaven en un tren que feia la ruta València-Saragossa i que es va quedar atrapat enmig del foc. L'escoltem.
4: Insisto, en el juzgado de Segorbe, y lo denuncio, llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo, ni con las víctimas de un incendio, ni tampoco con la tranquilidad del resto, que saben, en este caso, en el caso del incendio de Vall d'Uixó, que hay responsables penales todavía en libertad.
0: Investigació judicial paralitzada, són les paraules textuals de Miguel Barrachina. Què vos suggereix això?
1: A mi m'eix així, en este cas, un poc la vena docent. La vena periodista la tinc, però també la vena docent. I el que ha fet Barrachina avui, des del punt de vista de la comunicació, es diu estratègia del framing comparatiu o de la comparació retrospectiva. En què consisteix? És una tècnica molt habitual en comunicació política, on els governs i l'oposició intenta interpretar els fets actuals a través dels precedents, sempre i quan reforcen el seu relat. De manera que este punt crític no era tant una crítica a la investigació de l'incendi de Begís, no? en concret, sinó al ritme de la investigació per anar al seu terreny i demanar una investigació policial més ràpida, una actuació judicial més àgil, conseqüències penals més contundents i que, en tot cas, la Generalitat és persones i cal obrir procediment judicial per a reclamar els danys. És a dir, que el criticar l'incendi anterior és una pràctica absolutament comuna des del punt de vista de la comunicació política perquè li permet dur el relat al punt en el que ell vol tractar-lo. I en aquest cas ha posat el focus no en allò de la gestió, sinó en les coses concretes que venia a demanar de l'incendi de la Vall d'Uxó.
0: Sonia?
2: Sí, és que el PP... precisamente era su punta de lanza durante la gestión de Ximo Puig en emergencias, era la falta de prevención y la gestión de los incendios. Y sí que es cierto que con las tragedias no se debe de caer en esas perspectivas prospectivas. También lo hemos visto con la Dana, una vez ya ocurrido, verlo con los ojos de sabiendo lo que iba a ocurrir. Es comparable porque aquí tampoco se ha llegado, la justicia no ha llegado a determinar la responsabilidad penal para los altos cargos de emergencias o de Adif, que serían los responsables en ese caso de desviar o no desviar el tren que acaba yendo directamente hacia las llamas. Desde luego es desde el punto de vista de las víctimas negativo, porque no tiene su negligencia pública reconocida. Y a la hora de pedir las ayudas tienen que recurrir a la vía civil y no hay una reparación completa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación también es un poco oportunista que se lo saque ahora cuando se está hablando de la gestión de los incendios actuales y realmente no hay ninguna novedad judicial detrás.
0: Abans d'acomiadar-nos, volem fer-los arribar una última hora. Fa uns minuts els parlàvem del presumpte assassinat masclista d'una guàrdia civil a Llanes, a Astúries. I tenim, lamentablement, ixa última hora que podria confirmar un nou cas de violència de gènere. De moment només sabem que una dona ha mort esta vesprada en un centre comercial de Múrcia, presumptament apunyalada per la seua parella. L'home s'ha donat a la fugida i està ara sent buscat per la Policia Nacional. Estem l'espera de conèixer més detalls. Si es confirma en este cas com un nou cas de violència de gènere, es tractaria del que fa 35 en el que portem d'any. I fins així el nostre temps d'informació
1: ja,
0: i de tertúlia.
1: Ja s'ha acabat, Rubén?
0: Quasi, ens queden apenes dos minuts. Volia començar ja a acomiadar-vos, a donar-vos les gràcies per haver participat en esta edició, això sí, més curta, del nostre contrapunt d'estiu. Anun Ramírez, moltes gràcies per
1: plaer,
0: haver vingut.
1: Un plaer, Rubén, sempre.
0: Sonia García, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

pel balcó he vist com naix el dia. Amb el treball he vist com passa el dia. Amb amargor he vist com mor el dia. Si el somni és bo, he nascut, gràcies. M'han donat a menjar, gràcies. M'han donat a beure, gràcies. He estudiat, gràcies. M'han donat un treball, gràcies. M'han portat al servei, gràcies.

0: A mitjans dels anys 70, la cançó és una de les poques formes d'expressió cultural que s'alcen obertament contra la dictadura de Franco. Raimon, Paco Ibáñez, Lluís Llach i molts altres donen veu a una rebel·lia necessària. I entre totes aquestes veus hi ha una que sona com cap altra. És una veu solemne i rotunda que arriba fins a dins del tot, recitant poesia pròpia i d'altres. És la veu de l'Ovidi, que en el disc Alcoi pujaria al capdamunt per a no baixar mai més.
1: Amb el treball he vist com passa el dia.
0: Alcoi va ser publicat en 1974. És el disc que oficialitza la seva col·laboració amb el guitarrista Toti Soler, ja que els dos junts mantindran una relació creativa d'allò més fructífera al llarg del temps. Este és un disc senzill, però ple de força, amb algunes de les interpretacions i composicions que feren immortal l'Ovidi. Música popular feta per un treballador de la cultura. Música que vol arribar a la gent sense filtres, nua i sentida, plena de veritat.
1: He estudiat, gràcies. M'han donat un treball, gràcies. M'han portat al servei, gràcies. He triat una dona, gràcies.
0: Núria Cadenas, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Núria Cadenas, escriptora i periodista, va escriure en 2002 l'Ovidi, biografia de l'alcoià Ovidi Montllor. Tindre-la amb nosaltres per a parlar d'este disc era fonamental, així que moltes gràcies per acompanyar-nos, Núria.
2: Gràcies a vosaltres, al revés.
0: De res, diu l'Ovidi, amb la seva cançó que obre el disc. Quina manera d'obrir un àlbum, no?
2: Sí, sense concessions a l'ovidiana manera. Ell és, com deia el Fuster, és la ira i la tendresa al mateix temps. I d'entrada aquí a Alcoi ja ens venta una forta clatellada que no deixarà després durant tot el disc.
0: Sí. Només començarà amb aquesta numeració, no?
2: Sí,
0: d'agraïments.
2: I aquest gràcies, és com quan dius sí senyor, tu agafes la paraula solta i té un significat.
0: Amable, és una paraula amable.
2: Exacte. La diu Ovidi d'aquesta manera, en aquesta cançó, i té tot un altre contingut, no? És com aquell sí senyor, és exactament
0: està
2: igual.
0: Està carregada de moltes connotacions.
2: Moltíssimes.
0: Conta'ns com vas decidir fer un llibre sobre ell.
2: Bé, de fet me'l van oferir, va ser un regal dels que t'atorga la vida i en el meu cas doncs, va ser tenir la possibilitat, gràcies a la cabuderia, la tenacitat, la insistència i la idea de l'Antoni Miró, que és el pintor, que és amic, era amic de l'ànima de l'Ovidi i que a casa seva el Massó Palmo hi tenia amb les caixes, amb els papers de l'Ovidi, que després ja s'han classificat, ja formen part de l'arxiu Ovidi Montllor, però en aquella època encara no. Aleshores va haver-hi en aquell moment una negativa per part dels que aleshores ocupaven les institucions del Partit Popular, aquí al País Valencià, havien demanat de fer un petit llibret per a les escoles, ells van dir que no, van tenir una resposta irada, totalment extemporània, en contra de l'Ovidi Montllor, i una mica la resposta va ser, doncs, si no vols caldo, dos tasses. Eixe llibret no es va arribar a fer, però hi va haver aquest llibre. Exacte. Aleshores, amb col·laboració de moltíssima gent, es van conjurar l'Antoni Miró i l'editor, l'Eliseu Climent, i em van oferir de submergir-me en el món de l'Ovidi, el qual jo ja admirava des de petita, i va ser un regal, la veritat.
0: Per què Com condensaries la importància, per què és important Ovidi Montllor?
2: Per què és important l'art? Doncs és exactament això. O sigui, l'Ovidi va ser capaç de condensar moltes de les penes i de les alegries de la humanitat i transformar-les en cançons i oferir-nos-les, no? I és una mica aquesta sensació d'abastar l'inabastable quan sents les cançons de l'Ovidi, no? Són cançons que ens expliquen, passa el temps i l'Ovidi ens continua retratant la realitat. Ell tenia aquesta connexió tan especial amb el que passava al seu voltant, va ser capaç a més de posar veu als qui no és que no en tinguéssim perquè tots en tenim, no? Però els qui la veu dels quals no se sentia o no es podia sentir, ell ens va sent un entre tants, com diu el vers, doncs ens la va amplificar i ho va fer d'una manera excepcional. Ell va crear cançons que transcendeixen el pas del temps. Això no és fàcil de fer, ho va fer ell, per això és una de les peces fonamentals de la nostra cultura, per tant de la cultura europea i per tant de la cultura en general, del segle XX, del XXI i dels que vindran. N'hauríem de ser conscients d'això, de la gent que hem tingut la sort de sentir l'Ovidi Montllor, no? o de viure en el seu país.
0: Què diries que representa Alcoi en l'obra i la trajectòria de l'Ovidi?
2: L'Ovidi va dir una vegada, que ho explicava l'Enrique Cerdán Tato, que una frase que es diu a mi, el coi em surt per les orelles, no? I una mica l'Ovidi era el coi, com els hi passa a molts alcoians d'una altra banda, sí, no? Però ell, doncs, des de sempre... És el coi i és Barcelona també, i és aquesta conjunció entre dues ciutats, entre dues realitats complementàries que jo crec que l'acaba explicant, no? Però ell és aquesta arrel, el coi és l'arrel, són les fàbriques, és la gent, és el treball, són els pares, són els amics, és el barranc del Cint, és aquesta ciutat allà enclotada, que sembla que d'ahir no pugui sortir res i que en realitat s'obre el món, sembla impossible. El coi és un miracle que tenim en aquest país, de creativitat, d'empenta industrial, de reivindicació obrera.
0: I per totes aquestes raons, suposa que li dedica el títol del seu disc.
2: Sí, clar, de fet el coi hi és sempre en la trajectòria de l'Ovidi. El que passa que suposa que va arribar un moment que va dir, doncs ara ho farem oficial i li dedicarem tot un disc al coi, que no saps si és que li el dedica al coi, o és que jo sóc del coi, o és que el coi sóc jo, és una mica tot això, no? És significatiu que necessiti també explicitar-ho d'aquesta manera i que ho faci d'una manera tan bella.
1: Com naix el dia, amb el treball he vist com passa el dia, amb amargor he vist com mor el dia. Si el somni és bo, he nascut, gràcies. M'han donat a menjar, gràcies. M'han donat a beure, gràcies. He estudiat, gràcies. M'han donat un treball, gràcies. M'han portat al servei, gràcies. He triat una dona, gràcies. M'han donat un fillet, gràcies. M'he cansat de res.
3: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A.
4: Era evident que ens enteníem molt bé, érem veïns, ell venia a casa a tallar-me el cabell, per exemple, perquè havia sigut perruquer, ell va ser era padrí de la meva filla, anàvem a futbol junts, havíem vist jugar al Cruyff com a jugador del camp del Barça, i bé, que hi havia una relació, doncs, molt propera, molt simpàtica, molt agradable.

0: Tot aquest món ja és ben divertit. Ja no hi ha amos ni criats. Ara els qui manen parlen amb tu sense cap mena de recans. No és pas allò de l'esclavitud, on era un tort mirar el teu amo. Ara et faig remeca, cops a l'esqueneta i algun cigarret i fins i tot al bar una cerveseta. Vot, aquest monge és ben divertit. Ja no hi ha amos ni criats. Ara tots som col·laboradors de tal empresa o empreseta.
1: Qui parlava és Toti Soler, un dels guitarristes més importants i brillants de la música espanyola i també un element imprescindible en l'obra de l'Ovidi Montllor, sobretot a partir d'este disc. Però esta no era la primera volta que treballen junts, veritat?
2: No, ni la darrera, evidentment. Jo crec que des del primer disc que tenim gravat de l'Ovidi hi ha al voltant la guitarra del Toti Soler i el que això significa. El que passa que aquest disc va ser la fusió absoluta dels dos talents.
1: Veu i guitarra, com s'aprecia, tenen una compenetració molt especial, no solament per haver vist jugar a Cruyff junts, com deia Toti, sinó perquè Ovidi li deixava fer els arranjaments amb tota llibertat, encara que l'Ovidi també componia.
2: Sí, sí, clar. L'Ovidi creava, així com abans hem dit que li sortia el coll per les orelles, diguem-ne que la necessitat de comunicar-se, la creativitat, li sortia, però jo crec, per absolutament tots els poros de la seva pell. I aleshores va ser un músic autodidacte, va fins i tot inventar-se, com que no d'entrada no sabia de solfa, va inventar-se una manera de...
1: Un codi.
2: Un codi propi, una manera de recordar com posar els dits a la guitarra, els tras de la guitarra, és a dir, tu veus uns puntets i unes ratlletes, i això és el llenguatge musical de l'Ovidi, i ell doncs feia música, i després doncs amb el Toti i amb d'altres músics també doncs li acabaven de donar aquesta grandesa que finalment ha tingut, no? Però sí, tots dos componien, sí.
3: A veure, l'Ovidi venia d'un ambient obrer i senzill del coll. Jo he vingut d'un ambient burgès cultural, diguem, del Maresme, no? Metges, mestres d'escola, en realitat venim de mons molt diferents, però en canvi l'enteniment i la sintonia va ser absolutament immediata, tot el que ell parlava jo ho sentia com a prop, molt proper. Igual que ell, la meva música.

0: Venen de mons diferents, però s'entenen a la perfecció, diu Toti. Què li aporta Toti Soler a l'Ovidi Montllor?
1: És que ho acabem de sentir. És que, i en aquest disc especialment, es complementen tant, jo crec que suma qualitat a la qualitat. Diguem-ne, el Toti Soler té una formació musical solidíssima, i l'Ovidi era autodidacta, però aspirava també, i això és una de les seves grandeses, aspirava sempre a l'excel·lència, a fer les coses el millor possible. I en aquesta aspiració va tenir també la brillantor d'envoltar-se dels millors, solidíssima. I l'Ovidi era autodidacta, però aspirava també, i això és una de les seves grandeses, aspirava sempre a l'excel·lència, a fer les coses el millor possible. I en aquesta aspiració va

0: fins i tot doncs, de la indiscutible qualitat que tenia el Toti Soler. És una connexió especialíssima d'aquestes que quan sumen multipliquen. I en aquest disc és on es veu més clar. Després continuen, han fet coses esplèndides, però és que hi ha moments que quasi et fan... No diré que et fan levitar, perquè és una mica... Però sí, ostres, dius, aquests dos...
1: Sí, sí,
0: quina sort que s'hagin trobat.
1: Com tu dius, escoltant qualsevol cançó d'este disc, que es percep que per una banda una guitarra amb uns arranjaments tan revessats a sovint i per altra banda una com la de l'Ovidi, tan imprevisible moltes vegades, que combina tant el cant amb la recitació. Sense aquesta connexió especial que tu nomenes, seria impossible que això poguera sonar tan bé com sona.
0: Clar, ells ho explicaven a més perquè, diguem-ne, hi ha les partitures, però després hi ha la manera d'interpretar-les. I tant en els discs com després en els concerts i demés, hi havia vegades que es deixaven anar i un seguia l'altre, i això no és fàcil de fer, de fer-ho bé, sí que és fàcil de fer, mira, jo canté a la dutxa i ja està, no? Però de fer-ho de la manera que ho feien ells, amb aquesta sensibilitat tan alta i amb aquesta qualitat, és dificilíssim, i és un goig que hi hagi programes com aquest en què puguem també doncs, anar desgranant obres com la de l'Ovidi, perquè a més diguem-ne, té aquesta qualitat de la qual val la pena que ens n'adonem.
1: Suposa que l'amistat també era un factor fonamental en la seva relació creativa i en esta complicitat que nomenes.
0: Sí, l'Ovidi li va dedicar uns quants poemes, té una definició en vers del Toti Soler que la trobo preciosa, que és home de sucre i sal. Clar, ells anaven més, i ho ha explicat una mica així abans el Toti, no? Des de que li tallava els cabells, no? En aquesta vessant polifacètica de l'Ovidi, d'home que va fer 50.000 treballs des de perruquer fins a pastor, que no li agradava gens fer de pastor, però sempre, o teixidor, al coll, evidentment, no? I sempre intentant fer-ho al màxim de bé possible i sempre respectant tot i cadascun dels seus oficis, no? Doncs hi ha aquesta connexió natural que es dona de vegades entre persones que no tenen per què ser iguals, sinó que es complementin d'aquesta manera tan màgica com va passar amb ells, no? L'amistat era seva, però d'aquesta amistat nosaltres ens
1: gaudíem.
0: Exacte, i ens en beneficiem, exacte, en forma d'obra artística.
1: Quants discos gravarem junts després del Coi?
0: Tots. Jo crec que sí.
1: Prova irrefutable de tot això que estàvem parlant.
0: Sí, jo diria que hauria d'haver comprovat bé, però que només n'hi ha un que no, en el qual el Toti no hi pogués participar perquè era, crec que se'n va anar doncs, a acabar d'aprendre, sempre aprenent tots dos, aquesta també és una característica que compartien, no? Se'n va acabar doncs, a acabar d'aprendre flamenc, en aquest cas, o l'art del flamenc, i no van gravar, crec que era l'un entre tants, però la resta tots. Cerqueu-los perquè sempre hi és, no? O Jordi Soler, com es deia al començament, o Toti Soler, sempre hi és. I en aquest especialment, és que hi ha unes entrades de cançons que és, la guitarra ja precedeix la veu, no? És quasi l'ascens en la guitarra del Toti, no?

0: Aprèn.
1: Estem en la sintonia d'Apunt, en col·lecció de vinils. Avui el disc que ompli el nostre temps és El Coll, una de les obres més importants d'Ovidi Montllor. I la seva biògrafa, l'escriptora Núria Cadenas, està a l'estudi amb nosaltres per a parlar del disc. Un disc amb cançons tan captivadores com esta.

0: D'aquest disc m'han impactat molt, és al llarg del... mentre l'he escoltat en esta vida, perquè és... segurament a la vida és dels que més em va impactar, i se canta la vida, a cremar o a mossegar la vida i a consumir-la i a acabar-te-la, perquè quan s'acaba, s'acaba, així que cal que la disfrutem i que se la mengem a mossos. Segurament les, de les que més em va arribar, sí.
1: Que esperen mor amb tu.
2: És Hugo Mas, músic alcoià, amic del nostre programa i, per descomptat, admirador de l'Ovidi. Núria, què destacaries tu d'una cançó com A la vida?
3: Bueno, un poc ho ha dit ara l'Hugo Mas també, però jo crec que condensa aquest pensament ovidià, no? Aquest pensament de l'Ovidi Montllor, de no defugir la realitat, la duresa de la realitat, en aquest cas doncs, la duresa o la cruesa fins i tot de la vida, te ho descriu sense embuts, però al mateix temps ho combina amb l'esperança, sempre, amb aquesta alegria de viure o amb l'esperança de transformació, amb la necessitat de canviar les coses que no ens esperem tant de tu, no? Que ho està cantant ara tan magníficament, no? És aquest tot en mi és un sí, no? Canté la vida sí.
2: I doncs sempre aquesta combinació que diguis abans de ràbia i dolçor a la tendresa.
3: Sempre. Aquest és l'Ovidi. Jo crec que és una de les claus del seu treball, no? De això, mostrar-nos la realitat crua, dir, oi, xaval, això passa això, però no des de la desesperança, sinó a l'inrevés, no? La necessitat de revolta i de transformació, no? D'actuar junts per a canviar el món, per què no?
2: A la vida és una de les cançons del disc on només estan l'Ovidi i el Toti. La seva relació professional, com parlàvem abans, no és la de guitarrista que acompanya el cantant, va molt més enllà.
3: Sí, exacte. I aquesta també és una de les característiques de l'Ovidi Montllor, no? És a dir, no posar-se, això és molt fàcil en determinats oficis, vaja, o en quasi tots, no? No estratificar-se, no posar-se per damunt dels altres, no? Sinó reconèixer a cadascú la seva importància. Ell deia, doncs mira, jo no podria ara estar parlant amb tu si no hi haguera hagut un fuster que haguera fet aquesta cadira, no? Clar, i és això. I
2: sí, la humilitat era també un tret identificatiu de l'Ovidi, no?
3: Sí, i a més a més sense postureta, sí, era, ell era
2: real,
3: així,
2: real,
3: no?
2: Honestedat real.
3: Sí, perquè ell havia fet de teixidor, havia fet
2: de perruquer.
3: De perruquer, 10.000 oficis i tot, i posava els rulos com el millor, no? Fins que, vull dir que sempre... Aleshores, a l'hora de tractar els músics, i evidentment especialment ja en Toti Soler, perquè la seva relació anava més enllà de la vessant professional, no? Que eren molt, molt, molt amics, era sempre, doncs, des d'aquest jo cante, tu toques, no? I el fuster ha fet la cadira on tots seiem. I això és molt, molt important a l'hora de veure que no és una guitarra que acompanya una veu, no? La guitarra que acompanya la persona important, que és l'Ovidi, que és la que canta, sinó que tots dos...
2: S'acompanyen.
3: Exacte, s'acompanyen, es complementen i es fan avançar mútuament. És una cosa que és quasi orgànica.
2: Es multipliquen, com has dit abans.
3: Exacte, i això es nota especialment en aquest disc i, caram, agraïm-li-ho, sí, a la vida.
2: Mira com defineix Toti Soler eixa manera de treballar.
4: A ell li agradava molt la meva manera d'intervenir. Era més que un acompanyament, com tu dius, més que un acompanyament d'una veu i d'una guitarra. Era una simbiosi, era una col·laboració, era un intent entre ell i jo. Érem dos, no era un que canta i un que l'acompanya. Érem dos. I això és el que... A voltes hi han hagut alguns que no han volgut entendre així, però era la realitat. Els que ens coneixen una miqueta se n'adonen perfectament de que era una feina, una cosa creativa a dos.

0: foteu foc. Soc valencià. Soc valencià.
1: Ell volia, en aquesta cançó, deia, i ho deia obertament, que havia copiat una miqueta la idea del George Brassens, que el George Brassens volia ser enterrat a la platja de Seta, no? I que ell volia, doncs, volia fer com una cosa semblant, no? Diu, no, quan em creureu mort, no hauré mort, no? Faré vacances. I, o sigui, d'idea és preciosa.
0: És el meu poble, i allà on comença el barranc del cinc, prop d'un romer, deixeu-me ja.
2: Fer vacances, quina manera més bonica de referir-se a la mort.
3: Sí, sí, sí, ens ha, a més a més, icònica, ja se'ns ha enganxat a tots. I fixa-t'hi com ha dit, el coi que és el meu poble. Bueno, ho ha fet així, a la manera de l'Ovidi. És allò que dèiem abans del coi. De vegades, en una entonació, ja ha condensat tot el que... Tot el
2: també
3: que
2: quan diu el soc valencià.
3: Sí,
2: voteu-me foc, que soc...
3: I us ho repeteix, no? Sí.
2: Les meves vacances és una de les cançons del coi on més clara està la influència de la chanson francesa. De fet, tot i en la seva nota de veu, deia que estava molt influenciada per una cançó de George Brassens.
3: Sí, en l'essència, en el dir, això, enterreu-me, Brassens cercava una platja, amb el coi se'n va, evidentment, a Ovidi... se'n va, evidentment, al barranc del Cint, no? La cançó francesa ha estat sempre en la seva, diguem-ne, en el seu àmbit d'influència, una de les barreges que ens han possibilitat l'Ovidi, no? Però hi ha, per exemple, justament la cançó que dedica al coi, al meu poble al coi, que estranyament no és gravada en el disc que dedica al coi, la música és del Pla Paí de Jacques Brel, no? Aleshores, ell l'agafa, l'empenyora, se la fa seva i li la dedica al coi. És aquesta connexió també amb els referents europeus, en els quals ell s'insereix perfectament, amb una veu particular, pròpia, arrelada al seu país, però connectada amb el món, no? És una mica la influència de la cançó francesa és clara, sempre, però no només de la cançó francesa.
2: Núria, en el teu llibre contes que l'Ovidi va fer que tot i escoltara la chanson d'una altra manera,
3: sí.
2: I també que tot i va fer que l'Ovidi escoltara Miles Davis d'una altra manera.
3: Exacte, és aquesta, a més a més, aquest obrir-se sempre, això no sé quin dels dos ja ho explicava, no? Crec que era el mateix Ovidi. És aquest obrir-se sempre a aprendre, que comentàvem abans, mm-hmm. I en això ho compartien tots dos, i a no tenir...
2: prejudicis.
3: Sí, ni prejudicis ni vergonya de dir, escolta, si tu en saps més, explica-me-ho, no? O si a través teu puc comprendre. No és que l'Ovidi no haguera escoltat, no haguera sentit mai el Miles Davis, ni evidentment que el Toti no haguera sentit el d'això, però sinó que algú que ho coneix millor, no? O que ho entén d'una altra manera.
2: O que s'apassiona més, potser.
3: Exacte, no? I te ho fa arribar de maneres noves, no? I sempre oberts a la coneixença, a aprendre, sempre, sempre, sempre, tant l'un com l'altre, no? I això és aquesta també mostra d'humilitat, ambiciosa. No és humilitat per quedar-te allà on ets, sinó per
2: ser conscient d'allò que no saps,
3: ja,
2: i
3: sí,
2: estar
3: sí.
2: Obert a saber-ne més.
3: Exacte, aquí qui en sap més te'n puc ensenyar i tu ho reinterpretes a la teva manera, no? Però també és una lliçó de vida, jo crec, aquesta, no? Contra tanta vanitat i tanta borumballa, doncs aquesta humilitat ambiciosa.
2: Hugo Mas també ens ha explicat com veu ell aquesta relació.
4: Jo crec que les cançons que ell fa, ell i Toti, són finalment les que li donen la profunditat al disc, que és el que et comentava, i és que quan ell tira per anar a l'essencial, anar a la cosa més íntima, a la més, al que és el més primari en ell, que és buidar-ho i despullar-ho tot de decoracions i dir soc jo, la meua veu, que és prou característica, que és molt característica a l'Ovidi, i Toti Soler, la seva manera d'enfocar la guitarra, i ell sol és en la guitarra, jo crec que és el que li dona el punt afegit, el punt rellevant, vamos.
5: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.

0: no hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava molt.
1: És curiós perquè quantes vegades hauràs escoltat aquestes cançons, Núria?
2: Moltíssimes.
1: Moltíssimes, però cada vegada que em sona una nova es pot, a l'estudi es percep molt fàcilment l'emoció que sents.
2: És tan bo, és que, bueno, és que no cal dir res, és només sentir-lo, no? Que bons que són.
1: Sí, sí, i més, bueno, amb esta lletra, no? Amb este poema d'Estellers. Els Amants, un poema de Vicent Andrés Estellers amb música popular que es va transformar en una de les cançons més conegudes de l'Ovidi. Per què penses que va ocórrer això?
2: Buah, perquè aquí hi ha una triangulació estel·lar. Clar, és que fixa't que la cançó poema, l'obra comença amb la guitarra del Toti, i només que pinting-pinting amb aquestes primeres notes ja dius, aquí passa alguna cosa. Llavors hi ha la triangulació del Toti Soler, de la veu magnífica i la manera de dir el poema, de fer-nos el sentir, de transmetre'l, de l'Ovidi i Estellers. És que clar, això és un regal de la naturalesa.
1: És una combinació.
2: Sí, és un somni, és un somni, i es nota en el resultat, no? I en la recepció i en la pell de gallina que et posa encara, doncs, sempre sentir aquesta, com li dic, aquesta cançó, aquest poema, aquesta obra,
1: aquesta peça.
2: Aquesta peça, sí senyor.
1: En el teu llibre contes que Estellers li va dir a l'Ovidi que el poema ja no era seu des que existia la seva cançó.
2: Sí, sí, és molt bonic perquè diu que, clar, l'Ovidi, a més amb aquesta timidesa que tenia, li va enviar el disc a l'Estellers, aviam què li semblava, el que havia fet. Clar, li diu, he agafat el seu poema i n'he fet, aviam si no li agradarà, imagina't, aviam si no li agradarà, no? I aleshores explica que l'Estellers li va dir, lladre! Com que lladre? Diu, sí, que m'has furtat el poema. I és cert, és exactament així. De fet, li va furtar a l'Estellers i ens el va regalar a nosaltres, no? És el nostre Robin Hood de l'art, no? D'alguna manera. I és exactament això el que ha passat aquí. N'ha fet una altra cosa. Allò que dèiem, que quan es trobaven el Tot i l'Ovidi, que es multiplicaven, doncs aquí jo ja no sé.
1: Hi ha un altre element que ja dispara.
2: Això ja passa tota dimensió, no? Sí.
3: Els amants, el poema de Vicent Andrés Estellers, que d'alguna manera entre Toti Soler i Ovidi Montllor el transformen per a mi en la banda sonora de la ciutat de València. Aquell Perla de l'U tocat amb la guitarra i aquell No hi havia València dos amants com nosaltres.
0: Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella tan salvatge terra.
1: Parlava Miquel Gil valorant este poema d'Estellers musicat per l'Ovidi com el que és, no? Una joia, com tu deies, Núria.
2: Sí, sí, és brutal.
1: Assaig del Càntic en el Temple, la cançó que escoltem per baix, és un altre dels temes del disc que partix d'un poema, però en este cas de Salvador Espriu. Es pot dir que en la música de l'Ovidi la poesia, tant la dels grans del gènere com la seua, és fonamental?
2: Exactament. No ho diria millor, és essencial. L'Ovidi és poesia. I és poesia tant la que fa ell, la que és capaç de fer a l'hora de dir un poema, que dèiem abans, en una entonació, en una paraula, no? La que és capaç de fer a l'hora de crear un poema, perquè ell era poeta, li sortia també la poesia pels dits i no parava d'escriure, i la que és capaç de fer regalant-nos els millors versos fets cançó o fets disc sencer, no? L'Ovidi és Estellers, però és Espriu, és Pere Quart, és Blai Bonet, és Joan Brossa, és Joan Valls, és Segarra, és la capacitat de fer quan ja ningú no ho volia, perquè diguem-ne semblava que en aquella època doncs no tocava, és capaç de fer un disc sencer dient el poema del coral romput de l'Estellers, ja sense cap concessió. És un disc que és meravellós. Li podríeu dedicar una altra col·lecció de vinils, bueno, pràcticament a cadascun dels discos de l'Ovidi, no? Doncs ell és poesia, i n'escrivia, molta més de la que ens ha arribat, no? Justament per aquest silenci que se li va voler imposar a partir dels anys 80, no? Però mira, ell perdura, i finalment d'una manera o altra sempre ens arriba.
1: Ell perdura i el silenci no.
2: Exacte.
3: Sí, jo crec que la veu de l'Ovidi sempre seria la veu de l'Ovidi, sempre sonaria aquella veu contundent, aquella veu que diu perquè vull, i és com si cau com una pedra, pom, a terra en una contundència. Però les cançons de l'Ovidi no serien les mateixes possiblement sense la participació de Toti Soler. Vull dir, el que és fantàstic és aquell univers que creen entre els dos, aquella amistat, aquella col·laboració entre els dos, que els du a fer autèntiques meravelles, fins i tot a gravar un disc en una nit, parir un disc i gravar-lo i acabar un disc en una nit.
1: Parla Miquel Gil d'este binomi, no? de Toti Soler i Ovidi Montllor, però abans ha parlat també de la veu de l'Ovidi, no? Quan diu, perquè vull, no? Eixe perquè vull tan rotund. La veu de l'Ovidi, ell no sols canta, ell recita, però a més actua també.
2: Ell diu... diu la poesia. Ell explicava que va no li agrada recitar com si fos un rapsò de liloliro liloliro liloliro liloliro. Ell ens entén els poemes, ens els transmet. Ho va aprendre, va tenir aquest clic en la manera de dir les coses, explicava sentint un disc del Fernán Gómez, un grandiós actor, i aleshores era, jo crec que l'Ovidi era l'artista total. Pensem que abans de fer un disc, per exemple, com el que va succeir al COI, que és el de Salvat Papasseit, que diu, l'Ovidi és capaç de dir poesia visual i ens la transmet, no? Escopiu a la closca pelada dels cretins, no? Si veieu els poemes del Salvat Papasseit, són més estímul Edison, no? Són visuals, i ell els canta o els diu, no? Doncs abans de fer un disc com aquest o d'escometre un poema, llegia absolutament tota l'obra d'aquell poeta, el context, què se n'havia dit, què se n'havia escrit, què se'n sabia. Per tant, ell ho interioritzava i després semblava que tot fluís, que fos natural. Diu, oh, quina veu que té l'Ovidi. Sí, quina veu que té l'Ovidi, però com se ho ha treballat, això que ara ens ofereix, no? Que és una de les altres de les lliçons, jo crec, que ens dona l'Ovidi Montllor, que és el...
1: El treball.
2: Ahà. Sí, senyor.
1: Pere IV, com abans has apuntat, és el tercer poeta musicat en este disc. Mm. Per què va triar este poema sobre l'exili?
2: Per què el va triar, no ho sé. El que sí que sé és que és absolutament pertinent. Clar, el disc va sortir l'any 74, l'any 74 el dictador Franco encara no havia mort. Aleshores, aquestes corrandes de l'exili tan esfereïdores, tan de pell, tan sentides, tan que et colpegen i que t'emocionen tant, eren doncs un crit a la llibertat. Un crit a la llibertat que, passats els anys, doncs són tristament absolutament vigents en aquest segle XXI que ara vivim, no? Si sentim les corrandes de l'exili amb els exiliats actuals que tenim a Brussel·les i a part d'Europa, doncs veus també doncs, com necessitem, continuem necessitant el cant i la veu de l'Ovidi Montllor, no? I aquest poema de Pere IV dit d'aquesta meravellosa manera. Perquè Lluís Llach també l'havia musicat. I està bé, jo soc molt fan de Lluís Llach per tot, per moltes coses, eh? Però sents les corrandes de l'exili dites per l'Ovidi.
1: Com està sonant ara?
2: Exacte, i és que no em fa falta dir res més.

0: Estem en col·lecció de vinils parlant del disc Alcoi amb l'escriptora Núria Cadenas, biògrafa d'Ovidi Montllor. I ara voldria que parlarem d'un element molt important en este disc, del qual cal parlar, que és la coberta.
1: Pensant en fer una cosa que fora distinta, que fora més original, que era un envoltori normal de la foto de l'artista o d'alguna altra imatge, però que al final tot està present igual. No? I vam pensar en fer algo com va resultar en materials molt alcoians, molt diguem, obrers, no? Pobres treballadors, no? En materials de cartó de lo més barat, en paper craft d'envoltori, que diem de fardar en aquest moment, i no poden participar un xic fent les fotos i Ernest Contreras fent el text, i ja està, o sigui, quedem nosaltres tres. I la proposta, encara que era tan sorprenent i tan distinta i tan no sé, arriscada, però li va semblar molt bé, li va encantar, no? Des del principi va dir que ho apoyava i que volia fer-lo així.
0: L'artista Antoni Miró, a qui, per cert, dedicaràs el teu llibre, es va encarregar de la porta del disc. Quina relació tenien ells dos?
2: Eren amics de l'ànima, eren germans, diguem-ne, es coneixien des de molt joves al Coi, i l'Antoni Miró sempre va tenir una habitació a casa seva preparada per quan l'Ovidi apareixia o volgués aparèixer per allà, no? Tenien una relació, això, de germans, eren amics germans, sí.
0: Mira què ens va dir Hugo Mas, un altre alcoià, sobre això.
3: Com al Coi n'hi ha certa com consciència col·lectiva molt profunda. Els del Coi tenim massa arrel a la terra, massa arrel al nostre territori, al nostre món. Quan el dediquen al Coi, crec que des del Coi es veu com, bueno, és que és un disc que ens han dedicat a nosaltres, perquè som com som, perquè som qui som, i això, pues, li dona una profunditat més forta que qualsevol altre disc, segurament.

0: aquesta nit i al Liceu de l'aristocràcia Palau. Vell, ferm, gran senyor, prepara'm l'esmoking Romeu. Vull el cotxe a punt a les 10. Sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, diguem si tens per molt. Els nervis entornaran foll. 3 hores vestint-te, no puc més, no puc.
1: Núria, en el teu llibre expliques que este era un disc per a la gent, un disc de música popular que havia d'arribar a la gent de manera directa, sense filtres.
2: Sí, exactament. Bé, com molts d'altres, eh? El que passa que aquí el que fan amb en Tot i Soler és veure justament de l'arrel, veure de les arrels populars de la música i en les formes també, no? Justament perquè connectava amb el coi, no? I aleshores hi ha també aquesta cançó, per exemple, que ara que esteu posant ara, i aquest punt d'humor que...
1: És satíric, no? Moltes
2: sí,
1: vegades.
2: Sí, exacte, no? Que també s'agraeix. Clar, és un disc absolutament, aquí hi ha de tot, eh? Hi ha coses molt dures, hi ha coses molt tendres, hi ha coses molt bèsties, hi ha coses que fan riure fins i tot.
1: Iròniques.
2: No? Exacte, no? Però que té una càrrega de profunditat també molt, molt forta, no? Aquesta crítica a la burgesia rampoinosa del Liceu de Barcelona, doncs és fantàstica, no? I que tot això vagi embolcallat amb el cartró, que és el que explicava l'Antoni Miró, dona justament aquest toc a l'essència a la qual jo crec que ell volia arribar, no? De fet, en la cançó que hem sentit també abans, no? Allò que deia quan poseu-me en una capsa de cartró, no? A les meves vacances, no? Doncs és aquesta cosa popular i de treball de cada dia que definia en bona mesura a l'Ovidi Montllor, no? I que jo crec que l'Antoni Miró copsa també d'una manera tan clara en l'embolcall del disc.
1: Escoltem què diu precisament Antoni Miró sobre la manera de treballar del seu amic Ovidi.
3: També en aquest temps, com ell actuava constantment, pues, li servia contínuament de provatura els mateixos recitals, perquè sempre introduïa alguna cançó nova i diu, bueno, avui presentaré tal cançó, no? I això li feia pues, també veure si la cançó anava encertant, perquè la reacció del públic sempre la tenia molt en compte, no? Del que el públic li s'interessava o aplaudia molt o no feia massa cas, o entonces diu, bueno, per això no va bé, tindré que canviar alguna cosa, tindré... I, bueno, ell era una persona sempre molt compromesa en la gent i molt al servei del poble, i molt sempre preocupat en que el que fera, que estigués ben fet, que el treball tenia que ser un treball ben acurat i ben acabat i el millor que sabia fer. I d'això era una persona molt, molt responsable.

0: emprenya molt que jo tinga mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria.
1: Va com va, diu la cançó.
2: Uah, que brutal que és aquesta, Tom.
1: Una de les meves preferides. Núria Lovidi era un artista que els censors perseguien. Com van tractar este disc?
2: Bé, com tots els altres, ell va anar trampejant sempre que va poder amb la censura. Explicava, doncs mira, disfressi les coses a base de garrots i de, no, d'inventar-se formes.
1: Feres ferotges, no?
2: Feres, exacte, que la passessin, no? De tota manera, hi ha un aforisme en vers d'en Joan Brossa, que és un altre poeta que ell també va musicar, que diu: la censura ha suprimit 9 poemes, senyal que la resta no valien res. Vull dir, jo crec que Lovidi agafava també aquesta actitud, no? I continuava dient el que havia de dir sempre, malgrat aquesta llosa de la censura, no? Que aleshores era censura i ara al segle XXI la podem considerar autocensura. Ell no la va tenir mai, no? I de fet, més que fins i tot qui li van intentar fer callar més no va ser la censura en època franquista, sinó el silenci imposat a partir dels anys 80, no? Això sí que li va fer més forat. Tampoc no van aconseguir fer callar ni a la curta ni a la llarga, però sí que li va fer, jo crec, que més mal a ell i per tant a tots nosaltres que no pas els tipus aquests que intentaven treure-li paraules, no?

0: l'hora apartat.
1: Una altra de les cançons clau del disc, l'homenatge a Teresa. Per què és important aquesta cançó, Núria?
2: Em quedo sense paraules. Jo crec que és una de les cançons més belles que s'han escrit mai, no ja aquí, sinó a tot arreu, perquè quan parlem de l'Ovidi l'hem d'inscriure en això, en l'art que s'ha fet arreu del món, no? I l'homenatge a Teresa és una de les millors cançons que han existit mai, penso, tant per la forma com pel contingut, com per aquest homenatge a la boja, no? Que és també un clàssic de la creativitat, tant en la pintura com en la literatura, com de més, no? L'homenatge al boig, però després amb la tendresa amb què ho fa, i aquest cant a la vida, malgrat, en aquest cas, malgrat la catàstrofe de la guerra, o malgrat les prohibicions, o malgrat les cotilles mentals que ens imposen.
1: Miquel Gil també ha volgut dir alguna cosa sobre ella.
3: Paradoxes de la vida. Si aneu al cementeri d'Alcoi, allà en el Colombaire aquell, trobareu en una banda està Ovidi, i després en un enterrament comú està la Teresa. El destí els ha ajuntat.
1: 45 anys després, Núria, ha sigut un disc influent per a altres artistes, este Alcoi?
2: Home, i tant. Jo crec que tots els de l'Ovidi, d'una manera o una altra, però aquest és que només amb el repassó que hem fet ara, tan breu i tan, fins i tot, que amb aquesta sensació de que, ostres, quedem sempre a la superfície, però malgrat això, només amb aquest repassó ja has vist la fondària que ha tingut aquest disc, no? En cançons, en imaginari, en voluntats, no? Aquesta, a més, aquesta cosa que té l'Ovidi sempre d'estimar l'art i de fer aquestes conjuncions artístiques, no? Aquí hi ha l'Antoni Miró, però ell parla de Renau, parla de Peles Fenosa, parla d'Andreu Alfaro, no? Tot això condensat dins d'una capseta de cartró, no? És fantàstic.
1: Núria, moltíssimes gràcies per acostar-te als nostres estudis i acompanyar-nos per a fer este programa dedicat al Coll i al seu autor, Ovidi Montllor.
2: Gràcies a vosaltres, és un goig.
0: Ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni

més volta dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents com un record.

0: per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez Hèrcules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip de Sobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagunt Rebi Conca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2. De tu

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara farem un passeig sonor pel pop i el rock d'una dècada que va ser inoblidable per a molta gent que ens escolta, els anys 80. Farem una volteta per alguns dels èxits més sonats a escala mundial i nacional, d'artistes com AC/DC o Duncan Du. Però escoltarem també èxits locals que van marcar les vides de molts valencians i valencianes que ara tindran més de 50. Sentirem artistes valencians que van petar-ho en eixa època, com Seguridad Social o La Resistencia, i també altres menys coneguts en l'àmbit estatal, però que van ser pioners de l'anomenat nou pop mediterrani, com Pep Laguarda. I tot sense oblidar pioneres com les vocalistes de Bongos Atòmics i de Los Romeos. Així que si vas viure la teua adolescència i joventut els anys 80, o si simplement t'agrada la música d'esta dècada, esta és la teua playlist. Comencem fort amb una estrella internacional d'esta època daurada del rock dur, Highway to Hell, de AC/DC.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: En el 1982, José Manuel Casany crea Benetúser, una banda que esdevindria referent dins de la movida dels 80 i del rock espanyol. Escoltem un dels primers temes de Seguretat Social, No és fàcil ser Dios.

0: Balla el ritme més valencià amb A.Ràdio.
1: Continuem ara amb un grup dels més icònics de la primera onada del punk originada a finals dels 70, London Calling, de The Clash.
0: Retroba la música amb què vas créixer en A.Ràdio.

0: Clash va ser, sens dubte, una de les influències més importants del grup que escoltarem ara. Una banda de punk rock que va sorgir d'una altra, anomenada Interterror. Es deien La Resistència i eren uns cracs amb el seu so fronterer i combatiu. Escoltem Las Rosas Rojas de Mayo.
1: El ritme mai no para en...

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: No baixem el ritme per escoltar un grup de rock que va triomfar als 80 amb himnes com este. Manera de vivir de l'enyo.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Entre tantes bandes de rock liderades i formades exclusivament per homes, algunes cantants, compositores i instrumentistes aconseguiren fer-se el lloc com podien. Internacionalment, una de les pioneres és, sens dubte, The Go-Go's. Escoltem Our Lives Are Sealed.

0: En Altres on Anem hem parlat de les Betty Troop. Ara escoltarem altres pioneres valencianes, les que formaren part de la banda Bongos Atómicos, que com les Betty Troop destacaren no només per l'estil musical, sinó també per la presència escènica.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.

0: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: A Castelló també sorgeix en els 80 una banda de pop-punk amb solista femenina, gràcies a la unió d'excomponents del grup Morcillo el Bellaco i Los Rítmicos, amb la vocalista Patricia Escoín. Es deien Los Romeos i amb esta cançó Mi vida rosa arribaren a la glòria.

0: Sonem en A Punt Ràdio. Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Continuem el passeig per la música dels 80 i és el torn de grups com Duncan Du, que fusionaven rock amb pop i folk i aconseguien cançons inoblidables com este 100 gaviotas.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: En l'escena valenciana també començaven a destacar bandes de rock que s'acostaven més al folk i al pop, com Los Infieles, un grup comandat per Julio Galcerá, que va editar només este senzill, El Alimento Luz Perdida.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.
1: També en els anys 80, alguns artistes valencians s'atreviren a cantar en la seva llengua materna. Entre ells, Julio Bustamante. Cambrers és un dels seus primers temes en valencià i sonava així de bé.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A.Punt Ràdio.
1: Julio Bustamante, junt amb Pep Laguarda i Remigi Palmero, foren els representants d'un nou estil que es va anomenar Nou Pop Mediterrani. Escoltem Una paura, de l'emblemàtic àlbum de Pep Laguarda, Brossa d'Air.
0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Punt Ràdio.
2: El vent arrasa.

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Ens acostem al final de la playlist amb un grup gallec que va aportar un poc de poesia a eixa escena pop-rock dels 80. Malos tiempos para la lírica, de Golpes Bajos.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: Arribem al final de la playlist amb un altre grup valencià que va portar lletres vitalistes amb un toc folk. Banderas de Mayo, liderat per Oscar Brit, en els anys 80 ens regalava temes com este Vivir es Arte. Amb ells ens acomiadem donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat fins ací. I agraïm també l'equip tècnic de so coordinat per Pepe Moreno per fer possible que la ràdio pública valenciana arribi a les vostres llars. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A.Punt Ràdio.

0: Som A Punt.
1: Viu el trofeu taronja al Punt A Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Levant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt A Punt.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Exàmens, avaluacions, exercicis, exemples.
5: No em vaig ja, no em vull saber res.
4: Hola, sóc mestra i la paraula mestre m'agrada molt.
6: Per què?
4: Ui, d'on has aparegut tu?
6: Jo sóc alumna i el que menys m'agrada són els deures.
7: A mi les figues seques i la mistela.
4: El final de curs arriba, però ara estem en període d'exàmens i d'avaluacions. Les vacances seran una festa.
8: Home, pues clar.
6: Pense cremar tots els apunts en una foguera.
4: Excepte els apunts de llengua, eh?
9: Ah, vale.
6: L'any que ve et matricularàs en el mateix horari per a les activitats extraescolars?
4: No, l'any que ve no, perquè he presentat el meu expedient acadèmic a una beca i m'han concedit una estada per a fer un màster a Burkina Faso.
6: Quina sort que tens!
4: Veges tu? Ara al saber li diuen sort.
10: Al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Ens veiem el curs que ve i si no, en la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt A Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt A Punt.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete Eldense i des del Rico Pérez, Hércules Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia Port Sagún, Revi Conca. Tot en directe, este divendres, des de les 7 de la vesprada, al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
2: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio.
7: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Descansa la vista.
11: Què és la inspiració per a tu?
12: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
13: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
10: Obri la ment.
14: Eres creient?
15: Depèn de l'estació de l'any.
16: Con les carxofes.
10: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
17: Què t'ha paregut?
18: Molt bona, molt bona.
17: Ara sí que m'has pega.
19: L'esport que realment t'apassiona.
20: Gol. Humo, duro, humo, duro.
21: Aleluya, aleluya, buen patalés, buen patalés.
19: Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts, benvingudes. Al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montaldo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, 90 minuts ràdio per a TikTok, i això dos 90 van en xifra, van en número, i el d'Instagram, que també 90 minuts ràdio, no va en xifra, no va en número, va tot en paraula, va tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa, sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: per què creus que l'IMSS decidís a capitalitzar deute ara, si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? I això és la pregunta que avui vos passem damunt de la taula per a interactuar. Per què creus que l'IMSS decidís a capitalitzar deute ara, si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? En la notícia que era avançant en els companys de Ser Deportivos València, en el seu compte de X, sobre una possible capitalització de deute per part de Peter Lim, jo vull fer-me algunes preguntes en veu alta. Que vull constar, encara que possiblement el club s'hi tocarà per a dir: mireu el que diu Manolo Montal de vosaltres, ho fan habitualment, però bueno, estic molt tranquil, ja són 56 tacos i estic de tornada de tot. Sí que vull deixar clar que no posa en dubte la info ni el treball de ningú, Els companys la donaren i foren els primers que la donaren, la notícia. Però sí que a mi hi ha alguns conceptes que me ballen. I n'hi ha algunes preguntes que tinc que fer-me en veu alta, com he dit abans, altament impopulars. Però ja sabeu que jo no estic així per a ser popular. El primer que cal dir és que siga quina siga la quantitat total que l'IM vulga capitalitzar, segons les meues notícies, el Bansa li deu a l'IM 35 milions d'euros. Si finalment es tira avant que Joan Meriton primer vull que es fes i després començaré a creure, si això ocorre, vull que tingueu clar que això no va ser el miracle dels pans i els peixos. És a dir, si l'IM capitalitza deute, tindràs més fair play financer, un límit de cost de plantilla més alt, però no més cash per a gastar. És a dir, on antes te cabien quatre fitxes, per posar un exemple, quatre fitxes de 2 milions d'euros, ara te cabran 5. O te cobraran 3 milions d'euros més. Però diners, cash per a fitxar, no genera una capitalització de deute. I això crec que hem de deixar-ho clar. Que una capitalització de deute no genera cash, no genera liquidesa. Eleva el teu sostre de diners per a gastar. Eleva el teu sostre de lo que te pot caber en la plantilla, però no genera cash. No és la lampara d'Aladino. Segon, és que això d'uns passos, per tant, ja veurem quant tarda l'IM en rubricar esta operació. I tercer, que com dèiem, si no genera cash, ja veurem en què té a veure amb el mercat de fitxatges. I després també he de dir que se m'ocorren algunes preguntes. L'IM sap que l'equip està ofegat en el mercat des de maig i de moment li entra ara la generositat
i capitalitza deute, a 3 setmanes d'acabar el mercat, justament arriba esta mesura, després que en este programa hi donarem a conèixer que hi havia un límit de cost de plantilla inferior al de l'estiu passat, 80 milions d'euros. Fa 2 setmanes, l'INVE a València se reunís amb el director general, amb el CEO de futbol i la directora financera, i no comunica res de que va a capitalitzar deute. I l'únic que els diu en l'article que signa el company Darío Puig, el que ja sabeu que servidor posa la mà en el foc, i el que els diu l'IME és: si no tragueu és que sobren, no hi haurà diners per a fitxar. Altra pregunta que em faig en veu alta. Per el matí el club anava boig intentant treure Almeida patades del club, culpant-lo de que per la seva negativa anar-se'n no es podia dur un lateral dret. I de vesprada, de moment, sembla que se produeix el miracle dels pans i els peixos. Altra qüestió. Si finalment l'IM capitalitza deute, hi haurà que rubricar-ho en una junta general d'accionistes que haurà d'aprovar una ampliació de capital per a que l'IM pugui canviar deute per accions. I altra pregunta. Què perseguís una maniobra si finalment se du a terme? Torna a dir que jo tinc que veure que l'IM la duga a terme. Què perseguís una maniobra per a tindre més accions un senyor que ja té el 92% del capital de l'entitat? Algú me pot explicar què li va a canviar de tindre el 92 al, per exemple, el 96%? Perquè si una cosa sabem és que l'IM no fa res desinteressadament. Així que si esta maniobra se du a terme, tocarà esperar, un, a veure si finalment capitalitza, com dèiem, i dos, si ho fa, a veure què és el que hi ha darrere. A mi, què voleu que vos diga? És curiós que divendres de la setmana passada desvelàrem el límit de cost de plantilla en 80 milions d'euros, que ahir el company Darío Puig del diari Marca signa una informació en la qual diu que l'IM reunit amb Ron Garli, Javier Solís i Ima Ibáñez es diu: o tragueu els 4 que sobren o no n'hi ha ni uno per a fitxar. I de repente, de vesprada, resulta que des de els companys de la SER publiquen esta informació sobre que l'IM va capitalitzar. A mi, i torno a dir, no dubte ni de la informació, ni dels companys, ni de les webfons. Però a mi, que ja me conec a Meriton i que ja sé com són, miren, me deixa moltes incògnites en l'aire. I després, a la Lliga li bastarà amb un paperet on li em diga: tinc la intenció de capitalitzar deute? Perquè si és així, vaig a dir-vos una cosa. Ara juga en favor del València, però demostra que les mesures econòmiques de la Lliga són una pantomima, una filfa, una pamema. O sigui que determinats clubs els apreten el que no està en els escrits i altres, ara seria el València si va avant esta maniobra, però el Barça du 4 anys, ara li han canviat el nom, però el mateix, el Barça du 4 anys venent el 30% de Barça Studios. 3x4, 12. Ha menut ja el 120% de Barça Studios.
I a la fi sempre acabem fitxant el que els dona la gana per el preu que els dona la gana, amb la regla 1-1, sense la regla 1-1 i sense regles. Però a mi, sincerament, que a aquestes alçades, de repent, Peter Lim se decidisca per capitalitzar deute, a mi me deixa més incògnites que certeses. I sobretot, torno a dir, que vos quede clar, perquè estic veient confusió en l'ambient. Una capitalització de deute no suposa més cash per a gastar. Suposa més quantitat a l'hora d'inscriure futbolistes, de si abans té que havien X fitxes, perquè tenies 80, vull dir, el cost de tot tenia ganar 80, ara s'hi puja a 90, per posar un exemple, perquè tampoc va tot, eh? Quan tu no capitalitzes deute, crec que el màxim que pot anar per a la plantilla crec que són 80, el 80%. Peter Lim té 35 per a capitalitzar, que ja veurem quan d'això es capitalitza, després quan tenen una neta molt bona, ja m'han contat. I a mi, sincerament, coneguent a l'animalet, precisament Peter Lim, si no és algo, és una ONG. Així que a mi que Peter Lim puga fer una maniobra de manera desinteressada o per a afavorir els interessos esportius del club que no li importen res, sincerament, què voleu que vos diga? Sé que és ser impopular o ser antipàtic, me dona igual. A mi me costa creure-ho, per no dir que jo no me'ls crec. Les 11 de la nit i 16 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

Com sempre, amb les fotos ja les 11 i 16, comencem a dibuixar-vos el mapa de l'actualitat d'esta dimecres 5 d'agost de 2026. I comencem fora dels nostres equips, però amb un valencià que ja és història del futbol espanyol. Ferran Torres, imatge oficial de la Comunitat Valenciana, l'heroi de la final del segon Mundial per a Espanya, serà rebut divendres al Palau de la Generalitat pel president del govern valencià, Juanfran Pérez Llorca. De l'actualitat d'esta dimecres 5 d'agost de 2026. I comencem fora dels nostres equips, però amb un valencià que ja és història del futbol espanyol. Ferran Torres, imatge oficial de la Comunitat Valenciana, l'heroi de la final...

0: La comunitat en grans esdeveniments, fires i altres en les quals Ferran serà l'estendard del poble valencià. Tensa espera, tot i les notícies que apunten a una possible capitalització de Peter Lim dels préstecs que li va fer al club, sembla que per a l'arribada de lateral dret al València continua sent imprescindible el diners que genera el traspàs d'André Almeida al Swansea. El futbolista continua amb dubtes cada volta més seriosos, tot i que comencen a acceptar més des de fora, des de dins, la realitat de la seva eixida. D'altra part, entre València i Swansea, l'acord per al transferiment del portuguès és total. Victòria per la mínima. El Villarreal ha guanyat per 1-0 este matí al Llevant Unió Esportiva en un amistós jugat en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. El gran protagonista del partit ha sigut el defensa argentí Juan Foyth, que ha tornat a jugar després de la greu lesió patida la passada campanya. El futbolista s'ha mostrat molt satisfet i ja ha parlat de les directrius que impartís Íñigo Pérez per a que dur a terme les seues idees sobre el terreny de joc.
1: Bueno, creo que la idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos, algo parecido a lo que ya se veía en el Rayo, un equipo muy, muy agresivo.
0: Aspectes a millorar. Després de la derrota front al Villarreal, este matí es fa aparèixer la necessitat granota i del Llevant d'afinar alguns aspectes de la posada a punt. Els desajustos mostrats en el gol encaixat evidencien que s'ha d'incrementar la sensació de seguretat en la línia defensiva, aspecte que va millorar moltíssim Luis Castro i va ser fonamental la temporada anterior. Hugo Sotelo destaca que tot i tindre que millorar, es mostren satisfets amb el treball de la pretemporada.
2: Muy buenas, la verdad, creo que se ve reflejado en los partidos. Creo que somos un equipo difícil de marcar goles, difícil de superar entre líneas, y arriba tenemos, en este partido, por ponerte el ejemplo, tenemos 2-3 situaciones de gol bastante claras. Luego en la segunda parte concedemos un gol que creo que es bastante evitable, que ya trabajaremos esta semana para esa situación.
0: L'Elx pesca en el Manzanares. El conjunt frangivert negocia per fer-se amb el migcampista Javier Morcillo. El jugador venia actuant en el filial de l'Atlético de Madrid i és el triat per la direcció tècnica il·licitana per actuar en el mig del camp. Els il·licitants abonaran els matalassers una quantitat superior al 1 milió d'euros, i els roig i blancs conserven el 50% dels drets del futbolista durant 5 temporades, qui ja va actuar la temporada anterior en alguns partits amb el primer equip. Les 11 de la nit i 20 minuts, vos recorde, @90minuts, de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el 6DN42-18-01 per a fer la pregunta i per a opinar sobre tots els temes que tractem en el programa i sobre la pregunta en concret que vos fem esta nit, que és: per què creus que Lim se decidiria a capitalitzar deute si sap que l'equip està des de maig ofegat en el mercat? 11:21, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem d'això i de moltes coses més, així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre.

Benvinguts i benvingudes de nou a este viatge per la història de la música popular valenciana que hem preparat des del reconeixement a una indústria fèrtil i amb personalitat pròpia. Amb milers i milers d'artistes que en cada època i gènere han aportat el seu granet d'arena.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé.
2: Amb exemples que no han anat més enllà de l'escena underground de les nostres comarques, també altres bandes, grups o solistes que han arribat fins a l'infinit i una miqueta més. Este capítol és la primera part d'un recull de formacions que han transcendit molt més enllà de casa nostra.

Parlem de bandes que des del principi sempre han tingut clar que el mercat és global i que la seva forma d'entendre la música passa per assolir tot tipus de públic, siga d'on siga. I que la llengua d'expressió artística no és una barrera a l'hora de connectar amb la música.

0: les nubes.
1: Ara parlem de tres exemples paradigmàtics de bandes que des de la perifèria dels grans nuclis urbans han sabut crear un discurs propi i potent i que ha arribat molt lluny.

0: És que des de Gandia i Alzira s'han guanyat un trosset de cel i han demostrat que omplir grans recintes no només és cosa de les grans bandes britàniques o nord-americanes.
1: I comencem, com no podia ser d'altra manera, per una formació que fa ben poc es va separar i que va deixar himnes que estan en la memòria de totes i de tots. Parlem de la banda de la Safor, So.

0: Estiu va ser el seu primer gran èxit. Una cançó que va formar part del primer llarga durada de la banda, Tempestes venen del sud. Un tema que va aconseguir en només unes setmanes més de 1,5 milions de reproduccions. Això va ser el 2014. I 10 anys després dirien adéu als escenaris en una gira multitudinària.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Però anem per parts, perquè amb només 3 discos publicats, Zoo és la banda en llengua valenciana més escoltada de tota la història. I això els fa valedors de qualsevol reconeixement, tant de dins com de fora de les nostres

és el col·lectiu musical que va néixer de la imaginació del seu vocalista i líder, Toni Sánchez, més conegut com Pancho. Una gran banda que completaven Arnau Jiménez, Marcos Úbeda, Nacho Siscar, Héctor Galán i Toni Fort.

cançó va néixer com a projecte explícitament contemporani. La seva fórmula musical basada en el hip-hop, el breakbeat, el rock, l'ska o l'electrònica els feia compatibles amb cartells de festival de mig món.

0: Tres anys després de la seva primera aparició, So va publicar Raval, el seu segon disc. Un treball que es va consolidar com a gran banda. I és que els concerts es multiplicaven i els temes com este Ventiladors que sentim de fons s'instal·laren en l'imaginari col·lectiu de tota una generació.
1: Hi ha una verbena a la meua boca i la vam fer junts. S'està fent de dia glops i fum.
2: El mateix títol d'este disc, Raval, diu molt de la procedència del grup i de la necessitat de transcendir a través de la seua música. La creació des de fora dels grans nuclis urbans, la perifèria com a centre, el Raval com a lloc on naixen expressions culturals tan fortes, intenses i decisives com les que ells volien transmetre a través de

I des d'eixa perifèria i des d'eixa crida i lluita aconseguien contar històries com la de la mestra Marifé Arroyo, amb un tema molt emotiu convertit en himne.

0: I una de les grans fites que va aconseguir Zo va ser la de funcionar com a col·lectiu des del principi i fins al final. Tots van formar part d'esta família i això és un dels motius que els va donar tanta força.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: So va demostrar que tenien molt clar el que buscaven al món de la música. Ells mateixos van voler portar les regnes de tot el que tenia a veure amb la banda, de no deixar cap detall en mans d'altres persones i gestionar-ho tot des de dins, de forma empresarial. Un fet que també es va convertir en un dels símptomes més evidents de l'esgotament.

Llepolies és el tercer i últim disc de So, un disc publicat l'any 2021. És un treball madur que demostra que han arribat molt lluny amb pocs anys de trajectòria. L'editen amb la seva discogràfica, So Records. El primer avançament va ser este tema que escoltem, Avant.

0: En este disc, el rap va deixar pas a un ritme més pop i que van connectar, si cap, amb un públic encara més ampli. Donen un pas endavant en la producció dels temes. La crítica social i política continua sent una de les marques de la casa, però amb Llepolies també deixen pas a l'humor i al joc.
1: Pinxa el país una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradiset cara.

0: Zoo va internacionalitzar la nostra llengua i els seus directes en són una bona mostra. Van actuar pràcticament en la gran majoria de l'estat i a fora també se'ls va reclamar. En punts com Gran Bretanya, Alemanya, França, Polònia, Bèlgica, Japó, Palestina, llocs llunyans on sonaven melodies com la de Tobogán, una cançó que sonava tant en escenaris foranis com en rebel·les i festes.
1: Pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa.
2: Quan van anunciar la seua separació, Zoo era capaç d'omplir estadis. I així ho van fer en la gira de comiat. Ho van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona, al Withing Center de Madrid, fins i tot al Festival Pirata, a la seua ciutat, Gandia.

0: zero any de paró i de pandèmia, la que van viure...
1: Zo havia fantasejat amb la seva retirada des de feia ja uns anys. De fet, ja es va parlar abans d'editar Llepolies. Però un dia qualsevol, les xarxes van començar a cremar i l'anunci de l'adeu de la banda va aconseguir... amb tan sols 24 hores, milions de visualitzacions. I per a dir adeu va llançar una cançó que servia de resum i alhora de testament. Va llançar esta que escoltem, Epíleg.
0: Però no vull jo pujar a un altar, castigar, demanar perdó, no arribar al dia, no soc religiós.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
3: Deu anys després de nàixer es va apagar la flama de Zo i els seus membres van començar a organitzar-se musicalment des d'altres plataformes com Malifeta. Però en este capítol de la història de la música popular valenciana vos havíem dit que analitzaríem tres casos de bandes que van triomfar fora de les nostres fronteres i ara és el torn d'altres gandiencs, la

0: gran grup d'amics d'11 components abanderats per un terme que defineix perfectament el seu estil, mestissatge de combat. Un còctel sonor on cabia des del reggae fins al jazz, passant pel rock, el hip-hop, l'ska i la música urbana. En un dels seus primers temes, Raíces, la banda va col·laborar amb La Gossa Sorda.
1: De Gandia al món, com els agradava i recalcar. I és que cal destacar un fet que no pot passar desapercebut. El vocalista principal, Pablo Sánchez, és el germà de Pancho, el cantant de Zoo. Una nissaga familiar que ha demostrat que els escenaris i la indústria musical es porta també a l'ADN.

0: Després d'unes primeres maquetes, un llarga durada autoeditat i dos estius sencers sense parar de girar, arriba el segon treball de la banda, El lado de los rebeldes, publicat l'any 2012 amb la producció de l'alemany Uwe Hoffmann. En este disc mostren la seva vessant més rockera i festiva, una vessant enfocada clarament als directes com este de Mar en Mar.
1: Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra.
2: La seva música ha sigut considerada com a música d'intervenció, amb un missatge social i de denúncia molt fort i que va arribar molt bé al públic de tot l'estat, ja que el seu següent treball, Así en el cielo como en la selva, va ser un dels més exitosos de la banda, amb cançons himne com A la sombra de la sierra.

Este disc mostra una banda més sòlida i una maduresa musical i compositiva molt més forta que anys enrere. Un treball que els va portar per la gran majoria d'escenaris importants i que va marcar la història del grup. D'este disc també trobem cançons com esta, Elegiré.

La internacionalització de la seva música arribaria una miqueta més tard, amb l'edició del següent disc, Entre poetes i presos, l'any 2016. La Raíz va girar per països com Argentina, Mèxic, Xile, Colòmbia i gran part dels més importants escenaris europeus i fins i tot alguns d'Àsia. Allí podíem escoltar cançons com el seu tema Nos volveremos a ver, una cançó amb la que anunciaven una retirada dels escenaris i una

0: un adeu que mai va ser definitiu, però que va durar prop de 6 anys, ja que el 2024 la banda va anunciar un renaixement als escenaris i una gira de concerts que es va portar per tot arreu de nou a ajuntar al seu públic més fidel.
1: Este final de los que cayeron durante el camino.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
3: I continuem amb els exemples de bandes que han assolit el seu èxit a dins i fora de les nostres comarques, i sempre des de punts allunyats a les grans poblacions. Arriba el moment de parlar d'un altre grup multitudinari d'amics que en este cas ve d'Alzira i que també ha sigut clau per a una generació.

0: En 2012, un grup de 12 amics de la Societat Musical d'Alzira decideix traslladar l'esperit de les xarangues del carrer a dalt dels escenaris. Entenen a la perfecció el carrer i la festa i aconsegueixen traduir eix esperit i eix energia a un format pop i de gran festival.
1: La Fúmiga mescla instruments de vent i percussió de banda de carrer amb lògiques de brass bands europees i amb l'ADN de l'alternativa valenciana. Espremedors, de l'any 2019, és el primer àlbum de la banda. I ahí és on es troba un dels seus majors èxits, Mediterrani.

0: Parlem d'un himne que va situar la banda en el punt de mira de les noves generacions. El disc Espremedors va de l'ska punk fins a ritmes més pop i llatins i comença a deixar patent que la sonoritat d'este grup d'amics d'Alzira suposa alguna cosa més que la jaranga dels músics de la banda.
1: El disc es va emportar un bon grapat de premis i la fúmiga va entrar per la porta gran a l'imaginari col·lectiu d'una escena que necessitava recanvis generacionals i que els va rebre amb els braços oberts. Des dels primers moments de la banda, les col·laboracions han sigut una constant en la fúmiga, com la que vindria amb Detalles, Havia de passar.

0: Havia de passar forma part de l'EP Pròxima Parada, un esglaó anterior del que serà el seu segon llarga durada, Fotosíntesi, que presenta la cara més madura de la banda sense deixar les melodies festives de la seua potent secció de metalls.
1: El directe es converteix en el punt fort de la banda i la comunió amb un públic intergeneracional és una de les claus de l'èxit de la Fúmiga. Els directes són energia constant, tornades de cor col·lectiu i una alegria que pot ser festiva, però també, no ho oblidem, reivindicació.

0: El poder de la fúmiga és reivindicar la cultura de banda com a pop contemporani. Són la prova que a les nostres comarques hi ha una infraestructura musical popular que pot alimentar projectes actuals sense cap complexe.
1: Jo que em pensava que ho sabia tot, no cal que m'expliqueu que ja sé com funciona el món.
2: Però tot el que comença té un final i el següent disc de la banda del 2024 es convertiria en l'últim treball. Tot està per fer.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Em pregunten per què vaig arribar tan tard.
2: Tot està per fer és el disc més madur. Marc de Sousa, de nou, es posa als comandaments de la producció d'On ixen temes com Ja dormiré, un èxit corejat per milers de persones als concerts.
3: Ara ja tinc pampos amb unes braves.
4: No aniré dinar, que m'ho anem de cales.
3: No me ratlles, no me ratlles.
5: Aniré avisant-vos cada 4 hores.
3: Ja m'he oblidat, em van a matar.
4: Tampoc anirà a sopar, sorry.

Després de 13 anys de música i més de 500 concerts, la banda va posar fi a la seva trajectòria i va anunciar una gira de comiat multitudinària amb escenaris com el Palau Sant Jordi o el Roig Arena de València. Però abans van regalar una última versió d'aquell tema que els va fer saltar a la fama i amb les col·laboracions que van ser marca de la casa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
2: El capítol d'avui acaba així. És que la música popular valenciana abasta molts estils i en cada època demostra la seva capacitat d'adaptar-se i la seva originalitat. En este cas, hem viscut les històries de tres bandes que des de Gandia i Alzira han assolit el cel amb estils molt diferents. Tres bandes amb vocació de col·lectiu, amb ànima festiva i amb esperit reivindicatiu. Tres bandes amb cançons convertides en himnes que formen part ja de la nostra vida. Ens escoltem pronte. Adeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: Apunt Ràdio.
5: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
6: Vols dir?
5: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
6: Missatge rebut.
5: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
6: Això és una equivocació.
5: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
7: He trucat, amiga.
5: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
8: I és correcte.
5: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
9: Això és de veres.
8: És de veres, és de veres.
5: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
7: Molt millor.
5: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh! Ixe és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u àtone.
10: Que diu que què?
5: La institució... La universitat, la UNESCO...
10: Ah, ara ho he entès.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
11: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Is that really wise?
14: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
0: Som la veu de tots. Som... Apple.

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem de salut mental. Però tu tens clar què és la salut mental?
3: Sí. No.
2: El concepte de salut mental està relacionat amb la promoció del benestar físic i psíquic.
3: Ah, ara ho he entès.
2: La prevenció de trastorns mentals i el tractament i la recuperació de les persones.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: I no té res a veure amb debilitat de caràcter ni tampoc és culpa de la persona.
3: Home, pues clar.
2: Moltes vegades els problemes de salut mental venen causats per experiències vitals traumàtiques, per una falta d'autoestima, per situacions econòmiques adverses o per l'estrès.
5: Està tot molt mal. Està tot molt mal.
2: I en tots els casos resulta molt important la prevenció.
6: A base de bé.
7: A base de bé.
2: Una manifestació d'un problema de salut mental pot ser desenvolupar una addicció.
6: Ah, ah, vale.
2: Fixeu-vos que addicció i addicte és amb doble D, com addiction i addicted en anglès.
8: Molt bé, estupendo.
2: Altres trastorns són l'ansietat, relacionada amb fòbies, trastorns de pànic, i la depressió, que són els dos molt comuns.
9: Molt mal està tot.
2: També tenim els trastorns alimentaris i l'esquizofrènia. Cal anar amb compte i no confondre estos trastorns amb malalties com l'epilèpsia, ni tampoc amb condicions genètiques com la síndrome de Down, que no és una malaltia, eh?
10: Això és un equip.
2: Ni amb trastorns neurològics com la síndrome de Korsakoff o la de Tourette.
11: No!
2: En els fenòmens batejats amb el nom dels científics que els van estudiar, posem la majúscula inicial i no adaptem l'accentuació.
12: Claro.
2: Com per exemple la síndrome d'Asperger.
13: Correcte!
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
14: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
0: Un 5 d'agost es va culminar amb èxit la instal·lació del primer cable telegràfic transatlàntic. Esta infraestructura submarina va aconseguir connectar per primera volta de manera relativament instantània els continents europeu i americà a través de les profunditats de l'oceà Atlàntic. Va ser el resultat d'un ambiciós projecte liderat per l'Atlantic Telegraph Company, però la cosa no va aconseguir-se a la primera, com podreu imaginar. Després de diversos intents i desafiaments tècnics considerables, es va aconseguir estendre un cable de coure aïllat entre la costa oest d'Irlanda i l'illa de Terranova, al Canadà. La complexitat de la instal·lació, que implicava el desplegament d'un cable de milers de quilòmetres en un entorn marí hostil i desconegut, va convertir el projecte en una proesa d'enginyeria sense precedents per a l'època. Aquella infraestructura va obrir una nova era en les comunicacions internacionals. Fins aleshores, els missatges entre Europa i Amèrica del Nord es feien bàsicament a través d'embarcacions. Amb la posada en funcionament del cable telegràfic, la cosa es va reduir a només uns minuts. El primer missatge oficial transmès a través d'esta connexió va ser un telegrama de la reina Victòria del Regne Unit al president dels Estats Units, James Buchanan, un acte simbòlic que il·lustrava el potencial transformador de la novetat tecnològica. Tot i l'entusiasme que va generar, la bona veritat és que va tindre una vida útil molt curta, perquè va fallar a les poques setmanes per problemes tècnics relacionats amb l'aïllament i la tensió del cable. Però la decepció no va frenar l'impuls de la comunicació transatlàntica. Durant les dècades següents, es van implementar millores tecnològiques que van permetre establir una xarxa de comunicació submarina fiable i duradora. Però no hi ha dubte que aquell primer dia es va plantar la llavor d'un món molt més connectat. El 5 d'agost del 1858.
14: Comprimits efervescents.
0: Apunt Podcast.
15: Quan em va arribar la notícia de que mon tio estava molt malalt i que la mort ja el rondava, no ho vaig dubtar i vaig abandonar Tívoli per acompanyar-lo en els seus últims moments en aquest món. No em vaig separar d'ell fins que el nostre senyor se'l va endur. No podia fer una altra cosa.
6: Roderick, on estàs?
15: Oncle, estic ací, al teu costat, agarrant la teua mà.
6: Apenes és ja una mà, això que agarres. Roderick, tu creus que m'estimen?
15: Ell, que em va tractar com a un fill i que em va preparar des de ben jove per poder-lo succeir en el futur, ara estava a punt d'abandonar-me a la meua sort. No el podia decebre. I no ho anava a fer. No anava a permetre que els italians ens feren fora de Roma. Els Borgia ens havíem guanyat el nostre dret a la cúria i jo anava a lluitar per ell.
14: Borgia, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 3. Roderic mou els fils.
15: Soc Alexandre VI, el segon papa Borgia, nebot de Calixte III, i m'encarregaré de que conegues la verdadera història de la nostra família. Encara que no seré l'únic que te la conte, el professor d'Història de l'Església a la Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica de València, el pare Miquel Navarro, és un bon coneixedor del que va passar després del traspàs de Montió.
7: A la mort de Calixte III, pues, es va desencadenar a Roma una violenta reacció contra els seus paisans, promoguda pel Sorcini, que es va estendre esta, diguem, reacció també a altres llocs, altres ciutats dels Estats Pontificis. Però, malgrat esta situació adversa, el cardenal Roderic de Borgia, que estava en Tívoli, va tornar a Roma. Va tornar a Roma i allí, per exemple, va dissuadir el seu germà Pere Lluís, que era capità general de l'Església, del seu projecte de fer-se amb el control de Roma per l'autoritat en contra del col·legi cardenalici. Li va considerar més bé pactar volia en el col·legi cardenalici i, de fet, quan Calixte III pues, va faltar, la mediació de Roderic de Borgia va ser transcendental perquè el seu germà accedira a lliurar el castell Sant'Angelo, col·legi cardenalici, i se n'anara de Roma, abandonara Roma.
15: Tots els nostres familiars van fugir també. I només jo vaig romandre vetllant el cadàver de Montio a la Basílica Vaticana, a Sant Pere. Mentre en els carrers de Roma es produïen violents aldarulls contra els seus paisans, les nostres cases van ser saquejades, entre elles el mateix Palau Cardenalici.
7: Bé, amb aquesta actitud, Roderic de Borgia mostrava la fermesa del seu caràcter, semblant al del seu oncle difunt. I també mostrava la seva decidida voluntat de romandre a Roma, disposat a continuar el camí iniciat per Calixte III i tractar de tornar a situar els Borgias, si fora possible, en el soli pontifici, com de fet ho va aconseguir. D'altra banda, li movia també a quedar-se en Roma els interessos econòmics, perquè era vicecanceller de l'Església, i l'exercici d'aquest important i reditiu càrrec li exigia estar en la ciutat eterna, perquè en cas contrari s'exposava a que el següent papa entregara el càrrec a un altre cardenal.
15: Vols una copa, mare? Se suposa que és molt bo, encara que a mi em sembla vast. Els romans ens consideren bàrbars, però més enllà del seu nas, pensen que s'acaba la terra. Hem de caminar amb molta precaució per a no caure del món.
9: Fill meu.
15: Però el bàrbar no ho és pel seu lloc d'origen, sinó per com d'infantil resulta la seva incapacitat d'entendre el món. Al gos i al ruc, ningú els pregunta d'on procedixen, veritat? Perquè tothom entén que la seua imbecilitat té un origen que no és geogràfic. Al teu germà li deien lo straniero. Ho sabies? El papa de Roma. Ni més ni menys.
9: Fill meu.
15: Dis-me, mare.
9: Hauries de pensar què faràs.
15: Com que què faré?
9: No em parles així, que no sóc una serventa ni un cavall. Els Borgia no són populars a Roma, Roderic.
15: I què hi ha més popular que un papa, si es pot saber? Perquè Borja era el papa que ha mort. I Borja serà el que acaba el seu treball. I escolta bé això, mare. No he de decidir res, perquè el destí no és una cosa que es decidisca. Gràcies a mon tio Calixte III vaig aprendre molt de com funcionava Roma. Des d'un primer moment em va voler al seu costat i això em va permetre conèixer tots i cadascun dels racons del Vaticà. I a poc vaig crear una xarxa per a la nostra família, per a protegir-la i engrandir-la. Escolteu, si no, les paraules del professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de Gandia, Santiago Laparra.
10: Quan el seu oncle Calixte III va nomenar vicecanciller a Roderic de Borja fins a l'any 1492, en què Roderic de Borja va estar triat papa Alessandre VI, aquell avispat cardenal de Xàtiva, Roderic, va desenvolupar el càrrec de vicecanciller. Això, el resultat és que quan Roderic de Borja va estar triat papa, era aleshores el cardenal més ric del conclavi, però, a més, en segon lloc, qui millor coneixia els corredors, els recovecos i els secrets del Vaticà. I ambdues coses van resultar fonamentals per a que, per segona vegada, un altre valencià eixira triat papa com Alessandre VI.
11: No me l'ompliques tant. No pots quedar-te un dia més?
15: Un dia, 100 nits, 1000 vides. Em quedaria fins a la fi de Roma, bella Francesca. Però algú ha d'agafar el timó del món? Que este vaixell està ple de forats i les rates no són bones marineres.
11: Què dius?
15: Escolta, Francesca, has sentit parlar d'Adán?
11: El de la parada de fruita.
15: No, no dubte de la qualitat de la fruita del teu amic Adán. I en part és de fruita que parlem. Però l'Adán del qual jo et parle era un home que ho tenia tot. Tota la bellesa i voluptuositat del món. Tot menys la força i la convicció necessàries per a complir amb el seu destí i protegir el que li havia sigut donat i era seu per dret. Es va deixar portar per algú, un ser tan vell com tu eres. I quan va mirar de nou al seu voltant, no hi quedava res.
11: Com en un incendi?
15: Sí, els incendis els provocaren el desig i la debilitat d'esperit.
11: Et quedaràs almenys aquesta nit?
15: No hi ha incendi que m'ho impedisca. Un cantant de Xàtiva, com nosaltres, un tal Raimon, li posà música al segle XX al poema Elogi dels diners, d'Anselm Turmeda, un coetani nostre. I com ell advertia, s'havien d'emprar bé els diners en la nostra causa, com explica l'escriptor i estudiós borgià Joan Francesc Mira, autor de Borja Papa.
12: Roderic Borja veu que os organitza un suport i uns recursos econòmics o està perdut. I aquests 30 o 35 anys són els anys en què ell, com a secretari d'aquella espècie de ministeri i, a més, com a cardenal important i molt influent, i com a cardenal que, a més, se va fent ric a base d'ocupar diòcesis i abadies i cobrar i quedar-se els recursos econòmics, no? Però tot això ho va reunint i acaba, al cap d'aquests 30 anys, doncs el pare és el cardenal més poderós, més influent, més poderós i més ric, amb la qual pot organitzar-se el seu propi nomenament. I mentrestant va també assentant bases territorials. Un bisbat així, una abadia allà, que això també suposa una estructura de poder. I sobretot, una cosa molt important és que, diguem, compra el ducat de Gandia, que és una base de poder molt important en recursos i en poder real, el ducat de Gandia. És entrar dins de l'alta aristocràcia valenciana relacionada ja amb la família real, també.
13: Thank you. Buongiorno, benvolgut Roderick. T'agrada la música?
15: M'agrada no perdre el temps. Què vols, Ascanio?
13: Parlar amb un amic. Gaudir del sol que avui banya aquest balcó tan fred normalment. Escoltar el cant dels ocells mesclant-se amb la música que prové des del claustre. Quina altra cosa voldria?
15: Insultar-me, com fan els teus amics. Demanar el meu suport perquè el papat no perdre la puresa romana que tant demanen molts.
13: No desesperes, benvolgut Roderic. La gent parla. Sempre és així. I sempre ho serà.
15: I de qui parla la gent? Tu també insinues que estic comprant voluntats? Vols enfrontar-te a mi?
13: Les voluntats no es compren, Roderic. Ja ho aprendràs. Se sedueixen. Perquè els diners només són símbol i els símbols són metàfores. L'única cosa que compta és el poder. Roderic, no vinc a insultar-te. Vinc a oferir-te la meva voluntat.
15: I com és això? El dia ha fet que oblide quan ens van fer amics tu i jo? I hauria d'haver-te regalat alguna cosa pel teu aniversari, ja que ara som com germans.
13: És una mica més melodramàtic, ja ho sent. Jo no puc guanyar. Els comptes no menteixen i sóc home pràctic, estimat Roderic. El meu pare era un condotiero, no un soldat. Lluitava per ell mateix, no per l'idealisme d'uns altres. Diguem que un bagul amb poques coses és millor que un bagul buit i que amb poques coses es poden comprar a muntó de coses. Necessitaràs ajuda per a ser un gran papa, Roderic. Eres ambiciós. Deixa'm ajudar-te a aconseguir-ho.
15: La diplomàcia és un art en el qual t'has de saber moure en la vida. Sobretot si et dediques a la política. I què era, si no, el que fèiem a Roma?
7: Roderic de Borja havia heretat les qualitats polítiques i diplomàtiques del seu oncle Calixt i va saber utilitzar-les hàbilment per a la seva promoció personal. Per a aquest fi va procurar mantindre's al marge de les lluites partidistes dins del col·legi cardenalici, sense assenyalar-se com a partidari d'un grup o un altre, procurant acontentar hàbilment a tots com a home pràctic, perquè era fonamentalment pràctic. A més, va exercir el seu càrrec de vicecanceller amb diligència, accelerant l'expedició dels documents pontificis. I així es va guanyar fama de bon administrador i hàbil polític. De fet, Roderic era tingut per persona de viu enginy, bon coneixedor del dret canònic, expert en l'administració curial i hàbil en el maneig dels assumptes polítics i diplomàtics. I va saber utilitzar hàbilment totes aquestes qualitats per accedir al papat.
15: Encara que també calia compensar aquells dels quals havia aconseguit el seu suport.
10: Està estudiat que la via, la manera, va ser el suborn. Aprofitant les suculentes rendes que gaudia Roderic de Borja gràcies a una extensa nòmina de bisbats i arquebisbats, inclòs el de València, el seu càrrec de vicecanciller i altres de governador de les marques d'Ancona, etc. Tot això eren rendes, tot això eren diners que ell tenia, que aprofitat en el conclave de 1492 per a engrassar convenientment les voluntats dels cardenals que el voltejaven, de tal manera que, per lo vist, i segons el diari de Jacob Burckhardt, el seu mestre de cerimònies del Vaticà, els darrers flecos d'aquesta conversa en els cardenals es varen solventar amb el poderós cardenal Ascanio Sforza als urinaris del Vaticà.
15: Però què podia fer jo contra les ambicions d'aquells que desitjaven pujar en l'escalafó per servir a Déu, si jo em podia aprofitar d'això i servir-me'n també d'ells?
12: Ells havien anat preparant la seva base, diríem, d'influència i tal, per aconseguir que una majoria de cardenals el votara. Alguns els havia col·locat ell, eren partidaris seus, altres perquè eren catalans o algun portuguès que també era partidari seu. I a banda d'això, si em votes a mi, si jo soc papa, te faré bisbe d'ací, el que bisbe d'allà, mira quines són les diòcesis vacants, i et col·locaré allí, tindràs una bona renta, per tant, ara tu paga. això era simonia, és a dir, comprar un càrrec eclesiàstic amb recursos, amb ressorts de tipus que no tenen res a veure, pues sí, és veritat, però és que no era tan, no era tan estrany, era bastant habitual, inclús era bastant habitual a l'hora d'aconseguir una diòcesi o un d'això, que en realitat hi havia molts eclesiàstics que volien ser bisbes o arquebisbes per les rentes. La mateixa diòcesi de València tenia unes rentes molt altes. Per deixar rentes li pot comprar el ducat de Gandia.
15: Podreu jutjar-me si voleu, però tal vegada Maquiavel tenia raó i la finalitat justifica els mitjans. Però heu d'entendre que les regles del joc del moment eren les que eren i havíem de jugar amb ells per tal d'aconseguir els nostres objectius. Finalment, el 26 d'agost de l'any 1492, vaig ser coronat amb la tiara papal i em vaig posar l'anell del pescador. I vaig triar el nom d'Alexandre com a papa, en honor a Alexandre el Gran. Vaig arribar a ser papa al segle XVI. Venien anys fascinants per a la història de la humanitat. En el pròxim episodi coneixerem tots els canvis que s'anaven a produir en aquell any de 1492. Amb els reis catòlics expulsant els jueus de la península, el descobriment d'Amèrica i el meu paper en eixos esdeveniments. I coneixereu els meus fills i el llegat que vaig deixar per a la història.
14: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Isabel de Borja, Raquel Romero. Francesca, Patricia Villanueva. Ascanio Sforza, José Miguel Soria. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galeana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
16: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
17: La pretemporada dels equips valencians continua al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, dos grans partits. Albacete-Eldense i des del Rico Pérez, Hèrcules-Castelló. Els dos representants valencians de segona divisió es preparen a una setmana de l'inici de la Lliga. A més, primer partit de pretemporada per al nou equip d'Asobal. Des de l'OVNI, Fertiberia-Port-Sagunt-Reviconca. Tot en directe, este divendres des de les 7 de la vesprada al Punt a Punt. I a les 11 de la nit, el resum de la jornada en 90 minuts.
18: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
19: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
20: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
21: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
22: De tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Amigues i amics, estem recordant els millors moments viscuts al programa de les vesprades en una setmana del mes de maig en el que l'oratge ja apuntava bona cosa de calor. I els nostres convidats es van fer passar moments meravellosos i ens contaren aventures apassionants. Per exemple, sempre estrenava a València la pel·lícula valenciana carregada de premis Cel meu, infern teu, amb Sandra Cervera, Tània Fortea i Víctor Palmero. Escolteu.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: no sé què. Tindrà lloc preestrena d'una pel·li amb ADN valencià. La pel·li conta la història d'un amor, no sé si dir impossible, difícil, sí. Impossible, a lo millor, també un drama romàntic, un thriller psicològic, ambientat en l'Espanya dels anys 70.
1: Clar, i en aquella època, dos dones que s'enamoren...
0: Fàcil no ho tindrien les persones.
1: Però un mola, perquè ja estàvem contant els dos quincets de la pel·li, el que ens hem mirat, que una història d'amor molt bonica, la cosa de la història d'amor entre dos dones en aquella època, tot així, no de tanta amagatall i això, però que té thriller, que té tensió, que hi ha d'allò.
0: És un historion.
1: Sí, i sí, la repressió de l'època, clar. I viure aquest amor de manera clandestina, però també, clar, l'amor quan esclata. I la lluita de dues persones per viure aquell amor lliure. És un llargmetratge, a més, participar per esta casa, per a punt, sentim orgullosos, i es podrà veure en les sales a partir del pròxim 5 de juny.
2: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
3: Señora.
4: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
5: Este seguro que te para mejor camino.

0: aniràs a l'infern només per estimar-me.
1: Aquí està Dios. Aquí.
0: Morimos.
2: Pues que yo siga normal. Me invertía del poble que todos rebutgen. Pues te por reconduirla, salvarla.
3: El títol de la pel·lícula és Salmeu, infern teu. Hem escoltat i hem reconegut algunes de les veus, una banda que els tenim així. Jo crec que haver vist, a més, algunes imatges del rodatge, algunes fotografies...